0: En el vermut sempre hi ha amics que venen, que es prenen la cerveseta, es demanen unes gildes, i d'altres demanen el compte en comptes de fer una segona ronda perquè han de marxar. Girl, se la vi. Però quan unes cadires es buiden, venen d'altres amics a omplir-les i a agafar el relleu. Així que, gildes, nenes meves, Martina, Mila, Ona, Sofia, que us amo, vale? I que gràcies moltíssim per aquesta temporada, aquest projecte tan xulo que hem començat. Quedeu-vos molt tranquil·les, d'acord? Perquè els vostres micros queden en boníssimes mans. I si no, pues, que us ho diguin ells. Parlem de tres futurs periodistes, tres veus amb molt a dir i amb moltes ganes de fer el safareig. Llavors, comencem per aquí, a la meva dreta, a la senyoreta Sara Roldán. Una veu que per les que hagués seguit el vermut, amb nosaltres l'haureu escoltat. Així que ni més ni menys, Miss Sara! Hello!
1: Hello, Irene. Estic molt contenta de tornar a ser aquí. Jo la temporada passada vaig fer, em sembla que dos, tres programes com a màxim, i vaig dir, ui, me mola este rollo, me mola este rollo, i llavors he firmat una temporada sencera. Així vaig, per la vida.
0: Nos gusta esta emoción, este entusiasmo, vinga, va. Però sabeu què passa? És que no ho sabeu, però és que a l'altra banda de la cadira tenemos... Menudo fichaje, mis amores, la veritat. Tenim realment a dos forasters, a dos pixapins desubicats a la perifèria rubinenca. Parlem de la gran Ainhoa Zahavi.
2: Què tal, Irene? Estic molt contenta d'estar aquí, de veritat. Gràcies per aquesta oportunitat, de veritat.
0: Gràcies per tu, Avani, que, xiques, ja anireu veient com ho fa, però aquesta noia ho fa, que jo us ho prometo, jo digo, Catalunya Ràdio, Ràdio Rubí, hombre, que nos pensamos, agafeu-la ja. I al seu costat tenim el mismíssim senyor Dani Rivera.
3: Hola, hola. Jo vinc a dir que, encara que vinguem de l'hospi, no us confieu, que aquí venim a donar molta canya.
0: Sí, sí o què?
3: Sí.
0: Aviam, que estic parlant amb la rubinenca, que com te lo digo. Ai, madre meva. Doncs mira... També, escolta, que de normal són quatre, que, escolta, com que hi ha una cadira per aquí, un nen que me lo como entero, guapísimo... Aquesta carena nova. En fi, anem amb el programa, nenes, perquè comencem por todo lo alto, d'acord? Així que comencem amb...

0: Doncs bé, nois i noies, avui per ser el primer programa portem un convidat molt especial.
1: Mireu que ens portem amb vosaltres, eh?
0: Va, Dani, calla. Parlem d'una persona que amb tan sols 7 anys ha actuat anuncis de marques tan reconegudes com CaixaBank, Tosta Rica o Dacia. Avui ve a parlar-nos sobre el seu últim projecte, El Nido, una pel·lícula de Hugo Steven i protagonitzada per la Michelle Jenner, Luisa Gabassa, Pablo Derqui i el nostre convidat d'avui, el rubinenc Dylan Radley. Endavant.
2: Molt bon dia, Dylan.
3: Bon dia.
2: Com estàs, carinyo?
3: Molt bé.
2: Sí? ¿Es la tuya primera entrevista a la radio?
3: Sí.
2: ¡Oh, my God! ¡Estén con nosotras, chicas!
0: O sea, ¡nervis, nervis!
2: Están en plantilla, están en programa y nos viene el Dylan. ¡Qué maravilla! Doncs em sembla que podem començar amb les preguntes perquè, mira, ens hem vist la peli, jo no diré res, però m'has fet de patir, carinyo. Que ja veurem, vale? Així que la Sara et volia dir alguna cosa, no?
4: Jo? Bueno, sí. La primera pregunta és, bueno, primer, què tal estàs?
3: Molt bé.
4: Estàs bé?
3: Sí.
4: Sí? Estàs còmoda aquí? Què t'ha semblat, això?
3: Molt guai.
4: I la segona pregunta, i canvio al castellano, ¿qué es lo que más te gusta de este mundo, de la actuación?
3: Me gusta mucho interpretar las emociones y conocer a actores, porque con ellos aprendo mucho, con Michelle, Hugo, Pablo y Luisa.
4: ¿Qué dirías que te han enseñado ellos?
3: Me han enseñado a cómo actuar mejor y cómo interpretar las emociones, porque Michelle y todos también me han ayudado.
2: Wow. Pues, Óscar, digo, perdón, Dylan, que ya se me va, ¿no?

Molt bon dia, què tal? Com esteu? Estem escoltant, doncs, a una de les bandes més mítiques del rock. I sí, comencem a escalfar l'ambient perquè ja té data definitiva la publicació d'aquest nou treball dels U2. Sí, serà el 13 de novembre quan es publicarà Carnaval de Luz. Ni més ni menys, lo nou de U2. El llançament coincideix amb la celebració de les 5 dècades de carrera de la banda irlandesa formada per Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. 50 anys després que Mullen Jr. col·loqués una nota manuscrita en el tauler d'anuncis de l'escola Mount Temple Comprehensives a la zona nord de Dublín, amb el missatge de bateria busca músics per a formar una banda. Sempre hi ha un punt iniciàtic en el qual tot comença i aquest va ser el punt iniciàtic on va començar tot, on va començar la trajectòria mítica, mística també, de vegades, dels U2. En aquest nou treball, un nou treball que es presentarà i que recordeu que portarà com a nom Carnaval de Luz, doncs hi trobarem diferents col·laboracions d'autèntic luxe, com per exemple Brian Eno, Martin Garrix, Daniel Lanois, Ryan Tedder o la mateixa Rosalía a la cançó de Mirror Maker, que sense cap mena de dubtes doncs, serà un dels moments importants d'aquest nou treball dels U2. Un nou treball que té aquest primer senzill que escoltem, Street of Dreams, molt maco, molt atmosfèric, jo diria que fins i tot molt emocional, però que també temes com aquest que ara mateix escoltareu i que és la nostra recomanació del dia, que us encantarà. Porta per nom Silencio. Esteu preparats per l'honor de YouTube? Doncs res de silenci, el rock de qualitat que soni per vosaltres, per gaudir-lo. Des del Rubí al dia, des de les recomanacions musicals. YouTube!

0: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Bueno, seria també la idea de Te veo, te sueño, te extraño. Tornarà a convertir-se durant tot el mes d'octubre en un gran espai expositiu. Te veo, de fotografia contemporània. Arriba una nova edició de la NU, el Festival Internacional de Fotografia de Rubí, que enguany arriba a la seva 12a edició. Te sueño. Una edició que posa el focus en el retrat, que porta per lema el rostre com a mapa. 12 artistes d'Europa, d'Àsia, d'Amèrica, d'Àfrica ocuparan diferents espais de la ciutat. Propostes que parlen d'identitat, de memòria, de cos, de territori, de les diferents maneres de representar-nos. Te veo, te sueño, te extraño, després de tot un any. En parlem amb Carles Mercader, director i comissari de la NU. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: L'extranyaves o no? O sigui, ja, tu, clar, dius, porta molt de temps treballant en aquesta nova edició, que és la 12a, Carles.
2: No tinc temps d'estranyar-la. Sempre està amb mi. L'assumio, això sí.
1: L'assumies, veus? Quan mires enrere, clar, veus el festival que ja porta més d'una dècada. Què significa això?
2: Bueno, té dos àmbits. Un, el personal, que significa que el temps ha passat volant i que hi ha molta feina darrere i molta implicació. I després també l'àmbit de la ciutat, que em fa molt content que una empresa cultural d'aquesta significació s'hagi pogut tirar endavant a la nostra ciutat, no?
1: Mm. Clar, la NU va néixer amb la voluntat d'apropar la fotografia d'autor a la ciutadania, sobretot treure-la, no?, en espais que siguin més convencionals. Continua sent aquest el gran objectiu?
2: Sí, continua sent el principal, perquè l'accés a la cultura continua sent el gran problema de la nostra societat, que té el problema de l'accés, no? No tant de la creació, de la producció de cultura, sinó qui pot accedir a la cultura.
1: Uh-huh. Què continua sent exactament igual que en el primer festival i què hi ha de diferent?
2: Bueno, l'esprit és el mateix. Al final és portar la fotografia en gran format a peu del carrer i que la gent s'ho trobi. Això no em vol canviar-ho. És cosa que ens agrada molt, que al final la gent, inclús gent que no sap que existeix el festival, que pot ser, sap que un cop l'any hi ha imatges al carrer, no? I això continua igual. Després sí que en aquests 12 anys la mateixa visió de l'imatge ha canviat moltíssim. Ja estava canviant, quan vam començar amb el festival, la visió que teníem de l'imatge o del que era la fotografia, i ara estem en un moment molt interessant, molt interessant i també molt crític, amb la intel·ligència generativa d'imatges, que també està canviant les regles del joc, no? I també ens està fent pensar que és una imatge i que no.
1: El lema d'aquest any és el rostre com a mapa. És una frase que és suggeridora, no? Què vol dir exactament?
2: Bé, en principi que fem el referent d'un gènere molt tradicional, que és el gènere del retrat, que en principi està molt viu, vull dir, que és molt antic, però avui en dia tots ens fem selfies, ens fem retrats amb el mòbil, i potser no som conscients del que significa fer un retrat, o sigui, tota la tradició i les convencions del gènere impliquen gairebé una metafísica del que és ser humà. Una metafísica i una tradició històrica. Jo sempre explico que en l'any 787, després de Crist, hi ha el segon concili de Nicea, on l'Església Oriental, l'Església Occidental, o sigui, Roma i Bizanci, tenen un gran debat, doncs, si la imatge és un pecat o no. Ja sabem que la Bíblia ens proveix en fer imatges perquè és apropiar-se al paper de Déu. Només Déu pot crear imatge, pot contenir la figuració. I va ser un debat, aquestes querelles iconoclastes, que van ser molt violentes, o sigui, es centrava pobles a matar de goya, es matava la gent, es cremaven les esglésies que tenien icones, i al final va guanyar la tradició occidental, que és la tradició grega, no?, clàssica, que al final, i això, una cosa tan històrica, ha fet que nosaltres tinguem una tradició pictòrica i artística que no tenen altres llocs del món.
1: Mm-hmm. Què ens pot aportar una fotografia sobre un rostre que nosaltres, ara que ens estem mirant, no ens aporta? Què ens aporta?
2: Bé, primer un retrat és una cosa més complexa que un selfie. Sempre el mateix, i no, cap, no pel fer que apareixi la cara d'una persona es tracta d'un retrat. Perquè hi ha fotografies que apel·len a l'estar i fotografies que apel·len al ser, que són buscant una més profunditat. Mm-hmm. I al principi un retrat sempre ens desvela d'una cosa dolorosa per un mateix. No es complet un retrat. O sigui, un retrat no és perquè surtin macos i interessants. Això és un... Es pot dir, fent servir la mateixa paraula, però seria un retrat editorial, no?, que ha de ser fascinador.
1: Per tant, un retrat, una fotografia de retrat, comporta identitat, comporta emoció, comporta dolor, comporta memòria, comporta territori?
2: Comporta tot això, però sobretot comporta la il·lusió d'identitat. En principi, el retrat ve d'un debat molt antic, que és aquesta dualitat del món entre esperit i matèria, que això ha anat evolucionant. Després va canviar entre ànima i matèria, després entre ànima i cos, no? Descartes, amb aquesta dualitat de la visió del ser humà. I ara, encara que no creiem ben bé en l'esperit, parlem de problema ment-cos, ment-cervell, evitem, busquem un llenguatge més científic, o psique, no? El jo, però psique en grec vol dir ànima, igualment, no? Sempre parlem d'aquesta dualitat que els científics diuen que no és, que no és real. Mm. Que al final el jo, la nostra condició més profunda d'aquesta essència que pensem que és indestructible i que perdura més enllà del nostre cos, doncs que és una il·lusió del nostre cervell.
1: Mm. Clar, un retrat d'una fotografia, una cara... dona molta informació i això també es mercantilitza perquè del que més s'utilitza en publicitat justament per vendre són les imatges de les cares a les persones i encara venen més si són imatges de nens. Per tant, estem parlant en el cas de la publicitat de, que fan doncs, per vendre, no? El producte que ells vulguin i aquí estem parlant justament del que hi ha com a identitat, com a emoció, com a persona, com a dol, de tot allò del que hi ha darrere, no? D'aquestes emocions i del que et poden transmetre a tu, no?
2: Bé, el rostre com a producte mercantil està vinculat sobretot en un rostre en paràmetres d'una bellesa donada, estereotipada. I és veritat, o sigui, estem, el nostre cervell, la nostra evolució ens ensenya que, no sabem per què, que unim bellesa a veritat i a bonomia. Mm. No? I això s'estima moltíssim, no? que la gent atractiva té la vida més fàcil. Mm.
1: 12 artistes, 12 maneres d'entendre el retrat. Com heu seleccionat aquesta gent? Perquè hi ha aquests artistes, perquè hi ha d'Europa, d'Àsia, d'Amèrica, d'Àfrica, i jo no sé si és que voleu també que aquesta mirada sobre el rostre doncs, fos geogràficament, diversa.
2: Sí, perquè parlar del rostre, parlar de la representació del rostre, que és el retrat, que és un gènere molt vinculat a Occident, també és parlar de la nostra concepció del jo, no? D'aquesta identitat que és molt cultural també. Hi ha uns correlats neuronals, no? Que creuen la consciència, però després aquesta manera d'enfrontar-se a la nostra pròpia identitat és molt cultural i molt històrica. Llavors és molt interessant veure com s'enfronten autors d'Extrem Orient, en aquest cas, el Kenji Hirasawa, que és el cartell d'enguany, on fa servir unes càmeres termogràfiques que intenta captar els colors primaris de la nostra ànima, o el Shen Yui, que és xinès, un fotògraf xinès que fa una espècie com d'investigació d'arxiu entre les lectures del rostre, endevinatòries del rostre, una tradició molt xinesa, de la tradició oriental, i també l'actual procés de reconeixement facial, no?, de les noves tecnologies.
1: Clar, que això ens porta fins a quin punt una màquina, no?, perquè estem parlant, en el cas de Sun Yu, que treballa reconeixement facial amb intel·ligència artificial, clar, ja fins a quin punt una màquina pot interpretar un rostre, no?
2: També. Clar, l'interpreta l'algoritme que ha estat donat per éssers humans.
1: Parlaves també de Kenji Hirasawa, no? Que treballa amb termografia, Manel Esclusa, que utilitza imatges procedents d'atacs mèdics. Què passa quan deixem de fotografiar la superfície del cos i intentem veure què hi ha dins?
2: Clar, es tracta d'això, no? Impugnar una mica la idea tradicional de retrat, perquè és una tradició molt antiga, la tenim molt interioritzada, que el rostre és el mirall de la nostra ànima, no? Que això vol dir que la superfície dona compte d'una cosa més profunda i després que tenim ànima. Mm. Tenim una essència que perdura. I aquests treballs impugnen, o sigui, ens fan reflexionar sobre tot aquests temes. Mm.
1: Ara l'estudi, el José Malagón ens està punxant justament aquestes fotografies. També és protagonista la Mariela Sancari, argentina. Una de les propostes és Moisés, la memòria a través del retrat, que és una idea doncs, molt potent, no? Fotografiar persones que podrien ser el teu pare. Què ens està dient aquesta obra sobre la memòria?
2: Primer, que la memòria té molt de ficció. Al principi pensem que la memòria, que tenim els records tancats a un arxiu molt ben guardats, al final sempre els recreem i sempre els ficcionem, la memòria, i després que el retrat també es pot basar en un retrat de ficció. Ella sap molt bé que aquests homes no són el seu pare, però fa servir un procés com de sanació, no? Mental, de poder despedir-se d'un pare que va morir abans. Mm.
1: Clar, fins a quin punt la fotografia pot inventar una realitat per intentar reconstruir-ne una altra, no?
2: La fotografia sempre inventa la realitat. És el gran equívoc que tenim, que pensem que la fotografia és un mirall de la realitat. No.
1: És una peça artística.
2: Sempre intervenim en la realitat i sempre som parcials.
1: Les llàgrimes com a retrat, perquè una altra proposta que crida molt l'atenció és The Topography of Tears, de Rosalind Fisher. L'artista fotografia llàgrimes a través d'un microscopi i mostra com a diferents emocions, atenció, produeixen estructures diferents. Aquí desapareix totalment el que és el rostre, però en canvi estem parlant d'una mena de retrat, no?, que seria emocional. No? Què és el que interessa d'aquesta obra?
2: M'interessa perquè aquí posem també la mirada que no només el rostre ens pot parlar de nosaltres, no? Què més íntim hi ha que una llàgrima, no? I veure que cada llàgrima és diferent, ja entre persones, però després també entre els estats d'ànims, que hi ha unes estructures precioses que semblen mapes topogràfics, semblen deserts, gairebé com línies de Nazca, no? Vistes de forma aèria, i crea un paisatge de l'ànima preciós.
1: Que això sí que és interessant, descobrir-ho, com les llàgrimes, com les emocions ens provoquen llàgrimes que fabriquen, que fan estructures diferents. Crec que és una realitat que podem viure emocionalment i preciosa, no? La fotografia també és una bona eina per parlar de coses que de vegades són difícils en paraules, per exemple, el dol, la pèrdua, l'absència.
2: Sí, perquè és un art visual, la fotografia, però sempre cerca allò invisible, no? Allò que va més enllà de les paraules i a vegades des de les emocions. I la imatge també crea pensament, no només crea emocions i crea gaudi estètic, també crea pensament interior.
1: És que pensament i emoció va lligat absolutament, es produeix. Avui en dia els neuròlegs, els neurocientífics parlen de pensacions, de pensament més emoció, perquè pràcticament és el mateix, són circuits que es produeixen al mateix temps. Arribem a una de les grans singularitats de l'ANUC, que és la fotografia que surt al carrer. El festival instal·larà les obres en espais com l'antiga estació, la biblioteca, Pica Aguilera, el carrer Joaquim Blume, diverses places també de Rubí. Parlaven de la importància d'aquestes fotografies estiguin al carrer. Què passa quan una persona es troba amb aquesta fotografia d'aquestes dimensions mentre va comprar, va treballar o simplement passeja? Què us arriba a vosaltres?
2: Primer és anar a contracorrent, perquè l'imatge està visquent... Bueno, no l'imatge, l'imatge està sent utilitzada pel capitalisme d'atenció, que es diu, no? La nostra atenció crea diners, es monetitza la nostra atenció, i estem sobresaturats d'imatges, no? Una cosa que sempre repetim a cada edició, no? De que no podem assimilar tantes imatges, el nostre cervell no té temps per poder gaudir tantes imatges, al final es queda com una espècie com d'imatge buida, no mirem, no? Tenim un segon per imatge. El fet que estigui en el carrer, grave que t'obliga a aturar-te i mirar la imatge, encara que sigui per dir que no t'agrada. Mm.
1: Aquestes imatges estan dialogant amb els carrers, les façanes que estan, és a dir, com es fa la tria, justament molt breu, perquè suposo que la tria d'una imatge en el Pic Aguilera deu ser diferent de la Biblioteca Mestre Martí Tauler, perquè estem parlant d'art.
2: Sí, sempre hi ha un diàleg entre l'espai, una cosa que ja fa anys que es fa amb una imatge, no? Que la imatge sempre es crea una instal·lació, no? Sempre s'instal·la, ja no es tracta de mostrar manera, però sempre hi ha un procés d'instal·lació i cada autor reclama una façana diferent. I inclús al revés, cada façana reclama un tipus de treball concret.
1: Per tant, es té molt en compte també a l'hora de posar-ho. Hem d'anar acabant. El gran cap de setmana del festival serà el Focus, del 2 al 4 d'octubre, a l'Ateneu Municipal. Explica'ns una miqueta què passarà.
2: Primer tenim la inauguració del tret de sortida del festival, que és el divendres. Al mateix Ateneu, a les 8, tindrem el Manel Esclusa, un fotògraf molt important pel nostre país, que ja forma part de la nostra tradició, on farà una petita xerrada, conferència, visionat del seu treball. I després tindrem una actuació musical, que és el tret de sortida. Després, durant tot el dissabte i diumenge, tindrem una fira de fotollibres i publicacions independents d'artistes, bàsicament d'aquí a Catalunya, però molt interessants. Tindrem també aquest any l'Screen, també es fa aquesta setmana, que és aquest premi que donem a fotografia en format pantalla, es fa per la nit. Tindrem un cas molt especial que vull donar importància, hi ha moltes coses que m'interessen, però sobretot el Jordi Homs ha curat, ha comissariat una exposició de fotollibres per nens, que és una cosa molt poc habitual, i després també fa un taller de creació de fotollibres infantil, que es diu La Deriva, això el dissabte i el diumenge. I crec que també el festival sempre ha de treballar cap al futur, per crear un públic ja fidel i treballar amb nens perquè entenguin la imatge, crec que és molt interessant i és una aposta que estem molt contents aquest any.
1: Doncs acabem a la darrera pregunta. Què recomanaries especialment a algú que mai ha anat a la NU? Imaginem que no és de Rubí, els nostres oients del Vallès, i vol descobrir el festival aquest primer cap de setmana.
2: Doncs primer que s'apunti a la visita guiada de les 11, que surt l'antiga estació, que tindran diferents autors que es parlaran de la seva obra in situ, que és una molt bona manera d'entendre el festival, i un cop acabat la visita guiada, doncs que vagi cap a l'Ateneu a continuar gaudint de les activitats programades.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a
1: Carles
2: vosaltres.
1: Carles Mercader, el director d'aquest festival de la NU, que vagi molt bé aquest retrat que feu.
2: Moltes gràcies. Segur que sí.
0: El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Ja hi tornem a ser aquí. El rebost està ben ple de productes radiofònics que podem retornar a escoltar, que podem tornar a consumir gràcies a aquesta compilació que fem cada setmana, cada dissabte, de 9 a 1 del migdia, al rebost, el bo i millor de la setmana radiofònica a Ràdio Rubí. En aquesta segona hora tindrem el Manel Salvador, directament des del Servei de Mediació de l'Ajuntament de Rubí. Ens donarà consells per fer la convivència entre veïns que siguin la més productiva, la més adequada i la més bona possible. Gràcies a l'entrevista dels companys del Rubí al dia de la Pamela Martínez des del magazín matinal de Ràdio Rubí. També tindrem doncs l'oportunitat de rescatar l'entrevista que li van fer a la Zaira Toram des del Moviment Ciutadà per reclamar que els equipaments públics en desús tornin a tenir una funció per a la ciutat. Sí, aquest manifest dels cinemes, dels antics cinemes que hi havia doncs, a Rubí, ja sabeu, per la zona de les Torres. Doncs amb aquesta entrevista sabrem, descobrirem, tornarem a escoltar, si vols, a la Zaira Toram i gaudir d'aquesta informació que és, jo crec que, molt útil. I finalment, dues càpsules que gaudirem, dues càpsules musicals, aquelles recomanacions que fa un servidor dins de l'espai del Rubí al dia per gaudir de l'escena musical actual. Per exemple, donar una volta per la llista Billboard Hot 100 i escoltar el número 1 que ha batut el rècord mític de la no menys mítica Mariah Carey. Sí, a ritme de Ella Langley. Tot això descobrint també la nova triomfadora de la llista Billboard, la Janae Aiko, llista Billboard Hot 100. I finalment també una peça musical o una càpsula musical per gaudir de Guitarrica de la Fuente i del tema que està dins del soundtrack de la banda sonora de la pel·lícula Bola Negra, la Bola Negra. Tot això en el rebost.

0: Aquesta temporada tornem a obrir una finestra al servei de mediació de la nostra ciutat, un espai que pot ajudar-nos a gestionar conflictes del dia a dia abans que es facin més gran, i ho tornem a fer amb Manuel Salvador, que és tècnic d'aquest servei. Manuel, bon dia i benvingut una altra vegada.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Estem encantats de tenir-te, ja ho saps.
1: Sí, bueno, és un plaer estar aquí, eh? De veritat, m'agrada.
0: Per començar, comencem a fer un repàs d'aquest servei, perquè la gent que s'ha connectat enguany i no ens va escoltar la temporada passada pugui veure un poquet com funciona. Per algú que no conegui el servei, i això que deien, que ens escolti per primera vegada, què és exactament el servei de mediació de Rubí i quina és la seva funció?
1: Clar, com que comença la temporada, començaré amb el principi del principi.
0: Exacte.
1: Explicant què som, qui fem i què no fem. Nosaltres treballem temes de convivència en general, conflictes convivencials. ¿Vale? Això abarca doncs, tota la vessant que implica això. Temes comunitaris, relacions entre veïns, entre particulars, grupals, això dins de l'àmbit de la comunitat en si. I també temes de lo que és espai públic i bueno, en grups, col·lectius, entitats, però bàsicament treballem tota la base comunitària.
0: Una pregunta molt pràctica.
1: Sí.
0: En quin moment una persona hauria de pensar, ostres, amb això jo ja no puc, millor me'n vaig a mediació. Hem d'esperar a que el conflicte sigui important, ajudar-ho des del primer moment.
1: Jo crec que el que tu mateix has dit, quan pensi o cregui que això no puc controlar jo, o no puc a la meva o no tinc recursos, o en la meva gestió, intervenció, no avanço i estic bloquejat, doncs sí. No diré que s'ajuda, perquè demanar ajuda nosaltres tampoc són allò unos, bueno, vull dir ajuda, és que la paraula
0: ajudar-ho a mediar.
1: Bueno, bàsicament el que donen en recursos i eines i les mateixes persones, per això el que deia, que quan veus que tu ja et trobes en una situació que dius, amb això se m'escapa o no ho puc controlar, o això sempre susceptible de que empitjori, segur. I per ignorar-ho, obviar-ho, creure que amb el temps ja això s'arreglarà, i els conflictes, les qüestions, i més les qüestions convivencials, sempre s'enquisten.
0: Sí, clar, perquè la gent de vegades té aquesta idea de vaig a fer d'estrus,
1: no.
0: Fiques cap de dins de la terra i ja
1: no,
0: passarà.
1: No, perquè tenim una memòria selectiva, recordem el que ens convé i quan ens convé. Vull dir, ara tu i jo tenim un problema, un conflicte, una situació, no passa res, això, entre companys, no passa res, vale. Però si d'entrada uns mesos tenien un altre alderol, entre uns altres i tal, llavors diren, pues mira, fa uns mesos ja, vull dir, llavors tornen a portar el conflicte que en aquell moment no es va solucionar o no es va resoldre de la manera adequada.
0: Sí, independentment de que siguis rancorós o no, eh?
1: Bueno, pot sonar una mica així, però és veritat, sí. No, clar, això depèn també de l'actitud que tingui cada persona davant situacions de convivencials, vull dir, persona que i a vegades veiem persona i dic, no tenen com aquesta senyora, aquest senyor, té aquest grau de paciència i de tolerància que dius, però si l'està fent la vida impossible. I aquest senyor, o dona que sigui, amb una actitud, bueno, ja, bueno... I al contrari, hi ha persones que li diuen, a veure, senyor, que li ha caigut un got d'aigua al terra mentre estava dinant, i ve aquí, bueno, aquí al nostre servei, i ja ho sembla aquí la catombe. Vull dir que el perfil ho tenim, el varem una mica singular, cadascú, clar.
0: En part sou psicòlegs, eh?
1: No sé, nosaltres sí que hauríem de fer teràpia, perquè a vegades ja és una frase que sempre es diuen, és no sé si esto mejorarà o resultarà, però jo me quedo muy bien. Això d'estar xerrant una hora, dues hores, perquè clar, les persones, això passa molt a la gent gran aprofita per parlar, per contar-nos, per sentir-se escoltada, per, bueno, que és una, bueno, sí, veus que una persona dius gent gran, bàsicament ve i comença parlant d'una situació i al final parla de la seva família, de la seva aïllament, de la seva soledat, bueno.
0: La temporada passada ens vas explicar alguns casos que per fer-nos una idea de les feines que fèieu. En aquest temps de vacances, que, bueno, de vacances, no has estat de vacances, has estat uns dies, però no. Hi ha alguna cosa que hagi passat que t'hagi sobtat? Algun cas que diguis, ostres, feia temps que no me passava això, o mira, aquesta no me l'esperava.
1: Sí que hi ha perfils de casos d'estiu, que dient, perquè la gent, clar, trenca les dinàmiques de tota la resta d'any, ja es fica a casa seva i es dona compte que el veí té quatre fills, que jo pensava que té un i té quatre, i l'altre ve a posar la barbacoa, i l'altre resulta que la seva filla ve els caps de setmana i posa música, i situacions així, no?, que dius. I la gent com que se retorna a la seva comunitat. I un perfil que ja dic que repeteix sovint. Però cas, no, aquest estiu no, ha estat una mica tranquil.
0: Ah, mira que bé, no?
1: No. Sí que és veritat que abans d'anar-nos de vacances, clar, són... perquè també nosaltres treballem una línia que és el que intervenció en les comunitàries, o sigui, les comunitats, ¿vale? Donen eina, recolzament per les constitucions de les comunitats, qüestions de reglament interns i gestions internes, canvi de juntes, aquestes qüestions, no? I clar, a les comunitats així a nivell grupal, quan arriba l'estiu, diu, no, esto lo vamos a dejar y ya volvemos en octubre. Llavors, tot el conflicte, problema que hi ha hagut, problema no m'agrada paraula problema, tota la situació conflictiva que hi ha hagut durant uns mesos, quan arriba l'estiu ja no hi és.
0: Mm?
1: Per què? Pues perquè no hi és. I llavors dius, pues llavors no serà ni tan urgent, ni tan greu, ni tan... I a la tornada, doncs clar, estan allà esperant a que tornin tal qual i ens diuen que la nostra situació que s'ha de resoldre. Bueno, però són dinàmiques que repeteixen cada any, és normal.
0: Quin termini de temps s'acaba resolent un conflicte?
1: Això depèn de dues...
0: De mitjana, dic?
1: Depèn de la tipologia del cas, de les seves característiques, perquè hi ha casos... Però això no sempre és una data exacta, perquè depèn molt. Hi ha casos que en principi en

0: Jo diria que està amb els càlculs que fent així d'uns 2 mesos, no arriba a 3 mesos.
1: Amb quantes reunions?
0: Això des de la primera reunió, o sigui, nosaltres calculem des del primer contacte amb el servei fins que es tanca s'arriba a un acord o es consideren resolta la situació.
1: I de quin número de reunions estaríem xerrant?
0: No, això depèn, això depèn. Vale. Això depèn de les mateixes parts. Mira, ens ha arribat un cas que havien, per unes obres que havien fet una paret mitjanera entre dos veïns, i l'última que van fer abans de l'estiu, van seure, van arribar a un acord escrit, i ja, bueno, ja aquí, fins aquí es va aturar. I ara les mateixes parts ens han demanat tornar a una altra reunió, perquè volen, com dia, bueno, el sol·licitant va dir, no confirmar, però bueno, una mica assegurar que el procés que es va acordar, totes les línies d'intervenció per millorar la situació, doncs això és que ja s'ha començat a portar a terme i que té intenció de continuar-ho. Uh-huh. Vull dir, clar, si tu mires, llavors sumes tot això, llavors bueno, jo estem parlant de 7 mesos, però entremig ha hagut un acord, després un altre procés, vull dir que és que depèn.
1: Uh-huh. Abans dèiem que sou gairebé psicòlegs, no, els mediadors, però
0: de tot.
1: Què és el que feu exactament quan interveniu en un conflicte?
0: Quan ve una part, el sol·licitant ha de venir una persona, no? El servei, òbviament, o l'ha de derivar a un altre servei municipal o qualsevol de l'altre dins de la nostra àrea de ciutadania, convivència i seguretat, que això pot venir i derivar, ja dic, de les agents cíviques, de policia local o altre, qualsevol servei municipal. Contacta a nosaltres i fa la primera entrevista, li expliquem quin serà el procés, tota la nostra metodologia i tal. I a partir d'aquí, doncs si la part es mostra favorable a participar en un procés de mediació, contacten a l'altra part. I llavors és el que deia jo del grau de col·laboració. Si l'altra part contacten i aquesta persona diu no, jo no vull saber res perquè no vull participar en cap procés de mediació, doncs fins aquí n'ha arribat. Ara que diu que sí, doncs llavors si convé pues, fer una altra entrevista a la primera part, a la segona, els proposem una reunió conjunta al final, depèn. Perdó, el que sí que nosaltres estem sol·licitant, perquè clar, òbviament alguna persona ha de ser la primera en apropar-se a nosaltres, però no, això no li dona ni més favoritisme, entre cometes, ni prioritat, ni res. O sigui, nosaltres treballem en neutralitat, imparcialitat, òbviament la confidencialitat i la voluntat de les parts.
1: Uh-huh. Actuau d'ofici?
0: Com? A d'ofici amb el jutjat?
1: No, d'ofici de... Vos ficau voltros, vos enterau de que ha passat això i vos ficau... O cal que vos venguin a cercar?
0: No, sí que pot passar que a lo millor un cas que a lo millor s'ha gestionat i s'ha quedat una mica així, i nosaltres veiem que si podia anar molt més lluny, amb un acord més consolidat, amb més equilibri entre les parts, o simplement que no hi ha arribat a acord perquè no s'ha donat la situació, si fent un seguiment, perquè hi ha casos que fent un seguiment, llavors sí que nosaltres mateixos potser plantegem la reobertura del cas. Per això depèn de la part, si la part diu no, a mi ja m'està bé ara, però clar, hem de veure una millora, un canvi en la situació. Si la situació està igual, doncs també pot ser que nosaltres treballem una part del conflicte i potser en paral·lel s'està gestionant altres qüestions d'aquesta persona, pel que sigui no vol entrar aquí. Mm-hmm. Però no, d'ofici no, nosaltres no.
1: Estem xerrant del que feu.
0: Sí.
1: Però què no feu?
0: Què no fem?
1: Que també és important, perquè potser la gent es pensa que sí, podeu fer coses que no podeu fer.
0: Sí. Nosaltres tenim una línia molt clara amb tota la vessant jurídica, ¿vale? I més des de la llei de mediació 2014, em sembla que és /6, no sé si aquesta és l'anterior, que defineix molt bé el rol dels mediadors. No treballen en la detecció del cas, detecten algun tema de violència de gènere, ¿vale? Quan una de les parts hi ha un desequilibri evident per qüestió de salut mental o algun tipus de situació que es doni. No treballem quan una de les parts és l'Ajuntament, perquè clar, nosaltres
1: sou Ajuntament.
0: Som Ajuntament, però clar, és curiós, perquè no treballem, però sí que òbviament tenim xarxa en tota la resta de serveis. O lo qual, clar, o sigui, jo no treballo a l'Ajuntament, però si tinc que parlar amb disciplina, doncs contacto amb disciplina, vull dir. I no treballem en qüestions quan ja ha obert un procés jurídic.

0: perquè consideren clar, si tu m'has posat una denúncia tenim pendent un judici, doncs no té gaire lògica segura. Però sí que és veritat que cada cop més a partir d'esta nova llei, doncs el conjunt dels jutges, demanen abans d'entrar a sala si hi ha hagut un procés de mediació abans. O sigui, li demanen als advocats, per la qual ja s'apropa.
1: I ja per acabar, si algú que ens està escoltant té ara mateix un conflicte i no sap si el servei de mediació és per al seu cas, què ha de fer i com pot contactar amb vosaltres i quin és el primer pas?
0: Que s'apropi. Nosaltres estem al costat dels Mossos, deien sempre el carrer dels Mossos, Maria Aurelia, al Campmai 32, baixos, i que vingui, ens pregunti, que no tingui dubte. Després, a partir d'aquí, ja veurem si ho treballen en un altre servei, ho deriven, o com ho podem plantejar, però que millor començar i donar un pas endavant abans que esperar que el conflicte resolgui, perquè no resol per si mateix.
1: Manuel Salvador, moltíssimes gràcies per venir a recordar-nos en què consisteix el vostre servei i t'esperam el mes vinent.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Vinga, adéu.

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Molt bon dia, què tal, com esteu? Sonant música Made in USA. Sí, sí, des de la llista Billboard Hot 100, on es classifiquen les cançons més importants dels Estats Units, on neixen aquells tamacles locals i planetaris. Aquesta llista mítica que es realitza utilitzant com a criteris de selecció i de rànquing les vendes, la cobertura radiofònica i l'streaming d'àudio i vídeo de les cançons més importants from USA. Doncs això que esteu escoltant no és la primera vegada que sona, no. És el tema de Ella Langley, el seu Chosen Texas, que, atenció, aconsegueix una 23a setmana consecutiva en el cim, allà en el culmen, ben amunt de la llista Billboard Hot 100. Un record que supera les 22 consecutives de Mariah Carey amb el seu All I Want For Christmas Is You, i que aconsegueix un nou record històric, encara que doncs Mariah Carey podria tornar a recuperar-lo per Nadal, perquè és inevitable que el tema All I Want For Christmas Is You ens acabi rebentant el cervell quan arriben les èpoques nadalenques. Però bé, ens agradava doncs destacar això, que Ella Langley i el seu Chosen Texas ha batut el rècord de setmanes consecutives a dalt de la llista Billboard, i a més doncs ens serveix com a excusa per descobrir una nova artista. Atenció, es diu Jhené Aiko. Amb el seu àlbum Westside Wincy ha debutat directament en el número 1 de la llista Billboard 200, la llista d'àlbums. Escoltarem el seu tema Nothing Night to Say, i us prometo que en el futur, amb tranquil·litat, gaudirem de la Jhené Aiko i navegarem una miqueta amb la seva trajectòria artística per conèixer-la una miqueta millor. Però aquesta balada magnífica és la que us recomano avui i que desitjo que us agradi moltíssim.
1: So I've been being quiet, 'cause I've had nothing nice to say.

0: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
1: I'm mad about the boy, and I know it's stupid.
2: Són les 10 del vespre d'aquest dimarts 29 de setembre. Salutacions per endavant, una hora intensa de soul i rhythm and blues combinada amb informació musical. Fins les 11, des d'aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí, el programa Long Play en antena. I avui, per començar, doncs, escoltarem un senzill d'Otis Redding, la cançó que inicia el programa, el tema que se'n diu així: T'estimo més del que les paraules poden expressar.

Ens hem atensat a l'any 1968 des de l'àlbum The Duke of the Bay, on estava la famosa cançó Sitting on the Duke of the Bay del gran Otis Redding. Estem davant d'una de les balades de desamor més punxants de la factoria Stax Records de Memphis, gravada a principis de l'any 67, pocs mesos abans de la tràgica mort d'Otis Redding en un accident d'aviació. La lletra va ser escrita pel seu company de segell, Eddie Floyd, qui la va dissenyar expressament perquè en Redding hi deixés l'ànima.

Una dona que actua bé, un home que actua bé, Do Right Woman, Do Right Man. Des de l'àlbum I Never Love a Man del 67 estem escoltant a la reina del soul, la gran Aretha Franklin. Una obra mestra del Southern Soul que va néixer com la cara B del cèlebre senzill single anomenat Respect. La gravació va començar en els històrics estudis Fame de Muscle Shoals per una forta baralla entre el marit d'Aretha i el propietari de l'estudi va fer que es finalitzés aquest enregistrament justament a Nova York. I Aretha mateixa doncs, hi va agafar el control absolut tocant el piano elèctric, mentre que els cors els complementaven les seves germanes i la mare de Whitney Houston, la Cissy Houston, una peça precursora en l'exigència del respecte i la igualtat de gènere.

0: Chain encadenat de la música de la mà de Marvin Gaye des del seu àlbum del 68, Into the Groove. Tot i que l'àlbum és recordat mundialment per al seu clàssic Ho he de sentir dir, aquest tall és una demostració impecable de la força de Detroit, escrita per Frank Wilson, tota una icona dintre del moviment Northern Soul, ens mostra un Marvin Gaye amb un registre molt més urgent, trencador i desesperat que el de la seva típica faceta romàntica, impulsat per la secció rítmica implacable dels legendaris de Frank Brothers.
1: El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Rubí, s'ha posat en marxa un moviment ciutadà per reclamar que els equipaments públics en desús tornin a tenir una funció per a la ciutat. El manifest Per una Rubí Viva Protegim els nostres equipaments públics va superar les 250 adhesions en només 24 hores i posa el focus especialment en els antics cinemes de les Torres, que l'Ajuntament ha posat a la venda mitjançant una subhasta. En xerram de tot això amb la Zaira Torán, una de les impulsores del manifest. Bon dia, Zaira.
1: Hola, bon dia.
0: Zaira, per què neix aquest manifest i què vos du a organitzar-vos al voltant de la defensa dels equipaments de Rubí?
1: Doncs, aviam, aquest manifest neix parlant amb diverses entitats culturals, bàsicament, però que compartim aquest espai en el CRAC i arran de la preocupació de la venda dels antics cinemes. Però no pensem que només el debat ha de ser per la venda d'aquest edifici, sinó que el que ens preocupa és quin model de gestió del patrimoni públic s'està fent a Rubí i què està passant amb molts d'aquests equipaments que porten molts anys tancats, infrautilitzats o sense un ús clar. Ara mateix els cinemes porten més de 20 anys tancats i ara l'Ajuntament planteja vendre'ls i això ens ha fet pensar que era el moment d'organitzar-nos i posar sobre la taula aquesta qüestió que ens afecta a tota la ciutat. Què fem amb els equipaments públics que tenim i com decidim en col·lectiu quin ús han de tenir?
0: Uh-huh. Com deies, el detonant ha estat la venda dels antics cinemes de les Torres. Què vos preocupa especialment d'aquesta operació?
1: Home, doncs el que es pugui perdre en definitiva aquella zona, aquell espai públic té unes característiques i una ubicació que podrien permetre donar resposta a la necessitat de la ciutat i a la necessitat d'aquell barri. Ara mateix l'Ajuntament el va comprar el 2004 per més de una mica més de 2 milions d'euros amb la voluntat de convertir-lo en un equipament municipal i bueno, ara que es posa a la venda, amb el preu de sortida de 1,25 milions, doncs també crec que és important que tot aquest el que s'ha promès en els últims anys en el barri de les Torres, que s'han fet com moltes promeses, doncs, bueno, al final és un barri que ja sabem com és, no?, i que ha tingut problemes de convivència, doncs creiem que és una gran oportunitat per poder cosir aquesta comunitat en aquella zona. Per tant, crec que abans de vendre aquest patrimoni públic que porta anys sense aquest ús, nosaltres creiem que cal preguntar-nos què necessita Rubí i què podem fer amb aquest espai o quines alternatives tenim que no siguin la venda.
0: Uh-huh. I què creieu que ha de passar amb aquest edifici, per tant? No sé si teniu alguna proposta.
1: Bueno, sabem que el termini que era per presentar ofertes va acabar el dia 24 de setembre, que és per això vam fer la concentració aquell dia. A dia d'avui nosaltres al final totes nosaltres no tenim constància que s'hagi fet pública una adjudicació. Els registres de la licitació que hem pogut consultar és que encara es situa com algo pendent d'adjudicació. Per nosaltres, en qualsevol cas, la qüestió continua sent la mateixa, que creiem que aquest procediment s'ha d'aturar abans de que es consolidi una venda i poder obrir el debat públic sobre què es fa en l'espai.
0: Uh-huh. I què demaneu? O sigui, demaneu a l'Ajuntament que ho faci públic i demani als ciutadans què és el que s'ha de fer amb aquest edifici. La UB l'altre dia, de fet, deia a les xarxes socials que pensaven que no hi havia hagut cap oferta. A mi, l'alcaldessa, en la primera entrevista d'aquesta temporada, me va dir que sí que s'havien presentat ofertes. No sé per on anem.
1: Jo no tinc ni idea, però creiem que no hi ha un comprador, per tant no...
0: Per això no s'ha fet públic, no?
1: Exacte.
0: Un dels punts centrals del manifest és que no es pot decidir el futur de l'equipament, com deies ara, sense la participació ciutadana. Què enteneu vosaltres per participació ciutadana? Com hauria de ser aquesta participació ciutadana real? Perquè de vegades diuen que hi ha una participació ciutadana i no és real.
1: Clar, nosaltres creiem que participar no és com ho està plantejant l'Ajuntament, no? Perquè al final l'Ajuntament presenta una proposta que ja han decidit ells i després ens pregunten, no?, si ens sembla bé. Per tant, per nosaltres, o creiem, no?, que per la gent de a pie, la participació real vol dir tenir informació sobre la situació d'aquest equip, dels equipaments, conèixer quines necessitats tenen les entitats i tenen els veïns dels barris, posar diferents possibilitats de quins usos se li podrien donar sobre una taula i després en aquest procés que pugui participar la gent en aquest en la decisió final que es triï. Vull dir, entenem que no, a més, no es faci només amb els cinemes. Hi ha altres equipaments municipals que també es troben en la mateixa situació.
0: De quins equipaments estaríem xerrant que vosaltres creieu que s'ha de fer d'aquesta manera?
1: Doncs, mira, per exemple, les Torres Massana, que estan per allà a Canal Zamora, i la Superson, que està allà en el barri del Castell.
0: Serien dos exemples bons. Vosaltres demanau aturar, tornant als cinemes, demanau aturar la venda i estudiar altres vies de finançament per rehabilitar aquests antics cinemes com a equipament cultural i cívic. Quin ús exacte imagineu per aquest espai? Perquè, clar, és un espai enorme.
1: Sí. Nosaltres no venim a dir o dir en concret que s'ha de fer, vull dir, totes les entitats tenien la seva opinió, no? Però per això vam donar exactament veu en aquell dia a la concentració a aquestes entitats que van venir. Precisament el que demanem és aquest procés, vull dir, per decidir-ho entre totes. Cada entitat té les seves necessitats. Podem imaginar un equipament que sigui cultural, que sigui cívic, que sigui comunitari pel barri de les Torres, i que pugui donar cabuda a activitats o entitats o a projectes culturals, a associacions, i que cadascú és que té unes necessitats una mica diferents, algunes sí que són similars. Mm-hmm. Sí, sobretot això, un espai que estigui obert a la ciutat i que es pugui respondre a lo que avui, ara mateix, hi ha coses que no estan cobertes. Mm-hmm. I hi ha més barris més afectats que d'altres.
0: Uh-huh. A més, en aquest manifest proposau elaborar un pla d'urgència dels equipaments municipals. Què hauria de fer aquest pla?
1: Rehabilitar-ho, sabem que té un cost important, no? Però que no, segur que no és fàcil, però que tampoc es podrà fer d'un dia per un altre, però bueno, el que diem és que abans de que es vengui aquest patrimoni, que a més és públic i està totes, no? Pues cal estudiar-ho i cal veure totes les alternatives, vull dir que tingui la seva fase de rehabilitació, que hi hagin subvencions supramunicipals, fons europeus, convenis amb altres administracions, si cal, no sé, que siguin projectes compartits.
0: Uh-huh. El vostre manifest ha aconseguit més de 250 adhesions, va aconseguir més de 250 adhesions en només 24 hores i de perfils molt diferents. Vos ha sorprès aquesta resposta?
1: La veritat és que sí. En aquell moment eren 250, ens ha sorprès molt perquè va ser tot com molt ràpid, no ens vam organitzar en molt poquet temps i també ja vam sorprendre's de la diversitat de la gent i de les entitats que s'hi van adherir. En aquelles 24 hores crec que finalment van ser unes 300 i poc, i que eren entre persones i entitats. O sigui, actualment, ara mateix, teníem unes 21 entitats adherides. Uh-huh. I que també crec que és important remarcar que no eren només entitats culturals, sinó que allà hi havia els agrupaments escoltes, els esplais, entitats esportives també, entitats de cultura popular, música, excursionisme, associacions de veïns... també recordo ara les entitats de salut mental i plataformes socials i de diferents col·lectius. Uh-huh. Clar, això jo crec que el que ens està dient, no? Que és que no és una preocupació d'un únic sector, no sé, cultural, sinó que és molt ampli la gent que vol fer aquesta demanda i que creu que es podien fer les coses millor.
0: A més d'aquest manifest, també vau fer una mobilització davant de les portes de l'Ajuntament el dijous, el dia del ple. Com va anar aquesta manifestació i heu rebut alguna mena de resposta arran d'aquesta mobilització?
1: Resposta ninguna. Però sí, bueno, aviam, per la rapidesa i la immediatesa de com va succeir tot en 2-3 dies, realment estic contenta de la gent que va participar i que va anar a la plaça i sí, no ens han dit res més.
0: No heu tingut cap feedback, des del govern no s'han posat en contacte amb vosaltres ni res d'això.
1: Res de res.
0: Uh-huh. Més enllà dels antics cinemes, que era el que deien que era a la gota que havia fet vessar el tassó, què voleu aconseguir amb aquest manifest? Quin és el model d'equipaments públics que vos agradaria per Rubí? Què és el que necessita Rubí en aquest sentit?
1: Aviam, Rubí crec que ara mateix necessita... que se li... poder confiar, perquè ara mateix no confiem, no? Trobo jo que jo no confio en les paraules que es queden en el vent. Tenim això, aquests diferents equipaments que hem esmenat abans, que hi han hagut promeses que no s'han complert. Allà a les Torres Massana, per exemple, una de les tres torres que hi han va ser rehabilitada i mai se li ha donat un ús. Recordo que allà a la zona del Castell, a l'Osuperson, es va comentar, bueno, es va prometre que farien uns equipaments juvenils dels quals tampoc han sigut. Aleshores, què crec? Que crec que una gran part d'entitats culturals, que a més moltes fan coses amb voluntariat, de manera voluntariada, per la tradició, per la cultura, per l'estima al poble i per fer aquestes activitats, crec que necessitem que es compleixin les promeses. Estem cansades i estem decebudes, no? Crec que la paraula és això. Estem decebudes de que no es compleixin molts dels les promeses o tractes que es diuen que es faran.
0: Sara, ja per acabar, si d'aquí un any miram enrere i dieu això ha servit, què hauria d'haver passat?
1: Ojalà puguem veure-ho així, eh? Què hauria d'haver passat? Home, doncs que realment que totes les entitats tinguin els seus espais, que tothom pugui... bueno, espais per entrenar, espais per emmagatzemar material, que tothom pugui estar content de dir, vale, doncs mira, aquell dia que ens vam mobilitzar, no? o aquesta lluita que va iniciar, que bueno, potser jo crec que ja n'hi ha partits com la UP que ja fa temps que ho demanen tot això, no? I si ho aconseguim, doncs haurà sigut una lluita lenta, de llarga durada, però que, home, doncs estic seguríssima que estarem supercontentes. Però bueno, és això, que el que hauríem d'aconseguir és que aquests equipaments públics siguin realment pel poble i per les persones que habiten i que el cuiden, no, el poble.
0: Zaira Toran, una de les impulsores del manifest per una Rubí viva, protegim els nostres equipaments públics. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui amb nosaltres, per explicar-nos tots els detalls d'aquest manifest i totes les propostes que teniu en ment. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, bon dia.
0: Adeu.
2: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Sabeu quantes vegades jo he escoltat aquest tema en el cotxe, a casa? És un d'aquells àlbums de capçalera i un d'aquells temes que una i una altra vegada han sonat, per exemple, en el meu playlist particular, a la meu Spotify o bé en qualsevol moment que necessitava bona companyia, bona música. És molt probable que també hagi entrat a la vostra llista, al vostre playlist particular, temes com aquest Full Time Papi de Álvaro Lafuente Calvo. I tu diràs, qui és Álvaro Lafuente Calvo? És guitarrica de Lafuente. Esclar que sí. No sé estar tan bé. Doncs guitarrica de Lafuente està en el seu millor moment, en el seu hype, com es diu avui en dia, eh? Està en el seu hype total. El darrer àlbum, Spanish Luther, fa estona que genera tamacles i reuneix els seguidors a la causa de l'artista musical. Però és que és un home que de ben petit no somiava directament en ser un músic, sinó que somiava en ser actor. I molts anys després, els Javis li van donar l'oportunitat de fer-ho amb La Bola Negra, peli que s'acaba d'estrenar, sí? Que es va estrenar el passat divendres i que ha recollit ovacions inacabables, com la del Festival de Cannes, la del Festival de Sant Sebastià, etc, etc. Ho està aconseguint, també està consolidant la seva carrera com a actor. No només com a actor, sinó com a actor cantant, que la mateixa pel·lícula La Bola Negra, que per cert, doncs diuen que tindrà moltes nominacions als Oscars 2027, doncs no només com a actor, sinó que també hi ha un tema musical que s'inclou en el soundtrack d'aquesta pel·lícula, La Bola Negra. Un tema que ara mateix escoltarem, que és preciós, com tot el que fa guitarrica de Lafuente i que porta per nom La Nieve. Disfruteu-lo, gaudiu-lo, que vagi bé, bon profit.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: El rebost està ben ple de productes radiofònics encapsulats, preparats, conservats en perfecte estat de conservació, valgui la redundància, perquè els tornis a gaudir. Sí, sí, a redifondre'ls des d'aquest espai de 4 hores que ara mateix inicia la seva tercera hora. Doncs mira, si et sembla bé, rescatarem una gran entrevista que va fer la Pamela Martínez a la Núria de Gai del Consorci Sanitari de Terrassa, parlant de l'addicció a les pantalles, un tema que ens preocupa moltíssim i que, vinculat als infants i els adolescents, encara més. On s'acaba l'ús normal i on comença el problema? Doncs, si escoltes l'entrevista, potser en trauràs l'aigua clara o, com a mínim, aniràs pel bon camí. Després, tindrem l'oportunitat de rescatar una grandiosa, una magnífica entrevista feta a l'Inspira't, amb les companyes de l'Inspira't, amb la Cuca i la Carmen, que van entrevistar ni més ni menys que l'Albert Espinosa, l'escriptor i, a més, lluitador enfront de la vida, un home que ha inspirat a moltíssima gent, entre altres coses, pels seus llibres, com per exemple Polseres Vermelles, també, la telesèrie de TV3 que va fer història i que ens va ajudar a tots a endinsar-nos d'una forma pràctica i directa i molt emocional en el món de superar el càncer. I, evidentment, l'Albert Espinosa en sabia un pou de tot això. A més, ho adreçarem amb una càpsula per rescatar, doncs, un gran moment musical de la setmana al Rubí al dia. Per què no? Perquè les recomanacions que fa un servidor de vegades també són encertades. Per què no ho he de dir? I ja que em miro en Melic, doncs us dic que podreu gaudir del nou treball d'Art de Bogotà en aquesta càpsula de 6 minutets per saber què han fet aquesta banda murciana. Tot preparat perquè continueu gaudint del nostre rebost.

0: Les pantalles formen part del nostre dia a dia i especialment en el cas dels infants i adolescents, cada vegada tenen més presència des de ben petits. Però quan xerram d'ús de pantalles, on acaba l'ús normal i on comença un problema? Aquesta setmana el Departament de Salut de la Generalitat ha presentat una nova guia de salut digital elaborada a partir de 700 estudis científics que alerta dels efectes que pot tenir un ús excessiu o inadequat de les pantalles en infants i joves. Avui volem xerrar precisament d'això, però sobretot des de la realitat que es troben els professionals, que és una addicció a les pantalles, com la podem detectar i què poden fer les famílies. Per poder xerrar d'això estem amb Núria Aragay, que és psicòloga clínica i responsable de la unitat d'addiccions comportamentals del Consorci Sanitari de Terrassa. Bon dia, Núria.
1: Molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies per convidar-nos.
0: A vosaltres per atendre'ns. Per començar pel principi, quan xerrem d'addicció a les pantalles, de què estem xerrant exactament?
1: Bé, és una pregunta molt, molt difícil per ser de les primeres, eh? Perquè d'entrada l'addicció a les pantalles com a tal, com a entitat, no existeix. És a dir, si ens hem de remetre als manuals diagnòstics i a el que la literatura de moment fins a dia d'avui ens ha demostrat, és que de moment l'addicció a les pantalles com a tal no existeix. És cert que veiem i atenem sovint casos de gent amb un ús excessiu de mòbil, amb un ús excessiu de xarxes, no? Però com a entitat diagnòstica, l'únic que existeix és l'addicció als videojocs, que sí que s'ha demostrat que els videojocs, doncs, per les característiques que tenen, poden acabar comportant una addicció en els nois o les noies que els utilitzen, i el patró de conducta que això acaba activant s'assembla, no?, al que passa, doncs, amb un altre tipus d'addicció, com seria l'addicció al tabac o l'addicció a l'alcohol o altres addiccions. La resta de conductes que podem dur a terme amb les pantalles, doncs de moment encara no tenim un diagnòstic com a tal d'addicció, però sí que podem parlar d'ús excessiu i problemàtic de mòbils, de xarxes, etc.
0: I quan hem de començar a preocupar-nos?
1: Les principals senyals d'alarma, allò que més ens pot ajudar a identificar que alguna cosa passa, és quan veiem que hi ha un canvi de conducta en aquell noi o aquella noia, aquell adolescent, quan aquella persona, doncs, comença a estar més irritable, més absent, potser fins i tot veiem que deixa de banda activitats amb les que abans gaudia, com fer esport, alguna activitat de lleure, no? És a dir, quan realment veiem que hi ha un canvi de conducta en la persona i quan, a més, hi ha com una distància, no?, d'allò que feia abans o de les persones amb les que es relacionava abans, i hi ha un aïllament, és com podem començar a pensar que hi ha algun problema.
0: Uh-huh. En infants i adolescents, quins són els principals senyals d'alerta? Ara ens explicaves això de que era un canvi de conducta més irritable. Les famílies poden arribar a percebre això d'una manera fàcil? Perquè, clar, és difícil veure, perquè això entenc que és molt progressiu i potser és difícil poder detectar de manera fàcil aquest canvi de conducta, aquesta irritabilitat i aquesta absència a les activitats. Sembla que la connexió amb la Núria Aragay se'ns ha anat. Nosaltres estàvem xerrant precisament d'això, d'aquesta addicció a les pantalles que la psicòloga de la CST ens ha comentat que no existia aquesta addicció a les pantalles, que el que és un ús desproporcionat d'aquestes pantalles. Aquesta setmana dèiem que el Departament de Salut de la Generalitat ha presentat una nova guia de salut digital. A més, Salut xerra de conseqüències físiques, psicològiques i socials i adverteix que alguns impactes, sobretot en les primeres etapes del desenvolupament, poden ser irreversibles. De fet, el govern també planteja noves mesures per limitar l'exposició dels menors i abordar les pantalles des d'una perspectiva de salut pública. Avui, com dèiem, estem xerrant amb aquesta psicòloga especialitzada de la CCT en l'ús de pantalles. Ella treballa sobretot amb infants i amb adolescents per tractar aquests riscos que pateixen els joves i que moltes famílies avui en dia estan sobrint. Ella ens explicava que el que realment és una addicció és l'addicció als vídeos. Videojocs és el que està comprovat que és una addicció perquè es tenen conseqüències similars a les que podien provocar qualsevol tipus de substància i fins i tot també les reaccions que tenen que té el tabac. Pareix que tornem a tenir una altra vegada amb nosaltres, amb la Núria, que la connexió a internet torna a funcionar. Núria, jo volia preguntar-te, estàvem xerrant de tot el tema de quines eren les senyals d'alerta que podien detectar les famílies per saber que un infant utilitzava més del que tocava les pantalles. La Generalitat acaba de presentar

0: És a dir, que amb això anem dient, que és que les pantalles no són innocues, és un objecte que ens pot servir per moltes coses, però que també té uns efectes que poden arribar a ser perjudicials i que en funció de l'edat i del contingut o de la, no, de l'aplicació que utilitzes d'aquestes pantalles, pot ser més o menys perjudicial. Per tant, jo crec que, no, l'advertiment de la Generalitat en aquest sentit bueno, doncs posa de relleu i posa de manifest i ha activat segurament una sèrie de, no, d'accions molt encertades per prevenir una miqueta tots aquests efectes que fa anys que anem veient que tenen les pantalles.
1: Mm-hmm. Quines edats serien les que són especialment sensibles?
0: Bé, el que més s'ha vist és que de 0 a 6 anys és on tenen un impacte més directe en funcions i amb habilitats i amb capacitats que poden tenir, doncs, això, com deies, un efecte irreversible, no? És a dir, s'ha vist que amb nens molt petits, doncs, hi ha una interferència en el que és el desenvolupament del llenguatge, la capacitat de jugar, no?, de fer joc simbòlic, que tot això són funcions molt importants per després anar adquirint altres coneixements. S'ha vist també que tenen un efecte molt interferidor en el que és la capacitat atencional, no? Llavors, en aquestes edats tan primerenques, que hi ha tot un procés de desenvolupament cognitiu, les pantalles el que fan és interferir en aquest procés de desenvolupament i, per tant, generen una sèrie de dèficits i d'interferències o de mancances que s'arrossegaran després a, no, tota la resta de procés evolutiu que comporta, doncs, l'adolescència i demés. Això pel que seria la primera infància, de 0 a 6. No? Després s'ha vist que amb nanos de 6, 10, 12, no, i fins a l'adolescència, doncs, pot tenir un impacte més relacionat amb el que és, doncs, la impaciència, la irritabilitat, la tolerància a la frustració, la gestió emocional, l'autoimatge, l'autoestima, és a dir, no? Bueno, s'ha anat veient i l'evidència ho demostra que tenen impactes des del moment zero. I a més, no només és a dir, amb nanos molt petits, el que s'ha vist és que, tot i que el contingut que se li pugui oferir en aquell nen o en aquella nena pugui ser adequat o pugui no ser perjudicial, el temps dedicat a pantalles és un temps que aquell nen no dedica a la interacció amb l'adult. I això té una repercussió doncs, a tots els nivells, però a nivell de llenguatge, a nivell afectiu, a nivell relacional. Per tant, bé, jo crec que és una guia que realment posa de manifest coses que, no, que és bo que la població en sigui conscient.
1: Uh-huh. Sovint posem el focus en els nins i en els adolescents, però els adults també poden tenir una relació problemàtica amb el mòbil, a les xarxes socials, fins i tot també amb els videojocs o amb el consum constant de continguts. Què passa en els adults?
0: Bé, en els adults, evidentment, com comentes, pot ser igual o més perjudicial, el que passa que el tipus d'efecte que pot generar és diferent. I, en principi, els adults que ara som adults no hem nascut amb les pantalles, no hem tingut una infància tan que hagi passat. Bueno, ara ja comencen a haver-hi adults que sí, però en principi els adults, doncs, s'han estalviat una miqueta tota aquesta primera edat de desenvolupament cognitiu amb les pantalles. I això no vol dir que, no, que els adults no puguin tenir problemes. Poden arribar a tenir molts problemes segons, no, com utilitzen aquestes pantalles i les xarxes, per exemple, no, o els videojocs, però són uns problemes diferents. No? Són problemes que tenen potser més a veure amb l'ansietat, amb la depressió, no? Problemes més a nivell emocional, relacional, afectiu.
1: Mm-hmm. Els pares i les mares som el model dels nostres fills, tot i que alguns pares no ho veuen així, som el model dels nostres fills. Fins a quin punt l'ús que fem nosaltres del mòbil condiciona la relació que els nostres fills estableixen amb les pantalles?
0: Totalment. Nosaltres com a adults som els seus models. I, per tant, l'ús que l'adult fa d'aquestes pantalles, la forma amb la que l'adult utilitza en quant al temps i en quant a, no, al contingut del que utilitza d'aquelles pantalles, és un model pels seus fills. I, per tant, això a la llarga, no? Doncs, aquest

0: nois i aquestes noies les utilitzaran, no? Erròniament, si és que l'adult també les utilitza. I afegit a això, quan l'adult vulgui imposar segons quines normes, doncs ho tindrà molt més complicat.
1: Ai, i què és més important? Controlar el nombre d'hores o mirar què està fent el nino o l'adolescent a la pantalla? Perquè, clar, o les dues coses.
0: Segurament les dues coses. Segurament és important controlar les dues coses. És important controlar el temps perquè moltes hores de pantalles, ni que el contingut sigui superinteressant i saludable, pot tenir efectes doncs, a la vista, no? A la postura, no? Pot generar mal de cap, pot generar dolors musculars, pot comportar una vida molt més sedentària. Per tant, el temps és important, però evidentment, no? També cal tenir molt en compte quin contingut s'està utilitzant, perquè no tot el que consumim a través de les pantalles és perjudicial. Hi ha determinades aplicacions, determinats continguts que poden tenir un efecte perjudicial, però no tot, no? Però és important controlar aquests dos elements, el temps i el contingut.
1: No sé, es xerra moltíssim d'aquesta afectació de les pantalles en els infants i en els adolescents, que ha augmentat molt en el cas de la nostra comarca, de Rubí, del nostre entorn. Això es pot extrapolar, vull dir, heu notat més consultes respecte d'això que no fa pocs anys?
0: Nosaltres, particularment, a la unitat d'addiccions del Consorci Sanitari de Terrassa, vam notar un augment molt significatiu entorn al 2020, 2021, 2022. I en els últims anys hem vist una disminució. Clar, nosaltres hem vist una baixada de la consulta per aquests tipus de casos. Això no vol dir que l'ús de les pantalles hagi baixat. El que hem vist nosaltres és que potser no es consulta tant o no ens deriven casos com a possibles casos d'addicció. Per nosaltres això, i ho comentàvem fa un temps amb les companyes, és un reflex, esperem, de que hi ha una major consciència per part de les famílies, hi ha una major tendència a ser més proactius a l'hora d'això, d'ajudar aquells nois, noies, fills, no? Filles a gestionar les pantalles d'una manera diferent. Jo crec que en general, no? A nivell de societat, hi ha molta més consciència i per tant això potser està fent, no? Que tot i que segueixen havent-hi gent amb un ús molt elevat, no acaben arribant com a casos d'addicció.
1: Està clar que els pares hem de posar límits, però què passa quan ja tenim el problema?
0: Bueno, quan ja tenim el problema no vol dir que no es puguin posar límits. Quan el problema ja està en una casa on s'han posat límits, doncs s'ha de seguir posant límits i s'ha de seguir mirant què passa, per què hi ha aquell problema, per què aquell noi, aquella noia està preferint, no? Destinar més temps al que fa a través de la pantalla que fent altres coses de la seva vida, no? Fora de les pantalles. Però amb o sense problema, posar límits és molt important. I encara que no se n'hagin posat, en el moment en què comencem a detectar que hi ha un problema en una casa, entre moltes altres coses, però també haurem de posar límits, no? Però una cosa molt important, no? Jo crec que més enllà dels límits que hi han de ser, és també poder entendre què està passant en aquella casa, què està passant en aquell noi o aquella noia que prefereix viure a través d'una pantalla que viure en el món real, no?
1: Quin seria el primer pas que s'hauria de fer a banda d'aquests límits? Acudir a un especialista?
0: Clar, jo crec que quan la comunicació dintre de la casa, no, amb aquells pares i aquells fills no dona resultat, diguéssim, i no serveix per identificar què li pot estar passant a aquell noi o aquella noia, és important consultar. Consultar no tant perquè hi hagi el focus, no, s'hagi de posar el focus en l'addicció, sinó per això, per posar el foc en què pot estar-li passant, no? Que ha comportat aquest canvi de conducta i aquest canvi en la seva vida.
1: Uh-huh. I
0: jo que, perdó, el més important és primer que els pares intentin entendre i parlar-ne. Jo crec que una de les coses que també veiem moltes vegades és que hi ha por a parlar-ne, no? Fa por. I jo crec que, no? Un dels primers passos és que com a pare o com a mare puguis parlar-ne, perquè amb qui més confiança de poder tenir aquell fill és amb els seus pares. Després, si no se'n surten o no hi ha canvis o hi ha més problemes, es pot consultar, no? Amb un especialista, però el primer pas és parlar-ne. Un canvi, no? Que veu el pare, doncs s'ha de fer palès, no? I s'ha de poder parlar-ne.
1: I ja per acabar, si hagués de donar tres consells molt concrets a una família que ens estigui escoltant ara mateix, quins serien?
0: Dependria de l'edat, però si els he de donar de forma molt general, tres consells serien, per una banda, parleu molt amb els vostres fills, és a dir, les sobretaules són l'element més protector de molts problemes de salut mental amb o sense les pantalles, que poden patir els nostres fills, que hi hagi sobretot un espai de comunicació fluid en les cases, que es pugui parlar de tot, que es pugui parlar dels problemes, però també, no?, de les preocupacions i de les coses que van bé, que es pugui parlar de tot, perquè és la comunicació serà l'element que més ajudarà a identificar què passa, no? A identificar que passen coses i poder buscar què passa, no? L'altra seria posar límits, és a dir, com a adult, igual que posem límits en l'alimentació, en els estudis, moltes vegades, no? Si han d'estudiar o a quines hores s'ha d'estudiar, jo què sé, si, no? O les activitats que fan, s'han de posar límits amb les pantalles. Uh-huh. Igual que li, no?, revisem, doncs, què mengen, s'ha de revisar què utilitzen i com utilitzen les pantalles. Per tant, posar límits i tenir un paper proactiu, no?, a l'hora de saber què fa aquell fill o aquella filla amb la pantalla, no només en quant a temps, sinó en cor, no?, amb activitats que fan allà a través de les pantalles. Per tant, posar límits i conèixer, no?, què fan. I el tercer, intentar gaudir del temps lliure compartit sense pantalles. És a dir, també tenir un paper molt proactiu a l'hora d'ajudar els fills i les filles a buscar alternatives sense pantalles i a compartir temps amb ells sense pantalles.
1: Uh-huh. Núria Aragay, moltíssimes gràcies per explicar-nos i ajudar-nos a entendre un poc més com està aquest risc a les pantalles, tota aquesta guia que s'ha publicat i com funciona un poc la ment dels joves, dels infants i també dels adults quan estan davant d'una pantalla. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu.

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Estem rockeros, sí. Donem la benvinguda a Art de Bogotá. Sí, aquesta banda murciana publicarà demà divendres Manufactures del Club de la Gente Sola, el seu treball d'estudi. Per aquest disc han comptat amb Joe Ciccarelli, el mític productor que ha treballat amb gent tan icònica del rock com Frank Zappa, The White Stripes, The Strokes, Morrissey, U2, Beck, Elton John, Alanis Morissette, entre d'altres. Déu-n'hi-do, quin luxe tenir a Joe Ciccarelli produint aquest nou treball d'Art de Bogotá. La banda, a més, editarà una ambiciosa proposta física que converteix cada edició de Manufactures del Club de la Gente Sola en una peça única. Una peça dissenyada per acompanyar, doncs, aquest llançament, un dels llançaments més esperats de la seva trajectòria artística. Per exemple, el podreu trobar en vinilo de luxe exclusiva limitada, vinilo premium limitada, troquelada, CD, digipack, casset i vinilo gatefold. Ni més ni menys, eh? Totes les versions possibles per a que aquest Nadal, si heu de fer un regal, doncs, a algú que li agrade molt Art de Bogotá, tingueu aquella versió extra premium i física, que la trobem a faltar, especialment a tots aquells que ja tenim una certa edat, doncs la trobem a faltar poder tocar la música, no? Ja sé que la música, evidentment, és algo que flota a l'aire, no? Que són notes, que és so, però quan ho tenies físicament amb el vinil, o amb el CD, fins i tot si m'apures, era un altre rotllo, no? En tot cas, Art de Bogotá, doncs demà mateix publica Manufactures del Club de la Gente Sola. I, precisament, el Club de la Gente Sola és el tema que ara mateix escoltarem i que gaudireu des de les recomanacions del Rubí al Dia.

0: El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Avui volem parlar de mirades que inspiren, de persones que han transformat la seva vida i la dels altres amb històries petites però molt poderoses. Una d'aquestes mirades és la d'Albert Espinosa, un creador que ha convertit moments difícils en la seva taula de salvació.
2: L'Albert va néixer a Barcelona el 1973, va estudiar enginyeria industrial, però la vida el va portar cap a l'escriptura, cap al cinema i cap a la televisió. És autor de llibres que han emocionat milions de persones i creador de sèries com Polseres Vermelles.
1: La seva mirada neix d'una etapa molt dura, una dècada convivint amb el càncer. Va perdre una cama, un pulmó i part del fetge, però ell sempre diu que el càncer li va donar més del que li va treure.
2: Té anècdotes que són gairebé filosofia. El color groc, que per ell simbolitza les persones que et canvien la vida, per ell cada persona que passa per la teva vida deixa un color. La trucada de Spielberg, que va rebre en un taxi, també no sé si era groc, o aquella llibreta on apunta les coses petites però grans que li fan pensar.
1: Actualment, l'Albert continua escrivint i rodant projectes. Ha estrenat llibres nous, fa xerrades arreu del món i treballa en sèries i programes de televisió que mantenen el seu segell, emoció, humor i humanitat. També està molt centrat en la divulgació de la seva filosofia vital, ajudant persones a mirar la vida amb més calma i més llum. I ara, doncs, amb aquest perfil tan profund, perquè normalment sempre parlem de dones, hi ha homes que també ens agrada que ens portin les seves històries inspiradores i tenir-los aquí al programa. Llavors, a mi em va cridar molt la història de l'Albert, veient la seva biografia, i que el coneixem poc. Coneixem molt del que fa, però aquesta filosofia de vida jo crec que és un tema que s'ha d'explicar.
2: Hem de portar l'Albert Espinosa aquí. Què et sembla?
1: M'encantaria.
2: El contactarem.
1: M'encantaria.
2: Vinga, va.
1: Doncs seguim inspirant-nos amb històries que ens connecten. Anem-hi.

0: Després d'haver conegut aquesta meravellosa història, la història i biografia de l'Albert Espinosa, tenim algú aquí a l'estudi que ja molts de vosaltres el coneixeu. Jo tinc el plaer de conèixer-lo fa molts anys, que, bueno, no sé, parlarem de 20 anys o més, sí. Ja no sé, ja no me'n recordo. El Llau Costa, que s'incorpora avui a la nostra família inspirada. Hola, Llau, què tal?
1: Hola, molt bé.
0: Escolta'm,
2: benvingut a l'Inspira.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta'm, que cada mes vindràs per aquí, no?
1: Clar que sí, tinc ganes ja.
0: I què farem al teu espai? De què parlarem? Al racó del Llau.
1: Al racó del Llau, mira, podem parlar de tot, no sé, alguna coseta que us agradi, no sé, coses que inspiri, coses que motivi.
0: Parlàvem de filosofia de vida amb l'Albert Espinosa, de l'Albert Espinosa. Jo crec que tu també tens la teva filosofia de vida, perquè tens una història. Sabem que has escrit un llibre, bueno, que t'estàs fent un puesto amb aquesta filosofia teva. A mi m'agradaria que tot això s'impregnés aquí a l'Inspira't.
1: Clar que sí.
0: Ens ho portaràs?
1: Sí, clar. Sí? Sí, és un plaer.
2: Tu estàs segur que vull dir, confies en la Cuca i en mi,
1: 100%,
2: eh?
1: 100% sí, a sec. Sí, sí, sí, sí,
0: a cegues. Pensa que nosaltres som inspirades. Ell és un inspirat.
2: Per tots una mica pirats.
0: Llau, avui ens portes un conte. Comencem a explicar aquest conte, aviam què passa.
1: Val. La conte, mira, va, si us va bé, us explica en castellà. Però és molt divertit.
2: Perfecte.
1: Perquè...
2: Més de gust.
1: Vale, Ingana, cuando éramos pequeños, nos harían contar, entonces, claro, los chavales cuando tenían edad, que cuando tú conocías a una chica o la chica conocía a un chico que le gusta, normalmente suele comentar a tus padres, el chico a sus padres, porque vivían en esta época, entonces, claro, el chico cuando explica a su padre que ha conocido a una chica y quiere darle un beso o hacer un baile o algo más allá, suelen organizar como una fiesta de un baile, y este baile se llama tongolele. Entonces, este tongolele es muy peculiar porque lo que suelen hacer es invita a todos los amigos del chico y la chica invita a sus amigas. Como si fuera una boda, pero no lo es. Es como que la chica va a explicar a su madre, este chico es muy guapo, que me gusta y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Hacen una fiesta, pero el fiesta consiste en el baile de tongolele que tienen que perder su... virginidad, pero delante de todo el mundo.
0: ¿En ¿Cómo? Serio?
1: Sí.
0: No me lo puedo creer. ¿En serio? Sí. No, esto es broma.
1: No, no, es un cuento que nos contaban de pequeños. Entonces, ¿qué pasa?
2: De patits, ¿eh?
0: Pero a ver, ¿de pequeño?
1: Bueno, de pequeño adolescente, espera, ya grande, claro, ya de...
0: Esto ya era una clase de sexología,
2: adolescente,
0: ¿no?
2: Sí. Adolescente.
0: Pero adolescente. Igual era para introduciros ya en el aprendizaje, ¿no?
1: El aprendizaje, sí.
2: Y sense tabús.
1: No, sense tabús.
2: Que no ens aniria malament aquí tampoc, ¿eh? Aquí tenim feina, ja, amb això.
0: Però ens sobta que estigui la mare, el pare, explicant, sí, no, una mica, aviam, que sí, que, però clar, tu com a adolescent, imagina't explicant-li al teu pare que t'agrada, o a la teva mare, que li agrada, que t'agrada un noi o una noia, i que es faci una festa per fer això. Aviam, jo no ho veig molt...
1: Però, espera't, entonces, què passa? Tu invita a tus amigas, el chico invita a sus amigos, entonces el padre... Claro, porque ellos se sienten, el padre a lo mejor es un jefe del tribu de ahí, entonces lo que solían hacer, montar una gran fiesta. Entonces el padre, mientras tanto, como en su momento, lo practicó, lo suele llevar el chico en el campo para practicar con un árbol de plátano, así blandito, entonces el chico va...
0: ¡Ay, ya! ¡Me encanta!
2: Pero es un cuento esto, ¿no? Es un cuento, ¿no?
1: Bueno, estos cuentos que a veces creen...
2: ¿Basat en fets reals o no?
1: Es lo que diuen, porque sabes que los cuento...
0: Ahora, no sabemos si es un cuento o
1: es algo real.
0: O una leyenda.
1: Una leyenda, claro.
0: Sí. A saber. Y ya, ¿a ti cuándo te lo explicaron?
1: A mí, mira, yo fallé este baile, por eso estoy aquí, porque me echaron de tres. Porque no lo superé.
0: Escolta'm una cosa, però tu, quan vivies a Ghana, algun amor vas tenir.
1: Sí, bueno, a l'institut, sí, sí, a la meva, sí. Sí, sí, sí. No, llavors, va tenir un rollet, sí.
0: Llavors, què va passar? Us vau aplicar el conte,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, se'm va aplicar el conte.
2: Entonces, clar. Millor, ara sí que, eh?
1: No, claro. Entonces, como yo no aprobé, porque claro, yo tenía que practicar, entonces lo que suelen hacer, cogen un callejón estrecho.
2: Esto no,
1: entonces,
2: va bien. Esto no va bien.
1: Los amigos,
2: Jacob,
1: de la chica...
2: Páralo. Trate de arrancarlo.
1: Los chicos hacen como sus amigos todo en un sitio y de la chica a otro lado y las familiares de la chica la otra punta de la calle y del chico. Entonces la chica, claro, tu madre te explica, cariño, este día es tu día especial, no puedes fallar. Y el chico, como el padre, le ha llevado al campo a practicar con un albo el baile de tongolele.
0: Es que al nombre también, el tongolele tiene miga, que diría mi abuela.
1: Entonces tú imagínate un chaval, el chulo del barrio, que le llega su baile de tongolele y falla este día. Ya lo ha cagado, ya.
2: Ya te la creo
1: posada,
2: parvida, pobre.
1: Claro, yo suspendí, por eso me mandaron de allí, me echaron del tribu, porque era vergüenza para la familia.
0: No, pero a ti no te echaron, ¿eh? A ti no te echaron. Yo crec que tu vas venir i vas buscar-te la vida per venir fins aquí, sí. Per amor també.
1: També, sí.
0: O sigui que sí, el tongolele, sí, el vas seguir practicant, no?
1: Sí,
2: el va portar cap aquí. Sí, jo no conec aquesta història. Podem posar-nos al dia de la història del Llau, un resum, sí, molt resumit.
0: La resumeixes tu o la resumeixo jo, com vols, Llau?
1: Bueno, fes-lo tu, que sí? Tu... Sí, és perquè sí que queda. Sí.
0: Mira, el Llau fa 20... Quan fa
1: 26.
2: Hi havia una vegada.
0: Hi havia una vegada. Avui va de contes, la Lina. La Adelina s'ha quedat amb nosaltres i li estem donant des inspiració per un conte. Doncs el Llau va venir des de Ghana fa 26 anys. Jo vaig tenir el privilegi de conèixer el que ell acabava d'arribar. Sí. Va començar a treballar en una empresa que tenia contacte amb la meva. Llavors, bueno, ens vam conèixer allà. Sí. I el meu germà i ell tenen una relació molt, molt maca i, bueno, i es manté, sí, durant els anys, s'ha mantingut. Sí. Sí. Me l'he retornat a retrobar, doncs, als mitjans, sí, i a partir de que ell ha escrit ara un llibre que es diu Renacido entre el mar i la tierra. Renacido...
1: Del mar i l'arena, sí.
0: Oh, bueno, és que ja m'he ido jo per los cerros de Úbeda. I llavors ens hem tornat a retrobar.
1: Mira, he portat una aquí.
2: Ah, molt bé. Genial.
0: I, bueno, aquí, Rubi, és molt conegut el Llau, eh? Ha presentat el seu llibre a Sant Jordi. Bueno, està fent molta... És un influencer, ja. O sigui, ja el TikTok i l'Instagram el té per la mà. I últimament el veig molt... No sé si què està passant, però el veig a Telecinco, a la COPE, a Cadena Ser. Dic, jo no sé ja què li queda per fer.
2: Tongolele en expansió.
1: Això.
0: I haig de dir una cosa molt interessant, que ara no ens explicarà ell, perquè va fer un tongolele aquí a Rubí.
2: Com?
0: Sí. Ell va fer un tongolele aquí a Rubí, sí, perquè es va enamorar d'una dona d'aquí, de Rubí.
2: Ah, de Rubí.
0: De Rubí. Rubí. I ells viuen aquí i té una filla de Rubí. I la Ivet,
2: Ai, quin nom més bonic.
0: Ivet.
2: Per una nena, Ivet.
0: Ivet Costa, molt, molt coneguda també per molts, va participar a La Voz.
2: Ah, però si jo ja el coneixia, el Llau, clar, el dia de Sant Jordi.
0: Clar, és que jo dic, jo em sona, però no sabia.
2: Mira,
0: ara...
2: Si us plau, per favor, vull dir, quina veu... Jo bueno, vaig plorar, sí, perquè és que em va emocionar allà, cantant, saps?
0: Doncs ja us he ubicat una mica en tot això, però sí. Bueno, anem al lío. El tongolele aquí a Rubí, què va passar? Aviam, jo vull saber com vas conèixer la Laura,
2: ai,
0: que és la teva dona.
2: Sí, salsa rosa.
1: Val. La Laura la va conèixer, clar, perquè jo vivia amb un noi aquí a Rubí, entonces em va dir, iau, anem a ballar salsa, no? Clar, que veus que normalment la gent, quan ve una persona negra i tot això, pensa que, ui, això saben la ball, la porten la sang, no? Lo llevan la sangre. Però jo era més patosa que un pato mareado. El tío va ser tan pesat, le va dir, vinga, va, anem. Entonces nos van portar aquí.
0: Perdona. ¿Y lo de lo otro que se dice de las personas con color también es mentira?
1: ¿Cuál? No.
0: ¿O la es verdad?
2: A veure, són les 6:43 de la tarda. Nena,
1: bueno.
0: Vamos a dejar correr,
1: sí,
0: la imaginación,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, això.
2: I l'aire.
0: Bueno, tornem a la salsa, vinga, va.
1: Val. Entonces, van ser tan pesats, entonces, vinga, va. Entonces, vaig entrar allà i hi havia gent, hi havia noies, així, nois, estaven agrupant, entonces, clar, se ve que estaven esperant el profe del baile, el ball de salsa. Entonces, clar, jo quan vaig entrar, de cop la Laura va dir, mira, ja arriba el profe de salsa. Entonces, jo, en aquell moment, anava així, digo... Para ser negro tengo que ser el profe del salsa. Pero va a seguir como un momento así. Entonces va a decir, él ya en su momento va a decir, qué borde el chico, ¿no? Entonces, claro, para el destino, lo que sigue, nos van a ficar a ella como pareja de baile. I en aquest moment, clar, ella havia fet ball de salsa i ella sabia més ballar que jo, en aquest sentit. Entonces, clar, vaig començar així i em van ficar com de grup. Entonces, quan van acabar, jo, quan va sortir la meva... Digo, mira, estoy enamorado de una chica pero que no lo sabe y va a ser madre de mis hijos. Jo vaig dir així. Wow. Però,
3: això és que és projectar.
1: Sí, sí, sí. I, va dir, i el noi em va dir aquí i dices, hombre, está loco, si no lo conoces de nada y tal. Entonces yo le voy a insistir que sí, que sí, que sí. Entonces en aquel moment van començar a tornar, la Laura venia de dia sí, dia no. Entonces, a vegades, quan sortíem el divendres, clar, a vegades venia i tal, entonces li va dir si volia, quan acabaven el ball de divendres, anem a fer, aprenent alguna coseta així. Entonces, un dia va dir, no, no puedo, perquè sempre deia que no, que no, que no. Però jo no diria res de que se volia algo perquè no sabia res d'ella.
3: T'estava donant llargues, eh?
1: Sí, jo...
3: Ai, el tongolele...
1: M'estava costant. Entonces un dia se va animar i va venir amb nosaltres així. Entonces cada cop anava, però jo no li havia dit res i tant. Entonces un dia, no sé, va sortir així i li va demanar que si t'agradaria fer un cafè amb jo i em va contestar que sí. O sigui que va sigut...
3: Un cafè,
1: sí, sí, sí. Cafè. Sí, molt així.
3: Molt relaxat.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, en plan...
2: Sí, i com va anar, per venir de gana i d'on sí, venies, sí, sí, o sigui, sí, va ser molt light.
3: Explica'ns una miqueta què va passar amb el cafè.
1: No, bueno, van a fer cafè, entonces, clar, jo quan van acabar el cafè no va passar res i anàvem al cotxe i entonces...
3: Laura, tapa't les orelles.
2: No, no, i la, bueno, i tothom menor de no sé quina edat posem.
1: Entonces amb el cotxe sí que la va fer un petó i va sigut tot així. I
3: o sigui, el tongolele de gana a Rubí sí. Es va complir.
1: Sí. Sí.
3: I tu li has explicat aquest conte a la Ivet?
1: Com va conèixer la Laura?
3: No,
1: el tongolele.
3: Tongolele.
1: A vegades, quan estem en grups, així, estan fent així, sí que l'expliquen a sobre, així, però jo suposo que s'imagina fent coses, però quan seguim un entorn així més tranqui, sí que explica la història, que més que ara no sé si podria explicar, clar, però potser el més lai, no? Entonces, aquest ball, el baile consiste... que tus padres del chico o la chica están aplaudiendo y tus amigos, entonces si tú vas bailando, entonces es como, fíjate bien, no puedes fallar. Si falla, ya lo has cagado.
2: Ya es concante. Ya lo has cagado. Vol dir que aquella persona ja, vull dir, ja no l'has conquistat, no? O sigui, ja no et farà cas mai més.
1: Val. Pot ser que fa cas...
2: La família no t'accepta, llavors.
1: La família és com tu, espera, és un any, va per any tras any. Pot ser que en aquest moment, com no ha passat res, pot ser que t'agrada una altra noia o un altre noi, entonces torna. Però tenen que esperar un any següent. Entonces, clar, normalment lo que hacían es los chicos típicos chulos de barrio, guay, entonces es como, míralo, vale, guay, pero fallaste. Y el chico ahí, ¿qué tal? Entonces era como chinchar, ¿no?
2: És com perdre la bona reputació, no?
1: Això, sí.
2: Però a les dones també els hi passa el mateix? Perquè elles, les dones, les seves mares... Les tietes o així, els hi ensenyen també...
1: Sí.
2: No van a un arbre, no?
1: No, la fan cremetes, te fiquen, prepara, cariño...
2: Ungüents...
1: Sí, entonces fan can els teus amics, que és lo que són més gamberro, venga, campió machote, tú puedes, es tu día, no puedes fallar. Entonces, entre el nervio y la chica, cariño, lo que te he enseñado, tal, entonces hace el baile, y entonces, claro, el chico va bailando hacia allí, y la chica, entonces tiene que... Y la canción consiste, fíjate bien que no puedes fallar... Si falla, hasta el año siguiente. Eso es la canción.
3: Castigado.
1: Sí.
2: Un any t'has d'esperar. Vull dir, sí. A tu t'agrada aquella noia sí. I t'has d'esperar un any
1: per tornar a fallar, clar.
2: Per tornar a intentar-ho.
1: Intentar, sí. Por eso los padres, como los padres se creen esto, ¿qué hacen? Llevan a sus hijos al campo, al bosque, entonces coge un árbol y van practicando durante...
2: Molta práctica.
1: Hasta
2: sí,
1: que
2: sí.
1: Llega el momento para que no falla. Entonces el padre... Es como, hijo, si falla, te castigo aquí en este pueblo, ya no vuelve más, entonces...
3: Però clar, i això, o sigui, és un conte, però sí. Quina importància li doneu com a societat? O sigui, quina rellevància té aquest tipus de conte per la vostra, per al vostre, o sigui, diguéssim, el dia a dia, o la
1: vostra cultura? Jo crec que és un conte així, tipo humòricament, és per a fer la conya, és per a fer, o sea, que no...
3: Voy a hacer una cosa que igual alguien me va a decir, és humor negro, no?
1: No, no, clar, és humor negro, és un chiste negro, clar. És com un blanc, un negro en la nieve, que és un blanco perfecto.
3: És que hem de relativitzar.
1: Claro que
3: ens
1: sí.
3: Hem de relaxar.
1: Claro, perquè, és que és així.
3: Oye, últimamente que estamos tan sensibles con el lenguaje, sí, claro, de verdad, claro, por favor.
1: Claro.
3: Necesitamos a personas como Yao en nuestras vidas. Per això, aquest record serà tan important.
2: Claro. No, molt, o sigui, torna cada mes, si us plau, et necessitem.
1: Però és que negro, blanco, amarillo, chino, rubio, què més da? Sí. És la persona.
2: I tant,
1: clar.
2: Suposat.
1: Sí, sí, és que és així.
2: Mira, l'Albert Espinosa, que parlàvem abans, no? A tothom li veu un color diferent, no? I li deixa un color, no? Com un record d'un color. El groc vol dir alegria, suposo.
3: Com si diguessis un número, pues, són coses que les persones et deixen empenta.
2: Albert,
3: empenta,
2: calma.
3: No, empremta.
2: Empremta, sí, no, sempre... Hi ha persones que et deixen empenta, com el Llau. Et deixen empenta, o sigui, que t'empenyen a renéixer, com el seu llibre, no?
3: Renéixer. Estàs escrivint, em vas dir l'última vegada que estaves escrivint.
1: Sí, és que volia escriure per a, sobretot, ara que estic aquí, sobretot per a poder ajudar l'altra gent, no? Sobretot l'adaptació, la integració, la forma de que la gent que vinguim de fora, que quan tu arriba a una societat nou que no és la teva, els costums, la forma que visquin aquí a Catalunya, sobretot, no? O a Espanya en general, no? És sobretot intentar acostumar, i no cal que renunci a la seva cultura, res, no? Però sí que intentem adaptar com visquin aquell gent, respectar.
3: Clar, és que ja el moment això... que estem visquent al país, sí, amb el que està passant, sí, a Ceuta, per exemple,
1: sí,
3: tu et poses en la pell dels cavalles, dels ceutíes, i entens la seva posició.
1: Sí, totalment.
3: I llavors veus com la teva, jo crec que també és molt important que sortiu i que parleu, sí, perquè al final és reivindicar que no és que siguis racista, és que
1: no.
3: Hem de ser persones... Jo sempre dic que la paraula respecte,
1: respecte,
3: ha d'estar per davant.
1: Sempre.
3: I
1: sempre.
3: Tots som humans,
1: sí, sí,
3: però
1: sí,
3: clar, des del respecte.
1: Clar.
3: Llavors, sí, a mi m'encanta tenir persones com tu que posen aquest aire tan... No sé, és humà, és... I s'ha de donar importància a això.
1: Jo crec que és cada cop és com perdem això, no? A respecte a la part humà, no? De la sensibilització. Clar, és com donar igual tot això. Entonces, clar, jo crec que intentem no perdre aquest respecte d'una persona a l'altra, no? Que, perquè al final estem de pas, que no visquem pas sempre, no?
3: I tu què li diries,
1: no,
3: a persones que, per exemple, que han vingut, que estan buscant una, sí, oportunitat, que, uh-huh, això ho sabem, que, sí, i tots som humans i ens hem d'intentar cuidar el més que podem. Però les persones que han vingut d'aquesta manera, que tu també vas,
1: sí,
3: vas venir jo... amb patera,
1: clar,
3: o sigui, però què els hi diries?
1: Jo, clar, com jo, això que ha passat en Ceuta és com situació en contrat, no? És com... Perquè jo vaig des de Tànger fins a Tarifa, no? Jo vaig arribar, que és que, clar, normalment quan arriba una patera o un sòdia, que 200, 300, pot ser que no sigui tant així, però quan entra 70, 80, no sé quan, que van entrar a Ceuta, clar, perquè una ciutat que crec que la població són així, o sigui, que no hi ha recurs. Mm. Per això jo, personalment, fic a la pell de la gent de Ceuta. Perquè no et donen abast. On que tu vols ajudar, però quan no tens o no hi ha capacitat per això, jo entenc que la gent sigui així, però clar, també són persones, no? Entonces jo em fico a la pell de la persona que han arribat, perquè pot ser que s'ha sigut enganyat o el que sigui,
2: segur,
1: però estan allà,
2: manipulats.
1: Entonces, clar, perquè hi ha nens, nenes, hi ha... Entonces, clar, jo empatitzo molt, sobretot les persones de Ceuta, perquè jo em penso el mateix, no? Jo tinc la meva filla, imagina't, Rubí, no sé si som 90.000, de cop 90.000 persones. Clar, la situació serà molt complicat perquè no coneixem la gent que vinguin aquí. Entonces, clar, aquesta situació d'angústia, els pares, el gent, tot. Mm. Perquè hi ha gent... Perquè jo sempre que diu que hi ha gent bona, hi ha gent que em vol ajudar. Mm. En el meu cas, aquí a Catalunya, jo dormia en plaça Catalunya, em van ajudar la gent d'aquí perquè no hi havia xarxa social. Senyora que em va portar cot anglès. va comprar roba de Nadal, fins tots, em van donar 10.000 pessetes.
3: És una història molt semblant a la de l'Omar Roussman, eh?
1: Sí.
3: Els coneixeu?
1: Sí, perquè em van convidar a la seva pel·lícula a preestreno a Barcelona.
3: Ah, jo la vaig veure a Sant Cugat.
1: Sí.
3: Entonces, una història també...
1: Molt heavy.
2: M'està recordant, ara no, però no em ve el nom, ja te'l diré. Ja veurà també si el coneixes, que ens va explicar també la seva història. I també de l'estil, ara està fent documentals, crec que estava escrivint un llibre, va venir, mira. No sé si va ser la temporada passada o l'anterior, quan em vingui el nom el diré, em vindrà.
3: Ara no recordo.
2: Sí, ja. Després,
1: també és d'aquí a Rubí?
2: No, ell viu a Hospitalet.
1: Val.
2: I de fet ens va explicar, igual Cuca, te'n recordes per això, que també feia de... Bueno, puc dir, és Rei Mag.
1: Ah, val, sí.
2: Te'n recordes?
3: Feia de rei.
2: Barcelona? Sí, de rei, feia de rei.
3: Sí, però ara me'n recordo del nom. És que, ostres, ja portem 5 anys, eh?
2: Ara no em ve.
3: I ja complint anys nosaltres també, que això també és una altra...
2: Potser podríem fer un dia d'aquest racó del Llau, que vingués també...
1: Clar que sí.
2: Vinguessin ells.
3: A mi m'encantaria.
2: Per contrastar aquestes històries... No?
1: Clar, podem ficar... Sí, em sembla perfecte.
3: A mi m'encanta. Jo, el Llau té les portes obertes a l'Inspira, perquè com he dit al principi, és un inspirat com nosaltres, o sigui que... I podem parlar de tot,
1: sí,
3: com veus.
1: Aquí
3: podem riure, parlar de temes serios, sempre hem de dir que es pot parlar de temes serios des de l'humor.
1: Sempre. Però és que si no, si perdem això, jo crec que ja...
3: És que l'humor és una via per fer que les coses no siguin com estan passant. Ens estan polaritzant a tots d'una manera perquè no... S'utilitza el llenguatge de mala manera. Ah. I per això necessitem racons com el teu. Ah. Torna més vegades aquí a l'Inspira't.
1: Encantat.
3: T'esperem aquí el mes que ve.
1: Sí? Aquí estaré.
2: Si us plau.
3: Carme,
2: més llau. Més llau costa.
3: Avui el necessitàvem. El necessitàvem
2: moltíssim.
4: El rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Són les 5 de la matinada.
1: Sempre al teu costat.
2: El temps passa volant, eh? I nosaltres encara estem aquí amb la veu aquell una miqueta refredada, intentant, doncs, donar el callo i transmetre a vosaltres tot allò que succeeix en el rebost, eh? Us demanem disculpes si noteu que vaig una miqueta justet de veu. Però no és lo important allò que jo faci, sinó allò que recuperem, aquells minuts encapsulats de la ràdio, del bo i millor de la setmana radiofònica a Ràdio Rubí. Minuts com, per exemple, doncs, els minuts polítics. Sí, també tenen importància dins del Rubí al dia. Estem parlant de la secció de l'espai propi, diríem gairebé, que es diu Grups Municipals Opinen. En aquest cas, ens trobarem a la Pamela xerrant amb la Montse Soler, que és la cap, la líder d'Esquerra Republicana de Rubí i també la cap de l'oposició. Més tard també recuperarem l'entrevista del mateix Rubí al dia, però en aquest cas del Toni Bravo, entrevistant els amics i amigues de la gent gran de Rubí. Tindrem a l'Elvira, tindrem al Ricard i tindrem al Josep, que vindran, doncs, això, explicar-nos què estan fent, què estan preparant, perquè la gent gran pot ser gran o pot ser veterana, però tenen ganes de fer moltes i moltes coses, eh? Apunteu tot el que us diran perquè és molt interessant. I finalment tindrem l'oportunitat de rescatar els 10 primers minuts d'un dels programes més mítics de la programació de Ràdio Rubí. Un dels programes que té més temporades en antena. Estem parlant del Long Play. Al darrere del Long Play hi trobem sempre el nostre company i amic, el senyor Xavi Baltà. El Xavi Baltà, doncs, fa una selecció molt especial de música soul que el passat dimarts, dia 29, doncs va sortir per antena. Si voleu recuperar el programa al complet, cosa que us recomanem moltíssim, és tan senzill com anar a radiorubí.cat i anar directament a programació o a podcast i allà trobareu Long Play, que recupera aquella essència mítica dels vinils del Long Plays, així anomenats, doncs que tenien allò, contingut musical d'autèntic luxe. De lujo, lujo total, el que trobareu en aquest Long Play. Tot això per gaudir de la darrera hora, de la quarta hora del rebost. Què? Us quedeu, no? Que vagi molt de gust.

0: Arribem a la segona entrevista d'aquesta primera ronda de la temporada dels grups municipals Opinen, l'espai en el qual posen sobre la taula l'actualitat de Rubí amb els representants dels diferents grups municipals. Avui xerram amb Esquerra Republicana i amb la seva portaveu a l'Ajuntament, Montse Soler, que és la cap de l'oposició. Montse, bon dia i moltíssimes gràcies per ser-hi avui.
1: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
0: Heu començat amb la iniciativa La Montse t'escolta pels barris i les urbanitzacions de tot el municipi. Què vos està dient la gent i quines són les preocupacions que més es repeteixen?
1: Doncs mira, les preocupacions... Bueno, primer vull fer un incís i és que hem organitzat aquesta iniciativa de manera formal i de manera periòdica, però ja abans havíem anat als barris a escoltar la gent i ens havíem reunit amb entitats, associacions de veïns, amb gent a títol particular, però ara sí que ho fem de manera organitzada, de manera periòdica, i per tant ens serveix, no?, perquè la gent sàpiga on serem i quin dia i a quina hora. I les preocupacions que més es repeteixen són el manteniment, la neteja de l'espai públic, les situacions d'incivisme i per tant de convivència en la majoria de barris. Aquestes, bàsicament, i també mobilitat. La mobilitat preocupa i molt, el tema que no hi hagi aparcaments, que vull recordar que dels tres aparcaments públics que tenim en gestió privada, dos estan tancats, un fa 7 anys, si no m'equivoco, i l'altre fa un i una miqueta més, uh-huh, i va per llarg també. Per tant, és una situació que complica més la mobilitat de la nostra ciutat, que ja està molt tensionada. I sobretot, com deia, el tema del manteniment de l'espai públic, de la deixadesa, de la degradació de molts carrers i zones de la nostra ciutat. El tema també del tancament dels comerços, que ens estem quedant sense comerç local i s'està empobrint moltíssim el teixit comercial de la ciutat. Per tant, calen mesures també per frenar això. Vam presentar el mes de juny, o no abans, una moció precisament per reclamar que es torni a estudiar la possibilitat de fer una moratòria a determinades tipologies de comerç, i per fer això demanàvem també un estudi de tipologies comercials, de concentració, de quins comerços es concentren a cada zona de la ciutat, i després per prendre mesures adequades a aquesta diagnosi que es pugui fer. Això no s'està fent ni es farà, i la vista està que el comerç es va degradant cada vegada més, i per tant això també implica una degradació dels barris.
0: Uh-huh. Aquesta iniciativa servirà per elaborar en part el programa electoral d'Esquerra Republicana, i quins serien, a hores d'ara, ja sé que és massa aviat, sí, però quins serien les principals prioritats que teniu sobre la taula?
1: Organitzar millor el tema de manteniment i neteja, perquè no pot ser que hi hagi carrers que fa mesos que no es veu el camió que passa netejant aigua, perquè no només escombrant es netegen els carrers, i menys quan no plou gaire sovint, com ha passat en els darrers mesos. Per tant, cal incrementar la freqüència de neteja i, insisteixo, fer-ho amb camions, amb aigua a pressió. O sigui, és que és planificar bé i començar per una banda i acabar per una altra, no? El mateix diem sempre amb les urbanitzacions. Les urbanitzacions han de tenir una brigada específica de manteniment i neteja, i que tothom sàpiga que el dilluns els trobaràs aquí, el dimarts aquí, el dimecres. És evident que hi haurà matolls que hauran crescut, no? Però si tu ja saps, com a veí i veïna, que el divendres és la toca la zona de casa teva, doncs saps que vindran i que aquells matolls s'acabaran. El que no pot ser és que hi hagi aquesta deixadesa, que s'hagin de fer plans de xoc perquè no s'ha fet el manteniment quan tocava, i clar, amb un pla de xoc no resols els problemes estructurals que hi ha a les urbanitzacions a dia d'avui, per exemple.
0: Mm-hmm. Amb Esquerra Republicana ha xerrat moltes vegades amb de les urbanitzacions. L'altre dia, al casino, es va explicar el POUM als veïns i se'ls va comentar que no es podrien legalitzar algunes de les urbanitzacions. Considereu que aquest POUM dona la resposta suficient als veïns que fa dècades que estan demanant això i ara es tornen a trobar en que no serà possible?
1: És evident que aquí hi ha un problema legal, perquè es van fer edificacions sense permís, però un cop tens aquestes edificacions fetes, igual que s'han urbanitzat altres sectors i altres urbanitzacions, a aquests veïns i veïnes se'ls ha donat una resposta, i se'ls ha donat una resposta clara, i no se'ls pot seguir marejant eternament. La Diputació sé que ha engegat un projecte de suport als municipis, que no som l'únic, hi ha molts municipis, i sobretot també en aquesta comarca, molts municipis propers que tenen també el mateix problema amb urbanitzacions que no estan legalitzades, per entendre'ns, que no s'han urbanitzat, i s'han fet reunions amb aquests municipis. Per tant, voldríem saber què és el que està fent l'Ajuntament per resoldre aquesta situació, perquè no s'hi val a dir... No, és que el POM no contempla... Però se'ls ha de donar una solució, se'ls ha de donar una resposta. El que no els hi pots dir és que no pots anar tirant la pilota endavant com s'ha fet fins ara. Bueno, ja veurem, bueno, a veure què passa, és que això us heu d'organitzar. Doncs parlem clar, expliquem clar quins són els passos a seguir, què haurien d'assumir els veïns i les veïnes, perquè és evident que el cost d'urbanització, una gran part l'ha d'assumir el veïnat, com es podria gestionar, com es podria organitzar, no? el fet de constituir-se legalment com a urbanització, 15 anys, perquè potser hi ha algunes zones en les que tu no pots consolidar aquells habitatges de per vida, sinó que els has de dir, doncs, serà a 30, a 40, a 50 anys aquesta legalització, aquesta urbanització, perquè si no és veritat que hi ha nuclis en els que estan en terreny, en sòl no urbanitzable, i que volem conservar per tenir espais verds també a la ciutat. Per tant, aquí cal buscar l'equilibri i cal, sobretot, explicar les coses tal com són els veïns i les veïnes i no marejar-los i no anar donant llarga, sinó respostes clares i honestes.
0: Mm-hmm. Seguim xerrant d'urbanitzacions, perquè el ple ha aprovat inicialment i per unanimitat la nova L8 de transport a demanda. Esquerra va votar a favor d'aquesta L8, però també heu criticat que ha tardat molt en arribar. Què li falta a aquesta proposta perquè realment doni resposta a les necessitats dels veïns de les urbanitzacions?
1: Doncs que passi per totes aquelles zones on hi ha necessitat que aquesta línia doni servei, perquè recordem que les urbanitzacions, les cases estan molt disperses i... a més, amb pendents considerables, i per tant estem parlant de gent gran, de gent amb problemes de mobilitat, que té dificultats per accedir a les parades de bus. Per tant, aquesta línia ha de donar resposta també a aquestes persones i amb uns horaris que s'ajustin també a les necessitats reals, perquè de res serveix que tu no puguis demanar el bus a demanda en una franja horària que no et serveix per res, sinó que ha de donar resposta doncs zones horàries en les que s'ha d'anar a treballar, en les que es pot anar a comprar, etc. Per tant, voldríem, no, el que voldríem saber és la concreció exacta d'aquestes, no, d'aquest servei, d'aquesta línia, de quines parades tindrà, quan es podrà demanar, quin serà el sistema, si estarà integrat en la línia de transport urbà, és a dir, que amb tu, amb la mateixa targeta, podràs fer tots els trajectes.
0: En principi, funcionarà principalment entre setmana de les 6 del dematí a les 11 del vespre, per tant, els cap de setmanes, que potser també s'utilitza sí. molt, això quedarà
1: exacte.
0: Fora. Sí. Entenc que també és una demanda vostra, que sí. s'ampliï.
1: Sí, sí, sí, sí. És... Mira, de fet, ho enllaço amb la Montseta Escolta. És que cal escoltar els veïns. És que tu has de donar resposta a les necessitats dels veïns i les veïnes. I si realment

0: caps de setmana.
1: Un altre tema que es va tractar al ple i que va generar bastanta polèmica és el tema de la venda dels antics cinemes. Sí. Esquerra Republicana també va votar a favor d'aturar la venda d'aquests antics cinemes. Què faria Esquerra amb aquest equipament si governés i quin ús concret hi veuríeu?
0: Doncs nosaltres sempre hem defensat que aquest espai havia de ser un equipament cultural, social, veïnal. És veritat que desconeixem com està la infraestructura, exactament quina inversió s'hi hauria de fer, quin cost suposaria, si realment està molt malmesa o no. Però el que tenim clar és que hem tingut aquest equipament 20 anys, no només no hi hem fet res, sinó que hem deixat que s'hi acumuli porqueries, que sigui un niu de rates, que ens ho deien ahir els veïns. Nosaltres hem denunciat durant tots aquests anys la promesa o les promeses incomplertes en relació als antics cinemes, perquè és el que deia abans. Si tu adquireixes un local, primer que hauries de valorar si pots adquirir-lo o no per després fer-hi alguna cosa, no només adquirir-lo i ja. Si tu adquireixes com a ajuntament un local per més de 2 milions d'euros, vas al barri cada 2x3 a dir... Allà, aquí farem el que sigui. I torna, sí, no, perquè aquí farem, s'ha de reforçar la plaça i farem una claraboia perquè hi hagi... Perquè això són promeses que se'ls ha fet als veïns. Sí, hi haurà espai per les entitats, hi haurà espai per l'associació de veïns, serà el que sigui. S'han promès moltes coses en relació als equips cinemes i ara els malvenem a meitat de preu, si els acabem venent a meitat de preu, perquè podria ser que fins i tot el preu fos més baix del que ha sortit inicialment a subhasta. Des d'Esquerra sempre hem defensat que aquest equipament ha de ser pel barri, ha de ser un revulsiu pel barri, perquè els que som de Rubí de sempre sabem la vida que hi havia en aquella plaça i el bon ambient, i hem passat la nostra joventut allà i volem recuperar aquest esperit, aquesta convivència que hi havia, O sigui, és que ahir ho parlàvem, ahir vaig estar precisament a les Torres i ho parlàvem amb tots els veïns i les veïnes que es van acostar. Hem de poder tornar a creure en Rubí. Creure en Rubí és tenir ambició per una ciutat a mitjà i llarg termini. No només resolc el forat que hi ha avui al carrer, si això és important, però és que també has de projectar, has de ser ambiciós amb aquesta ciutat. No ens podem conformar amb, no, és que ara com que no hi podem fer res, ara els malvenem. No ens podem conformar amb això, és que estem perdent una oportunitat de tenir espais per les entitats que són més que, o sigui, són més que insuficients els que tenim a dia d'avui. Un espai perquè es reuneixin els veïns, per dinamitzar el barri a nivell social, cultural, bucs d'assaig, que nosaltres fa anys que dèiem, aquí es podrien fer bucs d'assaig. És que és un espai enorme. I si és tan gran que l'Ajuntament no pot assumir tota la reforma, parlem-ne. Parlem amb un gestor privat que se n'ocupi d'una part i nosaltres ens quedem amb una altra. És que hi ha 1000 possibilitats i 1000 opcions. És que no serem ni la primera ciutat ni l'última que adquireix un equipament i que després triga uns anys a tenir-lo al 100% en funcionament.
1: Amb el dia del ple va haver una manifestació precisament per això, d'un manifest que s'ha fet per donar-li ús als equipaments en desús de la ciutat, perquè els antics cinemes no és l'únic equipament que està en desús. Des d'Esquerra Republicana, quina seria la demanda? Quins serien els primers equipaments que s'haurien de posar en ús, perquè tenim uns quants?
0: Sí, vull recordar que tenim una nau davant del castell, que és la nau de la Superson, que també va adquirir l'Ajuntament per més d'un milió d'euros, 1.200.000, entre 1.200.000 i 1.500.000 euros, que també cau a trossos. També feria allà una inversió, és un pou sense fons, per tant és una mala compra. És que tornem-hi, no? És que estem fent mal ús dels diners públics. Què passarà amb aquesta Superson? Perquè no fan habitatge públic, el sòl és públic. però USA, per què no fa habitatge públic allà, amb les dificultats que hi haurà per fer el projecte, que no ha sigut mai un projecte, d'un nou equipament juvenil? Per què no adquirim el vapor nou i conservem les naus i conservem el nostre patrimoni industrial, que ja és l'únic que ens queda a la ciutat? Per què no tenim un projecte com el que tenen ciutats properes com Granollers i tantes altres que han invertit en el seu patrimoni?

0: patrimoni i han posat a ús cultural, han posat a disposició de la ciutadania aquests grans espais. Mireu, busqueu Roca Umbert, Fàbrica de les Arts. L'Ajuntament de Granollers fa 20 anys que va comprar aquest conjunt industrial, que és molt similar al nostre, i ara és un espai de referència, de creació, hi ha una biblioteca, i, o sigui, no s'ha fet d'un dia per l'altre, és el que deia abans, és que està clar que no farem... En dos anys no pots reconvertir tot el vapor nou, tot el conjunt en el que tu voldries, però mica en mica, poc a poc, amb col·laboracions amb empreses, i ara és un espai increïble on hi ha tot tipus d'activitats culturals, creatives, exposicions, biblioteca, etc. Per tant, siguem ambiciosos com a ciutat. És que perquè ens hem de conformar amb qui dia passa any empeny, posem damunt la taula grans projectes de transformació de la ciutat que impliquin espai per les entitats, que impliquin espai de creació, que impliquin que ningú hagi d'estar demanant caritat per poder exercir el seu esport, com és el tenis taula, com són tantes entitats. Tenim el Guspira, que està en un local que no pot estar-hi, i tantes altres entitats que no tenen un espai adequat per exercir l'activitat, i les entitats i les associacions mantenen viva la nostra ciutat. Per tant, com a ajuntament, siguem ambiciosos. El més fàcil és construir pisos. Clar que s'ha de construir habitatge, però no qualsevol preu. Clar que hem de créixer com a ciutat, perquè tu no pots dir, no, ja no creixerem més. Sí, molt bé, i els fills dels nostres fills, a algun lloc hauran de viure. Però no només construint, solucionarem el problema de l'habitatge, que ho hem dit moltes vegades, sinó que a més hem de ser ambiciosos com a ciutat. Quin model de ciutat volem? Un model de ciutat que tornem a fer grans blocs? No dic gratacels, perquè aquí no tenim gratacels, però és el que més s'hi acosta, no? Blocs de 9 plantes, de 6, de 7... Quina és aquesta barbaritat? Volem tornar a repetir aquest model de ciutat de blocs de tantes plantes, amb tanta concentració? Solucionem ara els problemes que tenim de mobilitat i de serveis, que és que ara els serveis que tenim, els equipaments que tenim, no donen resposta a la ciutat de 83.000 habitants que som a dia d'avui. Com podem estar projectant aquest creixement sense haver solucionat les mancances i els problemes que tenim ara? El POUM no només ha de respondre i ha de donar solució als problemes de demà, també als d'ara, i això no passa, per això vam votar en contra. I no és perquè no vulguem que es facin pisos, que ningú s'enganyi. Esquerra Republicana considera que cal fer més habitatge públic, perquè és l'única manera d'aconseguir també incidir en la regulació dels preus de lloguer.
1: Uh-huh. Ara que treia el tema de l'habitatge públic, el tema de l'habitatge aquests sí. dies està molt sí. present a les nostres vides. Tothom estem seguint el que ha passat a Madrid i el que s'està negociant precisament sí. a Madrid amb aquests dos decrets sobre habitatge. Esquerra Republicana, com valora aquests dos decrets i què considera que seria imprescindible per la nostra ciutat?
0: Per la nostra ciutat seria imprescindible que el govern municipal, amb Prousa, que és l'empresa pública que pot construir habitatge, fossin més ambiciosos. Perquè en els últims anys s'han adquirit només 9 pisos pel mètode de tanteig i retracte, i només tenim, si arriba, un 2% d'habitatge públic. Per tant, si el parc d'habitatge públic és tan reduït, això impacta directament en els preus del lloguer, perquè hi ha més demanda que oferta. I una de les coses que regula el mercat és això. Els decrets de Pedro Sánchez, caldrà veure la lletra petita en què s'acaba concretant. Nosaltres ja hem dit que el que volem és que s'incrementi l'impost a aquells que tenen més de 3 habitatges, i que, en canvi, es redueixi aquest impost pels que adquireixen el primer habitatge com a primera vivenda. I on s'ha de posar el focus és en l'especulació, perquè són els grans fons, és el Banc de la Sareb, conegut com a banc dolent, que a més està finançat amb diners públics. O sigui, nosaltres és que els pisos els estem pagant, no una, no, dues, tres i quatre vegades, perquè a través dels nostres impostos es van rescatar els bancs i es van pagar milers de pisos, milers d'habitatges que han tornat a sortir al mercat amb uns preus, i això ha sortit de les nostres butxaques. Per tant, o sigui, quantes vegades haurem de pagar aquests pisos? I per què no posem el focus aquí? Posem el focus en el fla especulació, perquè la Constitució, que tant miren alguns, ho diu molt clar, és un dret constitucional, el dret a l'habitatge digne, no aquestes habitacions on la gent malviu, aquests locals on la gent està malvivint, perquè ara hi ha molta gent vivint en locals. Si els locals s'han de transformar en habitatge, s'han de fer per la via que toca. I hi ha municipis que ho estan fent, que estan transformant l'ús d'aquests locals en habitatges. Però a Rubí no està passant això. A Rubí estan havent-hi molts locals ocupats per persones que malviuen i, per tant, amb tot el que això implica. I això també és una queixa que ens han fet arribar a molts ciutadans i ciutadanes, perquè, clar, no poden estar... Llavors, implica que moltes vegades fan les seves necessitats al carrer, estan molt al carrer perquè no poden estar dins del local, perquè això és una realitat que no podem mirar cap a una altra banda i que s'ha d'abordar. I, insisteixo, l'especulació és la clau que ens ha portat a la situació en la que ens trobem. I aquí, perquè ho diu també el Constitucional, les administracions públiques han de fer tot el que estigui a les seves mans per evitar, per eliminar l'especulació pel que fa a l'habitatge. El lliure mercat, amb altres aspectes, es pot especular amb les accions. No? Tu compres accions i especules amb les accions, però no amb l'habitatge, que és una necessitat, que és un dret no només constitucional, sinó que és un dret humà.
1: Mm-hmm. Montse Soler, ens hem quedat sense temps, teníem molts més temes sí. dels que xerrar, però ens hem quedat sense temps. Moltíssimes gràcies per ser-hi aquí avui. Gràcies. I l'esperam en la propera ronda.
0: Perfecte, jo insisteixo temporada rere temporada que necessitem més temps en aquest espai.
1: Molt
0: gràcies,
1: bé.
0: Bon
1: farem
0: dia.
1: La petició una altra vegada.
0: Gràcies.
1: Vinga, adéu.

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
1: I'm mad about the boy, and I know it's stupid.
2: Són les 10 del vespre d'aquest dimarts 29 de setembre. Salutacions per endavant, una hora intensa de soul i rhythm and blues combinada amb informació musical. Fins les 11, des d'aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí, el programa Long Play en antena. I avui, per començar, doncs, escoltarem un senzill d'Otis Redding, la cançó que inicia el programa, el tema que se'n diu així: T'estimo més del que les paraules poden expressar.

ens hem atensat a l'any 1968 des de l'àlbum The Duke of the Bay, on estava la famosa cançó Sitting on the Duke of the Bay del gran Otis Redding. Estem davant d'una de les balades de desamor més punxants de la factoria Stax Records de Memphis, gravada a principis de l'any 67, pocs mesos abans de la tràgica mort d'Otis Redding en un accident d'aviació. La lletra va ser escrita pel seu company de segell, Eddie Floyd, qui la va dissenyar expressament perquè en Redding hi deixés l'ànima.

Una dona que actua bé, un home que actua bé, Durage Woman, Durage Man. Des de l'àlbum I Never Love a Man del 67 estem escoltant a la reina del soul, la gran Aretha Franklin. Una obra mestra del Southern Soul que va néixer com la cara B del cèlebre senzill single anomenat Respect. La gravació va començar en els històrics estudis Fame de Muscle Shoals per una forta baralla entre el marit d'Aretha i el propietari de l'estudi va fer que es finalitzés aquest enregistrament justament a Nova York. I Aretha mateixa doncs, hi va agafar el control absolut tocant el piano elèctric, mentre que els cors els complementaven les seves germanes i la mare de Whitney Houston, la Cissy Houston, una peça precursora en l'exigència del respecte i l'igualtat de gènere.

0: Chain encadenat de la música de la mà de Marvin Gaye des del seu àlbum del 68, Into the Groove. Tot i que l'àlbum és recordat mundialment per al seu clàssic Ho he de sentir dir, aquest tall és una demostració impecable de la força de Detroit, escrita per Frank Wilson, tota una icona dintre del moviment Northern Soul, ens mostra un Marvin Gaye amb un registre molt més urgent, trencador i desesperat que el de la seva típica faceta romàntica, impulsat per la secció rítmica implacable dels legendaris de Frank Brothers.
1: El rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
2: Bon dia.
3: Ricard Gràcia, bon dia.
4: Bon dia.
3: Josep Caís, molt, molt bon dia també.
5: Bon dia.
3: Que ens explicareu també doncs, quines són les inquietuds de la gent gran Rubí. Elvira, comencem, si et sembla
2: sí,
3: bé.
2: Sí, sí, sí.
3: Mira, estic per posar-te... Mira, ara te posaré el micròfon més a prop, que el veig que el tens una mica cap a dalt. No sé si tu mateix el pots... Ara, ja està, te'l pots apropar. Si vols, pots agafar el teu cos i el pots apropar també. Ai, sí.
2: És que la cadira se me'n va
3: enrere. Se te'n va la cadira enrere. Ostres, tu, doncs... Vinga, va, comencem per la data que tenim més a prop. Què significa per a vosaltres celebrar aquest Dia Internacional de les Persones Grans?
2: Jo primer voldria fer una introducció,
3: sí,
2: perquè avui havia d'estar aquí també en Xavier Aguilar, que és el nostre president,
3: sí,
2: el que passa que per motius de salut no ha pogut venir, i llavors en representació de tots estem aquí, no?
3: Llavors li enviem una salutació dir... i que es millori, no?
2: Sí. Mm. Llavors també volia dir què és el Consell de la Gent Gran, el Consell Consultiu.
3: Sí. Vols començar per aquí?
2: Sí, m'agradaria començar per aquí.
3: Llavors, aparquem un moment el Dia Internacional de les Persones Grans,
2: sí,
3: el dia 1 d'octubre, anem a començar, perquè vols començar tu, no?, per explicar què és el Consell Consultiu.
2: Exacte.
3: Pues vinga.
2: El Consell Consultiu de la Gent Gran és un òrgan de participació ciutadana i el nostre objectiu és donar veu a les persones grans, escoltant les seves propostes i millorant la qualitat de vida, proposant idees i fent activitats per connectar generacions. Memòria a les escoles, jocs antics al carrer, contes i campanyes pel respecte. Ens reunim cada dijous i treballem amb comissions, prenent decisions, parlant i consensuant. És a dir, que tothom que vulgui és benvingut.
3: Uh-huh.
2: Aleshores, aquí, entre tots, llavors ens proposem fer una agenda, uh-huh, que és tot el que em anaves a preguntar. Uh-huh.
3: Vosaltres, ara et faig una altra pregunta. Anem una mica destrossant el guió, així
2: sí,
3: directament.
2: Sí.
3: Vosaltres, quan... Consell Consultiu, no?, que esteu en contactes amb la gent gran, quan detecteu una necessitat, una problemàtica, vosaltres les traslladeu després a l'Ajuntament?
2: Oh, i tant.
3: Mm-hmm.
2: I tant.
3: I aquestes, quines són les propostes que us arriben i quina és l'escolta que hi ha a l'Ajuntament?
2: Bueno, nosaltres intentem parlar doncs, amb els regidors pertinents a cada proposta que nosaltres ens sembla que ens haurien d'escoltar i bueno, en principi ens escolten, sí. Després pues, suposo que entre tots fem el que podem, no?
3: Quines són les propostes? Vosaltres sou com el pont, podríem dir, entre
2: sí,
3: l'Ajuntament, no?, i les propostes que us arriben. Ara vaig, Josep. Quines són aquestes propostes? Què és el que us arriba?
2: Bueno, ens arriba moltes deficiències amb les aceres, deficiències amb cementiri, però bueno, tot això m'agradaria que també un dels companys meus ho expliqués, no?
3: En Ricard, no sé si en Ricard o en Josep.
4: A veure, jo sí, si de cas, el que vull... Lligaria tu el que demanaves del tema d'octubre i lligant amb el que tu deies, aquest tema. Nosaltres, el que intentem...
3: Saltem ara a l'1
4: d'octubre. Sí.
3: Veig, avui no farem via, directe.
4: No,
3: pregunto el que hi ha.
4: Perdona.
3: No, vinga, anem a l'1 d'octubre.
4: No, és que ho deia per les inquietuds.
3: Uh-huh.
4: Precisament l'acte que fem pel dia 1 d'octubre,
3: sí,
4: és les inquietuds que hem recollit de la gent gran,
3: ah,
4: respecte, és un tema que moltes vegades hi ha molt desconeixement, que hi ha molta inquietud, però al mateix temps que no agrada parlar, que és el tema dels testaments i de les herències. Això és el, sí, tema que, recollint el que tu ens demanaves de la gent gran, traslladem el dia 1 d'octubre.
3: Mm. Per tant, aquestes inquietuds, no?, que estàs tu parlant, per què heu escollit aquest tema? Perquè és el que més us arriba?
4: No, hi ha molts temes que, que ens arriben, però tenim que centrar-nos en algun. Mm. En altres vegades ens hem centrat tot el tema d'habitatge, especialment per la gent gran, i aquest any hem escollit aquest tema que vam proposar i ho estem fent conjuntament amb l'Aula d'Extensió Universitària i l'Associació de la Gent Gran.
3: Que és aquesta conferència, El teu patrimoni i les teves decisions, a càrrec del col·lectiu Ronda, que parla de qüestions com testaments, herències, donacions, hipoteques inverses, rendes vitalícies, assegurances de vida, no?
4: Exacte.
3: I crec que la jornada es complementarà també amb una actuació de rondalla a Rubí. Aquest és el tema central de la conferència, no? Suposo. Creieu que és molta gent la que no té prou informació sobre les opcions que té?
4: El 99% de la gent.
3: Mm-hmm. I què pot aportar aquesta conferència al col·lectiu Ronda en una jornada com aquesta?
4: Nosaltres el que volem traslladar és que cada situació és molt diferent i, per tant, no hi haurà pregs ni preguntes, perquè no és impossible particularitzar i donar. I nosaltres el que volem és donar pinzellades o alertes i fer pensar la gent de dir, ep, no aparqueu això fins a l'últim moment o no feu testament perquè no us agrada notari. Plantegeu-vos a tot aquest tema perquè us arribarà i tots ho hem vist, passarem per aquí, i la nostra experiència que tenim és que la majoria de casos tot aquest procés acaba bastant malament, enfadats els fills, enfadats el vidu amb la vida, amb el mort o el que sigui. Per això és aquest, però aquest és un dels temes. Clar, només, hi ha molts més temes que després en parlarem, com és en concret, per exemple, el tanatori, que parlarà en Josep després. Però clar, ens tenim que centrar en un tema i en una hora que fem el casino.
3: Quines qüestions creieu que cal posar sobre la taula quan parlem de persones grans? Perquè ara estem parlant dels testaments, ha sortit també, crec que, la paraula habitatge. Quines són aquestes qüestions? Digues, Josep.
5: Bé, el que ens preocupa a la gent gran és una de les prioritats. El que preocupa és que a Rubí no hi podem néixer. Per què? No tenim hospital. Fa pena morir-se perquè no tenim un tanatori adequat a la població que tenim. Per exemple, tenim més de 80.000 habitants i només hi ha dues sales de vetlla. Les poblacions veïnes que tenim totes ens superen. Sempre anem a la cua del món. És a dir, aquestes són unes coses que es preocupen i molt. Només hi ha dues sales de vetlla, quan a Martorell de millor en tenen 7 o 8, Vendrell en 40.000 en té 9 sales, és a dir, anem molt retrasats. Vale. També es preocupa són els serveis socials. No tenim uns psicòlegs, les llistes d'espera són molt llargues i inacabables en els CAPs, això és una altra. La falta d'especialistes als CAPs també és una preocupació que es va entrellant la gent, sobretot en pediatria. Després en metge especialitzat en demències i coses així, que la gent gran són molts, són més d'un 30% a Rubí i no es tenen en compte. Després hi ha una altra cosa que ens trasllada molt la gent, a més ho vivim nosaltres directament, que és, per exemple, bancs i caixes. Creu que és un espoli el que ens estan fent a la gent gran. Som molt ignorants, tenim molt bona fe, aquesta gent estan ensinistrats i el que vas allà t'ofereixen productes, després que si ve una guerra et baixa allò, te la renta, ja t'han fotut les quartes, és a dir, és un robo. I ben estem...
3: Però això, o sigui, això, hi ha casos això, que us passa aquí
5: sí,
3: a Rubí?
5: Sí, aquí a Rubí. Parlem de Rubí.
3: Mm-hmm.
5: Parlem de Rubí. No tenim pobles, som molts desgraciats. Vam néixer aquí a Rubí.
3: I en el cas de... O sigui, hi ha, me pots dir casos concrets, per exemple, que hagin passat?
5: Per exemple, arriba un senyor a la caixa i hi ha un senyor que està ensinistrat pel banc perquè no arribis tu, que és gran, i te digui, per exemple, mira, aquest producte... No, que són conservadors. Són grans, vale, aquest producte no perdràs i a qüestió de 2 mesos ja t'han fotut 2.000 euros. Però així per les bones, ja, i desapareixen. Això ja gent ens ho ha dit, ho hem passat, i són coses que les caixes no estan per ajudar-te, estan per espoliar-te. Després ja el que és tan famós de la propaganda que fan per la tele, el TV3, de la hipoteca inversa. Un altre robo que tu disfracen com si fos una ajuda, que tu podràs anar de viatges, si anaràs de viatges, collons, que això s'ho fotre sucre de nens.
3: I llavors, a través del Consell, com ajudeu?
5: Ajudem, que això ho transmetim, però quan, per exemple, fan una reunió amb el Mosso d'Esquadra i això ens ho pregunten, jo li dic, nosaltres aneu sempre de cara a aquell que roba una cartera, no aneu mai de cara a aquest director de banc que està allà, que no vegis el que està robant. No, aquí no s'atreveixen, és un tabú, no s'atreveixen. Després també ens arriba una altra inquietud molt, molt curta. Per exemple, aquí a Rubí, jo quan veig un cotxe de la policia local o Mossos d'Esquadra, jo és que m'alegro, perquè em dona seguretat i els estimo molt, però els hi fallen els fonaments. A la persona gran es tracta molt malament i amb un mal servei, i això de veritat que ens agradaria, perquè som crítics però constructius, arribar al cap dels Mossos i dir, noi, això no funciona. Per què no funciona? Perquè jo, els soldats es trobo fabulosos, però això és la direcció, perquè quan un barco s'ensorra és culpa del capità.
3: Ah, però clar, estem
5: és una mica, queixa, és una queixa.
3: Estem generalitzant, és una queixa. Sí, sí, una mica, i però, què vol dir que tracten malament a la gent gran?
5: Per exemple, és demostrable que tu mateix agafes el telèfon ara mateix, truques 5 vegades el mateix dia a Mossos d'Esquadra, no t'agafa el telèfon a ningú. No hi ha un sistema que quedi gravada la trucada i puguin contestar-te, perquè si estic ofegant...
3: Però això és general, o sigui, això és a tu com a mi.
5: Sí.
3: No? Però no per què dius que...
5: No ens ajuden, al contrari. Després vas allà mateix a la comissaria, que hi ha una generació de gent gran que durarà 20 anys, que clar, són molt burros. L'assumpte d'informàtica no ho portem bé, perquè hem fet altres coses. I arribes allà, dius, escolta, podeu enviar això a aquesta comissaria X, que el número fulano ho ha fet això, i t'envien a casa teva que ho facis tu.
3: Anem a veure, ens queden 4 minuts, perquè si no ens allargarem aquí molt. Anem a l'acte, als actes de l'1 d'octubre, que celebra el Dia Internacional de les Persones Grans. Què heu preparat?
2: Ho vi moltes coses.
3: Vinga, explica, vinga. A veure si ho podeu condensar.
2: Digo tu mateix.
3: Bueno, Ricard.
4: L'acte té una vessant institucional. Vindran tant l'alcaldessa com la regidora d'Assumptes Socials i diversos regidors més, no? Per un costat. Després, quan vam estar parlant, que és el centre de l'acte, és la conferència aquesta, per tots els motius que he explicat anteriorment, i després, per acabar l'acte, hi haurà l'actuació de la rondalla de l'Associació de la Gent Gran i un petit episcolaris que organitza l'Ajuntament. Per la nostra part, és el que et deia, tenim que agafar un tema, aquest és un tema de tants que ens arriben, i una miqueta, com deia el Josep, ens trobem que em sembla que és al voltant del 90% de la gent de Rubí té en propietat la vivenda. Si anéssim a parlar de gent gran, estaríem encara al 90%, i per tant ens hem convertit una miqueta en un sector llaminer per les entitats financeres, en quan oferint-se els productes que ens estava dient el Josep. El Josep utilitzava unes paraules més planeres, les paraules teòriques és que tenen uns gestors especialitzats en gent gran que no venen a ajudar-te amb altres coses, sinó a vendre productes que van dedicats per tu, perquè hem sigut una gent que tenim patrimoni, que hem tingut estalvis perquè hem d'una cultura d'estalviar, i per tant som un sector molt llaminer. I això és simplement el que nosaltres el que podem fer, alertar a la gent de dir, ep, cuidado, parleu d'això, consulteu-se, assegureu-se. Aquest és el missatge que nosaltres volem traslladar a l'1 d'octubre.
3: També un altre dels grans eixos de l'agenda és el gaudeix de la vida en gran, que comença avui les inscripcions per a persones de més de 60 anys, que combina visites culturals, activitat física saludable, tallers d'expressió, creativitat, competències digitals, propostes formatives... Quin és el valor que té aquest programa que comença avui? Per què és important oferir activitats, generar aquests espais?
2: Bueno, és que la gent surti al carrer i no es quedi a casa tancat. Vull dir que hi ha molta gent que li costa molt sortir al carrer. Aleshores, això és com un carmelo per animar la gent que surti al carrer, que faci coses, que no s'estigui a casa sol, perquè la solitud no volguda és molt dolenta. Llavors, ens trobem amb moltes persones que els hi costa arrencar-se, i entre això, entre l'aula, entre tots una miqueta, és fer aquesta empenta perquè la gent pugui disfrutar una mica més de la vida. Vull dir que no es trobin sols, que puguin fer companyia amb altres persones, que es puguin valorar els uns als altres. Tot i amb això, es queden curts, perquè hi ha molta gent que, no, que quan s'apunten ja s'han acabat les inscripcions perquè estan plens. És a dir, que tant aquí com en el casal, que també fan activitats, i com a tot arreu, ens quedem curts. Pensem que aquí, doncs, a part del casal que hi ha avui en dia, hauria d'haver més casals en altres llocs, com Can Oriol, 25 de setembre, coses d'aquestes, que la gent es pogués sortir tranquil·lament al carrer i tenir un puesto on trobar-se amb altres persones.
3: Mm-hmm. Digue, Ricard, que hem d'acabar.
4: No, sí, una petita frase. Ahir vaig sentir una entrevista que vam fer a la Charo López i va dir unes paraules que a mi em agradaven molt. Diu, podem viure sols, però no podem estar sols. Penso que això és el que resumeix. Hi ha molta gent que vol viure sol, però després que té aquestes activitats que diu l'Elvira per sortir al carrer, per relacionar-se, inclús, per exemple, anar a la cafeteria, que ara és el reina de tota la majoria de les dones, i és que és un gran èxit de socialització. Mm.
3: Clar, és la diferència entre la soledat que és volguda i la soledat obligada, no? Podríem dir-ho així, que és, llavors és la que fa molt mal. Doncs moltíssimes gràcies. Sabem que aquest dijous 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, que es fa al casino, doncs, aquesta conferència, que hi ha moltes més activitats al voltant, i també amb aquest Gaudeix de la Vida en Gran, que es pot consultar les activitats que fan al web. Moltíssimes gràcies a tots tres, a l'Elvira Altisent, la vicepresidenta del Consell, a Ricard Gràcia, a Josep Caís, també, doncs, membres, doncs, per donar, doncs, aquesta pinzellada, que hem fet justament d'aquests dues activitats que hi ha relacionades amb la nostra gent gran. Moltíssimes gràcies.
2: Vale. Gràcies a vosaltres.

0: Ja ho sabeu que tenim el nostre rebost ple de minuts encapsulats en radiofònics del bo i millor de la setmana, que cada setmana, puntualment, de 9 a 1 del dissabte, doncs en recopilem i us mostrem perquè es torneu a gaudir, torneu a consumir o bé descobrir, és clar que sí. Tornarem la propera setmana doncs amb més continguts, en més moments especials de la programació musical i la programació informativa de Ràdio Rubí. No us ho perdeu, sempre aquí al rebost. Fins la propera.
1: Ràdio Rubí, fes la teva.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras, i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau, en un món just.
1: Bon dia i bona hora! Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: Bona setmana a totes, ja que aquest és el darrer Cruïlla d'Europa de la temporada. Bon dia també, Gabriela, tu mateix, contents que estiguis aquí a l'estudi, que et fas ets car de veure.
3: Bon dia, Teresa.
2: La setmana passada vam cobrir la visita del Papa Lleó XIV a l'estat espanyol. Havia de venir a Catalunya, però se li va creuar també a l'agenda Madrid i les Canàries. Avui tenim un programa carregat de gent del món de l'art, la cultura i del periodisme. Són gent de nom i relleu. Direm que tothom ha valorat bé, en general, la visita del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família, encara que a nosaltres hi ha coses que no ens han agradat gaire. Una d'elles va ser que uns 600 cantaires, no sé exactament quants perquè eren molts, però no ho sé exactament, no van poder entrar al temple perquè les forces de seguretat els van acusar de la Sagrada... Les forces de seguretat de la Sagrada Família els van acusar de portar, gairebé diríem, fulls clandestins, que no ho eren, però vaja, tenim aquí alguns posat al cap. I no els van deixar cantar. Per això nosaltres ara presentarem a les persones que tenim aquí a l'estudi de les nostres convidades, l'escriptora i música Maria Escales.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia. També saludarem a la llunyania, a través d'internet, el company periodista Vicenç Lozano. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia, Teresa.
2: Uau. Doncs bé, i també tenim aquí en el Jordi Roger, que ell és l'autor del documental, principal no, perquè tot és principal el que fem en aquest programa, però que venim a comentar.
6: Molt bon dia, Teresa.
2: Bon dia.
6: I gràcies per convidar-me. Sagrada Família, la Bíblia en pedra.
2: Molt bé, tu ens l'explicaràs, perquè a vegades, quan passem per la Sagrada Família, veiem tanta pedra...
3: Ja està bé, perquè a l'escola, clar, et fan a vegades la visita, aquesta, la típica visita, no?, que et porten a dins i tal, i bueno, tu sí que identifiques mínimament que són alegories religioses i tot això, però clar, no identifiques. Per això està bé també que vinguis una mica, que per fi algú s'hagi dignat a explicar tot això, perquè...
2: Molt bé, doncs ara ens ho explicarà ell amb detall, però primer la Maria Escales aquí ens ha d'explicar què és el que es va preparar ella per cantar en aquella missa. Missa era, no?
4: Era una missa, sí, era una eucaristia.
2: Doncs què tenies preparat i finalment com va anar tot?
4: Bé, clar... Primer de tot, gràcies per convidar-me, perquè és que hi ha gent que diu moltes coses sense saber ben bé què va passar.
2: Sí.
4: No? Aleshores, amb motiu de la visita del Papa, unes quantes corals varen convidar a unes quantes corals, en no sé si eren com més de 10 corals, en total eren 600 persones a les cantories, corals de diferent casta, no? Hi havia gent com molt professional i gent més amateur, no? I se'ns va convidar a cantar a la missa. Val a dir que quan ens varen dir de cantar, ens varen advertir molt seriosament de que no es permetria cap mena de manifestació política ni reivindicativa, que estàvem cantant, que hi havia uns protocols, etc, etc. I això penso que s'ha de dir molt clar. No? Val. Aleshores, l'acte tenia dues parts. Una és l'eucaristia i l'altra era que havíem de baixar tots a les escales per fer allò de les llumetes, dels escolonets i tal. En aquelles escales havíem d'estar els 600 cantants, també amb la llumeta, i havíem de fer uns moviments i tal, i era tot... Bueno, el dilluns vàrem estar...
2: Era a l'interior o a l'exterior?
4: A l'exterior, a l'exterior. En aquell moment en el qual surten els escolanets i sortim tots i s'encén la Sagrada Família i tot això. Era, a veure, ho vàrem estar assajant. El dilluns vàrem estar assajant 7 hores, això, 7 hores. Penseu que les cantories és una alçada com de 5 pisos, és una passada. Hi havia gent de les corals, gent gran, que va pujar i baixar diverses vegades, allò, amb una il·lusió, per fer la història.
2: Perdona, disculpa'm, digue'm pels que ens escolten i que no ho saben, què és una cantoria?
4: Cantoria és l'espai que està preparat per als cantants, no? Pels cantors. Aleshores, a la Sagrada Família, això es va... Bueno, això segurament ho sabràs millor tu que jo, no? Però es va calcular molt bé on es posaven, a quina alçada, perquè, clar, la Sagrada Família és enorme i, clar, costa molt quan cantes. Clar, nosaltres cantàvem, era tot un muntatge, perquè estàvem amb pantalla, es veiem el director en pantalla, els altres corals les teníem lluny, ens havíem de coordinar molt bé. La veritat, personalment, molt satisfeta de com del resultat final musical. Aleshores, el dimecres vàrem anar a cantar a la missa, no? Clar, jo ara aquí estic parlant potser una mica... Ara em poso en el meu... Faig un testimoniatge meu. Jo no parlo per part de tothom. Parlo només ara com a Maria Escales, com a persona cristiana i com a persona que habitualment va a missa. Per mi era una ocasió... Jo hi anava plorant d'emoció. I sentia que no només hi estava jo, sentia que anava amb mi els meus avis, les persones que m'han acompanyat tota la vida i que... pensava que contents que estarien de veure'm aquí, no? Aleshores, vàrem assajar a les 4 i tal, la missa era 8:15, i de sobte, a les 7, hi va començar a haver una cosa molt estranya. Va començar a venir gent i va venir una senyora com a arranyar-nos com si fóssim nens d'escola. Qui té aquests papers? No sé què, una cosa, però... I nosaltres, què estava passant? Perquè la majoria no sabíem què és el que estava passant. No ens n'havíem assabentat de res. I va resultar que és que hi havia gent que, entre les partitures, tenia...
2: fotocòpies.
4: Obries i era una estelada. Però estic parlant d'aquesta...
2: Sí, no cal que la gent...
4: D'aquest tamany, a 30 metres d'alçada... No sé, 30 metres, no sé, potser estic exagerant, no sé, una passada, una borrada. O sigui, que hauria bastat amb no enfocar-nos. I ningú se n'hauria assabentat. Bé...
3: I això va diguéssim, causar el gran drama aquest, no?
4: Va causar el gran drama. A més, resulta que hi havia també la consigna de han acabat el Virolai, que era l'última cançó, entonar els segadors. Hi havia aquesta consigna.
2: Bueno.
4: Però és que no ho sabíem. És que la majoria no ho sabíem i no enteníem res. Clar, a veure, jo havia anat a una eucaristia. Jo anava a missa. Hi havia molta gent. Jo, a darrere meu, tenia una amiga que és jueva i ella no anava a missa. Ella anava a cantar a una inauguració d'un temple. Però el que és cert és que tots ens ho preníem molt seriosament i amb molta il·lusió. Clar, jo vaig estar a missa amb un tio a 2 metres mirant-me amb una pistola. M'enteneu? A mi això em va... Perquè supervigilats... Una cosa...
2: Era que... de les forces de seguretat, ells.
4: Suposo que sí. Jo no surto de casa amb pistola. Va ser... O sigui, ens varen encerclar a tots d'una manera... Mirant-nos d'una manera intimidatòria, espectacular. I va haver gent... d'altres corals, que no varen poder ni combregar, no els varen deixar. I jo em vaig fixar que just abans de... Bueno, pels que no sapigueu gaire de missa, una mica allò del final, el que es fa al final és la comunió, a combregar, després es fa un cant i marxem, no? Aleshores, jo veia la tribuna de premsa, estava bastant ben col·locada, i vaig veure que durant la comunió feien fora tots els periodistes. I vaig pensar, que raro. Però com que teníem instruccions de baixar corrents per fer-ho de les espelmes, vaig pensar, això és que van corrents a col·locar-se, no? Va, comencem a cantar el Virolai i jo vaig veure com agafaven el director i literalment l'empenyien fora.
3: Això era després del lo de l'estelada.
4: No, és que l'estelada no va... No, és que no ens en vàrem enterar. Ningú va treure l'estelada, perquè no... No, o sigui, no hi va haver res. O sigui, a veure, el meu resum és que varen matar mosques a canonades. Vale. Perquè és que...
3: Justos per pecadors.
4: A part d'això, jo em vaig sentir com si quan a l'escola n'hi havia dos que la liaven tothom es quedava sense excursió. Val, però jo, il·lusa, vaig dir, clar, com que hem de baixar ràpid per posar-nos amb les espelmes, doncs jo, il·lusa, anava baixant, cantant el violí, tota contenta, la meva espelmeta. Sí. Una altra cosa és que les partitures i tot es quedava dalt. O sigui, no podia ningú portar una estelada perquè no podíem baixar amb bosses, només havien de baixar amb l'espelmeta. M'enteneu? I clar, la Sagrada Família, i això ho saps més tu que jo, és un laberint, no? Sí. I clar, vàrem veure que baixàvem i que no anàvem per la porta que havíem d'anar. I jo li vaig dir al policia, no, perdona, que us heu equivocat, que hem d'anar cap allà. No, tireu cap aquí. Dic, no, que hem d'anar allà, que hem de cantar. I jo allà amb l'espalmeta, tota naïf. Fins que ens varen, la policia...
2: Hem d'anar ràpid.
4: Perdona, vaig ràpid. Ens va començar, a gent que no sabien què estava passant, empenya, i ens varen deixar amb un tram de l'Eixample,

0: per allà, primera cosa. Si no hi estaves, no cal per contestar, però si hi estaves, te'n vas enterar de tot això que ens ha explicat la Maria Escales?
1: No, jo me'n vaig assabentar després. Jo estava a Catalunya Ràdio fent el directe, juntament amb els companys, estava a l'emissora Catalunya Ràdio. Al matí vaig estar a la Sagrada Família fent el programa Els Matins de TV3. A mi aquest afer em sembla realment molt, molt inquietant, perquè realment et dones compte de com estem, no? Contínuament. I a més el tracte que van tenir cap a la gent de les Corals, em va semblar absolutament ignominiós i d'una falta de dignitat i de respecte. De tota manera, sempre jo he pensat des del primer moment que realment fer un acte d'aquest tipus a dins d'una església realment no era potser el lloc adequat per fer-ho. Una altra cosa és tot el que va passar i realment és lamentable, i jo crec que en aquest cas el papa no en té cap culpa. Va ser la seguretat, sobretot la policia nacional, amb l'ajut també, òbviament, dels Mossos d'Esquadra, no?
2: Sí, realment no tocava, és cert,
0: molt
2: no tocava.
0: Bé, Maria,
2: però endavant. Tampoc tocava el de després, o sigui, va ser ignominiós, és el que has dit, humiliant, persones grans.
0: Ho has dit denigrant.
2: Denigrant, absolutament denigrant, perquè és que si haguéssim, a veure, vull dir, jo he estat mestra molts anys, no? Si ens haguéssim vingut i ens haguessin dit, escolteu, hem sentit que hi ha aquestes instruccions.
3: Donar explicacions, sí, sí.
2: Escolteu, no malbarateu la feina de la gent que ha preparat això, si us plau.
0: Clar, és que és una de les coses més importants.
2: Claro. Jo conec personalment l'Igor Cortadellas, el que va fer tot l'espectacle, no? De les llums i tal. Clar, evidentment, o sigui, això és una... Que bé que hem quedat els catalans.
3: És el que anava a dir.
2: Que bé que hem quedat
3: els catalans. És una pena que s'hagi tacat una mica per això l'espectacle, perquè la veritat és que el balanç de tothom ha sigut superpositiu.
2: Preciós,
3: tothom
2: preciós.
3: Es va quedar impressionat de la realització, del muntatge,
2: de l'elegància,
3: de la recepció, de l'elegància.
2: Del missatge, tot fantàstic. O sigui que, quina pena
0: ara que estiguem
2: així. Ara
0: deixa'm escoltar l'opinió del darrer convidat. El Jordi Roger, bon dia.
4: Molt bon dia. Jo era la penúltima filera a dins de la Sagrada Família, la que dona la portada a la Glòria, per on entrava el papa. Jo no ho vaig veure. Sí que us veia vosaltres, les cantories estan, no 30, però em sembla, són 14 metres. És molt alt. Hi ha dues cantories. Primer us explico, deies què són les cantories.
0: Sí, perquè és una paraula que no...
4: Molt bé.
0: Doncs
4: tots tenim clara la visió de la Basílica de la Sagrada Família, que diríem que és allà dins hi cap un camp de futbol, per entendre'ns. Per tenir la dimensió, no? Doncs a terra hi ha el públic, hi ha els fidels, i a sobre uns 14 metres, ara no tinc la distància,
2: però
4: és a dir, hi ha tot uns balcons on s'hi fiquen els cantaires. I a sobre de la cantoria on éreu, encara hi ha una altra cantoria més amunt, que no hi havia gent. És a dir, que és molt gran. I per què això? No? A l'època d'en Gaudí no existia una cosa que nosaltres sabem perfectament que existeix, que és l'estereofonia, el món estèreo. No? I aleshores Gaudí diu, jo vull que els fidels sentin el que ara diríem una música envolvent, no? És a dir, que sentin de tot arreu. Per tant, a sobre dels fidels s'estableix totes les cantories perquè tota la música que provenen dels cantaires, doncs, penetri i faci tota la volta al temple. Normalment, ja ho sabem, no? El cor a les esglésies és normalment al darrere, eh? I al davant pot haver-hi, doncs, l'orgue. Doncs Gaudí fa aquest procés. Dit això, jo no vaig veure tot el procés i és lamentable si va haver-hi, com dieu, que hi va haver aquesta actitud coercitiva de la policia. Ara bé, tinc aquí la meva entrada i diu clarament...
2: Clarament, i tant.
4: Diu, prohibit durant tot l'esdeveniment. Motxilles, bosses, roba massa curta, armes... qualsevol, fumar, menjar, beure, i a baix, l'últim, banderes, pancartes o qualsevol símbol reivindicatiu, polític o de qualsevol altra mena. Això ho tenien les 8.000 persones que eren allà. Dit 1. I després, potser algú, que no sé qui és, ni m'interessa saber-ho, no va saber interpretar el moment històric que vivia el país.
2: Totalment.
4: Eh?

0: i dient, doncs ara, jo, per lliure, després del virolai, doncs ficaré els segadors, doncs, no tocava, i aquesta pensada, de males maneres o no? De males maneres, pel que dieu, jo no ho vaig veure, no? Però doncs va impossibilitar que 600 persones culminessin un acte extraordinari i, doncs, mira, com que no els vam veure, doncs no vam saber que hi havíeu de ser. Però, és clar, si darrere l'Escolania hi havia 600 cantaires més, allò hauria estat molt més espectacular. Per tant, algú qui va donar o va tenir aquesta pensada no va saber interpretar el moment que vivia el país.
1: Molt bé. Vicenç, em sembla que volies dir alguna cosa, tu.
2: Sí, volia dir que, a veure, evidentment no es va notar amb la retransmissió en directe per televisió, ni tan sols la gent que era present doncs, a la Basílica, vull dir, van notar absolutament res, perquè es veu que van posar en marxa una gravació. Van posar en marxa una gravació...
3: Sí, però això estava previst,
0: Que ja hi era, això.
2: Sí. Per tal de que no es notés absolutament res i el cant fos tal com s'havia de produir. La llàstima és que és tot el que va passar, no?
3: Sí, de fet, estava previst, que a l'acte de fora ja està... Nosaltres es cantàvem sobre playback. Això ja estava previst.
4: Ah, sí?
3: Sí, perquè era impossible.
0: Hi ha unes imatges de la gravació de l'orquestra.
3: Sí. És que era impossible perquè és que no se'ns hauria sentit. No sé, hi ha tanta gent a l'aire lliure i tot això.
0: S'havia de microfonar i a l'exterior no es podria.
3: És això. Per això és que realment... O sigui, jo he començat dient això. Ens havien prohibit portar aquests qualsevol mena, o sigui,
0: armes o banderes,
1: i drons,
0: tot,
1: si armes
0: i drons.
3: Que tampoc podien portar
1: l'amic de la Maria.
3: Sí, que tampoc podien portar drons. Dic, vaja, l'hauré de treure del bolso, perquè és una cosa que jo sempre porto al bolso, saps, un dron. Però, vull dir, jo és el que he començat dient, vull dir que qui primer ho va fer malament va ser qui va voler, qui va pensar que era el lloc per... però que realment no s'hauria notat que apagar els mòbils, apagar els micròfons, ningú se n'hauria assabentat que allà hi havia aquell pitote, o sigui, que a més no s'hi hauria afegit la majoria de gent, no s'hi hauria... O potser sí.
0: Jo crec que sí, perquè, és a dir, si tu de cop i volta veus o sents que 600 persones es posen a cantar als segadors, doncs la gent interpretaria que això formava part del guió.
3: Sí.
2: A veure, jo crec que una cosa...
1: Vicenç, endavant.
2: Jo crec que si el guió hi hagués previst i prèviament cantar l'himne d'Espanya amb la presència dels reis, de tot el govern espanyol, etc, com a element, diguéssim, reivindicatiu, seria just cantar els segadors. No va ser així i, per tant, vull dir, jo ho vaig trobar bastant fora de lloc. Una altra cosa són les estelades, les reivindicacions, els crits al carrer durant aquell quilòmetre escàs
0: circular.
2: El papa amb papa mòbil pel carrer Rosselló, etc. Però en aquest cas jo crec que hi va haver un error de planificació i d'estratègia.
3: Totalment. Però d'uns i altres, realment. O sigui, primer els
0: ja et dic jo, que la policia fa la seva feina amb unes formes que molts de nosaltres no ens agraden. Però també una altra cosa, no conèixer com funcionen aquestes coses
3: és molt naïf,
0: és molt innocent.
4: Però Jordi, és que és el que diu la Maria, perquè, o sigui, quan passen aquestes coses, clar, com que estàs tan distanciat, si un ha fet una cosa en un lloc aïllat, clar, després la policia l'ha vist en aquella persona, però clar, no dona explicacions a la resta i clar, els altres no entenen el que passa.
3: És que va ser jo he anat a moltes manifestacions i a mi ja no era la primera vegada que la policia em deixava algun lloc, m'entens? Però hi havia senyores com la meva mare, que jo veia que havien fet, que estaven fent un esforç espectacular perquè pujar a les cantories i baixar, físicament, a veure, jo estava cansada el dilluns, com estaria aquelles senyores? No? I en aquelles senyores, uns i altres...
0: Estaria bé que dins del món coral algú també demanés responsabilitats i explicacions a qui va tenir aquesta pensada.
3: S'està movent.
0: I donar-li les gràcies.
3: S'està movent amb dos nivells, s'està movent això.
1: Molt bé. Vicenç, ens expliques Què va dir el papa? Va dir alguna cosa? Ho vas saber? Ens dius que no hi eres, però potser després...
2: El papa probablement ho va saber, perquè ve la seguretat del Vaticà. Fixeu-vos en un detall, cosa que no s'ha produït, que no s'ha produït mai. El papa, quan va entrar a la Sagrada Família, estava envoltat de guardaespatlles. El mateix passadís central de la nau de la Sagrada Família estava envoltat de guardaespatlles, o sigui, hi havia una seguretat màxima, estàvem amb alerta màxima. Hi havia, des de fa anys, vull dir, el projecte per part del jihadisme radical de tirar per terra la Sagrada Família i incendiar-la. Està ple de vídeos per internet, doncs, que amb la Sagrada Família per terra, incendiada, fins i tot amb una torre, amb la bandera d'Estat Islàmic, etc. Per això, la visita a Barcelona, vull dir, va ser especial vigilada, més que la de Madrid, que ja ho va ser. Vull dir, o sigui, realment, policia, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, cossos de seguretat, de l'espionatge, etc. Vull dir, van intervenir juntament amb l'exèrcit, recordem-ho. Aleshores, vull dir, era realment un cas extraordinari de mesures de seguretat com no s'ha vist mai.
4: És que si tomben, tots sabem que si tomben la Sagrada Família serà com les Torres Bessones, que no es tornarà a construir perquè ha viscut de tot i mai l'han bombardejat, per tant,
2: no,
4: esperem que segueixi així, perquè...
1: Molt bé, doncs deixeu-me presentar el tercer convidat, que has començat a parlar, però encara no havíem dit qui eres. Ell és en Jordi Roger, cineasta, professor de la Universitat Blanquerna i autor del documental que comentarem aquí, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, que aquest cap de setmana l'has anat a presentar a l'Alguer, aquesta ciutat tan bonica de Sardenya, on s'hi parla una varietat dialectal del català. Com va anar la presentació?
0: Molt bé, molt, molt, molt emocionant. Hi
1: hem vist imatges i guapo.
0: Jo no hi havia estat, a l'Alguer, i doncs també tenia moltes ganes de veure la realitat, també lingüística, i a veure, la presència catalana és molt evident a l'Alguer. Totes els carrers doncs, tenen el doble nomenclàtor, el nom en català i el nom en italià, que moltes vegades són diferents. És a dir, el carrer de les Monges i en italià és un altre carrer, no? Perquè això va en funció del període històric en què s'ha fet. No? I bé, doncs, allà hi ha una oficina de la Generalitat doncs, que també doncs, ells cuiden molt tota la relació. Després va haver-hi l'endemà, això va ser divendres al vespre, i dissabte al vespre també un concert de corals, amb una coral algaresa, una coral catalana i una coral sarda, d'un poble del costat de l'Alguer, a 20, no se sabia si eren 28 o 31 quilòmetres, però que allà ja no s'hi parla el català, no? I per tant, doncs bé, és tot un... És un petit miracle lingüístic. I aleshores, dir-vos una mica per tornar a la Sagrada Família, que la transmissió i la visita del papa, la transmissió a la Sagrada Família, doncs, ha estat planetària. I la gent de l'Alguer complia la...
1: Després els escoltarem per la televisió. Sí.
0: Omplia la sala, no?, el quarter que li diuen, no?, que és una sala municipal, doncs realment tothom l'havia vist i tothom s'hi havia emocionat. El síndic, que és l'alcalde, el bisbe, bueno, hi havia totes les forces vives de l'Alguer i de la diòcesi, no? I per tant, ser molt conscients de l'impacte internacional que té...
4: Ha tornat a posicionar Barcelona, diguéssim.
0: Sí, jo crec que Barcelona mai ha deixat de posicionar-se. Sempre, en la meva presentació, que a més havíem tingut l'ocasió fa 10 dies de fer-la a Roma també, a la Santa Croce, a la Universitat. Sí, doncs, jo sempre deia en la meva presentació que la Sagrada Família ha sobreviscut a moltes adversitats, atemptats anarquistes, comunistes, bombardejos feixistes, guerra civil, menys preu d'arquitectes suposadament progressistes i tot això. I el nou repte que té ara la Sagrada Família, des de la meva humil opinió,
1: no, home,
0: és superar la pressió del turisme. No?
3: Sí, estàs parlant amb una mallorquina, o sigui que això doncs, de que tingueu bona sort.
0: Sí, és a dir, perquè realment són 15.000 visitants al dia,
1: sí, al dia.
0: I no en són més per qüestions de seguretat, perquè si poguessin encabir-hi més gent, i aquest seria, jo crec, el gran repte de present de la Sagrada Família.
3: Hi ha una cosa de la Sagrada Família?
1: Deixa'm preguntar-li al Vicenç, i estàs d'acord perquè estaves dient sí? Vicenç?
2: Plenament d'acord, vull dir que és un monument ja no només de Barcelona, que ha quedat novament situada, diguéssim, a nivell internacional com amb un espectacle fantàstic que unia art, espiritualitat, la figura de Gaudí, etc etc, sinó que és forma part del patrimoni universal, òbviament, la torre més alta d'una església doncs, a Europa, vull dir, realment impressionant en tots els sentits.
3: Hi ha una cosa de la Sagrada Família que és com molt nostra. O sigui, que és un temple que hem construït nosaltres, que no s'hi ha posat el govern, que no s'hi han posat les grans empreses, que som nosaltres que l'hem construït, no? Que hi hem participat, que hem donat diners per això, no? I això és una cosa que potser fora no sé si s'entén, aquest sentiment que és nostre.
4: És nostre.
3: Que l'hem construït nosaltres.
1: Ahir vam fer un 30 minuts genial que et demostrava això.
4: Bé, és nostre, però sí que és veritat que en relació a això que deia Jordi del turisme, sí que a mi em passa. Jo he vist bastant a prop, perquè he vist que el Guinardó, i a vegades baixo a Sagrada Família i vaig pujant cap a casa, que és un quart d'hora caminant, i sí que em passa, ahir, per exemple, ahir mateix, que jo sento, a vegades, em sento turista a la meva pròpia ciutat, i sobretot veient un monument que dius, hòstia, és que això és meu, jo tinc la sort de poder-lo gaudir tots els dies, el que passa que, clar, és com que no el sents tan teu, perquè, clar, és tota aquella llegendada, veus que està tan orientat als turistes i tot això, perquè, per exemple, en molts països, hi ha moltes grans ciutats del món, tu vas, per exemple, als grans museus, al Museu Britànic o al Pardo mateix i tot això, i pels residents és gratuït o es fomenta com molt més això de visitar-ho. Aquí no, o sigui, la Sagrada Família crec que són 24 euros l'entrada general, que, òbviament, s'ha de finançar d'alguna manera, perquè, clar, allò s'ha de seguir construint i tot això, però no sé, trobo que és com que no una cosa que és nostra, no la sents a vegades tan teva per tot aquest turisme sí, massiu que hi ha, saps? I tot això.
2: Digues. És el perill que existeix amb la massificació turística arreu del món, de tota manera. A veure, abans ens queixàvem de que Barcelona era una ciutat grisa, de que no hi venia ningú, ara ens queixem doncs, que hi ha molts turistes. Evidentment és una incomoditat que cal patir i cal regular en la mesura que es pugui. És molt difícil, és realment molt, molt complicat. Però sí, evidentment, sentimentalment, és un monument de la ciutat de Barcelona i dels barcelonins i dels catalans en general.
4: Uh-huh. Si et sembla, Teresa, presentem ja el documental.
1: El documental que ens ha portat el Jordi Roger.
4: Així és com ho passava en aquest fragment de l'informatiu de la televisió de l'Alguer, que es diu Canal TV, que són bueno, el canal 15, no? Que és un dels canals amb més audiència, diguéssim, d'allà.
5: La Generalitat de Catalunya celebrano al Qualtè l'anno Gaudí con un evento dedicato alla Sagrada Famiglia e al legame con Alghero. Uno dei momenti centrali sarà la proiezione del cortometraggio Sagrada Famiglia, la Bibbia in pedra, diretto da Jordi Roger, che sarà presente all'evento.
1: Molt bé, gràcies.
4: Així és com ho presentaven.
1: Així ho presentaven i ara escoltarem la notícia.
6: Un gran uomo, un gran català, un grande architetta, che ha posato la sperra per cosa? A che scelga nostra potesse entrare in una cattedrale meravigliosa, una basilica meravigliosa, come la Sagrada Famiglia. La Ghe è una delle poche città al mondo che ha questo privilegio. A voi celebriamo a che unione spirituale, culturale, amb il mondo della Catalogna.
7: Beh, enguany, i aquesta tarda celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Generalitat de Catalunya ha decretat enguany l'any Gaudí, i l'Alguer no podia mancar aquest apuntament. Gràcies a la col·laboració amb el municipi de l'Alguer, portem l'explicació de per què l'Alguer és present a la Sagrada Família, i aquest vincle històric l'expliquem mostrant també el vitrall central, de la nau central, on es fa referència a l'Alguer. Ens acompanyarà el Jordi Roger amb un documental sobre la Sagrada Família, la Bíblia en pedra, i tindrem la presència del síndic de l'Alguer i del el bisbe de la diòcesi algaresa.
8: Cosa hi ha a damunt, a rinta, d'aquest documentari sulla Sagrada Família?
0: Doncs el documental que veurem aquesta tarda l'anomenem La Bíblia en pedra. Per què? Perquè Gaudí va dir una cosa, diu, no sé si molta gent entrarà a la Sagrada Família, però segur que molta gent la veurà de fora. I aleshores, a dins de la Sagrada Família només hi ha quatre imatges, que és la Mare de Déu, Sant Josep, Sant Crist i Sant Jordi, que és el patró de Catalunya. Però al voltant, a fora de les parets externes de la Sagrada Família, doncs hi ha totes les escenes de la creació, tota la simbologia cristiana, eucarística, etc., perquè tothom la pugui entendre, no? I ara és un moment molt, molt maco. Avui és divendres, dimecres el Papa Lleó va beneir la Torre de Jesús, que és l'última torre, la més alta, i encara tenim el record molt viu, molt present, molt emocionant d'aquest espectacle de la Sagrada Família, que ha tornat a mostrar-se al món gràcies a la vinguda del Papa Lleó.
1: Molt bé, veritat, moltes gràcies.
4: Veritat que un dels motius també perquè vingui és que s'ha declarat, veritat, l'església o el temple eclesiàstic més alt del món, oi? Potser, sí, que se li havia donat aquesta categoria, em sembla.
0: Del món catòlic.
4: Del món catòlic.
0: I crec que el protestant també ho deu ser, però s'assenyala, evidentment, sí.
3: Ja, ara, això que dius de la Bíblia en pedra, és aquest sentiment, clar, abans durant l'edat mitjana, tot l'art religiós era un art destinat a fer catequesi a gent analfabeta, no? I gent que no, potser no sabia llegir ni escriure, sabia interpretar, doncs, el missatge, no? Els pans i els peixos, o els sarments, etc.
0: L'infern i el dimoni.
3: L'infern i el dimoni. I clar, jo què sé, la meva àvia era... vull dir, bueno, no era analfabeta, però gairebé, però tu veia una imatge i sabia si aquella santa era morta en martiri o era no sé què per el que portava a les mans, no? Vull dir que... I així, i una mica, potser ara també ens estem acostant a això, amb una societat cada vegada més secularitzada, temples com els de la Sagrada Família ajuden a la gent que potser no és gaire catòlica, no, gaire, que no sap ben bé a explicar el missatge. Jo aquest és un sentiment que vaig tenir a la catedral de Mallorca, on hi ha el retaule que ha fet Miquel Barceló. És espectacular el retaule que ha fet Miquel Barceló amb el miracle dels pans i els peixos. I recordo que vaig sentir una guia que explicava amb un anglès tan macarrònic que fins i tot jo l'entenia, explicava als turistes el que significava allò. I jo vaig pensar, ostres, veient això sabràs, no? O sigui, que realment això, l'art com explicar el missatge, no? Em sembla espectacular.
0: La catedral de Mallorca és molt maca, però té dues joies, que és la reconstrucció o la restauració del propi Gaudí.
3: Sí.
0: La capella d'en Miquel Barceló.
3: Sí, sí. I n'hi ha una altra.
0: Moltes.
3: El segur, rosetó aquell que fa el buit el dia de la Candelera.
0: I hi ha un element que haurem d'estar al cas. Tots sabem que la Sagrada Família, doncs, té la façana del naixement, la façana de la passió, i ara s'ha de construir la façana de la glòria. No hi ha data, no? Sine die. Sí que hi ha encarregat, ja s'ha fet un concurs amb tres artistes que s'hi han presentat per fer aixecar la façana del Glòria, que com en el seu moment doncs se li va encarregar a Subirachs.
4: A veure si sorgirà un Brunelleschi.
0: No, un dels tres és Miquel Barceló.
3: Miquel Barceló, sí.
0: Per tant,
3: sí,
0: això
3: sí,
0: és públic, i per tant no ens estranyem que algun dia doncs Gaudí i Miquel Barceló tornin a coincidir la façana de la Glòria.
4: I una cosa, ara també hi ha hagut, bueno, aquesta polèmica, perquè, clar, volen, volen tombar uns edificis.
0: Ara no, fa 100 anys.
4: Però va, Barra Barberán.
1: Així ho diuen els joves. Ara?
3: Ara, sí,
4: no,
3: sí.
4: Però
3: sí.
4: Vull dir que Barra Barberán de tant en tant, perquè sí. No sé si és veritat que van dir que, clar, la Sagrada Família no està quasi ni al principi, diguéssim, perquè volen fer com una forma de creu, no? Volen que sigui forma de creu, no sé aquest projecte si... perquè això és molt mastodòntic.
0: El que hi ha pendent, o no, el que és l'edifici Núñez de Navarro del carrer Mallorca, teòricament allò ha d'anar a terra perquè hi ha una rampa, una passarel·la que entra per la façana de la Glòria, sí. Que seria l'entrada natural. Els propietaris d'aquells pisos ja van comprar els pisos sabent que aquesta qüestió, i per tant els preus també eren més barats. De fet, es va construir en època de Porcioles, de l'alcalde Porcioles, degut també hi ha una irregularitat urbanística. És evident que després la vida és complicada, els veïns, doncs, legítimament reivindiquen uns drets, un temps, etc. I això s'està negociant. I la Sagrada Família, que té una voluntat clara de negociar i d'arribar a una bona entesa, doncs ningú diu que això no es podrà fer, al contrari. També, políticament, ara estem en temps diferents. En administració Colau, això està absolutament bloquejat. Heu de recordar que l'alcaldessa Colau només va entrar un cop a la Sagrada Família pel funeral interreligiós de l'atemptat de German Wins, perquè ella era profundament contrària al món de la Sagrada Família i fins i tot a posar els peus a la Sagrada Família. És evident, el que hem vist ara amb tota la presència del govern socialista, tant de l'estat central, el Sánchez, ha estat l'ombra del
1: president
0: Papa.
1: Sánchez.
0: El president Sánchez ha estat l'ombra.
4: És que
0: jo
4: crec...
0: Illa, el govern català s'hi ha abocat, l'Ajuntament s'hi ha abocat. És a dir, que,
4: és que això
0: dos anys enrere o tres anys enrere l'Ajuntament dels comuns no hi hauria...
3: Vols dir això no s'hauria donat. Vols dir que no haurien aprofitat,
4: jo...
3: no ho sé.
4: Crec que
1: és,
4: això... dir, no,
1: és un altre tema, és un altre tema.
0: Institucionalment hi haurien estat, però hi ha hagut ara un entusiasme institucional que és digne de subratllar, no?
4: És que això realment transcendeix a si ets catòlic o no ets creient. Vull dir, és una cosa que, o sigui, és universal, per tant...
1: Jo crec que ara Quim Vicenç ens explicarà com és el Papa, perquè ell ha fet aquest llibre. Ens ho pots explicar? Ara et diré el títol del llibre.
2: Sí.
1: Lleó 14, ombra sota la cúpula, de l'editorial Pòrtic, sí.
2: Sí, sí, és un llibre que està funcionant extraordinàriament bé i és
1: molt
2: el quart llibre més venut de Catalunya.
1: Sobre el Papa.
2: De llibres de no ficció i no sobre el Papa, sobretot tots els llibres. Tinc aquest privilegi realment. Per què? Perquè és un llibre que descobreix coses inèdites. Vull dir, realment aquest llibre descobreix en definitiva la lluita intrigant, en la primera part, la lluita intrigant dels assessors amb el sector més tradicionalista de l'Església per aconseguir, doncs, que Robert Francis Prevost fos elegit. Jo explico tots els intríngulis de misteris, d'espionatge, de lluites entre aquest sector tradicionalista i el sector més progressista o reformista per intentar que el nou papa fos realment un papa que continués el llegat del papa francès, que és inèdit al món, la manera d'explicar-ho, inèdit al món molts detalls que dono, i la segona part se centra en el que dius tu, Teresa, doncs, de la personalitat d'aquest papa, on ja s'està produint tot el que jo vaig escriure al llibre, doncs, dels temes de la geopolítica, sobretot a nivell internacional, aquest combat, aquest enfrontament, doncs, de lideratges, doncs, amb Donald Trump a la Casa Blanca, i realment, doncs, tot aquest univers diguéssim, de silenci que ha envoltat el papa durant un any, pràcticament, perquè ha estat un papa que no ha donat titulars als mitjans de comunicació, s'ha trencat, doncs, per aquest enfrontament. I ara hem començat a conèixer, i sobretot a partir del viatge que ha fet, doncs, a Catalunya, a Espanya, a Canàries i a Madrid i tal, amb l'important discurs que va fer el Congrés dels Diputats, on situa, doncs, realment el món de la política, vull dir, en el que ha de ser. És a dir, en el diàleg i en realment en el progrés, en la justícia social, en la pau, etc, etc. Vull dir, jo crec que és un llibre molt interessant per entendre això, no?
1: Molt bé. Doncs recomanem a tots els nostres oients que l'editorial Pòrtic. Ens tornes a recordar el títol i anem...
2: Lleó 14, Ombres sota la cúpula.
1: Molt bé. Doncs ara anem a escoltar, amb aquests 10 minutets que ens queden, tan justos, una mica el teu documental, Jordi, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, per la gent que no està acostumada, perquè em sembla que tu mateix deies que era la Clara Curtis, Chiara Curtis, que deia, quan entres allà et surts peregrí.
4: Sí, a mi m'agradaria que expliqués també una mica com ha sigut suposo que haurà sigut un repte, no?, tot el tema aquest de rodar dins del temple.
1: Sí, se'ns ho explicarà ràpid.
4: Suposo que ha sigut una odissea, no?, una mica, el tema dels permisos, tot això, perquè...
1: No, permisos no, perquè era de la Sagrada Família.
0: Bueno, el documental, de fet, el vam fer ja el 2019, i ara ha tingut una segona joventut. I aquest documental es projecta permanentment a dins de la Sagrada Família, on doncs els visitants que el poden anar veient i estan al deambulatori.
4: És el del museu, o no?
0: No, és el deambulatori, que això és al voltant del presbiteri, al voltant de l'altar, doncs ja es pot projectar, es pot veure tant en versió catalana, sempre en versió catalana, però subtitulada en castellà o subtitulada en anglès. I ara, arran de la visita del papa i de l'homenatge, bàsicament de l'homenatge a Gaudí, doncs ens l'han demanat un altre cop i vam ser a Roma i ara hem estat a l'Alguer. Fer coses a la Sagrada Família, i tu que has estat cantant ja ho saps, doncs és complicat perquè hi ha un concepte.
1: Però volíeu mostrar els llums, els llums que se'n deriven...
0: Sí, i tot hi ha les qüestions de seguretat, les qüestions... És molt feixuc allà. Malauradament ha de ser així. Com deia en Vicenç, sí. Doncs la Sagrada Família està en la mira de qui vulgui fer mal, doncs sap que és la Sagrada Família, no? I nosaltres... L'encàrrec que també teníem i la nostra voluntat era explicar a través de la Sagrada Família doncs, tot el relat i tota la iconografia cristiana adreçat no solament a la gent que ja tenim, independentment de les teves creències, però tenim interioritzat tot el món i tota la narrativa cristiana, no? Però adreçat també als milers i milers de visitants que no venen de la nostra tradició, que són musulmans, que són jueus, que són hinduistes, budistes, etc, o que venen d'alt, o no tenen un pòsit de cultura religiosa, que puguin entendre perfectament el sentit de la Sagrada Família. Hi ha dues façanes en aquests moments, que és el naixement i que és la passió, on es poden veure, jo us recomano, a tots aquells que no...
4: Si fes un petit resum, no sé si és possible, perquè hi ha molta cosa a fora de la Sagrada Família, però...
0: A tots aquells que no... Que l'heu vist molts cops, perquè segur que tothom l'ha vista, no?, de fora, però... I passes per allà. Però parar-t'hi a la catedral, que això és de franc, no? A la Sagrada Família, disculpeu, no us ha de pagar entrada, oi? I començar a mirar, per exemple, la façana del naixement, que és la que dona al carrer Marina, és a dir, la que miraria cap a Mataró.
4: La part antiga,
0: diguéssim. La part antiga, no? que és la primera. Doncs, i és el naixement. I allà doncs, veiem el pessebre, és com si fos el pessebre. Veiem el naixement, la Mare de Déu i Sant Josep amb el nen, i totes les escenes doncs, pròpies de la infantesa de Jesús. És la fugida d'Egipte, la persecució d'Herodes quan mata tots els nens, doncs, Jesús que entra a predicar al temple, els Reis Mags, i després tota la, la simbologia animal i tota la simbologia vegetal de la natura. Ja tots sabem, doncs, que per Gaudí la referència a la natura és molt important. És molt maco, també, els dos, dues grans columnes que aguanten la portada de la Sagrada Família, d'aquesta fase, doncs hi ha una tortuga de mar i una tortuga de terra. La tortuga de mar és la banda mar i la tortuga de terra és la que miraria el Tibidabo, com siguéssim, no? Doncs t'hi pots entretenir moltíssim. I si ens n'anem a l'altra banda, al carrer Sardenya...
1: 5 minuts.
0: Sí, hi ha la Passió, la façana de la Passió feta pel gran Josep Maria Subiracs, l'escultor. A mi, personalment, és la que més m'agrada. Això és una I va ser molt polèmica en el seu moment, no?
1: Sí, perquè era especial.
0: Trencava molt. Però el propi Gaudí va deixar dites quines serien les imatges que hi hauria, perquè és el Via Crucis, hi ha totes les estacions, hi ha l'últim sopar, la traïció de Judes amb el petó, la negació de Pere, hi ha el gall... el
4: Està
0: judici
4: Ponç
0: Pilat, Ponç Pilat que renta les mans, la flagel·lació, la crucifixió, i és tot, no? I el propi Gaudí què va dir? Que l'escultura que hi hauria a la façana de la Passió havia de reflectir el dolor, havia de ser dura, no? I a fe de Déu que Subirats aconsegueix aquesta intensitat amb la pedra, que a mi sempre em fascina la gent que té la aquesta força per treballar la pedra, no?
4: Però les altres parts, o sigui, perquè la part antiga és, òbviament, que contrasta bastant. No sé, t'agrada la moderna, també, perquè també ha suscitat bastanta polèmica? Home, perquè és bastant diferent, el contrast és bastant evident. No sé què en penses, tu.
0: Si agafem la història de l'arquitectura religiosa i de les catedrals, comencen amb un segle i acaben 3 o 4 segles més tard. I ens trobem des del romànic, gòtic, neogòtic, neoclàssic, barroc... I de vegades veus molts estils, una mica pastitxe que podria ser-hi, i la Sagrada Família no és aliena a aquestes capes de temps. Hi ha unes capes que ens agraden més i unes capes que ens agraden menys. Normalment, també defineix de quina època ets, no? Diu, mira, a mi m'agrada aquesta, això és com la música, a mi m'agrada la música de la meva època. Quina és la teva època? Bé, doncs bé. La que quan eres jove doncs t'agradava.
1: Ara hi en queden 4 de minuts només.
0: Endavant, tu manes.
1: No. A mi m'agradaria recordar unes coses que t'havia dit el pare Lluís Clavell. Ell és de família de Mataró i quan veu anar-ho a presentar a la Universitat de la Santa Croce...
0: A Roma, sí.
1: Ell et va dir unes coses interessants.
0: Ell va ser un acte molt maco i ell, la seva intervenció, tota la seva presentació, estava molt vinculada que Gaudí doncs busca la bellesa com a un punt, com un camí per arribar a Déu. És a dir, que és a través de la bellesa que vol acostar la gent cap a Déu. Això és, jo crec que és molt propi dels artistes. Podem dir els mateixos dels músics. Si parléssim ara aquí, si hi hagués aquí en Johann Sebastian Bach o Antonio Vivaldi, ens dirien el mateix respecte a la música, les pintures, l'arquitectura, l'escultura.
4: Quan
0: no?
4: Et toca l'ànima, sí, no?
0: El cinema,
3: fet,
0: no?
3: Bach ho deia, faig música en honor a Déu.
0: Sí. I això, doncs ara, en aquella època no hi havia el cinema, doncs també hem d'incorporar les nostres imatges al cinema, no?
1: I ara quin serà el pròxim pas? No sé si en Vicenç ens escolta encara. Sí. Molt breu, perquè només ens queden un de minut ja.
2: A veure, jo revelo el llibre una cosa que el papa jo crec que no li ha fet massa gràcia, té el llibre ja, que és el tema del govern col·legiat a l'Església. I seguint el procés sinodal obert doncs, per al papa Francesc, que continua en marxa de fer una església més oberta, una església més d'escolta, doncs intentar cedir responsabilitats, intentar fer un govern compartit a l'Església catòlica. Això és el gran projecte ocult que té doncs, el papa Prevost en aquest moment i que el va tirant endavant. Veurem coses, veurem lluites, veurem realment desqualificacions quan es produeixin els dossiers que sortiran probablement a finals d'any contra el Papa novament per encobriment.
1: Molt bé, doncs ara ja hem d'acabar. Gràcies, Vicenç. Dir-vos a tots vosaltres, agrair-vos que ens hagueu anat acompanyant durant tota aquesta temporada, que començarem la pròxima amb una col·laboració d'alumnes del Tecnocampus, i donar les gràcies bàsicament a tots. Jordi Roger, el primer, Maria Escales, el segon, Vicenç Lozano, el tercer, i a la part tècnica, Pere Sánchez, Jaume Dormois i els nostres companys Oriol Alsina. Gràcies també a la Carme Ruiz, a en Pep Andreu, de la redacció de Mataró Ràdio i de Mataró Televisió. Moltes gràcies a tots.
4: Que passin un bon estiu.
1: Que passeu un bon estiu i que us banyeu molt.
0: Moltes gràcies, Teresa.
2: Moltes gràcies.
4: Un plaer. Adéu, adéu.
1: Que vagi bé.

0: Mare meva.
1: Són les 7 del matí.

Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

0: Comencem una nova setmana Valors a l'alça amb aquest clàssic de Manu Chao, Pere Sánchez.
1: Sí, va ser la primera cançó del primer disc de Manu Chao en solitari, aquest Clandestino, del disc que també es deia Clandestino esperando la última ola, i que està vivint d'aquest disc encara el Manu Chao, però és que aquest disc és veritablement una obra mestra per mi. És un disc molt rodó, de principi a fi, i és com una cançó molt llarga que es divideix en altres cançons més petites.
0: I per què has escollit aquesta avui?
1: Perquè parlarem de Ceuta.
2: Doncs sí, parlarem de Ceuta perquè, com sap tothom ja, a finals de juliol hi van entrar uns 70.000 migrants en molt poques hores i això doncs, va generar un debat polític molt extens, molt gran, amb moltes mirades diferents a l'estat espanyol. En parlarem també perquè a Joan Salicru doncs, avui en dedicarà la conversa i es preguntarà a Maria Coll i a Alba Tarroc com hem d'abordar la crisi des de l'ètica, que no sé si vosaltres en tingueu alguna idea o en teniu alguna opinió tot plegat. Pregunta marinada, eh?
1: Ni idea, perquè és un problema el problema de la migració, un problema que toca molts pals al mateix lloc. Classisme, racisme, xenofòbia i tot això. No sé, a mi em costa posicionar-me.
0: A mi em preocupa especialment això, tot el que se'n deriva i el que estem veient, el que està ressorgint, que ens fa pensar en dècades enrere.
2: Sí, esclar, és que com que és un debat tan extens i no hi ha una opinió que sigui certa o una manera d'enfocar-ho que sigui certa, s'està utilitzant des de molts punts de vista diferents i sobretot polítics i s'està instrumentalitzant, així que bueno, ja en parlarem després quan en Joan...
1: El que sí que està clar és que s'utilitza la migració com a arma electoral, que això és el pitjor de tot.
0: Deixarem que opinin els experts sobre aquesta qüestió aquí una estona. Pere, Carles, ens hi posem amb un nou programa de Valors a l'alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. De què parlem avui, Carles?
2: Avui parlarem de pantalles i educació. La meva generació, jo sóc del 2001, vam viure un impàs en què cada curs escolar les pantalles eren més presents en el nostre dia a dia. Es van canviar pissarres per projectors, llibres per ordinadors o entregues de treball a paper, entregues a través de documents en línia. Vam viure l'impàs perquè la digitalització de l'ensenyament no estava implementada al 100%, però semblava que era el futur. Doncs ara resulta que tot plegat no era la millor opció.
0: I això que no fa tants anys que les escoles van començar a implementar aquests mètodes digitals en l'aprenentatge, per què ara diem que no és la millor opció?
2: Avui, i això ho vull fer de primeres, aviso que es barrejarà la meva opinió com a persona que ha treballat una mica en el món educatiu amb les dades oficials. El cas és que el context de la notícia és que el govern planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Però darrere hi ha una guia de recomanacions que ha fet el Departament de Salut per a una digitalització responsable. I em sap greu dir-t'ho, però de moment no fa bona pinta.
0: Per què havien desenvolupat?
2: Doncs bé, per començar, perquè l'ús inadequat de les tecnologies en nens de 0 a 6 anys pot fer que comencin a parlar més tard, desenvolupin miopia o tinguin dificultats motores. I amb nens més grans té altres afectacions, com augmentar el malestar emocional o afectar el rendiment acadèmic. És a dir, les pantalles poden crear problemes quan es converteixen en una addicció. I un menor, siguem realistes, no té les eines per ser-ne conscient. Així que introduir més pantalles a les escoles no sembla la millor opció per prevenir-ne l'ús.
0: De fet, com deies, hi ha moltes escoles que han canviat llibres a text per ordinadors directament.
2: Sí, de fet, a la majoria d'escoles treballen exclusivament a partir d'ordinadors. Això què genera? Doncs que els nens aprenguin menys, perquè és més fàcil que es distreguin, i en comptes de copiar la informació a mà, que moltes vegades, encara que potser no et semblés interessant, l'acabaves retenint, doncs ara el que fan és seleccionar i enganxar. No cal llegir res. Ara bé, els adults tampoc som un gran exemple pel que fa a l'ús dels mòbils, i el que sí que em sembla un problema, sobretot, és l'ús de la intel·ligència artificial entre els joves.
0: Entre els joves, i podríem també obrir el meló dels adults aquí, perquè, déu-n'hi-do, la intel·ligència artificial, Carles, és evident que ens pot ajudar en moltes coses i ens pot facilitar la vida, però alhora també ens pot generar molts problemes.
2: Sí, i m'agrada que diguis això dels adults, perquè moltes vegades el problema que generen els joves, sobretot, és perquè els adults tampoc la saben interpretar gaire bé. Hi ha molts casos, de per exemple, les escoles d'assetjament escolar en què la IA juga un paper clau, perquè, per exemple, es poden generar imatges, però també és problemàtic el fet que el seu ús faci que els joves no desenvolupin un pensament crític, ja que li demanen que els faci el que necessiten i la intel·ligència artificial, doncs, els hi fa. A més, segur que has sentit algun cop allò de... A veure què diu Sant Google. Doncs amb ChatGPT passa el mateix. El que digui ChatGPT va a missa, com si no hi hagués cap viatge darrere o fos infal·lible. I ara, si em deixes un moment, posaré un exemple personal. Jo tinc una amiga que era professora i que...
0: Mira,
2: Bueno, és professora encara, i que quan els hi va demanar als nens que fessin un treball sobre la Guerra Civil, el ChatGPT els hi va dir que els dos bàndols eren els bombers, que eren els rojos, i els policies, que eren los azules.
0: I, evidentment, ningú va contrastar-ho, això, no? Tothom s'ho va passar.
2: No, no, clar, ho van
0: posar al treball. O no ho van ni llegir, directament.
2: Ho van posar al treball i endavant.
0: Com a mínim va poder-ho detectar aviat, la teva amiga, suposo, que a vegades potser és més difícil. No et veig gaire defensor ni de les pantalles en l'educació ni de la intel·ligència artificial, Carles?
2: No, és que sempre he pensat que m'agradaria haver viscut en una època sense pantalles, però ara que ja en tenim, doncs les hauríem de tractar d'una altra manera. Hem de regular-ne l'ús i, sobretot, en l'àmbit de l'educació. No és el mateix aprendre a través de la recerca feta per un mateix que no pas no haver de fer aquesta recerca, perquè llavors la feina és completament nul·la. Si volem que les properes generacions reflexionen i tinguin esperit crític, els hem d'allunyar de les pantalles i tornar-los a apropar al paper, allò físic. Si ens posem una mica carques, hem de tornar a la vida real.
0: M'agrada molt aquesta última frase i crec que ens hauria de fer pensar i reflexionar a tots plegats. Veurem com acaba aquest ús de les pantalles i de la IA a les aules. Gràcies, Carles. Seguim endavant. Ho dèiem a l'inici, gran part de l'estiu ha estat marcada per l'entrada a Ceuta de prop de 70.000 migrants en molt poques hores. Una situació, Carles, que ha obert un gran debat sobre el govern i la seva gestió de la situació.
2: Sí, el que va passar els dies 30 i 31 de juliol ha marcat l'agenda política espanyola des d'aleshores, però també ha obert molts debats a la societat. L'arribada dels migrants va deixar més de 140 morts al mar, que moltes mirades polítiques han obviat. A més, l'extrema dreta ha instrumentalitzat aquest fet per fer-ne campanya i s'han provocat incidents a la ciutat autònoma entre veïns i estrangers. Per aquest motiu, Joan Salicru es pregunta a la conversa com hem d'abordar la crisi des de l'ètica. En parlarà amb Maria Coll, que no és l'antiga codirectora de la revista, sinó que és directora de Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la internació de les persones immigrants i refugiades, i amb Alba Tarroc, tècnica en cap del Departament de Migracions, Antiracisme i Cooperació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
0: Us deixem amb la conversa moderada per Joan Salicru.
4: Aquest ha estat un estiu marcat per la llau de milers de persones que el 30 de juliol, provenents del Marroc, van entrar de forma il·legal a Ceuta, aprofitant una crida feta a les xarxes socials d'aquell país. No sap fins a quin punt instigada o no pel govern del Marroc. Aquest ha estat un dels elements en conflicte. No era la primera vegada que passava, efectivament, perquè fa 5 anys doncs ja havia corregut quelcom similar, per bé que amb molta menys magnitud. De totes maneres, l'aproximació que s'ha fet al tema és estrictament política, de batalla entre estats, Espanya i Marroc, entre partits doncs, a l'àmbit espanyol, sobretot la dreta remetent contra l'esquerra. I nosaltres avui, com no podria ser d'altra manera, volem abordar el que ha passat des d'una vessant ètica, preguntant-nos quins són els valors que han actuat en aquesta situació, en aquest context. De tot això en parlem amb l'Alba Tarroc, que és llicenciada en Sociologia per la UAB, màster en Intervencions Socials i Educatives, i és tècnica actualment del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Benvinguda, Alba, a Valors de l'Alça.
5: Gràcies.
4: I a Maria Coll, que és professora de secundària i des de fa un any directora del centre Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la integració de les persones immigrants i refugiades més vulnerables. També benvinguda a Valors a l'Alça, Maria.
5: Moltes gràcies.
4: La primera qüestió que us volia preguntar és com veu viure, no?, les primeres notícies del tema que ens ocupa i de seguida com es va doncs, generar un núvol d'informació al voltant d'això. És una qüestió, com dèiem, amb un cert déjà vu, però d'altra banda amb unes magnituds que ho feien nou. Com ho vas viure tu, Alba?
5: Bueno, jo em va enganxar que jo estava de vacances, estava fora d'Espanya, fora de Catalunya, i llavors sí que és veritat que quan vaig veure la notícia, sí que el que em va cridar molt l'atenció no és tant el fet en si, que com has dit ja havia passat altres vegades, sinó la magnitud del fet, no? La quantitat de persones i també el fet que s'estava repetint com que era una cosa organitzada, si més no, a xarxes socials i de més, no? Que això també tenia aquest nivell, o sigui, d'organització amb tantíssimes persones cridava l'atenció. Però de seguida jo ja... O sigui, això em va cridar l'atenció, però ja el segon pensament que vaig tenir és ja tenim servits els discursos d'odi i com això s'instrumentalitzaria, no? Per l'odi, la por i alimentar l'extrema dreta. O sigui, d'alguna manera, aquestes van ser les meves primeres impressions.
4: Maria, quin va ser la teva primera sensació així més epidèrmica?
6: Sí, doncs jo una mica com deia l'Alba, no? O sigui, ens agafa just en aquell moment d'inici de vacances, no? En el que comences a baixar... la intensitat de feina i després d'un curs que, en què havíem treballat molt a Migra Studio amb el tema de la regularització extraordinària que també ha generat el seu, no? El seu debat, no? Mm-hmm. Llavors, clar, com deies tu, Alba, de cop i volta aquesta notícia, no? De 70.000 persones, de sensació d'invasió, tot i que

0: visibilitzar una mica la societat, no? I treballar pels drets de les persones migrants, buscar el focus i l'origen, no? D'aquests moviments migratoris i canviar aquestes narratives, no? Cap a una narrativa de l'hospitalitat, de l'acollida. I, per tant, certa preocupació davant dels fets inicials i de veure com aniria evolucionant tot, no?
1: Però us va sorprendre, una altra cosa si us va semblar bé o no, però us va sorprendre que s'imposés aquesta narrativa?
0: Per res. Que
2: en cap cas. Jo crec que ens ho... Bueno, jo crec que era molt esperable. Si aquesta narrativa ja circula sense necessitat... Bueno, com deia la Maria, no? Tot el procés de regularització, nosaltres aquí a l'Ajuntament d'Olesa també el vam estar seguint, el procés de regularització ja va portar moltíssima cua, va provocar moltíssim... Bueno, cada vegada que nosaltres a l'Ajuntament publicàvem algun post vinculat amb això, ja generava hate aquest post, doncs, evidentment, qualsevol cosa vinculada a les migracions pot generar fàcilment aquests discursos, però quan és una cosa més tan notable és molt més fàcil. I jo crec que era evident que passaria.
1: Hi ha un lligam, una de les coses polèmiques, hi ha un lligam entre aquesta regularització que justament venia a dir hem de regularitzar, no? Hem de posar ordre en una situació que no pot ser, que si hi ha un milió de persones pel cap baix que viuen a Espanya, que treballen, però ho fan en negre, a l'hora d'usar serveis públics, no? Per tant, era un moment que dèiem, posem el comptador a zero i anem a solucionar aquesta qüestió com han fet tots els governs de la democràcia espanyola, no? Però, diguem-ne, es pot vincular el fet que hi ha aquest procés de regularització amb que es generi, per tant, l'efecte crida, o això creieu que són falòrnies?
0: Jo crec que no, que en cap cas està fonamentat, no? Perquè la regularització extraordinària tenia unes dates molt concretes, no? A 30 de juny, qualsevol persona no? que volgués, més enllà del 30 de juny, fer un procés de regularització, ja no entrava en aquest procediment. Hi havia també uns requisits molt clars, no? De quan la persona havia d'estar aquí al territori, de mostrar una sèrie de fets. Per tant, no crec que en cap cas la regularització extraordinària tingui a veure amb l'efecte crida, perquè és que les condicions d'aquesta regularització no les complien cap persona, no? Que el dia 31 de juliol estigués entrant a Ceuta, no? Més aviat, jo crec que hi ha, en el fons, altres raons molt evidents per les quals les persones, no? Aquest efecte crida és més la desigualtat, no? entre un país com Espanya i un país com Marroc o els països del sud, no? I aquesta desigualtat, no? I aquesta injustícia és la que està provocant aquest efecte crida i ens hauria de preocupar molt més, no? Que és el que està mobilitzant les persones a sortir dels seus països, que no pas, no? La regularització extraordinària, que quan et poses a mirar, doncs no té cap mena de sentit responsabilitzar-la d'aquesta situació.
1: Com has viscut tu, Alba, des de tècnica d'un ajuntament com el d'Olesa de Montserrat que es dedica a aquestes qüestions?
2: Com he viscut el que aquesta vinculació, possible vinculació,
1: sí,
2: entre regularis...
1: Sí, sí, sí.
2: A veure, també és cert que és el que diu la Maria, o sigui, des d'un punt de vista purament lògic, no té cap sentit que la gent vingui a Espanya per un efecte crida vinculat a la regularització perquè els terminis estaven als supermercats i cap d'aquestes persones complia els requisits. Ara, com es manega després la informació? Com arriba aquesta informació? Clar, això nosaltres ho desconeixem. Sí que és veritat que circulava, per exemple, que podia tenir molt més a veure, no?, alguna sentència d'algun tribunal espanyol que deia que si tu no creuaves un obstacle a frontera, d'alguna manera no es podia fer una devolució directa, no? Això pot ser una de les causes. També s'ha parlat moltíssim sobre la implicació del govern marroquí i fins i tot d'altres governs d'altres països, no? Clar, realment no sabem mai saps com arriba la informació del que està passant a Europa a determinats llocs d'on procedeixen les migracions. Això no pots arribar a saber. Ara, que sí que és cert que el procés de regularització no hauria de... O sigui, que aquesta arribada tan gran de persones no hauria de posar en qüestió en cap moment el procés de regularització. Totalment d'acord.
1: Molt bé, doncs seguim amb el que teníem plantejat. Com dèiem, de seguida es va imposar aquesta narrativa d'una invasió, no? Que segurament és la primera vegada, no?, que es fa servir, la invasió del territori nacional, no? On te queden el valor de l'alteritat, on te queden el valor de la dignitat, on te queden la necessitat de, com a mínim, les persones, no sé, que són refugiades polítiques o que tenen situacions econòmiques gravíssims, ha quedat tot aquest discurs desaparegut. Què què es pot fer davant d'això?

0: Maria de Coll.
1: Doncs sí, és que estem davant d'un moment en què tenim moltes narratives que estan deshumanitzant a les persones, no? Llavors, el terme invasor no, ens fa perdre de vista que estem parlant d'una persona, no? Persones concretes, éssers humans, no veure les persones com un col·lectiu i com una massa, sinó com a individus concrets, on cadascuna d'elles té uns drets, té una situació concreta que l'ha fet prendre aquesta decisió, no? De migrar. Al final, això, no? Perdre de vista el cas concret i la persona en concret, no? I tractar-ho com una, com un tot, jo crec que, bueno, és realment preocupant, no? I hem de reclamar una altra vegada, doncs, això, parlar d'homes, dones, infants concrets, no? Que busquen un futur, que tenen uns motius, no? I que s'ha d'estudiar cas a cas si poden sol·licitar la protecció internacional, si són o no menors d'edat, quina és la seva vulnerabilitat, no? Perquè estem en un estat de dret, no? I que hi hauríem de, no? Garantir aquests drets. No? I llavors tot el que sigui la concepció massiva de la situació, doncs, ignora les circumstàncies individuals de cadascú i afavoreix, no?, com tota aquesta narrativa de fons que ens porta a la por, que ens porta al sentiment d'invasió, que ens porta també a tractar el problema des d'una altra perspectiva. No? Uh-huh.
0: És un cert fracàs de la política, no, Alba, en el sentit de que davant d'un problema, no?, com aquest que succeeix, ràpidament, no?, és que no es triga ni un segon a saltar en aquest àmbit, en l'àmbit de la confrontació entre governs, uh-huh, com dèiem, entre partits, i aquestes idees queden de seguida desaparegudes, és que en algun moment hi eren, no?
2: Sí, bueno, de fet, tot i que el terme invasió potser sí que és nou, els termes belicistes per parlar de migracions ja fa temps que es fan servir. Quan es parla de l'assalto a la valla, no?, que és una cosa que fa temps que es diu, per exemple. O sigui, els termes belicistes vinculats a les migracions ja són antics, i sí que és veritat que una cosa que crida molt l'atenció també des dels mitjans de comunicació, no?, és aquesta sensació d'alarma tan forta, que és cert que la situació, o sigui, que és una crisi, que per la ciutadania de Ceuta i per la ciutadania migrant que ha travessat és una crisi, és realment una situació complicada, però realment de vegades et sembla això, que estiguis en una... tens aquesta sensació pràcticament de guerra, no? I a mi em crida molt l'atenció, no?, amb tot el que deia la Maria de la deshumanització, que a mi em sembla que és claríssima en aquest cas, i moltes vegades quan s'instrumentalitza les migracions per fer política, la deshumanització és superhabitual. Una cosa que em crida molt l'atenció és la comparació amb el que va succeir amb els refugiats d'Ucraïna. Quan hi va haver l'arribada de persones d'Ucraïna, estem parlant de 4,5 milions de persones acollides a Europa, el discurs va ser completament diferent. O sigui, el discurs posava el focus precisament en que eren persones que estaven fugint d'una situació de guerra, que calia acollir perquè realment, no, ens estàvem centrant en tota aquesta part humana i aquesta necessitat d'acollida. I a més, Europa va demostrar que ho pot fer, que no és impossible, no?, fer això. Llavors, clar, de vegades et preguntes, no?, si quina és la diferència. Si després parlem després, en tot cas, de migracions econòmiques, no?, però quan parlem de persones que tenen dret a protecció internacional, quina diferència hi ha entre un ucraïnès i un somalí? Quina diferència hi ha? I quan et planteges això, és que realment les migracions que més s'instrumentalitzen, que són les procedents d'Àfrica, tenen molt a veure amb un sistema de racisme estructural. Vull dir que realment vivim en unes societats que no veuen de la mateixa forma uns i altres.
0: Anava a dir que, a Maria, aquestes narratives a les quals fèiem referència les ha comprat molt ràpidament l'opinió pública, no? Perquè s'han succeït unes manifestacions també davant dels ajuntaments, no?, massives en molts llocs d'Espanya, també a Catalunya, en els quals, diguem-ne, el missatge de fons era, bueno, escolta, no en volem ni sentir parlar d'això, no? És sorprenent també com tan ràpidament una part de la població ha comprat aquesta narrativa. No sé fins a quin punt els responsables del que la ven o els que la compren, no? Però hi ha hagut com molt poca resistència humanista, no?, des dels carrers. M'ha donat la sensació a mi, no sé si comparteixes aquesta sensació.
1: Sí, totalment. És que s'imposa la narrativa de la por, no?, i de l'amenaça i de bueno, veure l'altre purament des de la vessant econòmica, no? I i de la por que em tregui els recursos, no? Quan hi ha pocs recursos, no? I ens els hem de repartir, doncs de seguida, no? Surt aquesta, no? Aquesta actitud de, doncs mira, nosaltres primer, aquests que no vinguin, no? I el repte, per tant, ja no estem parlant de l'acollida i d'una resposta humanitària, sinó d'una real convivència, no? Perquè estem convivint, estem compartint recursos i aquí hem de veure com s'aposta per una hospitalitat i una possible convivència, no? I una inclusió de les persones que arriben en una societat en la que es passa a vegades per moments complexos, no? Llavors, bueno, aquí està una mica el repte, no? I per això, de seguida, no, hi ha aquest malestar i aquesta sensació que a la que hi ha un fet com aquest, no? Jo crec que de seguida hi ha una part de la població i de la societat que reacciona ràpidament i pensa, doncs, davant de, no, de que jo em pugui quedar, no, sense aquests recursos, doncs, em posiciono clarament, no, i oblido, doncs, les raons per les quals aquesta persona està migrant i està arribant al meu país. Si, no, si hi hagués una millor distribució, no, dels recursos, si hi hagués una bona planificació, segurament, no, disminuiries l'atenció a la població i a la societat i llavors podríem estar parlant d'acollida, de convivència, no? Però hem de treballar, jo crec, la base d'aquesta situació crítica, tensa, que de seguida s'encén. No?
0: Això, evidentment, impacta sobre, Alba, sobre una sensació d'una part de la població de que ja hem arribat al límit de la capacitat d'absorció d'immigrants a casa nostra, no? I que, per tant, ja hem tocat sostre, tot i que, paradoxalment, seguim necessitant que en vinguin més per complir tot el creixement econòmic que s'està generant a Espanya. És una situació una mica kafkiana, em surt aquesta paraula, no? Perquè per un cantó els necessitem i els fem venir, però alhora quan venen doncs no els diem que no els volem.
2: Sí, és que, bueno, jo, per mi és una de les grans paradoxes, no només d'Espanya, sinó de l'Europa occidental moderna, bueno, contemporània, que és que necessiten les migracions claríssimament, necessitem a les persones migrades, o sigui, estem parlant de poblacions molt envellides que pràcticament no estan creixent per naixements, o sigui, de forma natural. Per tant, les migracions, si parlem només des d'un punt de vista instrumental, que tampoc ha de ser sempre el punt de vista que hem de fer servir, però si parlem només des d'un punt de vista instrumental, està claríssim que Europa no sobreviu sense migracions, que necessita les persones migrades. Però a la vegada, paradoxalment, estem en el moment en què més es necessita les persones migrades i més se les rebutja. I jo crec que això té molt a veure també amb una mirada curtplacista que de vegades té, no, la política, que és, al final, jo el que vull és treure rèdit electoral, que la gent em voti, i per tant el missatge que estic donant és el missatge fàcil, no? El missatge que em pot aconseguir el vot. I no estic donant la mirada més enllà de dir, no, perdona, però és que fins i tot si parlem purament des de la necessitat europea, les migracions són una necessitat. I a mi el que em cridava molt l'atenció també és que quan es parlava d'això, perquè sí que és cert que la Unió Europea s'ha discutit, no, del tema de la necessitat de les migracions, tot i que el nou pacte de migració i asilo posa el focus en el control de fronteres i no en realment i què farà Europa perquè aquestes persones arribin de forma regular, una de les coses que em cridava l'atenció és que sortia sempre el debat aquest de los visados para trabajo temporal, no? Aquests visats per que la gent entri, treballi i se'n torni. Que això el que ens diu una altra vegada és el mateix. Europa està amb aquest plantejament de nosaltres necessitem que els migrants vinguin i treballin, però no volem que visquin aquí. És que realment el drama és aquest. O sigui, d'alguna manera són vistos com una força de treball, però no els volem en els nostres barris, no els volem en els nostres hospitals, no els volem a les nostres escoles. I, bueno, això jo crec que diu molt de les societats que estem construint.
0: Ens interroga molt, no, Maria, sobre això, quina mena de ciutats som i les nostres paradoxes, no? La riquesa que volem i, per tant, el nivell de serveis que volem, però ara que estem disposats a, val a dir, a renunciar, tampoc té per què ser renunciar, però vaja, quins reptes estem disposats a assumir, per exemple, en termes de diversitat, no?
1: Clar, és que quan parlem de diversitat, la cosa es complica, no? I jo crec que quan parlem d'acollida i d'inclusió i de convivència i de diversitat, això implica una societat amb capacitat d'obertura, no? Amb capacitat de modificar i de moure's d'allà on està, no? I això ho treballem molt a Migrastudio, no? Les persones que venen aquí a col·laborar com a voluntàries, per exemple, a l'entitat, han de tenir una motivació, però han de tenir també una actitud oberta, perquè molts tenim un racisme, no?, de la nostra educació i de la nostra experiència molt ficat a dins, i per tant, quan vens a Migrastudium i comences a trobar-te en una nova realitat i coneixes la realitat de les persones que han migrat, has de ser capaç de qüestionar-te, no?, de reflexionar, de canviar i moure't de la posició inicial que tenies, no? I sempre parlem d'això, la porta està oberta per tothom a Migrastudium, però has de tenir aquesta actitud, no? I la societat, per treballar aquesta convivència i aquesta, no?, acollida i aquesta diversitat, necessita d'aquestes actituds que no crec que en aquests moments, no?, siguin les que ens caracteritzin més, no?, a Espanya i a Europa, no? El tema identitari, i per tant, aquí tenim un repte molt important, perquè si no, bueno, pues això, no? La mirada instrumental que deia l'Alba, no? Els necessitem, que facin el que han de fer, però que no siguin companys meus de feina, que no es casin amb el meu fill, que no convisquin a l'aula amb el meu fill, no? I que no practiquin la seva religió, ni que, no? Clar, perquè tot això bueno, m'interpel·la directament, em fa plantejar-me qui sóc jo, no? I toca temes molt, molt profuns i molt íntims que no estem disposats a, no?, a obrir, a replantejar, a reflexionar i a modificar. I, bueno, clar, això ens tanca hermèticament a cadascú en la seva, no?, pròpia identitat, i no permet construir la societat present i futura, no?, que hem d'assumir que tindrem.
0: Convidem aquesta conversa que, a partir del que ha passat aquest estiu, com dèiem a Ceuta, doncs hem volgut fer una mica de zoom out i mirar doncs en quina situació estem realment en relació a la immigració, perquè al final el que estem parlant és del fenomen de la immigració. Moltíssimes gràcies a Alba Tarroch, llicenciada en Sociologia per la UAB i tècnica del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, i Maria Coll, professora de secundària i des de fa un any directora del Centre Migrastudium dels Jesuïtes. Moltes gràcies i fins la propera.
1: Gràcies. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
4: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, ben tornada, com estàs?
5: Hola, doncs com sempre molt contenta d'estar aquí.
4: Igualment. Això anima el dia, sentir la teva veu i sentir que et fa il·lusió ser a Valors a l'Alça. Escolta, de què ens parles avui?
5: Doncs mira, es parlo d'un tema que suposo que n'haureu sentit a parlar, perquè se'n apareix ja en les xarxes i als anuncis i tot, que és el tema de la menopausa, vale? Que és un tema molt curiós perquè fa 4 dies, com qui diu, no se'n parlava ni una paraula, no? Sí. I de repent hi ha hagut com una gran revolució que ha fet que la menopausa no només es parli obertament, no?, i de forma natural, sinó que s'està produint un fenomen que va una mica més enllà, que és el que volia comentar avui, no?, que és aquest fenomen que se li diu el menowashing. Jo sé que sempre acabem caient amb aquestes paraules angleses i és una mica odiós, no?, haver d'aprendre sempre d'aquests conceptes, però crec que sí que il·lustra molt bé la idea, no? En tot cas, seria la idea, el menowashing seria com el rentat de cara de la menopausa, no?, traduït així literal, però bueno, en realitat el que fa referència és de com una acció que era interessant, que era que de repent la menopausa es pogués parlar obertament, quan era una cosa que semblava un tabú, se'n parla tant i tant que s'està convertint com quasi totes les coses en aquesta societat del consum capitalista, doncs això, no?, en un element d'explotació comercial. Vale, llavors em sembla que és un tema interessant perquè jo crec que està associat a molts valors positius, però també té algunes parts negatives, no?
4: Clar, està molt bé que se'n parli, com tu deies, perquè semblava que no existís fins fa relativament poc, no? Tot i que afecta una bona part.
5: Sí, gent de la meva generació, no?, que ja estem entrant en la perimenopausa i ens estem acostant en aquesta època, jo en aquesta etapa estic pensant molt en la meva mare i en la meva àvia, no?, que eren dones que havien passat tot aquest procés sense ni parlar-ne, O sigui, no, ni, jo no recordo casa ni cap comentari de res, ni d'un fogot, ni de, ni de res de tot això, no? I de repent, pues, gràcies a dones, no?, que han entrat en aquesta fase, no han començat a parlar obertament, i algunes actrius, no?, inclús, com em sembla ara, vull equivocar, pensar que és la Naomi Watts, que va tenir una menopàusia precoç i llavors ella es va convertir com en una veu abanderada, no?, de tot aquest tema i tot això, ha fet que, mica en mica, doncs, socialment se'n pugui parlar obertament i es pugui dir, escolta'm, les dones passen per aquesta etapa i aquesta etapa, doncs, té una sèrie de característiques i té uns efectes a la salut i té una sèrie de canvis i de... I tot això, i s'ha de poder parlar obertament, no? Llavors hi ha hagut tota aquesta part positiva de que s'hagi obert el tema i les dones, doncs, puguem saber què ens podem trobar en aquest moment, no? Però per altra banda, doncs això, no? Aquest fenomen que es produeix sempre de comercialitzar, no? D'explotar comercialment qualsevol cosa que sembla mínimament tendència, doncs està donant això, que apareguin, doncs, des del típic influencer, no?, que et dona consells per la menopausa, quins productes t'has de prendre, quins exercicis has de fer, quina dieta has de portar, no sé què, que comencen a aparèixer de forma massiva, llavors passa allò típic de que costa saber a qui et pots fiar, de qui no et pots fiar, clar, no? I després l'explotació comercial de productes, no?, que de repent... si el magnesi, si les pastilles, si les cremes, si el no sé què, no?, els suplements, i una sèrie de coses que també arriba un moment que et preguntes si són necessàries o no són necessàries, no? I a tot això també hi ha un factor, vaig estar parlant amb una associació, una empresa, no?, que es dediquen justament a crear productes d'aquests, no?, i també reflexionaven sobre coses tipus també l'explotació del tema, no?, tant insistir en aquest tema, pot acabar revertint també en la creació d'una autoimatge de la dona, no? O sigui, jo no sé si recordeu una pel·lícula, no sé si m'allargo massa, si no em talles, però no, ja. Si recordeu una pel·lícula que es diu Tomates Verdes Fritos,
4: sí, tant.
5: Doncs la protagonista, que era el paper que feia la Kathy Bates, era una dona que passava per la menopausa, i si recordeu, no?, la representaven, doncs, com una senyora, una gran, una mica queca, poc atractiva, com envellida, no?, amb els fogots, mig histèrica, no? Llavors, aquest estereotip de la menopausa, que ara s'està transformant precisament perquè se n'està parlant, però correm el risc de que de repente et trobis tu que tens allà 50 anys i t'hagis de veure com si fossis la, no sé, no?, una superdona, superespectacular, amb un tipàs i un aspecte fabulós i la pell estirada i tot això, no? Llavors, també corre una mica el risc que aquest fenomen de parlar molt d'això i de com ho pots afrontar t'acabi revertint en que tinguis la pressió estètica a sobre, que és el que ens passa a les dones sempre, no? Llavors, penso que és un tema molt interessant perquè té tota una part positiva de valors, de donar a conèixer una realitat i de poder-la afrontar i tractar com toca, i per altra banda té aquesta contrapartida de l'explotació comercial, de l'efecte que pot tenir en la pròpia autoimatge, en fi, una mica tot això.
4: Avui menowashing amb Judit Vives és la tendència a la qual hem volgut posar el focus. Judit, moltes gràcies. Veurem com continua evolucionant aquesta tendència i com es va equilibrant aquesta balança. Ens retrobem aviat. Una abraçada.
5: Vinga, moltes gràcies.

0: Aquesta temporada volem parlar de cinema. Ho farem un cop al mes amb Jesús González, que és historiador i divulgador cinematogràfic, en una secció que hem volgut anomenar Zoom i que ens servirà per conversar de temes tan actuals com el que avui posem sobre la taula, que és la intel·ligència artificial, com pot influir en el món de la interpretació, per exemple, quines mesures s'estan prenent per pal·liar uns canvis que, sense saber ben bé com, ja tenim entre nosaltres des de fa més temps potser del que ens imaginem. I, de fet, hi ha qui ja va preveure o qui ja va pronosticar als anys 90. Jesús González, benvingut a Valors a l'Alça. Quin plaer tenir-te aquí.
1: Hola, què tal? Un plaer per mi també participar en aquest programa i em fa super molta il·lusió, molta il·lusió.
0: A mi també, perquè tu fa molts anys que divulgues sobre cinema, en saps un munt, i que li puguem fer aquesta volta, no?, i poder reflexionar sobre temes vinculats amb el cinema i els valors és molt interessant i molt necessari. Avui vols parlar, de fet, d'un concepte que jo desconeixia, però em deies que està a l'ordre del dia.
1: Bé, a l'ordre del dia perquè s'està produint un cas concret que està sent molt sonat i, per tant, se n'està parlant. Però, bueno, és una cosa que està aquí que fa molt de temps. Diem el concepte, que després derivarà més coses, però, mira, avui intentarem parlar d'un tema que es diu Ghostploitation, que vindria a significar alguna cosa així com l'explotació dels fantasmes. Però no parlarem d'una pel·lícula de por, no, encara no ha arribat a...
0: Tot i que podria ser-ho.
1: Podria ser-ho, i ho és, a vegades, segons com... però sinó que parlarem d'una notícia que ha sorgit aquest estiu que és interessant perquè obre moltes portes, però també fa una mica de por, sobretot si ets actor o actriu. Això ja ho deixo dit. Perquè la Ghostploitation consisteix en fer servir imatges o qualsevol tipus de recursos d'un actor o d'una actriu perquè ja ha mort, és important dir això, per reviure'l i fer pel·lícules amb ells. Això no és que es faci cada dia, això no és que es faci cada dia, però sí que s'ha fet o es farà en un cas molt sonat, que és en el cas de Val Kilmer, que ja sabeu que va morir l'any passat, i que aquest any, o possiblement al principis del 2027, això no és tan clar, molt clar, estrenarà una pel·lícula nova, però clar, com pot ser que Val Kilmer estreni una pel·lícula nova si està mort? Doncs no la va rodar en vida, sinó que ha consentit, ell quan ja estava en vida ho va consentir, i també els seus familiars, doncs va consentir que s'utilitzessin les seves fotos o plans d'unes altres pel·lícules seves per fer-ne una de nova. Fa una mica de por. La pel·lícula es titularà As Deep as the Grave, que també és un títol curiós, o sigui, tan profund com una tomba. Ja no sé si juguen amb el... No sé si juguen amb el morbo d'aquesta mort i que el ressuscitaran, però això està suscitant doncs molta polèmica, molt debat a internet i a les xarxes. Però també cal dir que ell ja ho havia fet. Val Kilmer va morir de càncer, d'un càncer de faringe, i ja quan estava fent les últimes pel·lícules va fer servir la IA per canviar la seva veu, perquè com que la veu li havia quedat alterada, gràcies a la IA, a la intel·ligència artificial, van poder restaurar la seva veu habitual, no? Per tant, el cas d'aquest actor és un cas específic de persona que hi creia o no sé com dir-ho, no?
0: Em fas pensar molt en una pel·lícula que no recordo gens com es diu, protagonitzada per una dona que se suposa que és actriu i que li proposen signar un contracte per això, perquè sempre es pugui... És que no sé quina pel·lícula...
1: The Congress.
0: Pot ser.
1: Sortirà més endavant, però sí.
0: Perfecte.
1: És el cas de The Congress, que és una pel·lícula de ciència-ficció en la qual hi ha una actriu que li diuen això, tal qual, pots ser actriu en vida, però quan moris desapareixeràs, o pots escanejar el teu rostre, les teves emocions, i viuràs tota la vida, perquè sempre farem pel·lícules amb aquest escàner que farem en alta qualitat.
0: Però clar, això ja no és sense ficció.
1: No,
0: la realitat estan veient.
1: La pel·lícula, de fet, ja hi ha una imatge de Val Kilmer generada per IA de la pel·lícula, i la veritat és que fa entre por i com gràcia d'haver-lo recuperat, però també fa por, perquè en el fons és això, és un fantasma, no? El títol aquest, no, Ghostploitation, és un bon nom, no? El va inventar Vanity Fair, va sortir per primera vegada en Vanity Fair, i bé, la veritat és que fa una mica de llullut, s'ha de dir, no? Però no només es fa amb els morts. Aquest any, a inicis de l'any, sobre el febrer, va aparèixer un clip molt curtet, molt al·lucinant, en el qual Tom Cruise i Brad Pitt lluitaven, feien una lluita espectacular. Res, el vídeo es va fer viral i al cap de molt poquet va sortir o es va saber que hi havia hagut una empresa xinesa que es diu Sidans 2.0 que va crear un generador, val, d'imatges d'IA i que per anunciar-lo havien agafat a la cara de Brad Pitt i la de Tom Cruise i bueno, pues el van posar a lluitar. De seguida, des de Hollywood, es va intentar bloquejar, es va demanar que marxés, però ja sabeu que internet amb això és implacable. I a la que tu publiques una cosa, vale, pues a la pàgina oficial no hi és, però a 30.000 pàgines no oficials sí que hi és. Per tant, si busqueu Brad Pitt, Tom Cruise, IA, us apareixerà i és al·lucinant. O sigui, una lluita de mamporros i de cops i de salts, al·lucinant, tot generat per ordinador també, per IA, o sigui que al·lucinant.
0: Clar, això és una arma molt potent, Jesús, perquè ens permet això, no? Tu deies, ressuscitar actors i actrius que són morts, això sempre té un component temptador, però també és una amenaça pels intèrprets que continuen vius i que volen seguir treballant.
1: Claríssimament, o sigui, si tu ja ets una productora que tens arxivat, no?, en un disc dur les cares dels actors que tu vols, ja no contractes a gent nova que es queixaran, demanaran descansar, anar al lavabo, no? Vull dir, tu agafaràs l'ordinador i faràs la pel·lícula que vulguis. I ara, això resulta que no és màgia, sinó que hi ha una senyora que es diu Connie Willis, que va escriure un llibre que es titula Remake. Hem de dir, fem un parèntesi, Connie Willis és una de les escriptores més importants de ciència-ficció dels anys 90 i 2000, que ha guanyat tots els premis, el Hugo, el Nebulosa, tots els premis de ciència-ficció dels anys 2000-90 els va aconseguir ella, i concretament va escriure una novel·la molt curteta que es diu Remake. Bé, doncs en aquesta novel·la que titula Remake, el protagonista és un senyor que treballa en pel·lícules antigues. És un buscador de coses o d'imatges en pel·lícules antigues. I mira, entre altres coses, per què busca imatges? Doncs busca imatges perquè els estudis li diuen necessitem un pla lateral d'un avió. Doncs en comptes d'agafar un avió i pagar, etcètera, es busca un avió en una pel·lícula. A Casablanca, per exemple, que n'hi ha un, doncs utilitzem l'avió de Casablanca. O sigui, ella va compredir, suposo perquè estava molt al dia de lo que passava ja en els 90, recordo que als 90 ja s'estava fraguant de Matrix, per exemple, per tant, no és una cosa que diguis, la senyora era molt llesta, però el món també ens estava portant cap aquí, no? Aleshores, per exemple, una altra cosa que fa és, pues, junta pel·lícules amb Marilyn Monroe i amb River Phoenix i en fa una altra. És veritat que el llibre s'ha quedat una mica obsolet perquè la gent que surt, pues, són gent dels 90, no? River Phoenix jo ho dic ara i no el coneix tanta gent, Marilyn Monroe sí, no? Però bueno, una de les seves missions és agafar la Marilyn i el River, escanejar-los, treure'ls de la peli i muntar-los en una altra peli. Una altra cosa que fa és escanejar la cara d'un senyor, d'un espectador i ficar-la en la peli que ell vol, pagant una morterada de diners, no? Tu vols ser protagonista de Psicosis? Doncs aquest senyor t'escaneja la cara i te la fica a Psicosi. Més coses que feia? Pues eliminar plans que on la gent apareixia fumant o on la gent apareixia tenint sexe, perquè representa que és una societat molt, molt casta, molt reprimida, i per tant s'està eliminant totes les coses prohibides, no? Fumar, el sexe, etc. O, per exemple, paral·lelament, sí que existeixen simuladors de sexe en els quals tu pots tenir pues una relació amb algú que tu tries, no? Aquí a la peli, pues, hi ha el llibre triant Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, no? Gent de l'època. Però, bueno, ja us podeu fer la idea que la senyora Connie Willis, amb aquest remake, no, va idear el món en el que estem vivint ja, pràcticament. El món de un món de memes, no? De cares que substitueixen a altres, no?
0: Doncs un pronòstic que s'ha acabat complint, ja hi som de ple, i avui hem conegut aquest concepte de Ghostploitation, que fa una mica de por i que segurament anirà sortint Jesús González al llarg d'aquesta temporada en aquesta secció on fem zoom precisament a qüestions vinculades amb el cinema que ens han de fer reflexionar. Jesús, un plaer, benvingut i
1: moltes
0: fins la propera.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: Aquesta setmana volem dedicar el like del programa a Nudo, el Festival de Poesia de Barcelona que ja està en marxa i que arriba a la desena edició reivindicant que ara més que mai la poesia és necessària. En un moment en què tot sembla anar cada vegada més de pressa, aturar-se i escoltar les paraules pot semblar gairebé un acte de resistència. És per això que avui volem parlar amb la directora d'aquest festival, amb Carmen Berasategui, per conèixer com ha evolucionat aquesta cita i quin paper pot tenir avui dia la poesia en una societat que sembla haver perdut una mica el temps per a les paraules. Carmen Berasategui, com està? Benvinguda.
1: Hola, què tal? Hola, Laura, molt bé, estic superbé, estic bueno, una mica estressada perquè ja estem en ple festival, però contenta d'estar aquí.
0: Enhorabona per aquesta desena edició, teníem moltes ganes de saber com us sentíeu vosaltres d'entrada, però també com ha evolucionat el festival de la mà de la poesia des que vau començar aquesta iniciativa.
1: Ja, no, és increïble. Jo no m'ho crec. Bueno, el festival Nudo va néixer fa com, sí, 10 anys, celebrem 10 anys, va néixer en 2017, en un espai petit de Poblenou. 3 dies també, i sempre ha estat, Nudo és un festival que sempre ha estat en fusió amb altres disciplines. És per això aquest nom, que és Nudo, perquè jo volia unir la poesia amb altres disciplines, perquè crec que és una fusió molt interessant. Hem estat coquetejant, es diu així en català, coquetejant amb altres disciplines des de fa més de 100 anys. I m'interessa aquest diàleg contemporani de la poesia amb la fotografia, amb la dansa, amb la música, amb el collage, amb bueno, totes les disciplines que he intentat des del principi invitar al festival. I això a mi mateixa m'ha sorprès, perquè és veritat que la poesia està més viva que mai. I disculpa el meu català.
0: Només faltaria.
1: M'agrada molt fer aquesta entrevista tot en català, perquè per mi és un repte i cada vegada m'agrada més parlar-lo. Però només les meves disculpes, si se m'escapa alguna castellanada. Està més viva que mai, perquè hi ha una comunitat, hi ha tants artistes i poetes nous cada any que descobreixo, que això a mi m'emociona molt. Cada vegada hi ha més editorials, més festivals, més espais, més experiments, més jocs, més inclús audiència i públics per a aquestes formes distintes de poesia. I bueno, no sé si contesto amb això.
0: Em contesta perfectament, i de fet molt més que això, perquè d'aquí ens surten molts dubtes. No sé si a vegades en moments potser més convulsos o més tensos la poesia pot ser un refugi, i potser per això està més viva que mai.
1: Buah, i tant. Per mi, almenys per mi, que jo vaig fundar aquest festival perquè la poesia és la meva vida, i crec que és el millor antídot quan estàs mal. Jo em refugio molt en la paraula. Trobar idees, paraules, frases, versos. Sí, és aquest coneixement d'emocions que, bueno, que te poden abrigar, no? En algun moment, que te poden dar un bálsamo i respostes. En algun moment que tu et sentis molt, molt feble, més vulnerable, jo crec que és el millor antídot que pot haver. Jo, almenys, és la meva resposta. Però també el que fa la comunitat, perquè cada vegada jo trobo més que la gent es reuneix per escoltar, per escriure, per aprendre com fer la poesia, d'una manera activa i passiva també. I més en una societat hiperdigitalitzada com la que estem vivint, i que parece, o sigui, que estem més connectats que mai, però si aprofundim, és tot al contrari. Jo veig més soledat que mai. I no ho sé, jo crec que cada vegada és més important Abogar per espais on recuperar aquestes coses que són autèntiques, que fem amb les mans, amb els cors, no ho sé. Jo és que sóc una analògica, una fan de l'analògic, de l'artesà, i no... Evidentment que obro la porta a la tecnologia, perquè crec que s'està fent moltes coses interessants de poesia electrònica i amb nous formats, però al festival, almenys, a mi m'agrada programar artistes que fan coses amb les mans, perquè jo crec que la poesia resideix molt bé ahí, en tot l'artesà. I aquest any l'exposició, no hem fet una exposició, sinó jo he apostat per una instal·lació artística que es diu Quan les mans oblidin, i hem robotitzat braços, sí, braços i mans, les hem robotitzat per escriure exactament aquest missatge, que és urgeix poesia.
0: En el festival, en el manifest d'enguany, el que feu és posar en valor la gana, no? Dieu que és cerca, impuls, curiositat. Abans que parlava de la paraula i de com a vegades sembla que perd valor, creu que amb la quantitat d'informació i de missatges que rebem cada dia en aquesta societat tan hiperdigitalitzada que comentava, ens hem acabat atipant, empatxant de paraules, potser? I per això cal que anem a buscar altres coses?
1: Quan hi ha multitud, quan hi ha una sobredimensió de les paraules, de les imatges, evidentment aquestes perden valor. Però... No ho sé, no sé com dir-te, perquè hi ha una frase que diu Hermann Hesse, flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, de vegades sento que estem transitant el nostre dia a dia superficialment, no? Sense aprofundir. I amb el festival i amb la programació que fem, jo intento declarar la guerra a aquesta idea, no? De flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, la paraula, evidentment, es pot... gaudir d'aquesta manera, superficialment, però jo defendeixo la hondura de pensament. Jo crec que amb la paraula hi ha com dir-te, nosaltres fem propostes escèniques, m'agrada molt la poesia sobre l'escenari, però també crec, sempre he dit que crec que la potència de la poesia, de la veu i de la paraula, quan és bona, és suficient, no necessita res. I nosaltres defendem això, el petit format per escoltar la paraula, només.
0: Carmen Berasategui, és un plaer haver pogut compartir aquests minuts i aquestes reflexions amb vostè. Deixi'm recordar que fins al 4 d'octubre la gent que ens escolta encara és a temps de remenar entre les propostes que proposen en aquesta desena edició de Nudo, d'aquest festival de poesia a Barcelona, que trobaran al seu web festivalnudo.com i també a les xarxes socials. Però li volíem agrair que ens hagi acompanyat avui a Valors a l'Alça per poder reflexionar i per poder compartir una mica la importància que clamen de la poesia en un moment com el que vivim. Moltíssimes gràcies.
1: Sí, moltíssimes gràcies per aquest espai i espero que tothom vingui, que encara falta molta programació. El dissabte tenim una fira, tenim les jaranes poètiques, està tota la informació detallada a la web i moltíssimes gràcies Laura per aquest espai i aquest moment.
0: Un plaer, Carmen, una abraçada, fins aviat.
1: Una abraçada.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iBooks i Spotify i també al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

0: Ràdio Rubí, fes la teva.
1: Són les 8 del matí.
0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Continguts en xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrela, una edició que avui la dedicarem a parlar de diferents qüestions destacades del sector. Començarem parlant del cultiu de festuc, i és que alguns productors el reivindiquen com a cultiu de futur justament per la seva resistència a la sequera, a la falta d'aigua que estem tenint al país, i també per un preu estable. D'altra banda, el Guillem Figuerola també ens aproparà els reptes dels productors de l'Horta de Lleida, i l'Eric López, en aquest cas, ens traslladarà fins a la Vall del Corb per saber com defensen ells el sector agrari. Així que amb tot això, comencem.
2: L'entrevista.
1: I com dèiem, avui volem parlar del cultiu de festuc, perquè justament fa uns dies explicàvem que productors reivindicaven el cultiu de festuc per la seva resistència a la sequera i també a un preu estable. Per això avui qui ens acompanya és el Ramon Boleda, ell és pagès de Verdú. Molt bon dia, Ramon.
3: Hola, bon dia.
1: D'entrada, deixa'm que comença per la primera part, per aquesta resistència a la sequera. Quines característiques té el festuc que li permet tenir aquesta resistència a la falta d'aigua?
3: Bueno, el festuc és un arbre originari de l'Orient Mitjà, de l'Iran, de Síria, de Turquia, i és un arbre que s'ha plantat al desert. És un arbre que resisteix molt a la sequera, doncs perquè té unes arrels molt profundes i tenen molta força a l'hora de xupar aigua que està retinguda a les argiles de la terra.
1: Uh-huh. Clar, com arriba aquí, al festuc?
3: El festuc ja fa molts segles que va arribar aquí a través dels musulmans. Uh-huh. Quan Espanya estava dominada pels moros, uh-huh, doncs van introduir el cultiu del festuc. Llavors, la llegenda diu que quan els cristians van desplaçar els moros cap al Magreb, uh-huh, doncs es van quedar aquí amb els arbres de pistatxos i no sabien com se cultivaven. Resulta que l'arbre de pistatxo necessita un mascle per cada 8 femelles. Uh-huh. Els mascles no fan pistatxos. I com que veien que hi havia una sèrie d'arbres que no feien pistatxos, van dir, bueno, l'any passat no van fer pistatxos, aquest any no fan pistatxos. Si l'any que ve no fan pistatxos, els arrencarem. Uh-huh. Resulta que van arrencar tots els mascles, i llavors les femelles es van quedar sense poder pol·linitzar.
1: Clar. Perfecte. Ara mateix, el fet de que ho reivindiqueu, que reivindiqueu aquest cultiu, amb quines expectatives o amb quines previsions ho feu?
3: Bueno, més que reivindicar, nosaltres ens vam introduir al món del pistatxo per l'empresa Borges, uh-huh, que va apostar per aquest sector de la seva producció. El que passa que fa 3 anys ens va deixar abandonats i ens hem hagut d'espavilar pel nostre compte. Llavors, com que ja tenim moltes hectàrees plantades aquí a Lleida, calculem que a la zona de Targa hi ha unes 300 hectàrees i amb el global de Lleida n'hi ha 600. Uh-huh. Doncs volem donar-nos a conèixer que els catalans, en lloc de comprar pistatxos dels Estats Units, ho diran, però més que ara dels Estats Units ara, doncs que abans de que comprar pistatxos dels Estats Units, doncs que comprin pistatxo d'aquí. Uh-huh. I la gent doncs que sàpiga que hi ha pistatxo i ens volem... La reivindicació més que res és aquesta, uh-huh, que la gent conegui el pistatxo d'aquí i compri el pistatxo d'aquí.
1: Clar, entenc
3: pistatxo que... Pistatxo, digue-li com vulguis.
1: Sí, sí, acceptem les dues versions. Anava a dir, sí, ara mateix entenc que és molt desconegut, de que també el fem aquí.
3: Sí, és desconegut tant pel consumidor, uh-huh, com pel mateix pagès potencial de plantar. O sigui, el pagès no el coneix aquest producte, aquest cultiu, i llavors pues, li fa una mica de front, i llavors pues, si em planta, pues, em planta poques hectàrees per veure com va. El que passa que com que és un arbre que entra tan a poc en producció, uh-huh, l'avantatge que té és que és molt longeu. Hi ha arbres de 500 anys, m'entens? Uh-huh. O sigui, una plantació de festucs en plena producció pot durar vora 100 anys. O sigui, uh-huh, l'avantatge és aquesta. Però a començar a treure un rendiment del que és plantat, doncs són 9 o 10 anys. Uh-huh. I els temps que corren, esperar 9 o 10 anys anar posant diners, perquè hi ha l'aigua i els adobs i hi ha tots aquestes despeses que sembla que no es tinguin en compte, però hi són. Uh-huh. I fins que no entra en producció, pues has d'esperar una colla d'anys.
1: Clar, bueno, entenc que has de tenir la suficient força econòmica que et permeti poder esperar.
3: Exactament. Uh-huh. O sigui, no abocar de cop el pistatge, ho fes tu, però de dir, bueno, doncs aquesta finca que no sé què fent, doncs mira, si poses dos o tres hectàrees de festuc, llavors veuràs que al cap d'uns anys et comença a produir. Llavors potser et sabrà greu de dir, en lloc de posar dos o tres hectàrees, perquè no n'hi vaig posar 10, m'entens?
1: Clar.
3: Però clar.
1: Clar, i un cop, per exemple, un cop comença a ser rendible, quin és el màxim potencial de rendiment que podria donar en una temporada?
3: Mira, jo crec que a la zona d'aquí, si mos dona 2.500 quilos per hectàrea, entre 2.500 i 3.000, ja podem estar contents. I pel que he anat veient jo, doncs jo crec que una mitja pot estar entre 2.000 i 2.500 quilos hectàrea. Una mitja vol dir perquè hi ha un any que colliràs 2.600 i un altre que colliràs 1.800, m'entens? Uh-huh. Però la mitja jo crec que podríem firmar que estigués a 2.200, 2.300 hectàrea.
1: Déu-n'hi-do. És a dir, són xifres elevades o normals?
3: Home, si comparem amb Estats Units, no, perquè Estats Units poden arribar a fer 4.000 quilos hectàrea. Uh-huh. I si ho comparem amb la Manxa, amb la mitja de la Manxa, doncs sí, és molt elevat, perquè allà és quan ne fan entre 500 i 1.000, com que tenen poca aigua, uh-huh, i només tenen rec d'allòs de suport, de pous, doncs també els hi costa més de produir. Uh-huh. Aquí amb aigua del Canal d'Urgell o del Segarra-Garrigues o del Catalunya-Aragó, doncs no hi ha problema. No hi ha problema. Es poden arribar a fer tranquil·lament. Mira, jo aquest any he fet una finca que m'ha donat en verd uns 6.000 quilos, que això vol dir uns 2.300, 2.400 en sec. O sigui que ja podem començar a estar contents.
1: Uh-huh. Perfecte. Clar, recupero el que em deies de que també és desconegut per part del mateix sector, no?, dels pagesos.
3: Sí,
1: no sé si vaig, no sé si m'equivoco, però em sona que vosaltres vau fer com alguna jornada també per donar-ho a conèixer. No sé si a nivell, podríem dir, més intern, vosaltres també feu xerrades o actes o jornades també per voler-ho potenciar dins del mateix sector.
3: Això s'havia fet anys enrere, però ara no. I llavors el que hem fet nosaltres és el que dius tu, vam fer una jornada que s'hi va acollir molta gent, va vindre un centenar de persones de tot Lleida, i llavors jo crec que la mateixa, la millor propaganda és quan els pagesos veguin que el veí de la vora, pues, ni que hagi costat, al cap dels anys pues, produeix. Mm-hmm. Amb l'avantatge que, si parlem del canvi climàtic, doncs el pistatxo és un festuc que crec jo que li encanta el canvi climàtic. O sigui, li encanta que faci molt fred a l'hivern, és un arbre que sense fulla pot resistir temperatures de 20 graus sota zero, i a l'estiu hi pot haver la calor que vulgui, que aquests arbres ni ho han notat.
1: Mm-hmm. Que això,
3: ni ho han notat, sí.
1: No, a més, anava a dir, és que això ara mateix és una mica com l'oasi, perquè costa trobar un cultiu que resisteixi així.
3: Sí. I mira, i curiosament, pues mira, fa 10 anys va sorgir la cosa aquesta de plantar pistatxos, ho vam aprofitar i crec que sí, que pot aguantar, sí, sí.
1: Perfecte. A nivell més de, per exemple, de futur a curt termini, reptes o objectius que creus que com a sector i justament en aquest cultiu us hauríeu de començar a fixar ja per començar a treballar-los? Amb què hauríeu de centrar els eixos de treball?
3: Sí. Els 5 o 6 que vam quedar desemparats del grup Borges, els que vam començar, els que teníem els pistatxos abans, doncs mos hem ajuntat, que bueno, volem crear un nucli de que sigui el grup de productors de pistatxos de Ponent. De moment ara només aquests 5 o 6, però volem que s'hi ha acollit tothom que vulgui. Uh-huh. Tant mos fa que els pistatxos els processin aquí o els processin allà, però que els pistatxos del terreny pues, quedin aquí, m'entens? I amb aquest objectiu pues, volem fer la fira aquesta del pistatxo, ja vam fer la jornada tècnica, ja volem fer la jornada lúdica gastronòmica, que bueno, està tot així a les Beceroles, està tot en abastat, no sabem massa la data que ho farem, però sí, volem donar a conèixer pues, a través de fires i de promoció més endavant. Va ser que, com ja t'he dit, això és molt lent, que fins que no tens pistatxos de veritat han de passar 8, 9, 10 anys, n'hi ha que hem plantat el 20, pues, encara és una cosa tendra, això. Però sí, tenim ganes de promocionar-nos.
1: Perfecte. M'has dit,
3: Més que res, és promocionar-nos perquè la gent de Catalunya pugui menjar pistatxos de Catalunya. Perquè vull dir, els pistatxos ja els tenim venuts, perquè té sortida cap a França, cap a Alemanya, cap a Itàlia, cap a Anglaterra, cap a Bèlgica. O sigui, el problema de vendre no hi és. Així com d'altres productes hi ha problema de vendre, amb el pistatxo no hi és. Però ens estimaríem més que els nostres pistatxos es quedessin aquí i que no anessin a Europa, m'entens?
1: Perfecte. Clar, em deies que encara no teniu data per aquesta fira i aquesta jornada.
3: Bueno, havíem rumiat a finals de desembre perquè el pistatxo ja està tot processat, tot trigat, i llavors ja pots mostrar el fruit de l'any. Però si és massa precipitat, doncs potser ho faríem a principis de gener, o no sé, la data exacta encara no hi és, però sí que tenim ganes de fer-ho.
1: Perfecte. Ramon, no sé si també heu parlat a nivell més administracions i institucions, anem-ho a dir així, a veure com tantegen ells el terreny.
3: Bueno, l'administració... Digues.
1: No, anava a dir, aquest bueno no sé com interpretar-lo.
3: Bueno, és que l'administració, de moment, bueno, us va ajudar una mica econòmicament.

0: tant pel sector com també a nivell de ciutadania, el que dèiem, que la ciutadania de Catalunya conegui que també se'n cultivi aquí i sobretot que consumeixi doncs, el que es cultivi aquí. Ho deixem aquí, Ramon Boleda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Bon dia.
1: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: Aquests dies ha estat notícia...
4: L'Associació de Productors de l'Horta de Lleida inicia una nova etapa amb Jordi Torra al capdavant. El pagès de la partida de Rufea assumeix la presidència després que Francesc Rosselló deixi el càrrec per motius de salut. Un Rosselló que ha estat una figura molt vinculada a la defensa de l'Horta i de la pagesia lleidatana, que continuarà vinculat a l'entitat com a president d'honor. I precisament tenim avui amb nosaltres als estudis d'UAU Lleida Ràdio el Jordi Torra per parlar d'aquest relleu, dels objectius que es marca l'associació i sobretot del moment que viu actualment la pagesia de l'Horta de Lleida. La primera pregunta, Jordi, és obligada. Primer, bon dia, gràcies per tenir-te aquí.
5: Bon dia.
4: Primera, no t'he de dir ja una mica en qüestió emocional i sentimental. Com afrontes aquesta nova responsabilitat i què ha significat per tu assumir la presidència de l'Associació de Productors de l'Horta?
5: Bueno, és un nou repte, que és un nou repte que agafo. I bé, també vinculat gràcies als companys que són els que ens han elegit. I bueno, seran dos anys, em queda que seran dos anys de relleu i suposo que anirem passant uns quants més.
4: Ho comentàvem al principi i m'agrada vincular-ho ja des del primer moment. És un relleu que és una passada de testimoni del Francesc Rosselló, que malauradament no és perquè és un final d'etapa que ell hagi volgut potser decidir de forma voluntària, sinó per qüestions de salut. Tant el Francesc Rosselló com la Núria Martínez Torrevilla, la seva parella, són dos persones molt importants per entendre la història de l'Horta de Lleida dels últims anys. I entenc que valores molt també aquest pas i ell el testimoni, que pugueu seguir comptant amb ell, tot en una situació personal complicada i que doni pas aquest relleu com a president d'honor i que segueixi vinculat a l'entitat i que us segueixi donant el seu suport tot i que deixi la presidència. M'agradaria començar per aquí, no sé com ho veus.
5: Sí, és molt important perquè ell té molta... Té molta canxa, vamos. Té molta canxa i té molta informació i té molta paraula de parlar amb tots i això ens ha ajudat molt a obrir moltes portes. Esperem que amb aquest nou relleu pues, també se nos obren les portes perquè també no ens coneixem, però bueno, ell ha deixat un rastre molt, molt gran.
4: I primer per aquí volia anar, perquè tot i que sigui un relleu potser que ha sigut en condicions potser no les més ideals, sí que crec que has notat el suport dels teus companys productors, perquè al final és un relleu aprovat en junta per unanimitat, és a dir que al final és un nou projecte també secundat per tota la resta de socis, i precisament una mica aquí com t'has trobat l'ànim dels productors en aquest moment i en quina situació també t'has trobat l'Associació de Productors en el moment d'assumir el càrrec?
5: No, l'Associació de Productors està en un moment tranquil. Vull dir, portem dos anys que ens han bellugat bastant, ara aquests dos anys més que res ens hem de mantindre, sobretot amb les fires i tot això, i mirar de captar pues, nous integrants també al grup. Vamos, falta gent.
4: Precisament per aquí és una de les qüestions que parlarem, no sé també del que s'ha fet fins ara, o del que mires ja mirant a futur, què t'agradaria canviar o què t'agradaria reforçar de com funciona l'associació. Després parlarem també en concret de l'Horta de Lleida i de com esteu vivint la situació actualment, però també mirant el projecte que hi ha hagut fins ara i de com t'agradaria tu liderar la presidència de l'associació, què t'agradaria mantenir i què t'agradaria canviar una mica de com s'han fet les coses.
5: No, més que res, mantindre el que tenim i tampoc no desmarxamos molt de lo, vull dir, tocar de peus a terra, vull dir, perquè hi ha vegades que potser marxem una mica fora de línia però no tenim apoyo i val més que fem poquet a poquet i bé, ja dic, lo primer que ja fa temps també que ho arrosseguem és ampliar una mica los socis, els integrants, per mirar d'ampliar, perquè també a l'Horta de Lleida pues, hi ha molta gent que que de, a part dels que som, pues, sempre hi ha gent que busca un, el seu gènere o el seu producte i busca

0: una cosa afegida, pues ja et dic, a veure si n'hi podem ser més gent per poder apretar més aquí a Lleida als botiguers o als supermercats, inclús a l'Ajuntament també. A vegades nos costa una mica farragós, però bueno, ho anem tirant endavant.
1: Precisament d'això et volia parlar, perquè al final la situació dels productors ara mateix té molts factors que afecten en el dia a dia, i la Horta de Lleida no és diferent. No sé si ara mateix, i ho parlem molt aquí a la Rala i també a la resta de programes de la ràdio, sobre les afectacions que té en un pagès en el seu dia a dia, no sé si ara a l'Horta la rendibilitat, els costos, la comercialització, la falta de relleu, no sé, són molts dels factors que parlem sovint, però no sé si almenys parlant amb els teus companys de l'associació, quina és la preocupació, què és el que més ara a curt termini us marqueu com a objectiu d'intentar parlar també amb les administracions o també com a associació de productors de, ostres, quina és la preocupació que més preocupa els productors de l'Horta?
0: No, la preocupació és que hi hagi una bona viabilitat, perquè si no hi ha una bona viabilitat no podem continuar. I bueno, pues si s'ha d'ajudar amb algú, algun nou emprenedor, gent jove que vulgui buscar-li un plus al gènere o al producte o el que sigui, pues hem de mirar d'ajudar-lo, que cada vegada costa més i n'hi ha menys, ja ho sabem, però per lo menos si n'hi surt algun més que li puguem ajudar.
1: Un dels elements i un dels factors també que afecta molt a l'Horta, i aquí ho parlaves ara també quan parlaves de l'Ajuntament, dels productors que ja teniu, d'aquells que voleu sumar, és aquest espai agrícola que està molt condicionat pel fet d'estar tan a prop de la ciutat de Lleida i ser tan pròxima a la capital del Segrià. No sé si tu ho veus com una oportunitat o també el fet... Com és aquesta balança entre oportunitats i també els problemes que genera per als pagesos que sigui una zona agrícola tan pròxima a una ciutat tan gran com Lleida?
0: És una oportunitat. Jo crec que se li ha de buscar el valor afegit de que és una oportunitat. El que passa és que els creixements han de ser modestos i rendibles, perquè si ens embarquem amb... estirem més el braç que la màniga, pues al final ens enganxem els dits. Però ja et dic, el tindreu a prop i tot això és quilòmetre zero, vamos, és l'avantatge que tenim.
1: Precisament, i escoltant les primeres declaracions que feies quan vau aprovar amb Junta la nova direcció de l'Associació de Productors de Lleida, i crec que una mica escoltant aquestes paraules també ara, és una mica la valorització d'activitat agrària o de l'activitat dels productors de l'Horta de Lleida. Sé que és una pregunta potser molt complicada i no té una solució miraculosa, però què cal fer perquè la pagesia de l'Horta sigui més reconeguda pels lleidatans i lleidatanes i perquè els productes de proximitat que feu a l'Horta arribin també, com deies, als supermercats o als mercats, o que la gent conegui el que està fet a tants pocs quilòmetres de casa seva? Imagino, i no em vull avançar, que qüestions com la marca, per exemple, Gust de Lleida, imagino que és una de les qüestions també des de l'Associació de Productors, que amb les administracions està en aquest enteniment per intentar fer veure als lleidatans, no?, que el producte que tenen tan a prop de casa.
0: Sí, sí, la marca Gust de Lleida sí és una de les importants també que s'impliquen. Però bueno, jo crec que potser la que s'hi tindria que implicar potser encara més és l'Horta de Lleida, la marca de la paeria, que és la marca Horta. Aquesta potser jo creuria que és una de les que s'hi tindria que implicar, que de moment està una mica apartada o arraconada, una mica sota el calaix, i de moment no la volen gestionar gaire o no tenen prou recursos o no s'impliquen gaire amb ella.
1: Clar, perquè al final estem fent una marca potser més global de lo que és la demarcació de Lleida i de tota la demarcació de Lleida, i potser el que dius ara, falta una mica de a nivell de ciutat, no?, una explotació del producte local de la ciutat de Lleida, perquè al final potser la gent és conscient de l'Horta, vull dir, passeja pels seus camins, és conscient de que hi és i de la producció que s'hi fa, però moltes vegades potser no és conscient també del volum o del tipus d'activitats que feu i també de tot el que s'hi produeix, a part de nivell agrícola, també amb aquests nous projectes de valor afegit. Jo recordo, per exemple, el projecte, precisament ho parlava l'any passat amb el Francesc Rosselló, dels aromes de Rosselló, que és un gir el que s'havia fet fins ara a l'Horta de Lleida. No sé si des de l'Associació de Productors també hi ha un puntet de mirar aquests projectes diferents, més enllà només de la producció agrícola i de la, i del, sí, de la funció agroalimentària, també d'aquest valor afegit que ajudi també a conèixer l'Horta i a fer productes diferents o activitats diferents.
0: Sí, sí, no. És un abanico de diferents colors que són els que formen els productors. Vull dir, igual que tenim la granja Pifarré, que també fa ajuda a les escoles i tot això, doncs hi ha lo dels vins, o hi ha lo del blanc, o lo dels calçots Andreu, i claro, tot això forma diferents colors que són el mosaic de Lleida, de l'Horta. Però claro, hem d'estar una mica recolzats per la marca Horta, que se va començar molt fort, i bueno, ara és el que et deia, que s'ha deixat una mica de banda, però bueno, a veure si se torna a reprendre una mica, que vull dir, es pot promocionar més, sempre es pot estirar alguna més.
1: També, en aquest sentit, és el que et volia preguntar, perquè ara comentaves en aquest cas concret de la marca Horta, però amb altres qüestions, per exemple, també com la preservació de l'espai agrícola de l'Horta, no sé si hi ha una llista de coses que heu parlat amb l'Associació de Productors a l'hora de seure's amb l'Ajuntament, amb la Diputació, de cara a futur, de quines són les necessitats que té l'Horta i que té l'Associació de Productors i del camí que hi ha per recórrer en els pròxims anys, perquè amb aquest canvi, com bé hem anat dient, en la presidència de l'associació, no sé si heu fet aquesta llista de les qüestions que, amb les que us desseurem les institucions que us afecten al vostre dia a dia com a productors.
0: Bueno, nos afecten més que res, nos afecten quan nos hem d'ampliar molt o nos demanen molt producte. Quan nos demanen producte, bueno, hem d'estar preparats, però clar, ho hem de saber amb antelació. I després sí que hi ha grans marques que estan interessades a entrar i tot això, però clar, també en un cost que a vegades no s'ho han de pensar dues vegades. Vull dir, a vegades potser val més ser una mica més petit i treballar més en petit i que no pas abarcar-se a més gran.
1: I per això, una mica amb el que et volia recollir, perquè crec que no sé tampoc si és una situació que us han traslladat des dels membres de l'Associació de Productors, perquè n'hem parlat aquí a l'Horta de Lleida del problema també a nivell, igual que en molts espais naturals de les Terres de Lleida, d'altres afectacions de l'espai agrícola i de l'espai de les produccions, sobretot amb la fauna cinegètica i altres qüestions. No sé també si hi ha és una cosa que preocupi als productors que formeu part de la Junta, si també hi ha algun pla enfocat en això, o és una de les qüestions que estan a l'agenda.
0: Hi ha bastantes afectacions, sobretot lo de les plaques solars de Iadal, de Baicalén. Bueno, de Baicalén, no, de la zona aquesta del Tocanal de Carràs. I després també, claro, tot això de les línies d'alta tensió i tot això, pues claro, l'Horta, com més trossejada està, pues pitjor anem, perquè és ratlles que els hi fem, ferides, i això és una cosa que nos hi hauríem d'implicar tots a que s'hauria de preservar. I això amb l'Ajuntament hi han tingut batalles i bueno, a vegades per uns, a vegades per uns altres, les obres continuen endavant i no hi ha manera de fer-les reconduir. Però bueno, és una cosa que a llarg plaç s'ha de mirar de que hi hagi el menys de ferides possibles.
1: I ho hem anat parlant sobre empreses, administracions també, i el paper que tenen en relació amb l'Horta i amb el que feu els productors, i no sé també si hi ha un missatge o cap a la ciutadania sobre el producte que feu, sobre com voleu que s'hi apropin a ell, també que coneguin o que entenguin què significa tenir aquesta horta productiva al costat de la ciutat. No sé si des de l'Associació de Productors també hi ha un punt de connectar també amb la ciutadania per conèixer millor el que feu i també per conscienciar-los i fer-los entendre del valor afegit que té que una ciutat com Lleida tingui l'horta.
0: Sí, no... sempre mitjançant les fires o mitjançant els mercats o diferents àmbits que tenim, nos donem a veure. Claro, la gent t'ho valora, t'ho valore perquè és producte de quilòmetre zero, és d'aquí, i després també hi ha un abanico de productes que poden ser més bons, més dolents, poden ser una diferent qualitat, però la gent sap que són d'aquí i el gust que té i el bo que són, pues, sempre millor que parlen directament amb tu, de tu a tu.
1: Tu també, precisament, coneixes sobre el terreny la feina, perquè com a molts anys com a pagès de la partida de Rufea, que forma part de l'Horta de Lleida. No sé també una mica en la teva trajectòria, tu en quin moment entres a l'associació de productors i també si ho vas, per quin motiu ho vas fer, en quina relació amb el teu negoci, en quin moment vas veure el valor afegit d'estar formant part d'aquesta associació de productors de l'Horta, que al final ara has acabat representant com a president, i no sé una mica aquest trajecte o aquest camí que has fet tu des de que vas arribar a l'associació de productors.
0: Sí, no, abans de... Bueno, és a base, jo com que vaig a mercats i a base d'anys d'estirar de mercat i de donar-nos a conèixer i de tot això... Pues bueno, al final fa, ara jo no recordo si són 6 o 7 o 8 anys, que mitjançant la fira se nos va donar la facilitat d'ajuntar-nos i fer una agrupació, pues, a raó de llavors pues, han potenciat també el repartir a domicili, la proximitat. Hem aprofitat això de la proximitat per treure una mica de profit tots els socis que estem allí a la fira mitjançant per conèixer-nos.
1: Precisament en aquest sentit, jo crec que imagino que els últims 5-6 anys també amb el model de negoci com ha canviat, perquè ho parlaves, que al final el model de producció agroalimentària està molt enfocat a les grans superfícies, als supermercats i la majoria de cooperatives al final treballen amb aquest gran estoc per emplenar aquests supermercats, però des de l'Horta de Lleida heu fet un enfoc diferent, com bé deies tu, amb una producció més petita, més proximitat, de mercat, també adaptant-vos amb aquests nous models de consum, d'una comanda portada a casa per facilitar també amb els productors una mica... amb els clients, volíem dir, i amb aquest contacte directe amb el productor. No sé també quins resultats hi veieu, també si ja esteu pensant també en com no ampliar-ho o com millorar-ho a futur, o quin feedback n'han donat els productors d'aquest tipus de model que heu implementat en els darrers anys.
0: Bueno, és que cada soci amb la seva activitat pues ja té un valor diferent en un altre. Vull dir, hi ha gent que treballa més en gèneres més perecederos, que són més fàcils de guardar, i hi ha gent que no. La gent que té el gènere que és més fàcil de guardar i tot això, pues, ho pot enviar cap aquí, ho pot enviar cap allà i pot jugar una mica més amb volumen i amb tot. Los que treballem en gèneres com hortalícies i fruites i tot això, ja per enviar a fora, no. Ara dius, per servir aquí a l'Horta o a Lleida o als pobles del voltant, pues sí, o a col·legis o el que sigui, pues amb això sí que nos hem implicat bastant.
1: Sí que m'agradaria fer-te un parell de preguntes abans d'acabar, així una mica més general i mirant també a futur, que ho hem anat parlant durant al llarg de tota la conversa. No sé si hi ha algun objectiu o hi ha alguna cosa amb la que tu arribis a la presència de l'Associació de Productors de Lleida que t'has marcat com a objectiu, com a assoliment, en els temps que estiguis al capdavant de l'associació, que t'agradaria assolir o que s'ha d'aconseguir, o un objectiu clar que diguis això, hem d'intentar millorar altres coses, però això és un objectiu claríssim que volem aconseguir, almenys durant el meu mandat.
0: Pues una de les coses és ampliar els socis que tenim. Això m'agradaria, és el que més m'agradaria. Ampliar els socis i ja et dic, i que tothom pogués ampliar amb la feina que té. Vamos.
1: Ara mateix, quan socis sou a la associació de productors?
0: Sobre 25, de 25 a 30.
1: És a dir, al final l'objectiu és aquest, com dius, un creixement sostingut, que sí, al llarg dels anys aneu creixent a poc a poc, sí, sense marcar-se una xifra, sí, concreta, però sí, que pugueu assolir, no?, aquest creixement. I no sé també, en relació amb això, per on creus que passa per aquest creixement, per captar nous socis? Al final entenc que hi ha productors o gent que treballa a l'Horta que potser encara no s'hi ha sumat, no sé si és perquè prefereixen anar pel seu compte i no formar part de l'associació de productors, però no s'entenc que imagino que també vosaltres els atraieu aportant també aquest avantatge de comunitat, d'estar l'uns als altres junts, podent tirar endavant coses i projectes conjuntament, també les reclamacions poder-les fer com a associació i no com a persona individual. Sí. Entenc una mica aquest és el reclam, no?, per formar part de l'associació.
0: Sí, sí, no, és perquè tots sempre som més forts, però jo dic que sempre a cada partida o algo així sempre se nos escape al gent que treballa per un buscar un plus al seu gènere i que a vegades sí que ho sap, a vegades no, a vegades té por de ficar-se a dintre al grup. I després també, claro, per les fires i tot això, pues tot no ha de ser fires també, eh? Vull dir, també, claro, se li ha de buscar una viabilitat tot l'any, perquè no n'hi ha prou amb les fires, però vull dir que costa, avui en dia costa.
1: Doncs l'últim, i per acabar, també no sé si has pogut ja parlar amb tots els membres de l'associació, però amb tots aquells pagesos i productors de l'Horta de Lleida que ara passen a estar tu al capdavant de l'associació. No sé si tens algun missatge o alguna qüestió que vulguis fer-los i adreçar, i aprofitant que tens el micròfon d'Ou Lleida Ràdio, i que per acabar aquesta entrevista, no sé si una mica també si vols fer una mica de sí. carta de presentació per aquells que encara no sapin que estàs al capdavant de l'associació de productors de l'Horta de Lleida.
0: No, pues que l'associació pues, està oberta a tothom que vulgui buscar un plus al seu producte, un segell, una marca identitària de cada producte al seu producte i que la puguem potenciar, pues, amb tots serem més forts. Com més siguem i més puguem apretar, pues, als ajuntaments o a la Diputació o el que sigui, pues, més la podrem potenciar i no se'n podrem gaudir tots.
1: Doncs el Jordi Torra, el nou president de l'Associació de Productors de l'Horta de Lleida, que s'ha passat pels micròfons d'Ou Lleida Ràdio aquí a l'Arrela, no, per parlar-nos d'aquesta nova etapa. Jordi, moltes gràcies per aquesta estona i ens veiem a la pròxima.
0: Vale, moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
3: Amb nom propi.
4: Avui posem el focus en la Vall del Corb, un territori compartit que fa anys que treballa, doncs, per afrontar alguns dels reptes que afecten als municipis rurals, el despoblament, l'accés a l'habitatge, el relleu agrari, la continuïtat dels comerços i serveis de proximitat o també, doncs, la preservació del paisatge. I en aquest context hi té un paper molt important, doncs, l'Associació per al Desenvolupament Integral de la Vall del Corb, que agrupa diferents agents del territori i impulsa també projectes relacionats amb l'agricultura, l'habitatge, el patrimoni, el medi ambient i l'economia local, no? I doncs avui, per parlar de tot plegat, parlem amb la Natasha Filip. I Natasha, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
5: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
4: Bé, per començar, m'agradaria preguntar-te, per posar una miqueta en context a l'oient també d'aquest programa, què és la Vall del Corb i quins pobles i comarques comprèn això?
5: Mira, la Vall del Corb és un territori que s'estén de Santa Coloma de Queralt fins a Bellanes, Preixana, una mica on desapareix el Corb, i engloba 17 municipis en 3 comarques, la d'Urgell, la Segarra i la Conca, i 2 diputacions, perquè estem a la Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida. I és una vall així una mica diferent, no tenim molta aigua a la Vall del Corb, al riu Corb, però sí que hi ha com una certa homogeneïtat a nivell de paisatge, que és bastant més fresca, húmida, i és com una mica un petit pulmó verd que tenim entre l'Urgell, la Segarra i la Conca.
4: Deixa'm fer un petit matís abans, no? T'he presentat, estem parlant amb la coordinadora del projecte Territori de Vincles i també sòcia de la cooperativa L'Aresta. Continuem amb més qüestions, Natasha. M'agradaria preguntar-te també, no?, què tenen en comú aquests pobles i què aporta aquesta visió conjunta?
5: Doncs tots aquests pobles són pobles petits, tenen en comú el fet d'estar en una zona despoblada, tenen en comú el fet d'estar en un paisatge amb pobles encara molt preservat, amb molt de marges, molta pedra seca. És una mica Mal de Belianes són com una mica els últims pobles abans de la plana, no? D'un cantó i de l'altre cantó, de la nivell de la conca, pues, també són pobles d'alçada que no comparteixen tant a nivell de característiques amb la zona més de vinyes que tenim més a baix. I també tenen com un enfoc, una identitat que s'ha anat creant durant els anys, que pot estar viscuda més o menys, depèn del poble, hi ha pobles que tiren més d'un cantó o l'altre, però sí que és una identitat que s'ha anat construint i tenim en comú també de tenir un fort teixit associatiu i de l'economia social i solidària amb moltes petites productores també. I això fa que hi ha com un xup-xup constant que nosaltres ens ajuda molt com a Associació Vall del Corb i que intentem també recolzar i fonamentar.
4: També et pregunto, no? M'agradaria saber la teva opinió més personal, no? També, però en general, en termes generals també, què la fa especial a la Vall del Corb?
5: Per mi seria el paisatge. Vull dir, jo visc en un poble de 6 habitants i és un paisatge canviant, un paisatge on la gent que hi ve a viure se n'enamora, la gent que hi viu des de fa temps moltes vegades s'hi intenta quedar. I jo crec que és aquesta, el fet d'estar una mica més en alçada i aquest teixit que fa que és més fàcil arribar-hi, que hi ha com més associacions, més vincle potencial, no? De fet, si un dels nostres projectes estrella es diu Territori de Vincles, és per reforçar una mica això que ja era viu i també és un projecte, un territori amb moltes proves pilot, amb moltes ganes de fer coses, no? Un territori que no té por, sí que hi ha una part de... Bueno, també tenim el llau de macrorenovables, tenim problemes, no? de falta de relleu agrari, tot això sí que ho compartim amb molts territoris, però jo crec que el que fa diferent és que hi passen moltes coses i que té un paisatge espectacular.
4: Correcte, i ja si parlem de què passen coses també, ara et preguntaré una coseta, però després ja parlarem d'aquesta associació per al desenvolupament integral de la Vall del Corb, però abans m'agradaria preguntar-te per posar una miqueta el context abans de començar a parlar, si parlem en àmbit agrari, en àmbit de terres, en àmbit tot el que és naturalment parlant, com està aquest tema avui dia a la Vall del Corb?
5: Bueno, a nivell de... més de temes de biodiversitat, nosaltres tenim una zona Natura 2000, que són les oagues del riu Corb, que és una zona particularment rica en biodiversitat, i després, en general, a nivell de biodiversitat tenim moltes papallones. El fet que sigui una zona així en alçada fa que reproduïm una mica característiques que podem tenir als Pirineus, però en una zona així com una petita illa, i això fa que també a nivell de boscos hi ha coses molt interessants. I a nivell agrari, pues, tenim com a cultiu olivera, ametller, cereal, tenim diferents varietats locals destacades, com l'alt de Belltall, el safrà de Santa Coloma, la ceba de Ciutadilla, i al voltant d'aquestes varietats locals s'han creat associacions que vetllen a la recuperació i a la divulgació d'aquestes varietats i que al final dinamitzen tot el poble, no? Això són com una mica cultius destacats que tenim i, si no, compartim pues, les problemàtiques del sector agrari i del sector ramader que hi ha en general en territoris rurals a Catalunya i en territoris de seca. Estem en una zona molt de seca, hi ha poca part de la val on arriba el rec. Això ha tingut aspectes positius a nivell potser de la protecció dels marges, del mosaic agroforestal que ens manté i conseqüències negatives en el despoblament i en la falta de rendibilitat econòmica de certs cultius.
4: Correcte.
5: Hi ha falta de relleu, hi ha un sector agroramader envellit, hi ha una falta de relleu a nivell de les petites cooperatives agràries dels pobles, també, que són infraestructures que nosaltres considerem com molt important i amb molt de potencial, però un altre cop aquí moltes vegades tenen com problemes de juntes, el mateix problema que el sector una mica.
4: Després et preguntaré ja, per entrar més en detall, no, al tema del relleu generacional i tota aquesta problemàtica que trobem avui dia. Però anem a parlar d'aquesta associació per al desenvolupament integral de la Vall del Corb. Neix precisament, doncs, amb aquesta voluntat, no, de treballar d'aquesta manera conjunta, de tot el que engloba, però per la gent que no entengui què és aquesta associació, què és l'associació i qui en forma part d'aquesta.
5: Doncs l'associació, nosaltres diem l'associació Vall del Corb, per anar bé de dir sempre l'associació per al desenvolupament, sí, integral de la Vall, però el seu nom és interessant justament perquè, no, perquè ens dona indicis una mica de la seva voluntat, del seu objectiu. És una associació que va ser creada al 2000, per tant ara portem 26 anys amb diferents juntes. Primer va ser una associació més enfocada a temes culturals i de creació d'identitat, de treball amb els joves també, i a poc a poc ha anat introduint més la part de productores. I ara hi poden participar qualsevol persona, veí, veïna de la Vall del Corb, de més lluny, i totes les productores, restaurants, allotjaments, entitats mediambientals, associacions. I a banda tenim convenis de col·laboració signats amb ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Lleida. I això fa que aglutinem una mica al voltant de l'associació, que està en el teixit econòmic, com la part mediambiental, que és associativa, que és individual, no? El fet de viure i de tenir els habitants a dins. I tenim més de 200 persones sòcies i unes 70 empreses sòcies.
4: Déu-n'hi-do.
5: Això, sí, i això fa que, bueno, tenim tot un seguit d'activitats que impulsem des de l'associació, activitats culturals de descoberta del patrimoni, activitat més de descoberta de les productores, activitats de dinamització també, on sempre baregem aquesta part de productores i paisatge, com seria el Trust Food, que és aquesta passejada enogastronòmica que organitzem cada any al mes d'abril o de maig de manera itinerant en diferents pobles de la vall. I anem organitzant així diferents activitats obertes al públic. I a banda, tenim tota una part de dinamització de les productores, de comunicació al territori, i després projectes de dinamització territorial, com seria el territori de vinyes.
4: Doncs ara,
5: això és com una mica, no, el ventall d'activitats que fem.
4: Ara que treus aquest, ara que obres aquest meló del territori de vincles, ja et pregunto, què és aquest projecte, no? Que és un dels projectes més amplis, com comentes, què és aquest projecte de territori de vincles, doncs, que aborda, no, qüestions com l'agricultura, l'habitatge, el paisatge o també la transició energètica. Què és exactament aquest projecte?
5: Territori Vincles és un projecte que vam iniciar just després del Covid, del confinament, i amb aquestes ganes d'abordar el repte del despoblament i de les conseqüències del canvi climàtic a través de la creació de noves oportunitats de vida de manera transversal. L'originalitat del projecte és que tenim tres eixos de treball. Sovint aquest tipus de projecte, no, estan enfocat cap a habitatge només o cap al relleu agrari, i nosaltres justament tenim els tres eixos. El primer, que és diversificació agrària, gestió forestal i el relleu agrari. El segon, que seria l'accés a l'habitatge digne, assequible i amb fórmules d'economia social i solidària. I el tercer, que seria la gestió de recursos disponibles, sostenibles, perdó, amb una transició energètica realment justa, perquè, com ho he mencionat abans, estem en una zona amb una llau molt forta de macroprojectes de renovables, i hem ajudat a crear una comunitat energètica local i a ensenyar que hi ha d'altres models de transició energètica que són possibles. I dins cada eix, el que fem és que tenim una coordinació tècnica per part d'una cooperativa especialitzada. El primer eix de diversificació agrària el portem des de la cooperativa de l'Aresta, cooperativa especialitzada en temes d'agroecologia. El segon el porta una cooperativa d'arquitectes, la Boqueria. I el tercer ho portem des de la mateixa junta de l'associació i diferents entitats del territori, com el Bar Centro, en la Vida i els Coramarxes.
4: Doncs mira,
5: i això ens permet tenir una xarxa d'entitat que ens ajuda també.
4: Correcte. Ja que ho comentes, no? Com ets sòcia d'aquesta cooperativa Aresta, que se centra, no? En el sector agrari, anem a tirar per aquesta branca, no? Un dels grans reptes, com has comentat abans, comencem parlant pel relleu generacional. És difícil trobar persones que vulguin continuar treballant la terra?
5: Bueno, sí, cada vegada hi ha menys joves d'incorporació. Sí que veiem que hi ha bastanta gent que no ve directament del sector, és a dir, que els fills i filles no representen un percentatge tan alt com abans, i també venen molta gent que fan un canvi de vida als 40 anys o que ja decideixen des dels inicis, no?, d'optar per el món rural i la producció agrària. Però és cert que el sector té uns problemes de burocràcia, de viabilitat econòmica, de sobrecàrrega, de feina i també un cert menyspreu, no? Tampoc són feines moltes vegades molt valoritzades per la societat, que fa que ara mateix és un sector en general poc atractiu, sobretot quan és només una part de producció. Ara, quan s'hi afegeix elaboració i venda directa, com seria el cas del vi, per exemple, o de l'oli, ja canvia una mica. I és un sector que ja esdevé una mica més atractiu. Però el de la producció, únicament, és un tema complicat. I és veritat que ara mateix les condicions són molt dures. Les condicions, hi ha moltes protestes pageses que estan intentant posar llum sobre aquestes condicions.
4: Totalment. Si parlem d'aquesta producció, no?, d'aquest àmbit, ja els altres àmbits, no?, com has dit, ja estan una miqueta més ben tapats, no?, per dir-ho d'alguna manera, però el que és el tema de la producció agrària, quins perfils es troben més en aquest vall del Corb? I també una miqueta, quines són les demandes que expressen?
5: Bueno, si és... Depèn. És que depèn una mica també, la realitat és una mica diferent en diferents zones de la vall, però sí que en general és un perfil de pagesos, més homes i homes grans. Així en general. Després, depèn del sector, i depèn del poble, ara hi ha cooperatives agràries que estan liderades per dones, hi ha explotacions grans que estan liderades per dones joves, no deixa de ser una minoritat ara mateix. Després nosaltres el que veiem també és que hi ha una falta d'accés a la terra, és a dir, que quan hi ha noves persones que volen venir i cultivar, és difícil començar. És a dir, que la majoria de les terres ja estan agafades i el que deixa la gent demanar així per ajuda són feixes estretes, en pendent, que no han estat cultivades durant molts anys, hi ha molta feina de tornar a pujar tot això en marxa. És a dir, que si tu arribes i vols treballar amb les ametlles, et deixaran segurament molts camps d'ametllers, però la feina que hi ha per recuperar aquests cultius és enorme. I per això també és interessant explorar maneres de mancomunar maquinària, d'ajudar una mica aquestes persones que arriben, perquè si no l'esforç que has de pujar és que segurament no val la pena, o en tot cas és molt poc accessible si no tens com un suport familiar de l'entorn proper, infraestructures, tractor, tot és caríssim. Només comprar un tractor és caríssim i per tant l'accés és difícil, bàsicament.
4: Des de l'associació Vall del Corb, recordem, quins projectes esteu duent a terme en aquest àmbit més agrari per poder, no?, donar aquesta millora o aquest impuls a aquest àmbit d'agrari?
5: Doncs ara mateix, com a projectes així pilot bastant destacats, tenim la recuperació de la varietat local de ceba de Ciutadilla, que estem acompanyant des de fa uns quants anys, que aquí tenim la sort de tenir una varietat local de ceba extra dolça, però que necessita rec a Ciutadilla, i el que estem intentant fer és veure com podem ajudar a augmentar la producció i a implicar pagesos i pageses professionals per poder recuperar millor el cultiu, perquè ara mateix s'està fent des de la comunitat de regant, i veure a través d'aquesta varietat i també la de l'Alt de Belltall i el Safrà de Santa Coloma, el que estem intentant fer és demostrar la possibilitat d'una diversificació agrària que permeti tenir més valor afegit i que sigui més viable, més interessant, tant a nivell de biodiversitat cultivada com a nivell de viabilitat de les exportacions. Doncs això seria un dels projectes. Després tenim l'espai test agroramader de Sant Martí de Maldà, que vam iniciar ara fa 3 anys que teníem el projecte en fase de disseny, obres, compra del ramat i tot el material, i el ramat va arribar el 10 de setembre i ha permès la incorporació d'una primera persona al sector amb un ramat d'ovelles de llet. I després tenim també un projecte de ramaderia extensiva per fer gestió forestal i prevenció d'incendis amb vaques de l'Albera i collers de tancat virtual no fence. Que això és un altre projecte que tenim entre Guimarà i el Fonoll. En aquest cas estem fent tot l'acompanyament tècnic al ramader que s'ha posat amb aquesta idea.
4: I ara també, quan parlem, no, d'aquest desenvolupament rural, a part d'aquest sector agrari, no, que és més de terra, diguéssim, sovint pensem també en economia, però a part d'això hi ha un patrimoni, doncs, paisatgístic que és molt ampli, no? Com has comentat, els marges de pedra seca, les cabanes, els camps, els boscos, quin paper té aquest paisatge també en el futur d'aquesta vall?
5: Bueno, jo crec que té un paper essencial, perquè sovint parlem de la biodiversitat o del paisatge com si fos algú més, però no és algú més, és la part essencial de fet que podem seguir vivint aquí. Bàsicament hem vist amb el tema de plagues en els cultius, no? Que pot fer que no hi ha agricultura possible en una zona, doncs el fet de tenir mosaic agroforestal fa que tenim més predadors, fa que tenim menys malalties, també estem en un lloc amb més alçada, i tot això aporta resiliència als cultius i és el que ha d'aportar també la diversitat de varietats local. Al final, si tu cultives només un tipus d'ametller, el que passa és que si hi ha una plaga, perds tota la collita. Si, com abans, cultives 5-6 varietats, doncs hi haurà una varietat tardana que fa que si hi ha un gel, no, una gelada en algun moment, doncs aquesta varietat encara produirà, i que al final la diversitat és interessant per tot. És interessant a nivell de medi ambient, és interessant a nivell dels cultius i a nivell de poder tirar endavant en moments complicats, i estem en un moment molt complicat, on les conseqüències del canvi climàtic fa que és molt difícil preveure quin any tindrem. Hem tingut una primera de pluja extremes, seguit per un estiu amb temperatures espectaculars i molta sequera. I això pels cultius, per preveure una mica la producció, és molt, molt difícil. Però si estem en una zona on hi ha aquest mosaic agroforestal, on hi ha, no, una mica les cadenes, que encara hi són, però s'han de cuidar. Si tenim un mosaic agroforestal però que no hi ha gestió forestal i que hi ha incendis cada any, doncs això és un risc també. Per tant, el mosaic no és com algo que tenim i sort que el tenim, sinó que és algo que hem de cuidar, i justament la pagesia i les productores elaboradores han sigut la manera de cuidar-lo durant molts anys. Ara només ens en recordem quan hi ha un incendi molt gran.
4: Correcte.
5: Tenim molta por, però és una feina que es fa durant tot l'any, això.
4: Bé, doncs arribem ja al final d'aquesta entrevista, Natasha. Moltes gràcies. Recordem, hem parlat amb Natasha Filippi de l'Associació per al Desenvolupament Integral de la Vall del Corb, o com diuen ells, de l'Associació Vall del Corb, i també coordinadora, no, d'aquest projecte que ofereix l'Associació Territori de Vincles i també sòcia de la cooperativa L'Aresta. Natasha, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
6: I fins aquí l'Arrel d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat arrel@uafm.cat, on ens poden fer arribar tots aquells temes que creguin que poden ser abordats en aquest programa. Gràcies un dia més per la seva confiança i ens retrobem la setmana que ve. Bon dia.
7: Arrela. Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil ha enviat unes alertes als mòbils de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona pel risc del desbordament del riu Besòs. Es demana a la població propera que si arriba l'aigua pugi a plantes superiors i que eviti soterranis, zones baixes o apropar-se al riu. L'Agència Catalana de l'Aigua alerta del cabal molt alt del riu al seu pas per Santa Coloma de Gramenet en prop de 900 metres cúbics per segon, un cabal que multiplica per 45 el seu cabal habitual. Protecció Civil també ha enviat un segon missatge d'alerta a les comarques del Vallès Oriental, el Maresme i el Litoral fins al Baix Empordà per advertir d'incidències greus per les pluges i recordar a la ciutadania que es manté la prohibició de mobilitat fins al final de l'episodi. Per la seva banda, els bombers estan rescatant també aquest matí diversos conductors atrapats per l'aigua a Granollers i Canovelles i ja s'acumulen més de 900 serveis des de l'inici del temporal. Les xifres han deixat fins ara 248 litres per metre quadrat a Granollers, 244 a Mataró o 231 a Cabrils. L'episodi també ha impactat amb força aquesta passada nit a la zona metropolitana sud amb desenes d'avisos per inundacions en municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Esplugues. A més, hi ha una dotzena de carreteres tallades a hores d'ara a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa d'aquestes inundacions. I el Tribunal Constitucional debatrà aquest dimarts les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació als líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de Jordi Turull i, si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos s'oposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar l'amnistia. El Constitucional estimarà els recursos dimarts, però necessitarà uns dies per publicar la sentència definitiva. I en cultura, la final del concurs de castells de Tarragona s'endarrereix aquesta tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de pluges torrencials. La jornada reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora de colles castelleres, finalment es celebrarà a partir de les 4, com diem, i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, el clàssic de la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid finalment es jugarà a les 7 de la tarda i no a les 5, com estava previst, un canvi que arriba a causa del temporal que pateix a hores d'ara encara el territori català. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
3: Visita de les més interessants de la temporada. La Unió Esportiva Rubí marxa a Manlleu en busca dels primers punts a domicili. A Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi la tarda de diumenge. T'esperem 5 minuts abans de les 5 de la tarda al 99.7 de l'FM i també al nostre web, radiorubí.cat.
2: A peu de camp. Tots fem esport.
3: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Bon dia, estimats oients, en aquest primer diumenge d'octubre. Estem contents i agraïts de tornar-nos a trobar aquí a les zones de la ràdio municipal de la nostra ciutat de Rubí. És el primer diumenge d'octubre i iniciem la temporada 2026-2027 d'aquest programa Presència Cristiana, que com sabeu és ecumènic, i nosaltres des de la vessant cristiana catòlica. Continuem amb els col·laboradors ja coneguts per vosaltres, la Emma Valor, la Carol Gancino, el Blai Vilalta, mossèn Joaquim Masseguer i el diaca Josep Anton Clua, els germans Enric i Miquel Montoliu i una servidora, Rosa Maria Arís. Però enguany hi afegim un altre col·laborador que s'estrena avui, el germà marista Jaume Andrés. Bon dia, Jaume.
1: Bon dia.
0: Mireu, vam acabar la temporada amb dos programes fent referència a la visita del Papa Lleó XIV a la nostra terra i volem iniciar-la fent ressò de notícies de la nostra Església. Així rep el nom de la secció que el germà Jaume ens aproparà i que ara més millor el saludem. Benvingut de nou, Jaume.
1: Ben trobat.
0: Gràcies. Ens alegrem de comptar amb un nou col·laborador, no? I desitgem que et sentis a gust i segur que nosaltres aprendrem molt de les teves aportacions. Mirarem d'una altra mirada el que ens aportaràs. Per què has triat aquest nom de Notícies d'Església? Sí.
1: Bé, la nostra Església és universal i no podem quedar-nos en mirar només el que ens envolta el nostre país i fins i tot el nostre continent, perquè la germanor i la pregària cristianes poden arribar molt més lluny. La nostra Església té vida en els indrets més desconeguts. Què sabem dels cristians de l'Àfrica? Tenim informació dels cristians perseguits al nostre món? Sí, la religió cristiana és la més perseguida de totes, eh? Quines novetats eclesials destacables hi ha en el moment actual, per exemple? O si voleu tenir alguna ressenya dels viatges del Papa? O què passa amb la cristianofòbia? Existeix? Pues sí, per desgràcia existeix, no? Perquè, de fet, hi ha alguns cristians que els hi fa molt difícil ser-ho. Bé, això, i després potser algun apuntet d'història de l'Església, d'alguna cosa que hauríem de saber-ne alguna cosa més, no? Uh-huh. Dels seus encerts i desencerts de l'Església, que no els negarem, però els tractarem des de l'estimació que sentim per aquesta mare Església, no? Uh-huh. Que malgrat els defectes que provenen dels homes que la governen, ha conservat l'Evangeli i ha donat a cada època sants i santes de virtuts heroiques que han mostrat el verdader camí de fidelitat a Jesús.
0: Ostres, m'agrada tot el que estàs dient, eh? Crec que sí que l'has encertat, el títol. I, a més, ens ho faràs veure d'una manera que, cert, tot això no surt en els mitjans de comunicació, eh? Doncs ho veurem amb una altra mirada. Bueno, molt bé, Jaume.
1: Jo sóc, doncs, el germà marista Jaume Andrés, sóc llicenciat en Història, que amb la meva experiència educativa i missionera voldria ajudar-vos a conèixer i estimar més la nostra Església. Voldria que aquestes notícies d'Església fossin quelcom més que un noticiari, sinó acompanyar-les d'alguna reflexió. Seran 7 minuts de sintonitzar amb l'Església Universal i conèixer la realitat de les vides de tants cristians que sovint no ho tenen fàcil.
0: Oi. Molt bé, moltes gràcies, sabem que n'aprendrem molt. Gràcies. T'estrenes d'aquí un rato. I, bueno, perdoneu que no he saludat el nostre tècnic de so avui, eh? L'Àlex Baños. Feia tant de temps que no ens veiem, Àlex. Bon diumenge. I bon any. Gràcies per estar amb nosaltres. I bé, i ara l'encetem, bueno, donem pas a la Carol, que ella continua amb les seves anècdotes de fe. Escoltem-la.

Estimats oients, comencem el programa amb una anècdota de fe viva, que s'ha fet viral, ha donat la volta al món. A vegades oblidem l'essència de la persona, oblidem aquells més petits, dèbils i necessitats, però una vegada més, l'Església, que és mare, ens recorda que hem de mirar amb ulls de fe i esperança, que hem d'alçar el cor als altres, i el Senyor ens atura el temps frenètic que vivim per contemplar una única imatge. Amb la visita apostòlica del Papa a França, el Papa Lleó abraça i beneeix una nena preciosa d'11 anys, amb discapacitat, Marie Garans. I les seves mirades es creuen, i aquesta mirada, aquest amor pur, només cal. Ja no fan falta les paraules. Darrere d'aquesta fotografia hi ha una història d'entrega i amor d'una família francesa. Tot va començar quan un matrimoni, Clotilde i Nicolas, que ja tenien 6 fills biològics, van decidir adoptar i obrir les portes de casa seva a 3 nens amb problemes de salut. Una d'elles era Marie. Va néixer amb una discapacitat molt greu i necessitava moltes cures i atenció. Quan la van adoptar, tenia només 16 mesos. En aquell temps, s'alimentava per sonda i necessitava atenció constant. Avui és una nena feliç i plena de vida, encara que el seu dia a dia no és gens fàcil. Però la història no acaba aquí. Arrel d'aquesta adopció, la mare va escriure un llibre que es titula Tombé d'un ull, i va crear una associació que avui dia ajuda a centenars de famílies a integrar i adoptar a nens amb discapacitat. Tombé d'un nit significa caiguda del niu. Per a Déu, cada criatura, a imatge seva, cada ésser humà, petit o gran, malalt o sa, nascut o al ventre de la mare, jove o en els seus últims anys de vida, és i serà sempre un tresor. Som per a Déu com un diamant o una joia preciosa. Si sapiguéssim com ens estima el Senyor, no el rebutjaríem, no el desaríem. No rebutjaríem la seva obra més gran, preciosa, que és l'home.

0: Bé, Jaume, ara estem dintre la teva secció. Aquesta sintonia ens conduirà a les notícies d'Església.
1: Bueno, tot avui la notícia és obligada. Uh-huh. Hem de parlar del viatge apostòlic del Papa a França.
0: I tant. Sí,
1: França és probablement un dels països occidentals on la secularització i l'allunyament de la pràctica religiosa s'han produït més intensament. Les esglésies s'han buidat, el catolicisme practicant és una minoria i la societat tendeix a ignorar la religió. I tanmateix, la visita del Papa entre el 25 i el 28 de setembre passat va aplegar tanta gent que es van superar les expectatives. Es calculen 1,3 milions de persones comptant tots els actes. Amb un detall interessant, no tots els que hi assistien eren catòlics. A l'estadi de France, per exemple, a Saint-Denis, hi havia joves de diferents orígens religiosos i fins i tot no creients. Això sembla indicar que la desaparició de la pràctica religiosa no equival necessàriament a la desaparició de la set religiosa. A l'Elisi, davant el president de la República, va recordar França té arrels cristianes. França, històricament, havia estat la capdavantera del cristianisme d'Occident en els primers segles. Per tant, el Papa no presentava el cristianisme com un element estrany que França havia de tolerar, sinó com una de les fonts històriques de la civilització francesa. I aquí va aparèixer una de les grans idees del seu viatge, el laïcisme just.

0: Va dir, un laïcisme just no consisteix a excloure la religió de l'espai públic ni de l'educació. No proposava que França deixés de ser laica. La seva proposta era que el secularisme no esdevingués una reclusió de la fe només a l'esfera privada. Lleó XIV no atacava la separació entre Iglesia i Estat, sinó que qüestionava una certa interpretació del secularisme que considera sospitosa la presència pública de la religió. L'Estat i les institucions religioses poden dialogar i poden cooperar sempre que sigui al servei de la veritat, la bondat i la bellesa. Lleó XIV va defensar clarament també l'escola catòlica, que pot acollir tothom però no pot deixar de ser catòlica i parlar de Jesucrist. A la UNESCO, el papa va recordar aspectes de la seva recent encíclica Magnifica Humanitas. Va reivindicar la dignitat de la persona davant d'una societat dominada per la tecnologia. El problema no és només què pot fer la tecnologia, sinó què hauria de fer l'home amb la tecnologia i quines coses mai hauria de permetre que la tecnologia decidís per ell. Després va anar a Notre Dame, que va utilitzar com a símbol de renaixement. Notre Dame, la catedral cremada i reconstruïda, representava per a ell una església que pot renéixer i alhora una societat capaç de col·laborar quan hi ha un objectiu comú. França pot reconstruir una catedral medieval amb una inversió extraordinària de diners, talent, tècnica i voluntat col·lectiva. Podria també refer part del seu patrimoni espiritual? Perquè el patrimoni cristià no és només artístic. Si el cristianisme va produir una certa concepció de la persona, de la dignitat, de la fraternitat, de la caritat, de la llibertat, aquest patrimoni no ha d'estar tancat en un museu. Pot continuar portant alguna cosa actualment. A Saint-Denis, l'estadi d'esports, la trobada amb 80.000 joves, 80.000, hauria de fer pensar. Tant parlar de secularització, caiguda de la pràctica religiosa, vocacions insuficients i esglésies buides. Però aquella nit el papa es va reunir amb una generació que almenys durant unes hores volia... volia escoltar parlar de Jesucrist. La premsa francesa estava sorpresa davant l'entusiasme dels joves. Cal dir que França està experimentant un augment dels baptismes d'adolescents i adults, precisament en un moment en què el catolicisme heretat de la família ha disminuït molt. És un signe de vitalitat que l'Església francesa intenta acompanyar. El papa va parlar a aquests joves no sols de valors, els va parlar de Crist, i això encaixa perfectament amb el que va dir l'endemà als bisbes. Només hi ha un full de ruta, fer que Jesucrist sigui conegut i estimat. La visita a una obra social s'ha fet imprescindible en els viatges papals. En aquest cas va visitar la Maison Baquita, un centre d'acolliment, cura i promoció d'immigrants atesa per religioses. El papa va aprofitar per lloar l'activitat de les dones en l'acció social cristiana i també va dir, si França vol redescobrir el seu patrimoni cristià, aquest patrimoni s'ha de convertir en servei al poble. L'Església no pot reivindicar Notre Dame, els sants, les catedrals i la història cristiana i oblidar els pobres, els immigrants, els malalts o els exclosos, perquè la caritat no és un afegit al cristianisme, és una de les seves proves d'autenticitat. El dissabte 26 va tenir lloc la Gran Missa de París, l'acte més multitudinari, unes 800.000 persones segons les darreres estimacions. A la Place de la Concorde, on durant la Revolució Francesa s'hi havia plantat la més activa guillotina. La gentada va desbordar la plaça i es va estendre pels Camps Elisis. I el missatge del papa va ser molt senzill. França és una societat materialment rica i tanmateix molts dels seus ciutadans experimenten solitud, desorientació, pèrdua de sentit i manca d'esperança. El papa no va oferir una solució política, va oferir una solució antropològica i religiosa. L'home necessita Déu. Va defensar la dignitat de la vida humana i el valor de la vida i la família. Va afirmar que la família cristiana és un dels llocs fonamentals on s'aprèn a viure junts, a respectar l'altre, acceptar la diversitat, sacrificar-se i donar-se lliurement. Presenta la família com una escola d'humanitat. La visita a Lourdes. Ah, la visita a Lourdes va ser una crida a la conversió. Pregant davant la Verge va posar França sota la seva protecció i l'endemà va celebrar missa amb uns 150.000 fidels, on va parlar de la conversió dels cors. Va recordar que a l'Església francesa que la cultura cristiana no és suficient si no va acompanyada de la compassió i la caritat davant els que pateixen. I, evidentment, el papa es va reunir també amb els bisbes i el missatge va ser clar: no us resigneu. Els va parlar de coratge, audàcia, creativitat missionera, reconèixer errors, curar ferides, proclamar l'Evangeli de nou. I va dir que l'Església francesa encara té una autoritat profètica en el debat públic. L'Església ha de recuperar la capacitat d'oferir una paraula que la societat necessiti escoltar. Això implica viure en la veritat, sense amagar els pecats de la pròpia Església. El papa va reconèixer que els abusos havien causat ferides profundes i va demanar mantenir la màxima vigilància i continuar el camí de la veritat, la justícia, la reparació i la prevenció. El darrer dia, a Metz, va parlar de les arrels cristianes d'Europa i de la pau i de la reconciliació entre els països. Si em permeteu resumir, Lleó XIV ha parlat bàsicament de quatre temes principals. Primer, França encara té arrels cristianes, no com a nostàlgia històrica, sinó com a realitat cultural que ha contribuït a modelar la concepció francesa de la persona, la caritat, la dignitat, l'educació, l'art i la llibertat. Segon, l'Església no ha d'amagar-se. El papa ha dit explícitament que la paraula de l'Església té dret a estar present en el debat públic, no per imposar els seus principis, sinó per oferir-los. Tercer, la secularització no elimina la qüestió religiosa. Els 80.000 joves de l'Estadi de França i les enormes multituds a París són, com a mínim, un indicador que la qüestió religiosa no està socialment morta. I els joves que es preparen pel baptisme són potser un senyal encara més interessant que les grans multituds. I quart, l'Església ha de convertir-se ella mateixa. Aquest punt em sembla el més important per evitar una lectura triomfalista. El papa va parlar de reconèixer errors, curar ferides, escoltar les víctimes, combatre l'abús, donar suport als sacerdots, fomentar les vocacions, cuidar les famílies, formar els joves i recuperar la unitat eclesial. La visita del papa ha estat per a França una agradable sorpresa. Potser ho explica el relat evangèlic: no es pot amagar la llum sota una mesura. La llum brilla si no la cobrim, i això ha passat amb el Sant Pare. Si li oferim una tribuna, sabem que com a portaveu de Crist podrà il·luminar les nostres realitats. Les de França no són gaire diferents que les d'aquí. Preguem perquè la llum permeti el creixement de la sembra de fe que Lleó XIV porta arreu del món.
1: Gràcies, germà Jaume. Ens has fet un reportatge, un resum, que ens has peronat, Sempre Lleó XIV així ens porta. Gràcies. Fes la propera, Jaume. I escoltem ara la lectura de l'Evangeli i el comentari que ens ha fet arribar el diaca Josep Anton Clua. De l'Evangeli segons Sant Mateu. Jesús digué als sacerdots i als notables del poble: escolteu una altra paràbola. Hi havia un propietari que va plantar una vinya, la va envoltar amb una estanca i va encascavar un cub i va construir-hi una torre de guàrdia. Després va arrendar els vinyaters i se'n van anar lluny. Quan s'acostava el temps a la verema, envià els seus servents als vinyaters per rebre'n els fruits que li corresponien, però els vinyaters van agafar els servents i algun el van apallissar, l'altre el van matar i l'altre el van apedregar. Novament els envià altres servents, més nombrosos que els primers, però el van tractar igual. Finalment els envià el seu fill, tot dient: el meu fill el respectaran. Però els vinyaters, al veure el fill, es digueren entre ells: aquest és l'hereu, vinga, matem-lo i quedem-nos la seva heretat. L'agafaren, el van treure fora de la vinya, el van matar. I quan vingui l'amo de la vinya, què farà amb aquells vinyaters? Li responen: farà morir de mala manera aquells mals homes i arrendarà la vinya a uns altres vinyaters que li donin els fruits al seu temps. Jesús els diu: n'heu llegit mai allò que l'Escriptura diu? La pedra rebutjada pels constructors ara és la pedra principal. És el Senyor qui ho ha fet i els nostres ulls se'n meravellen. Per això us dic que el regne de Déu serà pres i serà donat a un poble que el farà fructificar.

0: Amics, amigues, que ens escolteu. Fa un temps que sembla que els governants del món es descontrolen. Sembla que pensin en ells mateixos i en el conflicte amb l'altre. Passa a escala global, però també a nivell més local entre governs i oposicions. L'Evangeli, que clàssicament el llegim en clau eclesial, també té un rerefons social i global, ja que ens planteja un model de governança segons l'Evangeli que podem aplicar en tots els contextos: polític, empresarial, social i especialment eclesial. Fixem-nos com comença la paràbola que Jesús adreça als notables del seu temps, als governants del poble jueu. Un propietari planta una vinya, la voltà d'una tanca, i cavà un cup, i construí una torre de guàrdia, i deixà uns vinyaters que la cultivessin i se n'anà del país. La vinya, en el llenguatge bíblic de l'Antic Testament, representa el poble de Déu. Fixem-nos que el propietari, Déu, després de proveir tot el necessari perquè la vinya prosperi, l'encarrega uns vinyaters. No són propietaris, reben un encàrrec i han de vetllar perquè la vinya doni bon fruit. La vinya és la creació. La vinya és el poble de Déu. La vinya és l'Església. La vinya és el món que vivim, els nostres països, pobles i ciutats, les nostres empreses, institucions, entitats i famílies. I els que tenim alguna responsabilitat hem rebut un encàrrec de Déu. Conrea la meva vinya, no en oposició a res, sinó en favor d'aquells que en són part, les persones. Aquest encàrrec no és en favor del qui rep l'encàrrec, que si compleix l'encàrrec ja rebrà el 100%, sinó en favor d'aquells que li han estat encomanats: ciutadans, fidels, membres d'entitats, membres de la família. En crisis com les de Ceuta, o l'habitatge, o les amenaces i conflictes entre països, o tants d'altres, ens adonem que tot sovint no es busca el bé social, sinó el poder pel poder. Però Jesús, quan ens parla de poder, ens parla de servei. Quan ens parla de benaurats, ens parla de pobresa. Avui, com a cristians, som convidats a no romandre impassibles, a fer escoltar la nostra veu, una veu que no és mai contra ningú, sinó que és una veu que cultiva les relacions socials positives, que cultiva la solidaritat amb els més febles, que proclama la dignitat de tothom per igual. I si tenim responsabilitat de govern en algun àmbit, recordem que el que hem rebut és un encàrrec de Déu: cultivar la seva vinya, tot donant fruits evangèlics, fent servir mitjans evangèlics. Bon diumenge.
1: I res més. Gràcies, estimats oients, per haver-nos retrobat en aquest primer programa. Donem les gràcies, primer de tot, al nostre tècnic de so d'avui, a l'Àlex Baños, per haver-ho fet possible. I també als nostres companys, però sobretot al germà Jaume. Espero que hagi estat a gust, Jaume?
2: Molt, molt a gust.
1: Ens retrobarem els primers diumenges de mes, si no fos que el calendari alguna cop no ens ho permetés.
3: Esperem que sí.
1: I tant que sí. Gràcies, estimats oients, i bé, ens retrobem la setmana entrant. Una abraçada, que us ha passat, Rosa Maria Arís.

Bon dia, amics i amigues de Presència Cristiana. Després d'un temps de pausa per al període de vacances, som aquí de nou en nom de l'Església Protestant de la nostra ciutat i ho fem contents i agraïts per poder compartir uns moments de pensaments, lectures, música. I de nou us acompanyem en David, l'Esther, en Josep, el nostre pastor en Jonathan, en Guillem a la part tècnica i qui us parla, la Lali.

0: Avui he trobat un pensament que m'agradarà compartir i que porta per títol «Com valoro les persones?» i diu així: «No tothom té els mateixos criteris a l'hora de valorar la grandesa d'una persona. Hi ha qui la valora pels seus èxits professionals, hi ha qui la valora per les seves influències polítiques, hi ha qui la valora pels béns i les riqueses que posseix, hi ha qui la valora per la seva saviesa i el seu seny, hi ha qui la valora per la seva solidaritat amb els altres, hi ha qui la valora per la seva senzillesa i la seva bondat, hi ha qui la valora per la seva fidelitat i la seva força davant les dificultats, hi ha qui la valora pel que té o fa, hi ha qui la valora pel que és i comparteix». Jesús valora la persona a partir del que hi ha en el seu cor, que es tradueix en actituds de fidelitat i de compromís a favor dels altres. Els qui no són autosuficients i compten amb l'ajuda dels altres i de Déu. Els qui s'esforcen per eliminar o disminuir el sofriment. Els qui són humils i senzills. Els qui per damunt de tots s'esforcen per ser justos i bons. Els qui saben compartir i comprendre els altres. Els qui són autèntics i tenen un cor transparent. Els qui posen pau. Els qui no es fan enrere davant la incomprensió, la injúria o la persecució. Els qui, malgrat tot, creuen que Déu no els fallarà mai i que el bé triomfarà sobre el mal. Ara, en David ens llegirà el Salm 19 i l'Esther ens aportarà la seva reflexió.
1: El cel parla de la glòria de Déu. L'estelada anuncia el que han fet les seves mans. Els dies, l'un a l'altre, es transmeten el missatge. L'un a l'altre se'l revelen les nits. Silenciosament, sense paraules, sense que ningú el senti la veu, el seu anunci s'escampa a tota la terra. Escolten el seu llenguatge fins als límits del món. Déu ha posat en el cel un pavelló pel sol, i el sol en surt com un espòs de la cambra, radiant com un atleta que es llança a la cursa. Surt d'un extrem del cel i volta fins a l'altre. Res no s'escapa de la seva escalfor. És perfecta la llei del Senyor. L'ànima hi descansa. És ferm el que el Senyor disposa. Dóna seny als ignorants. Els preceptes del Senyor són planers. Omplen el cor de goig. Els manaments del Senyor són transparents. Il·luminen els ulls. Venerar el Senyor és cosa santa. Es manté per sempre. Els determinis del Senyor són ben presos. Tots són justíssims. Són més desitjables que l'or fi, més que l'or a mans plenes. Són més dolços que la mel, regalimant de la bresca. El teu servent hi troba la claror. És molt profitós d'observar-los. Però qui s'adona d'una falta involuntària? Disculpa allò que em passa inadvertit. Preserva el teu servent d'orgull, que no s'apoderi de mi. Així seré irreprensible i net d'una gran culpa. Que et complaguin les paraules dels meus llavis i que et siguin agradables els pensaments del meu cor. Senyor, penyal meu, redemptor meu. Amén.
2: En aquest salm de David ens parla de la revelació de Déu a través de la natura i la seva llei. Diu el salm: «Els cels declaren la glòria de Déu i proclamen la seva saviesa, poder i bondat. perquè tots els imperis quedin sense excusa. Per si mateixos, els cels diuen ser obres de les mans de Déu, perquè han de tenir un creador etern, infinitament savi, poderós i bo. El contrast de dia i nit és una gran prova del poder de Déu i ens crida a observar que ell és el creador de la natura i que ens proveeix de tot. Ell forma la llum i crea la foscor i contraposa l'una a l'altra. El sol del firmament és un emblema del sol de justícia. La llum del món ell beneeix amb la seva escalfor i difon llum i salvació. Donem la glòria a Déu per tot consol i profit que tenim tot mirant amunt i més enllà cap al sol de justícia. Tots nosaltres necessitem nutrir-nos de la paraula de Déu per recobrar l'esperança. Ell és font segura de consolació viva i fonament segur d'esperança eterna. Els seus manaments són rectes i alegren el cor. El seu precepte és pur, sant, just i bo. Els judicis del Senyor són veritat, són justos i així són coherents. No hi ha injustícia en cap d'ells. La seva paraula ens guia per al bon camí i ens encoratja que seguim el bon camí. El Senyor ens dona el consol i alleugereix els nostres patiments. Fa veritablement valuosa la nostra vida. David, en aquest salm, no només desitjava ser perdonat i netejat dels pecats que havia descobert i confessat, sinó dels que havia oblidat o passat per alt. Diu: «Preserva el teu servent de l'orgull que no s'apoderi de mi, així seré irreprensible i net d'una gran culpa». Que el Senyor ens ajudi, guiat sempre per la seva llum, i ens mostri el camí, i que els nostres pensaments siguin agradables a ell. Amén.

Bon dia, amics i amigues. De nou, ens tornem a retrobar una temporada més de Presència Cristiana. Soc l'Esther i, com ja sabeu els que seguiu el programa, dedicarem una estona a la música, sempre amb un missatge. Avui us he preparat un himne que cantem a les nostres esglésies. Es diu La teva fidelitat. Diu així la lletra. Et beneeixo, Senyor, per tota la teva bondat. De dia a dia veig més la teva gran fidelitat. Del mal em va lliurar el teu poder. Confio en tu, em rendeixo a tu. Et demano per l'esperit que m'ajudi a viure amb amor per fer el que tu vols.

0: Ara, en Josep Esquerrà ens farà la lectura de l'Evangeli, que avui la trobem a Mateu capítol 21, versos del 33 al 46, i el nostre pastor, en Jonathan, ens aportarà la seva reflexió.
1: Escolteu una altra paràbola. Hi havia un propietari que va plantar una vinya, la va envoltar d'una tanca i va excavar un cup i va construir una torre de guàrdia. Després la va arrendar uns vinyaters i se'n va anar lluny. Quan s'acostava el temps de la barema, envià els seus servents als vinyaters per rebre'n els fruits que li corresponien. Però els vinyaters van agafar els servents i a l'un el van apallissar, a l'altre el van matar i a l'altre van apedregar-lo. Novament els envià altres servents més nombrosos que els primers, però els van tractar igualment. Finament, els envià el seu fill, tot dient: el meu fill el respectaran. Però els vinyaters, en veure el fill, es diguen entre ells: aquest és l'hereu. Vinga, matem-lo i quedem-nos la seva heretat. L'agafaren, el van treure fora de la vinya i el van matar. Quan vingui l'amo de la vinya, què farà amb aquells vinyaters? Li responen: farà morir de mala manera aquells mals homes i arrendarà la vinya a uns altres vinyaters que li donin els fruits al seu temps. Jesús els diu: no heu llegit mai allò que diu l'Escriptura? La pedra rebutjada pels constructors ara és la pedra principal. És el Senyor qui ho ha fet i els nostres ulls se'n meravellen? Per això us dic que el regne de Déu us serà pres i serà donat a un poble que el faci fructífer. Tothom qui caigui sobre aquella pedra quedarà trossejat i aquell sobre qui la pedra caigui quedarà fet miques. Quan els grans sacerdots i els fariseus sentiren les seves paràboles, van comprendre que se'n farien a ells i volien agafar-lo, però van tenir por de la gent, que el considerava un profeta.
2: Al segon llibre de Samuel trobem un trist relat. El profeta Natan crida al rei David i li explica una història. Hi havia dos homes, un de ric, un altre de pobre. El ric tenia molt bestiar, el pobre només tenia una cabreta. Va arribar un dia un viatger a la ciutat i l'home ric, per rebre'l amb hospitalitat, va sacrificar un dels animals per fer-li un banquet. Però l'animal sacrificat no va ser cap dels seus, sinó que va sacrificar la cabreta de l'home pobre. El rei David es va indignar moltíssim contra aquell home i digué a Natan: «Ho juro per la vida del Senyor, l'home que ha fet això mereix la mort. Pagarà l'ovella 4 vegades, perquè no li ha dolgut gens ni mica això que ha fet». Llavors Natan va dir a David: «Aquest home, ets tu que has fet matar Uries, l'hitita, i l'has pres per esposa a la seva muller, i a ell l'has fet morir amb l'espasa dels amonites». Quan Jesús pregunta: quan vingui l'amo de la vinya, què farà amb aquests vinyaters? Ells li responen: farà morir de mala manera aquells malhomes i arrendarà la vinya a uns altres vinyaters que li donin els fruits al seu temps. Sense adonar-se'n en cap moment que ells són, en la paràbola, aquells mals homes. Com el rei David, que tampoc va imaginar-se en cap moment que ell era l'home ric que mereixia la mort. I és que un dels perills del poder és la ceguera que provoquen les persones. Quan més poder tenim, més fàcil és que vivim com si no haguéssim de rendir comptes a ningú. Amb lleugeresa per condemnar els altres: l'home ric mereix la mort, diu David, el fill que no va a la vinya és el dolent i els arrendadors que no donen el fruit al propietari també mereixen la mort, però en cap moment poden veure que ells són els protagonistes malvats de totes aquestes històries. Els principals del temple que inquireixen Jesús, que qüestionen la seva autoritat, pensen que ells tenen tot el dret a fer el que fan, a tractar la gent com la tracten, sense adonar-se'n en cap moment que s'estan fent servir del temple de Déu per acumular aquest poder per a ells mateixos, en comptes de fer-lo servir, per cuidar del poble de Déu. Aquesta paràbola parla a totes les generacions. És una bona advertència que ens recorda que la terra, la vinya, l'església són absolutament de Déu. I la nostra responsabilitat és cuidar i servir per donar el bon fruit a Déu. Mai fer-nos senyors d'allò que no ens pertany.

Senyor, en les dificultats, en els moments d'activitat excessiva, en els dubtes, en les confusions, en els problemes i en tot allò que ens inquieta, Senyor, posa les teves mans sobre nosaltres. Ho posem tot en les teves mans tendres, misericordioses i portadores d'un amor sense límits. Senyor, ajuda'ns a viure el missatge de Jesús, que anuncia un regne de Déu per a tothom. Fes que eliminem totes les barreres, començant per aquelles que ens distancien dels nostres familiars, amics, coneguts i altres persones que conviuen amb nosaltres en algun moment. En les converses difícils que ens posem nerviosos, davant les evocacions de tota mena. Senyor, accepta'ns en el teu cor de pare generós. Dóna'ns la teva pau, la que supera allò que podem entendre. Déu de bondat, agafa les nostres mans de vinyaters i comparteix-nos en bons servidors de la teva vinya. Treu de nosaltres les respostes desagradables. Elimina de les nostres vides els sentiments de revenja. Prepara cada dia el nostre interior per viure només l'amor. Protegeix-nos en els moments de descans perquè el nostre cos i la nostra activitat diària puguin reflectir millor la teva presència en la nostra ànima. Et demanem que siguis sempre al nostre costat, sobretot quan el sentiment de ràbia ens envaeix. Déu nostre, ajuda'ns a seguir la crida a la missió que ens fa Jesús. Dóna'ns l'alegria i la capacitat de donar-te gràcies. Gràcies per la teva presència en aquesta vida. Gràcies per haver-nos transmès amor, encara que nosaltres sovint ens apartem de tu. Amén.

Bé, amics i amigues, tot desitjant que el que us hem compartit us aporti quelcom de positiu, agraïm molt la vostra atenció i us transmeto una afectuosa salutació en nom de tot l'equip. Recordem que podeu recuperar el contingut del programa a través de la web d'aquesta emissora. Fins la setmana vinent, si Déu plau. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Ja són les 10, us parla Eduard París. Un home ha mort a Tordera en cedir un mural a l'interior del càmping internacional Costa Brava. Els bombers han rebut l'avís poc abans d'un quart de nou del matí. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat aquesta primera víctima mortal a causa de les pluges i ha expressat el seu condol als familiars. En paral·lel, els bombers fan tasques de buidatge d'un garatge completament inundat a Montornès del Vallès, al carrer dels Cirerers, i és que una família ha alertat que troben a faltar un altre home. A hores d'ara, més, els bombers també treballen en diversos salvaments a la zona del Vallès Oriental i a l'Alt Maresme, i ja s'acumulen més de 1.300 avisos des de l'inici de l'episodi. Per la seva banda, Protecció Civil ha enviat un alert als mòbils de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona pel risc de desbordament del riu Besòs. Es demana a la població propera que, si arriba l'aigua, pugi a plantes superiors i que eviti soterranis, zones baixes i apropar-se al riu. I és que l'Agència Catalana de l'Aigua alerta del cabal molt alt al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, amb prop de 900 metres cúbics per segon, un cabal 45 vegades superior a l'habitual. A més, Protecció Civil ha enviat també un segon alerta a les comarques del Vallès Oriental, el Maresme i el Litoral, fins al Baix Empordà, per advertir d'incidències greus encara per les pluges i per recordar a la ciutadania que es manté la prohibició de mobilitat fins al final de l'episodi. A més, hi ha una dotzena de carreteres tallades a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa d'aquestes inundacions, i la sortida de trens d'alta velocitat des de l'estació de Sants de Barcelona està suspesa des de l'inici del servei, segons ha informat Renfe, que cita causes operatives, i la previsió és que es pugui recuperar a partir de les 12 del migdia. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha constatat també, referent a aquest temporal de pluges, que la nit ha estat complicada, i ha avisat que ara el fenomen es desplaça en les properes hores, o ja s'hi troba, de fet, a les comarques de Girona. En un missatge anterior a la xarxa X, ha remarcat Illa que l'episodi meteorològic encara no ha acabat i ha fet una crida a no abaixar encara la guàrdia. En aquest sentit, ha reclamat a la ciutadania que segueixi en tot moment les indicacions per part de Protecció Civil. I en cultura, la final del concurs de castells de Tarragona s'ha hagut d'endarrerir fins a aquesta tarda, quan en principi ja no estarà activa l'alerta de pluges torrencials. La jornada començaria a les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, el clàssic a la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid finalment es disputarà a les 7 i no pas a les 5, com estava previst, un canvi que arriba, òbviament, a causa del temporal que pateix el territori català. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro, tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
3: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
2: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanista realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

Començarem el programa d'avui diumenge 4 d'octubre, el programa número 2150, tot escoltant a la Cobla Montgrins amb la interpretació de la sardana Els de Ca la Gràcia, de Florenci Mauner.

Comencem l'agenda sardanista d'avui diumenge amb el detall dels aplecs. A Malgrat de Mar, al parc de Francesc Macià, celebració del 52è aplec de la sardana, amb sessions de matí a les 11 i tarda a les 4, i amb la participació de les cobles Ciutat de Girona, la principal del Llobregat i Juvenívola de Sabadell. A Martorell, a la plaça de l'Església, celebració del 39è aplec del Roser, amb sessions de matí a les 12 i tarda a les 4, amb les cobles Maricel, Marinada i Mediterrània. I a Vilanova de Bellpuig, al pavelló poliesportiu, celebració del 39è aplec de la sardana. Serà a partir de les 6 de la tarda amb les cobles Tàrrega i Juvenívola d'Agramunt. I pel que fa a les ballades de sardanes, hi han anunciades les següents. A Sallagosa, a la Catalunya Nord, a la plaça de Santa Eugènia, a les 11 del matí, ballada amb la cobla Nova Germanó. A un quart de 12, a Barcelona, al Pla de la Catedral, amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A dos quarts de 12, a l'Hospitalet del Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Maricel. A Mollerussa, a la plaça de la Sardana, amb la cobla Vents de Riella. A Sabadell, a la plaça de Lluís Sobirana, amb la cobla Sabadell. A Alella, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Xaloc. A tres quarts de 12, a Barcelona, a la plaça de Can Fabra, amb la cobla La Principal del Llobregat. A les 12, a la Bisbal d'Empordà, al Convent dels Franciscans, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Sant Fost de Camp Centelles, a la plaça de les Glòries Catalanes, amb la cobla Ciutat de Granollers. A Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Sant Francesc, amb la cobla Reu Jove. A Caldes de Malavella, a Casa Rosa, amb la cobla Contemporània. I a Madrid, al Parque del Retiro, amb música enregistrada. A dos quarts d'una s'anuncien ballades a Garrigàs, a l'Església de Sant Miquel, amb la cobla Servianenca. A Barcelona, al Pla de Montbau, amb la cobla La Nova Vallès. A Mollet del Vallès, al Parc de les Pruneres, ballades a la una del migdia i a dos quarts de sis de la tarda. Hi prendrà part la cobla Ciutat de Terrassa. A Ceret, a la Catalunya Nord, a les Arenes, a les 3 de la tarda, ballada amb la cobla Sol de Banyuls. A Pià, també a la Catalunya Nord, a la sala Colette Besson, a les 3 de la tarda, ballada amb la cobla Milenària. A Foixà, a la sala, a dos quarts de 4, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. A Saus, Camallera i Llampalles, al pavelló municipal, a les 4 de la tarda, ballada amb la cobla La Principal de Banyoles. A les 5, a Sant Julià de Ramis, a Medinyà, amb la cobla Servianenca. A Cornellà de Terri, a l'escenari de la Fira, amb la cobla La Principal de Porqueres. A Riudellots de la Selva, a la plaça de l'Església, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A Taradell, a la plaça, amb la cobla Vila de la Jonquera. A les 6, a Llinars del Vallès, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Genissenca. A les Masies de Roda, a l'Espai La Feixa, amb la Bellpuig Cobla. A Sant Celoni, a l'Ateneu, concert de sardanes i música per a cobla, i prendrà part la Lluïsos Cobla. I a Blanes, al Banc dels Músics, a les 7 de la tarda, ballada amb la cobla Ciutat de Granollers. I tot seguit donem pas a la cobla La Salvatana. L'escoltarem interpretant la sardana del mestre Josep Maria Tarrides, que porta per títol L'Aplec de Malgrat.

En interpretació de la cobla La Salvatana, hem pogut escoltar la sardana L'Aplec de Malgrat del mestre Josep Maria Tarrides i Barri. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns, 5 d'octubre, a Barcelona, al Casino L'Aliança del Poble Nou, concert Fragarí. Serà a les 7 de la tarda amb les cobles Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Marinada. Per el dijous 8 d'octubre, a Sant Gregori, a l'Espai La Pineda, a 8:15 del vespre, concert amb la cobla La Principal de la Bisbal. I per el proper dissabte, 10 d'octubre, s'anuncien sardanes a El Picat, a l'Espai Poliesportiu, on celebraran el 8è Aplec de la Sardana. Serà amb sessions de matí a 12:15 i tarda a 5:15. I prendran part les cobles La Principal del Llobregat i La Principal de la Bisbal. A Sant Hilari Sacalm, a 5:15 de la tarda, ballada amb la cobla La Principal de Banyoles. A Ventalló, a Valbaralla, a 5:00 de la tarda, ballada amb la cobla La Principal d'Olot. A Calafell, al Parc de la Sínia, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A 6:00 de la tarda, a Barcelona, al Pla de la Catedral, amb la cobla Ciutat de Cornellà. A 7:00 de la tarda, a Caldes de Malavella, a l'Ermita de Sant Grau, amb la cobla Foment del Montgrí. I a Tossa de Mar, a 6:15 de la tarda, al passeig de mossèn Cinto Verdaguer, al passeig del mar, ballada de vigília del 39è Aplec

a la Sardana i prendrà part la Cobla Ciutat de Girona. I a les 10 del vespre, concert al Cinema Montserrat, també amb la Cobla Ciutat de Girona. I la següent sardana que escoltarem és la que porta per títol Tossa Mar de Plata, del mestre Francesc Xavier Casanyes i Edo. Ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

0: Tossa, Mar de Plata és la sardana del mestre Francesc Xavier Casanyes i Edo que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 2:15 de 9 del matí, Sardanes d'autor.

el passat dissabte 26 de setembre, en el decurs de la celebració del 28è Aplec Sardanista de Rubí, es varen estrenar dues noves sardanes dedicades a Rubí: Aplec Festiu, de Jordi Paulí, i Arrels de Rubí, de Ferran Carbeguido. Escoltem en primer lloc la sardana Aplec Festiu, de Jordi Paulí i Safont, i interpretada per la cobla Ciutat de Girona. Aquesta sardana està dedicada al 25è aniversari de l'entitat Aplec de Rubí, entitat organitzadora de l'Aplec Sardanista de Rubí.

per la Cobla Ciutat de Girona hem pogut escoltar la sardana A plec festiu de Jordi, Paulí i Safont. I escoltem ara la segona sardana que es va estrenar el passat dissabte 26 de setembre. És la sardana Arrels de Rubí del mestre Ferran Carballido i Enric i l'escoltarem interpretada per la cobla La Principal del Llobregat. Aquesta sardana està dedicada al centenari del foment de la sardana de Rubí.

0: Per la cobla, la principal del Llobregat, acabem d'escoltar la sardana Arrels de Rubí del mestre Ferran Carballido i Enric.
1: Notícies.
0: Nova edició de la Festa de la Música per a Cobla de Banyoles. El dilluns 26 d'octubre tindrà lloc l'únic concert anual arreu del territori interpretat per tres cobles. El dilluns 26 d'octubre, Banyoles acull una nova edició de la Festa de la Música per a Cobla, l'únic concert anual arreu del territori interpretat per tres cobles. Serà a 2:15 del matí al pavelló de la Draga i organitzat pel Foment de la Sardana de Banyoles. El concert serà presentat i comentat per Maria Mercè Planes i Albert Figueres. En el marc de la Festa de Sant Martirià, Banyoles torna a programar el tradicional concert de la Festa de la Música per a Cobla. Aquest esdeveniment, que se celebra de manera ininterrompuda des de l'any 1972, destaca per ser l'únic concert a tot el territori que es programa any rere any amb un format de tres cobles simultàniament a l'escenari. L'edició d'enguany comptarà amb la participació de les cobles Ciutat de Girona, dirigida per en Jordi Picorelli, la principal de la Bisbal, dirigida per en Francesc Cassú, i els Montgrins, dirigida per en Daniel Mestre. La novetat de l'edició d'aquest any és la col·laboració amb el grup de música Germà Negre, que s'unirà a les tres cobles per interpretar les cançons Tio Canya i Aguioli, amb arranjaments per a cobla. A més d'un programa musical amb recorregut coblístic, el concert també tindrà el lliurament del 42è Premi Ceret Banyoles. En la primera part, les tres cobles oferiran un repertori amb sardanes i obres de compositors de referència, com Ricard Viladasau, Manel Saderra i Puigferrer, Pepita Llunell, Pau Casals, Agustí Coma Alabert, Xavier Tudela o Francesc Cassú. Serà durant la segona part que s'inclourà l'acte de lliurament dels guardons de la 42a edició dels Premis Ceret Banyoles i s'estrenarà l'obra d'encàrrec del certamen, Metamorfosi de sofre i aigua, poema simfònic en quatre parts de Pito Chamorro, i interpretat per les cobles Ciutat de Girona i Montgrins. La part final reunirà les tres cobles en conjunt per interpretar Consolamentum, de Manuel Oltra, i culminarà amb la participació festiva del grup Germà Negre. Les entrades per al concert ja es poden adquirir a través del web de l'organització, elfoment.cat. I tot seguit escoltarem la sardana La Festa de Sant Martirià, del mestre Conrad Saló, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.

En interpretació de la cobla La Principal de la Bisbal, hem pogut escoltar la sardana La Festa de Sant Martirià del mestre Conrad Saló i Remig. Nou CD amb sardanes dedicades a Rubí. El Foment de la Sardana de Rubí impulsa el 8è volum de sardanes dedicades a Rubí per commemorar el seu centenari. Estrena una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami. La cobla encarregada d'enregistrar el CD és La Principal de la Bisbal. La presentació d'aquest nou disc tindrà lloc el dia 29 de novembre al Teatre Municipal La Sala en el marc de la 23a Diada Sardanista. Amb motiu de la celebració del centenari del Foment de la Sardana de Rubí, s'ha posat en marxa un projecte musical de gran envergadura, l'edició del volum número 8 del recull de sardanes dedicades a Rubí. L'enregistrament va a càrrec de la prestigiosa cobla La Principal de la Bisbal i recollirà un total de 15 sardanes, 11 de les quals han estat escrites especialment per l'ocasió i estrenades durant aquest any 2026 i signades per compositors de renom. Actualment, la ciutat de Rubí compta amb més d'un centenar de sardanes dedicades. L'edició d'aquest nou CD, el primer del centenari, no només pretén deixar constància digital d'aquest llegat per al futur, sinó també projectar el nom de Rubí i promocionar la sardana més enllà dels àmbits locals habituals. Les sardanes enregistrades en aquest nou disc són La Força dels 100 anys, de Marcel Artiaga, Rubí Ascent, de Francesc Xavier Cassanyes, Rubinenques i Rubinencs, de Josep Cassú, 100 anys triomfants, d'Albert Font, Rubí festejant el centenari, de Jordi León, Centenari a Rubí, de Josep Antoni López, La Sardana de Rubí, d'Antoni Mas, Els 100 anys del Foment, de Maria Mercè Navarro, 100 anys fent poble, de Joan Roca, Un centenari unint les mans, de Carles Santiago, Rubí de Diamant, d'Aurora Vicentini, L'Ermita de Sant Mus, de Laura Segalà, Amb tu, Adela, d'Anna Bat, Matí festiu, de Josep Saderra i La Capitana, de Ricard Viladesau. La campanya de micromecenatge arrenca aquest mes de setembre per cobrir les despeses de l'enregistrament i la producció dels CDs. El calendari previst preveu tenir a punt els discos a finals del mes d'octubre i efectuar els lliuraments i enviaments a finals de novembre. La presentació d'aquest nou CD se celebrarà el dia 29 de novembre a 6:15 de la tarda al Teatre Municipal La Sala durant el concert de la 23a Diada Sardanista. L'acte comptarà amb la participació de les cobles Ciutat de Girona i La Principal de la Bisbal. Els mecenes i assistents a l'acte podran recollir les seves recompenses i entrades directament durant l'esdeveniment. Per fer possible l'edició d'aquest nou CD, s'han habilitat diverses modalitats d'aportació amb les despeses d'enviament incloses. Amb l'aportació de 15 euros s'obté el CD del centenari, el volum número 8 de la col·lecció. Amb 25 euros, dos CDs del centenari. Amb 30 euros, un CD del centenari i dues entrades per al concert. També amb 30 euros, el CD del centenari i dos CDs a escollir dels 7 anteriors enregistraments. Amb l'aportació de 45 euros, s'obté el CD del centenari, dos CDs a escollir dels 7 anteriors enregistraments i dues entrades per al concert de presentació. També amb 45 euros es pot obtenir el CD del centenari i 4 CDs a escollir d'entre els 7 anteriors. I amb l'aportació de 60 euros s'obtenen dos CDs del centenari i la col·lecció completa dels 7 CDs anteriors. Per accedir a la plataforma Verkami cal teclejar https://vkm.is/sardanarubi.centenari. Repetim l'adreça per poder entrar a Verkami: https://vkm.is/sardanarubi.centenari. També es poden fer donacions de forma altruista. Si les donacions són iguals o superiors a 100 euros, seran canalitzades a través de la Fundació Universal de la Sardana, amb avantatges de deducció fiscal per a l'IRPF, fins a 80% en microdonacions de fins a 250 euros. Les donacions inferiors a 100 euros seran gestionades directament pel Foment de la Sardana de Rubí, amb una deducció fiscal del 15%.
Per a més informació, es pot contactar directament amb el Foment de la Sardana de Rubí. Els telèfons 67 67 22 381, Josep, o 686 75 89 57, Manel. També el correu electrònic fomentdelasardanaderubi@gmail.com. I tot seguit escoltarem la sardana Rubí, 10 segles d'història, de Carles Santiago, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana Rubí, 10 segles d'història, de Carles, Santiago i Roig. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: ara i sempre, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Un home ha mort a Tordera en cedir un mur a l'interior del càmping internacional Costa Brava i un altre ha mort també a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família hagués alertat que el trobaven a faltar. A més, es busca una altra persona desapareguda a la riera de Pineda. A hores d'ara, els bombers també treballen en diversos salvaments a la zona del Vallès Oriental i a l'Alt Maresme i ja s'acumulen més de 1.400 avisos des de l'inici d'aquest episodi de pluges. Ara mateix, per exemple, des de Girona han arribat uns 200, però el nucli de tempestes està centrat ara en aquella zona nord, així que s'espera que la xifra creixi exponencialment durant les properes hores. D'altra banda, el govern ha enviat ja un SLR per aixecar les restriccions a l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Vallès Occidental, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès, el Ripollès, Osona i el Moianès. En canvi, es mantindran aquestes restriccions fins a les 2 de la tarda a l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental. La consellera Núria Parlon ha alertat, això sí, que a les comarques on es recupera la mobilitat s'ha de fer amb precaució i prevenció i ha insistit a evitar acostar-se a rius i rieres. I més incidents arran d'aquests temporals, i és que les pluges han obligat a evacuar els pacients de la planta baixa de l'Hospital Comarcal La Selva, a Blanes, a causa d'aquestes inundacions. Els afectats, principalment persones que es troben a urgències, els estan traslladant a plantes superiors. De fet, en diversos carrers d'aquesta localitat també hi ha acumulacions d'aigua importants, com a la carretera de Malgrat, amb Avinguda Europa, o a la carretera d'accés a la Costa Brava. També incidents a l'Hospitalet de Llobregat, on s'han assistit 75 persones als centres d'acollida d'Alps i Gornal, afectades precisament per aquest temporal de pluja que ha deixat registres superiors als 220 litres en diferents punts de la ciutat. Les persones reallotjades són principalment sense llar, però també hi ha afectats que no podien tornar a casa a causa d'aquestes inundacions a les vies públiques i fins i tot dos veïns que tenien molta entrada d'aigua en uns baixos. També en paral·lel, els bombers han desallotjat 4 membres d'una família d'un habitatge del passatge de la Concepció per un despreniment de part del forjat del sostre per acumulació també d'aigua, en aquest cas a la Terrassa. I pel que fa al subministrament elèctric, ara mateix hi ha unes 17.500 persones que es troben sense llum a causa d'aquestes fortes pluges de les darreres hores, segons ha informat Protecció Civil. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro, tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
4: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
3: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
1: Continguts en xarxa.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes.
2: Bon dia, Pedro Vicente del Roble.
1: Bon dia, Víctor Calderón Benítez.
2: Què tal, com estem avui?
1: Avui, diré jo, avui tenim un programa molt especial.
2: Sí? Sí. Perquè tenim aquí en Guille Martínez Vela. Hola, Guille, què tal?
3: Què tal, com esteu?
2: Molt bé. Avui t'hem convidat per xerrar una mica dels teus còmics, que, de fet, tu ja havies estat en un programa dels Bufacanyes, que va ser una taula rodona que vam fer a la Diada del Còmic en Català, que va ser aquí a Mataró. Vam estar xerrant una mica sobre la censura, el còmic, també una mica el teu paper com a director del Jueves, quan va haver-hi aquella portada censurada, no?
3: Sí, sí, van ser uns anys mogudets que em van tocar de director, i tant.
1: Ho agraeixes, aquells anys mogudets, o no?
3: Sí, absolutament. De fet, la revista va sortir guanyant de totes aquelles polèmiques. La gent ens va fer molt de costat. Sí, sí, absolutament. De manual. O sigui, el Jueves... se li hauria de dir Efecto el Jueves, en comptes d'Efecto Streisand, que la Barbra Streisand, amb tots els respectes, ja no està tan en boga. En canvi, el Jueves segueix.
2: Això passa, que quan hi ha alguna polèmica entorn a alguna revista o algun còmic, sempre també ajuda a que augmentin les vendes, no?
3: Sí, bueno, és això, no? Hi ha una persecució i un tractament mediàtic per intentar danyar la revista, en el cas del Jueves, i no surt bé. O que hi hagi una reprovació judicial... i no hi ha reprovació social que acompanyi aquesta reprovació judicial, com passa en altres àmbits, també.
2: Ara, després, parlarem una mica més del Jueves, però per introduir una mica, per si algú no coneix en Guille, dir també que, a part d'haver sigut director del Jueves, és il·lustrador de sempre, i ara mateix té un projecte en marxa...
1: M'encanta el nom.
2: Com es diu?
1: Xurroglífic. Però m'agrada molt perquè quan dic xurroglífic m'imagino aquests xurros de la Rosita de la plaça Santana, sí, aquí de Mataró, amb el seu sucret, aquell en forma d'estrella, el mulles a la xocolata, a veure, ara em donen ganes de berenar avui xurros.
2: El xurro clàssic, molt bé. El xurroglífic, perquè no sàpiga qui és, són els jeroglífics dibuixats per en Guille.
1: Que li surten com a xurros, no? Entenc.
2: Ara sí, no sé quina... El que sí que podem... Que, no sé si com a xurros, però cada dia em penges un de nou.
3: Exactament.
2: I la gent ha de... Bueno, tens una plana web on els vas penjant i aquests jeroglífics en català, la gent ha d'esbrinar-los i en aquesta web on els vas penjant també tens l'opció de que la gent posi la seva resposta, no?
3: Això mateix, és a dir, és un... Parteix de l'humor gràfic, xurroglífic, perquè la web és xurroglífic.cat, no deixa de ser, en el fons, són acudits, però són jeroglífics amb una definició que els usuaris han d'esbrinar, han de resoldre, no?, a què es refereix aquest dibuix en base amb la definició. És més fàcil entrar a xurroglífic.cat i veure com funciona que explicar-ho així en abstracte.
2: És veritat que és difícil explicar.
3: I la gràcia que sigui una web és que permet la interacció. És a dir, és una mena d'acudit participatiu on la gent fa la rematada final. Sí. I acostumen a ser graciosos, acostumen a ser dibuixos que jo procuro que siguin coses estrambòtiques, que dius, què és això?
1: Molts d'encerts per part del públic?
3: Déu-n'hi-do, cada dia hi ha vora 200, els més difícils n'hi ha menys i de més complicats n'hi ha més. Hi ha gent que ho encerta i posa el seu nom, com a les màquines recreatives d'abans, saps, allà, posar les inicials amb el joystick i tal, perquè sigui allà el rei de la pista, i hi ha una colla de gent, aquí agraeixo infinitament, que està cada dia a les 8 del matí, que és quan s'estrena el xurroglífic nou de dilluns a divendres, que estan allà competint per veure qui és el primer, perquè hi ha un rànquing, és a dir, és un rànquing en ordre cronològic.
1: I no hi ha premi.
3: No hi ha
1: prestigi.
3: Exacte, és el millor. La satisfacció de saber-se intel·ligent i encertat.
2: Sí, bueno, hi ha alguns que són difícils, hi ha altres que són potser una mica més lògics de resoldre.
1: Jo haig de reconèixer que per als jeroglífics soc de les pitjors persones que existeixen.
3: Això m'ho ha dit molta gent, però perquè no confies en tu mateix. Clar, és una mica com Dumbo, la ploma de Dumbo. Jo algun cop, amb amics, amics propers, sí, que m'han dit, jo és que no sóc un negat per això, i li ensenyes, i li dones una miqueta de pisteta, perquè hi ha una cosa que no sé si l'hauria de dir, sí, hi ha un truco a la web, que és que tu pots demanar pista.
2: Hi ha pista.
1: Ah!
3: No ho diem explícitament, però a la part de consells, tu llegeixes els consells i allà mig amagat...
1: Però una mica la gràcia, no?
3: Són pistes que de vegades no, tampoc són superòbvies. Sí, les respostes no estan en obert a la web, però si tu poses pista al camp de resposta, la web et retorna una pista. I si te'n cal una altra, em pots tornar a demanar.
1: Oi.
3: I la majoria de xurroglífics en tenen diverses, de pistes.
2: Vale.
3: Bueno, sobretot, hi ha alguns que són tan fàcils que et poses pista i et diu no et cal pista. I, però d'altres que sí, que són una mica més rebuscats. El fort xiroglífic té molt de capritxo meu. És a dir, de vegades se m'acut una tonteria i dic, vull dibuixar això. O aviam si sóc capaç de dibuixar això.
1: Que això és el que et volia preguntar, perquè, clar, quants xiroglífics portes fets?
3: Ara mateix n'hi ha 165.
1: Vale, són cada dia... El dia d'abans, evidentment, t'has de muntar el xiroglífic. O, bueno,
2: o no, que ens ho expliqui, que ens ho expliqui.
3: Jo, com que són intemporals, tinc una mica de nevera. O sigui, jo vaig amb una mica d'antelació. Algun cop m'ha pillat el toro, sí, i, però això, no? Procuro treure-me...
1: Si va... Allà a les 7 del matí, tota la nit treballant, puja sí. Que no puja l'internet, ara no em funciona.
3: Ara i les màquines. No, això, mira, al final, els primers xiroglífics els havia de pujar jo manualment amb un script, eh? I, però ara ja està més automatitzat, ho vam automatitzar, perquè tinc la sort de comptar amb el David Rivera, alias David, que és enginyer de telecomunicacions, expert en cloud, i ell ha programat, és un projecte també a nivell tècnic seu, sí. I és una web amb una sèrie de particularitats, està molt ben dissenyada, i és una web minimalista en quant a recursos. Sembla estàtica, però no és del tot estàtica. Bueno, això és una cosa que igual ell em podria parlar amb més propietat.
1: Sempre està bé tenir un amic enginyer, que et
3: faci aquestes coses. Això mateix, sí, sí. I a més, això era un projecte seu, perquè ell tenia una idea i em va dir, ostres, això... Jo li havia comentat això de fer una web de passatemps i tal, i vam juntar una mica iniciatives, i aquí estem. I és això, és una web que... això també, el fet que sigui així com semi-estàtica... Uh-huh. Fa que sigui força econòmica.
1: Ara que has dit que volia muntar com un projecte de passatemps i tal, a part del xiroglífic, en un futur, hi veus altres tipus de passatemps en plan amb aquest toc d'humor que potser té els xiroglífics?
3: Home, jo encantat. El que passa que, clar, per mi el format aquest xiroglífic d'un dibuix i has amb una paraula, un terme, que l'has d'endevinar, a mi em dona molt de joc, però sí, es podria ampliar a altres formats. També és una mica el to. Ja, com tu has dit, el nom aquest xurro ja et posa, t'ubica, ja et diu que això no és seriós. No és, yeah. No és que la majoria de passatemps... Són juganers, eh? No,
1: passar
3: no només...
1: temps, és que és per passar el temps.
3: Però aquest és especialment... De vegades és un exercici d'estupidesa. Estupidesa intel·ligent, no?
2: És difícil d'explicar realment el concepte perquè és una il·lustració. És un jeroglífic divertit, també. Fas també moltes referències a la cultura popular catalana, també, amb alguns personatges de la tele o això... O algunes coses nostàlgiques, també, i és això, la gent veient només aquesta il·lustració doncs has de desbrinar una mica quin concepte, paraula vols explicar.
3: Això mateix. Jo ja et dic, també la decisió de fer un català sí. És perquè a mi em venia molt de gust fer coses en català.
2: Això.
3: I jo estic una mica obsessionat amb trobar plantejaments o trobar formats que siguin més divertits en català que en castellà, en anglès, en altres llengües. I en aquest cas, jugar amb la fonètica, el català, com que té particularitats, dit de forma una mica així, que no se m'enfadin els filòlegs, perquè ho diré de forma molt imprecisa, el castellà s'escriu més com es pronuncia. En canvi, el català no tant. I a més, sí. hi ha diferents dialectes, sobretot que els dialectes varien segons les vocals. Bueno, hi ha més possibilitats.
1: Tenim la C trencada.
3: Sí, i jo crec que hi ha més possibilitats.
2: La A i la E també dona
3: això
2: molt
3: mateix,
2: de joc.
3: Dona...
2: No?
3: Sí, de vegades se'm cabregen els del bloc occidental que em diuen, nen, ostres. això només ho feu els... Saps?
2: Ja,
3: as. Jo aquí no hi pronuncio una A, yeah. Saps? Aquí jo hi pronuncio una vocal neutra més tipus E, no? Però bueno, de vegades són sí. Particularitats, no? Però és això, jugar amb el català i jugar també amb referents de proximitat, i sobretot de la meva quinta, perquè són els que a mi, de forma més fàcil, em surten de forma natural. Club Super 3, televisió dels 90 i cap aquí, quan tots veiem la tele, coses, referents compartits de proximitat. Que aquesta és una altra, que també m'he adonat que una cosa és fer-me una llengua i una altra cosa és els referents que tinguin la teva audiència potencial.
2: Sí.
3: I és cert que el castellà hi ha moltíssims parlants al món, i a internet,
2: yeah.
3: Però els referents que té una persona del nord de Mèxic, una persona del sud d'Argentina i de Guinea Equatorial, per posar-nos molt en plan extrem, tots parlen castellà, tots parlen espanyol, li diuen, però els referents que comparteixen són poquets. De vegades també la proximitat geogràfica i generacional també sí. És el que compta.
2: Per
3: el català
2: per
3: amb això és un país petit,
2: no? Sí.
3: És un país petit i, bueno, això és agafar les particularitats del català
2: sí.
3: Com a llengua, Catalunya com a país, etc. i fer coses xules i aprofitar, aprofitar
2: en
3: això.
2: En Tomàtic el coneix tothom que parli català, no?
3: Per això.
2: O la majoria de gent.
3: Exacte. Això també, també la part aquesta generacional... Bueno,
2: ja, bueno, també això també...
3: Jo sé que m'adreço a gent de la meva generació, sí, però també em costa que gent més gran... També hi ha xurroglífics, sí, amb referents universals.
2: Sí, això sí.
3: I
2: sí,
3: també nosaltres, com que això és internet, com que això jugues des d'internet, està bé també fer servir Google o cercadors... o fer servir, sí, totes, sí, les eines, perquè de vegades no tothom té tots els referents. Aleshores hi ha gent que diu, mira, no tenia ni idea de què era això que has dibuixat,
2: sí,
3: però hi havia una part del dibuix que l'he sabut més o menys identificar, i buscant a Google no sé què, al final per força bruta pràcticament l'he tret.
2: Guai.
3: També hi ha altres xurroglífics que m'ho han dit amics, amb tota la sinceritat del món, que em diuen, és més fàcil encertar-lo sense mirar el dibuix, només amb la definició, en plan, pam, pam, pam, pam. Perquè no acostumen a ser coses molt,
2: yeah,
3: molt rares. O sigui, jo què sé, si és programa de televisió, no és un programa de televisió desconegudíssim, que, sí, hagis de ser un expert, no, no. Són coses que procuro que el referent el tingui molta gent.
2: Uh-huh.
3: Per això, no és una cosa supercríptica. Jo m'estimo més que el críptic, potser una mica més críptic, estigui en el dibuix,
2: sí,
3: que no en la definició. Que d'altres, perquè jo, amb tot el respecte als companys enigmistes, els jeroglífics que es fan pels puestos,
2: sí,
3: a mi no m'agraden gaire.
2: Són massa fàcils, potser? O
3: són massa...

0: tio que diu, mira...
1: No clar, quan portes...
0: Vaig escriure això i...
1: Clar,
0: i
1: aquests, aquesta gent, aquests popes dels jeroglífics que portaven sí. 30 anys fent un jeroglífic cada dia, al final ja no saben per on rascar. Igual d'aquí jo molts anys...
0: el mateix?
1: Mira, la setmana passada vaig tenir una mica de crisi i vaig dir, ostres, estic acabat. Vale. Ja no se m'acord res, ja no sap... Tot em sona coses que ja he fet, no sé què, amb aquests 160 i pico. I de cop i volta vaig dir, pam, i se'm va acudir un que dic, és el millor que has fet. Per tant, sempre quan rasques al fons de l'olla, sempre sí. hi trobaràs cosetes bones.
2: Volia preguntar-te com va sorgir també aquesta idea, una broma entre amics, o com va anar això?
1: Això perquè... ve de fa molt de temps a la universitat, sí. al campus nord de l'UPC. Jo vaig estudiar i soc de formació enginyer de telecos. I, bueno, el David Rivera, aquest company, amic, que ha sí. fet la part tècnica, érem sí. companys de classe. El que passa que jo no m'he dedicat... Tinc el títol, però no m'he dedicat a aquest àmbit, i ell sí. Vale. I aleshores, jo estava a la revista satírica de la universitat, que és Distorsió, que encara es fa. I compartíem despatx també amb els de la revista d'informàtica, els de la revista d'enginyeria de camins.
0: Mare
1: I allà
0: meva,
1: hi havia...
0: Quin...
1: Sí, era la...
0: La ONU,
1: la ONU de l'UNERD. I els de camins no es passaven gaire, eh? Sempre eren...
0: Estaven al camí.
1: Eren un altre... Estaven un altre nivell, era un altre perfil social, potser, o...
0: Sí, perquè...
1: En canvi, els de...
0: En la carretera ja guanyen prou diners.
1: És possible, sí, sí. Allà hi ha una cosa que bueno, això jo, els sociòlegs, hi tindran més a dir que jo. Però, en canvi, les informàtiques i els de camins sí. ens portaven molt bé. I el cas és que jo tenia allà, pels dibuixants, teníem una llibreta que era per fer esbossos de... Teòricament era per fer esbossos al natural o per...
2: Sí.
1: Llavors jo entre classes em passava per allà i fèiem... I acabava dibuixant coses rares, reptes que em posaven amics, que no saps dibuixar. I sovint també hi havia jocs de paraules impossibles. I quan venia altra gent, altres amics o gent que no estava en aquell moment, li ensenyàvem, aviam si endevines què és això. I una mica la gènesi del xurrolífic va néixer allà. I jo també, després de la meva llarga etapa el jueves, que va ser genial, però t'acostumes a dibuixar una mica per encàrrec o per el que mana l'actualitat i el que cal sí. dibuixar, no? Vaig dir, m'agradaria fer una cosa, que tornar-me a engrescar dibuixant, tornar-me a posar reptes que igual, diguéssim, sí. Una revista generalista d'àmbit estatal no em demanaria, no?
0: Sí, és de zero, no? Podríem dir.
1: Una mica, sí. Tornar a recuperar aquest esperit, no? I tornar-me a posar reptes i tornar a dibuixar coses esbojarrades que només tenen sentit. I hi ha dibuixos a xurroglífic que estic supersatisfet i que clar, són coses que allò no té una sortida comercial convencional pels canals típics.
2: No només fas reptes pels lectors, sinó també per tu mateix, que has de ser creatiu constantment.
1: Això mateix, i també al final m'adono que em posaré jo mateix la medalla, em cantaré les glòries, sí. que és un recital gràfic de que déu-n'hi-do, hi ha coses allà sí. xules. A més, de vegades, molts cops, me la jugo molt a que reconegui la caricatura d'algú que potser no està super en boga.
2: Yeah.
1: I s'ha de reconèixer. I allà me la jugo i ho haig de fer bé i tot ha de funcionar, saps?
2: Bones caricatures, eh? A més, si entreu a la web, a xurroglífic.cat, també podeu veure el xurroglífic d'avui, però també els anteriors, i anar mirant, i si algú potser us costa molt, doncs salteu i feu el
1: això
2: següent
1: mateix.
2: I ja està.
1: Ara el següent repte que tenim a nivell tècnic, això d'aquí unes setmanes ho engegarem, és, com que ja comença a haver-hi molta hemeroteca. La hemeroteca ara mateix és difícil de manipular sí. i d'explorar. Fer, diguéssim...
2: Indexar aquests...
1: Itineraris, rutes, sí. de varios, sí, sí, consistents sí. en diversos xurroglífics ja existents,
2: sí.
1: que les categories estiguin més definides. O sigui, tu dius, jo vull només anar a poblacions de Catalunya.
2: Sí.
1: Posa'm només, que tenen molt èxit, perquè les coneix tothom, o les sí. hauria de conèixer tothom. Sí, sí, sí. No són referents pop generacionals, les poblacions de Catalunya, de moment. I que puguis anar directament i que et presenti els de les... O, jo què sé, o referents de la Corpo. De sí. TV3, no? De la nostra.
2: Sí, sí, sí.
1: I anar més per aquí, perquè igual se li faci com una muntanya o li frustri molt un parell de xurroglífics que no rasca bola, doncs anar una mica més a lo que li pot resultar més fàcil. O simplement en tenim ja, això ja està fet, això ho hem d'acabar d'estrenar,
2: sí.
1: Un rànquing de dificultat basat en el nostre criteri i basat en la participació de la gent.
2: Clar.
1: Perquè de vegades et sorprèn, hi ha alguns que jo dic, home, aquest serà complicadíssim, això que no el podrà treure tothom. I què va, la gent, pam, pam, pam, el treu superbé tothom, i d'altres que per mi em dic, home, això és bastant obvi, doncs no, la gent es bloqueja, o... De vegades passa, eh? tenim ja, clar, a base de

0: portar-ne ja 160 i pico, de vegades quan el verb, quan hi ha un verb per allà conjugat, sí, al principi, ja costa. Perquè nosaltres pensem en senyalar i descriure amb un, yeah, amb un substantiu,
1: jo,
0: saps?
1: Jo m'acabo de dir un jeroglífic, un xerroglífic. Sí, sí, sí. Per sí, sí, sí, població de...
0: Apunto.
1: Població de Catalunya. Surten un tio saltant d'un trampolí,
2: sí,
1: i has de dir... D'on és aquest senyor?
0: Ah, amigo, em sembla que aquest el sé. Aquesta Girona, aquesta que toca, toca
1: no
0: Girona.
1: No sé on està, directament.
0: Ah, no?
1: Sí, Tremp va estar a Girona.
0: Ah, Tremp.
1: Trampolins són els
0: Tremp. Pensava que era Salt.
1: No, no.
0: Pensava que era Salt.
1: Mira, veus?
2: Mira, té doble joc.
1: Té doble joc, sí, sí.
2: Sí, sí, què està fent el senyor? Posa un salt.
1: No, bueno, aquest, està saltant del trampolí.
0: Trampolí, Tremp...
1: Potser bueno, tindran que sortir diversos trampolins, no? En vez d'un només.
0: Que no ho sé, no sé si per acumulació
1: novato,
0: funciona.
1: Som novato, eh?
0: No, no, tot és...
2: Està bé, tu ho vés apuntant per
0: jo
2: si...
0: Jo copio la idea.
2: El que sí que volíem comentar també, important...
1: Per posar dos poblacions.
2: Dos poblacions, que Tremp o Salt.
0: De vegades, com que la gràcia de la web és que de forma bastant fàcil et permet posar ous de Pasqua, o que quan la gent respon una cosa li surti un missatge,
2: sí,
0: de vegades hi ha respostes que et surt un missatge que de vegades t'orienta. Sí.
2: Sí.
0: Perquè aquesta és una altra. La web et diu també com de prop estàs,
2: si
0: de la solució.
2: No.
0: Sí, sí, sí.
1: Ai, quina web més
0: si t'estàs... Sembla intel·ligència artificial, però no és intel·ligència artificial. És una mica més manual tot.
2: Sí.
0: Però hi ha algunes que hi ha respostes que et diu no és la resposta, però te la donarien per vàlida perquè està molt ben vist. Sí. Reforç positiu sempre, perquè de vegades hi ha gent que té molt de, sí, molt d'enginy. Sí, sí.
1: Serà
0: enginy
1: que
0: jo.
1: És més manual tindré un tio treballant les 24 hores a la web.
0: Sóc jo. Tinc un tio que m'autoexploto jo mateix. M'autoflagelo jo mateix.
1: Una resposta allà en directe.
2: A part de la web, xuroglifi.cat, el següent pas d'aquest projecte és el llibre del xuroglífic.
0: Això mateix.
2: Això és el que havíem de comentar.
1: Ah, clar, ja,
2: ara mateix, ara mateix i fins al 5 d'octubre teniu en marxa el micromecenatge per fer possible el llibre i també per comprar-lo per avançat i rebre el dels primers. A Berkami, és el xuroglífic, el volum 1, a més, has posat. O sigui,
0: això, jo tinc intenció d'anar-ne traient.
2: D'anar fent, no? Explica'ns una mica això, el Berkami, no? Com la gent pot participar, comprar el llibre, més coses...
0: Això mateix, mira, i nosaltres... I ara la meva voluntat és, perquè això ho he fet jo com a projecte propi, i la meva voluntat ara és aviam si això té sostenibilitat en el temps, i sí, això implica aconseguir alguna mena de sostenibilitat econòmica,
2: uh-huh.
0: I com que ja hi ha una massa d'usuaris molt fidels i que coneixen el projecte, se'm va acudir que es podia fer un recopilatori en paper, ben maco,
2: sí,
0: dels primers 150 xuroglífics. Que a més, ja us ho deia, és un recital gràfic.
2: Sí.
0: I què millor que el crowdfunding a través de Berkami, que és el crowdfunding nostrat. I a més jo ja havia participat amb Berkami per treure un altre recopilatori, ja m'ho coneixia. I ha estat un èxit. De fet, ja s'ha aconseguit la meta de finançament, que tampoc era esbojarrada, era baixeta. Però, bueno, jo no sabia quanta gent a l'àmbit català pues és més petitó que àmbit castellà, i no dic ja àmbit anglès, on també hi he treballat. Però, bueno, i estic molt satisfet. Et pots aconseguir el recopilatori en paper, pots aconseguir la samarreta. Hi ha fins i tot una recompensa que jo crec que és molt xula, que és que pots triar tu l'enigma. És a dir, tu dius, vull que el meu poble, o vull que el nom de la meva parella, sigui un enigma al xuroglífic al futur. Han de ser referents que pugui tenir tothom, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: I no coses comercials. No em diguis, home, jo què sé, la...
2: Carrefour,
0: la
2: no,
0: botiga
2: Carrefour,
0: de vetes i films de la meva mare, la podíem anunciar aquí. Home, no, sí, sí, no seria voluntat comercial. Però si, jo què sé, sí, si la teva mare o la teva parella té un nom que coneix tothom...
1: Angústies.
0: Pues, podem fer un xuroglífic d'angústies que publicarem en un futur. I aquesta és una altra de les recompenses. I ha tingut força èxit, eh? Hi ha gent en castellà...
2: Genial.
0: Encara no sé què em preguntaran, perquè això, quan acabi la campanya, que no serà dintre de gaire,
2: sí,
0: hi haurà una enquesta on la gent doncs, passarà la seva adreça per enviar-li el llibre, per enviar-li la samarreta, per amb tal, i parlarem d'aviam quina definició vols que... Quin enigma vols que... que fem.
2: Això pots proposar aquest, el de trem o el de sal. Si vols que te'l faci al teu gust, doncs...
1: Ara vaig al...
2: Albert Camí, xurrolífic.
0: Jo accepto suggerències, però no cal que me'l donin
2: ja,
0: fet.
2: Ja,
0: tu em dius,
2: tu,
0: mira, jo he vist que a Avinyonet de Puigventós... Doncs farem, ja m'escarrassaré jo en trobar com fem a Avinyonet de Puigventós.
2: No sé si la gent l'adivinarà, perquè l'esbrinarà, perquè aquest Avinyonet de Puigventós, no sé si te l'has inventat, però...
0: No, em sembla que sí. Em sembla que és el municipi més petit o comença... No sé, és d'aquells que fan gràcia.
1: Sí, l'Esteve de Sesrovires.
0: No? Mira.
1: La Rosalía.
0: Ah, amigo. Sí. La pista de ser. Hi ha una cantant catalana molt famosa que comença amb R.
2: Són en el llibre, són els 150 primers, entenc, o és una selecció de...
0: No, són els 150 primers.
2: Els primers,
0: perquè
2: no?
0: Tots són bons.
2: Tots són bons, sí.
0: No n'hi ha cap de dolent. Home, hi ha alguns més reeixits i d'altres que no tant, però funciona per acumulació, també.
2: Sí. Inclous pistes, també, en el llibre?
0: Inclou pistes, que això és una cosa que han aconseguit els mecenes de Verkami, perquè una de les metes, un cop superat, les metes eren que hi hagués un apartat de pistes.
1: O sigui,
0: que hi hagués
1: final,
0: un segon apartat de pistes, i ja han desbloquejat tres apartats de pistes de dificultat, és a dir, de claredat creixent. O sigui, la primera pista és una mica misteriosa, la segona no tant.
1: Això,
0: I, bueno, és un llibre joc, serà un llibre joc, serà un totxo xulo.
2: Sí, sí. I... Em recorda també el que fa el nostre amic en Fifu, que també fa... No sé si
0: el conec.
2: Jocs també...
0: Ell està més centrat en friki...
2: Sí, temàtica xina i tal. També volíem preguntar, el xurroglífic, jo crec que més o menys hem parlat de tot, ara recordarem que és a Verkami, que la gent pot fer-se mecenes. També vas finançar a Verkami, també una mica jugant amb les paraules i amb l'idioma que ara parlaves del català i aquestes maneres de deformar una mica les paraules. L'altre teu gran personatge, i pel que potser la gent no pot conèixer, és la nena pija, que és una... tira còmica també, que fas des de fa anys també, que...
0: Es va publicar el jueves,
2: s'havia publicat el jueves, ja fa molts anys.
0: La vaig publicar durant 7 anys el jueves.
2: Sí. I per qui no la conegui, és això, és una nena pija, és que el títol és bastant... I
1: a mi és xorroglífic, el títol.
2: M'agrada molt, a part de per l'estil de dibuix del Guille, també mola molt la manera en la que parla la nena pija, perquè fa servir també l'idioma. I també és unes tires còmiques que has traduït també en tres idiomes, si no m'equivoco, com va això?
0: La versió original es va publicar el jueves, i és en castellà, i jo la vaig fer, és una nena pija, que jo no la vaig geolocalitzar, perquè jo, com que el jueves és d'àmbit estatal, jo pretenia que els lectors el jueves la poguessin identificar com una persona pija de la ciutat més propera.
1: Per exemple, un de Barcelona que es pensi que està a Pedralbes i un de Madrid que sigui...
0: A Salamanca.
1: Barrio Salamanca, no?
0: Això mateix. I aleshores també jo no vaig agafar, tampoc és que jo sigui un expert sociològic, però bueno, jo conec gent així de l'elit de Barcelona, de l'elit de Madrid, però no conec de l'elit de Sevilla o de... Sí. Santiago de Compostela, vull dir, no... I vaig anar a agafar una mica els denominadors comuns del pijerio d'aquí i d'allà. Aleshores, després, quan jo ja vaig desvincular el jueves, perquè havia fet moltes coses i estava una mica esgotat i era temps de canviar una mica d'aires...
1: Una revista de jueves deu ser esgotador.
0: Sí.
2: I també, bueno, a part de fer de director, també estaves...
0: També, la nena pija i tantes altres coses, sí, portades, coses creatives... Vull dir, allà el jueves jo vaig poder fer de tot, que és una gran sort per un autor.
2: Sí.
0: I, com us deia, quan jo m'ho vaig muntar pel meu compte, tenia jo el projecte de traduir-ho a altres llengües, perquè em semblava que podia tenir possibilitats, i em semblava que podia traduir-ho al català, i que la versió en català, en comptes de fer un català normatiu, adreçat a gent que no s'ho hagués llegit en castellà i s'ho estimés més en català, vaig dir, i si la versió en català té una capa extra d'humor?
2: Sí.
0: I se'm va acudir això, que els protagonistes, que la majoria són pijos, dels protagonistes de la tira... Ja, que clarament fossin de Barcelona i que les seves bafarades estiguessin escrites en un català, una mena de transcripció fonètica de l'accent pijo de Barcelona. O sigui, totes les vocals neutres són una A.
2: Parlen amb...
0: Totes les àtones que són os és una U. Això, i sé que hi ha profes de català i gent molt lletra ferida, que mai millor dit, els hi sagnen els ulls.
1: Però està justificat.
0: Però es passa ràpid. I haig de dir que els personatges que no són pijos de la tira parlen amb un català normatiu. de treure nota a la CL.
2: És una mica entre la caricatura també i la crítica social, una mica, no? Com, això també era una idea teva, de fer aquesta crítica? O...
0: Sí, aviam, Nena Pija és una sèrie del jueves i hi ha una crítica social a totes les tires. Hi ha acudits que són més absurds, però sempre hi ha una crítica social important. Jo, i en la part en català, com que els pijos se salten les normes ortogràfiques, aquí implícitament hi ha un missatge, no?
2: Sí.
0: De fet, me'n recordo que això, quan li vaig ensenyar la versió en català a l'Albert Monteis, mestre, amic, admirat, va estar mirant i em va dir, ostres, això és com li va, però són els rics els que parlen malament, ostres, saps? És com, té una mena de... Home, no em puc comparar amb l'Ibà, eh? No li arribo ni la sola a la sabata.
2: No, la manera de tractar l'idioma... Sí,
0: això mateix. És... També jo recordo a l'Ibà, les primeres historietes d'haver llegit, costa entrar. Sí, un cop hi entres, doncs és satisfactori.
2: Potser costa una mica més que les teves, també s'ha de dir, que l'Ibà tenia... Era... Sí, sí, s'ho jugava tot. Mm. Vale, anirem acabant, això. Un plaer també tenir-te aquí. La Nena Pija també, la poden seguir llegint. A Twitter també crec que vas penjant les...
0: A Instagram ara mateix, a Reddit també té molta tirada, i sí. Hi ha la web, que és nenapija.cat, que és la meva web. Botiga que es pot comprar en format físic i es pot comprar en digital.
2: També.
0: I en digital en PDF, és un PDF sense DRM, com un PDF així tal qual, i la gent pot pagar el preu que li sembli raonable. Sí. O sigui, més just, impossible.
2: Que ara has mencionat Reddit, també tens una petita comunitat de lectors, petita o no tan petita, de lectors en anglès d'aquesta tira. Com és en anglès, Nena Pija?
0: En anglès és Rich Girl from Barcelona. La marca Barcelona se coneix que els guiri els hi mola.
2: Genial.
0: I vaig dir, home, això és un filón i...
2: A tope.
0: I tal.
1: Rich Girl, el concepte Rich Girl.
0: Rich Girl. Vam tenir dubtes, de decidir-li Posh Girl, però Posh és més britànica. Bueno, sí. La va traduir l'Edgar Cantero, que és autor al jueves també, sí. Que escriu Manda Huevos, és novel·lista, ell viu a Los Angeles, està fincat a Los Angeles.
2: Genial.
0: I, bueno, tenia un allò que havia vaga de guionistes i no tenia feina durant uns mesos i li vaig... Vam acordar
2: no va
0: això
2: fer, va.
0: I venem 50-50 amb els beneficis. I sí, sí, a Reddit ha trobat una comunitat molt nombrosa, perquè hi ha molta gent.
1: I això, de gent de fora, que respongui d'aquesta manera, com et va...
0: Em va sorprendre. Hi ha gent que no hi entra, perquè no té els referents, però hi ha molta gent que sí. Ja la gent li xoca, perquè no... Però hi ha molta gent que se sorprèn, que, per exemple...
1: A Barcelona hi ha gent rics.
0: No fa gaire un lector d'Austràlia em va dir, ostres, són iguals que els rich kids de Sydney. I jo vaig dir...
1: Pues
0: no ho sabia, no ho podia saber, jo, això, però que hi ha una cosa universal.
2: Bueno, sí.
0: També potser per això, perquè a la sèrie el jueves ja vaig anar una mica al denominador comú, no és fer-ho molt, molt de Barcelona.
1: I suposo que també amb tota la globalització de sèries i tal, els niños ricos...
0: Per això...
1: Agafen coses comuns d'altres...
0: Sí, també a molts lectors així internacionals els hi va sobtar que fos de Barcelona i que la protagonista és rossa amb els ulls blaus. I em deien, però hi ha gent rossa amb els ulls blaus a Barcelona? Que
2: s'imaginen
0: que tots anem de flamenco o allò i tots som molt morenos o...
2: Molt bé.
0: Això mateix, amb el sombrero.
2: Doncs això, sigueu rics o no, podeu participar al Verkami del Xurroglífic i jugar als jeroglífics en català.
1: I si són rics, que posin la màxima recompensa.
2: Això mateix.
0: Això mateix.
2: En Guille el podeu trobar també a Salons del Còmic, a Fires també, que és molt majo, apropeu-vos a llegir La Nena Pija i els seus còmics. Moltes gràcies, Guille, per haver vingut als Bufacanyes i ens acomiadem així, no? Ens veiem la setmana que ve amb més Bufacanyes.
1: Sí, amb més Bufacanyes. No parem nosaltres.
2: Molt bé. Adeu, que vagi bé.
0: Moltes gràcies. Adéu.
3: Continguts en xarxa.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un home ha mort a Tordera en ser un mur a l'interior del càmping internacional Costa Brava i un altre home també ha mort a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que el trobaven a faltar. A més, ara mateix, Salvament Marítim i els bombers busquen un altre jove desaparegut a la riera de la Pineda que desemboca cap al mar. I els bombers també treballen en diversos salvaments a la zona del Vallès Oriental i a l'Alt Maresme. S'acumulen ja més de 1.400 avisos des d'aquest inici de l'episodi de pluges. La tempesta ara es concentra a les comarques de Girona. El que ha deixat enrere aquestes fortes pluges, per exemple, han estat afectacions al municipi de Cardedeu, on la riera de Vallfornès s'ha desbordat en diversos punts. L'aigua també ha afectat vehicles i ha inundat aparcaments i altres zones del municipi. Escoltem l'alcalde Xavier Orozco parlant sobre algunes de les principals incidències.
2: Hi ha hagut incidències, per exemple, a Can Montells, a l'Avinguda de la Coma, on hi ha inundacions en pàrquings de veïns inundats. El passeig de la Riera, l'11 de setembre, també està inundat, ha arrossegat un vehicle, però afortunadament no hi ha hagut cap desgràcia personal.
1: Seguim parlant de més incidències derivades d'aquest temporal. En aquest cas, una altra inundació a l'Hospital Vall d'Hebron, amb prop de 2.000 veïns sense llum, també en diversos barris i tots els parcs i jardins tancats durant tot el dia per prevenció. Malgrat això, l'alcalde Jaume Collboni ha assegurat avui que, amb la informació disponible, la tempesta no ha causat cap dany personal a la ciutat. I un altre hospital que ha hagut de ser desallotjat, en aquest cas la planta baixa de l'Hospital Comarcal La Selva Blanes, també per una altra inundació. Els afectats, principalment persones que es troben a urgències, han estat traslladades a plantes superiors. De fet, en diversos carrers d'aquesta localitat també hi ha acumulacions d'aigua importants. Per la seva banda, recordem que el govern ja ha enviat un SLR a una dotzena de comarques que estaven afectades per les pluges amb l'aixecament de restriccions de mobilitat. En aquest cas parlem de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès o les comarques del Camp de Tarragona, entre d'altres. En canvi, es mantenen fins a les dues, com a mínim, a l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental. I acabem parlant de castells, recordant que el concurs de castells de Tarragona s'ha endarrerit fins a la tarda. La diada començarà a partir de les 4 i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro, tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
3: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
4: Clàssics, hits, dance, urban,
5: fórmula, rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Un home ha mort aquest matí a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa del temporal de pluges. Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñaranda.
2: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria, el 2023, va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
1: A banda d'aquesta víctima a Tordera, n'hi ha hagut una segona també aquest matí a Montornès del Vallès, després que els bombers hagin fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat, on han trobat el cos d'aquesta segona víctima després que la seva família havia alertat que el trobaven a faltar. I a més, Salvament Marítim i els bombers, recordem, continuen buscant un jove desaparegut a la riera de Pineda de Mar. Aquesta desemboca cap al mar. Pel que fa als avisos de protecció civil, se n'han enviat de nous per informar del desbordament dels rius Ridaura i Daró al Baix Empordà. Es demana a la població propera a protegir-se a l'interior d'edificis si arriba l'aigua a pujar a plantes superiors dels immobles. Cal evitar soterranis i zones baixes. El cabal del Ridaura a Santa Cristina d'Aro ha superat els 300 metres cúbics per segon. Les pluges en aquella zona ja superen els 150 litres i s'apropen als 200. A més, Protecció Civil ha enviat un nou alert fa només uns minuts, també pel risc de desbordament de les rieres al municipi de Calonge i Sant Antoni al Baix Empordà. I més incidències encara. La pluja ha provocat l'esfondrament d'un talús de les vies del tren al carrer Esteve Terrades de Granollers, que ha derivat en un riu d'aigua i fang. L'incident s'ha produït entre la plaça de l'estació de Granollers centre i la rotonda que dona accés a la ronda i ha comportat la caiguda de material d'obra de les vies i diversos arbres. I en Castells recordem que finalment el concurs de Castells de Tarragona se celebra aquesta tarda a partir de les 4. El podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.

0: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.
1: Si caiet llum d'aquest llum, si caiet ehsan nas, el haufi l'hiom hum liban, hetta bhar d'ajib ki.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot aquest cap de setmana. A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar. Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Seguim parlant d'aquests aiguats i és que el fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
3: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I a aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les al nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
0: Seguim parlant d'aquests aiguats, és que Protecció Civil ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres a la comarca del Baix Empordà.
2: D'altra banda, també s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i al litoral i prelitoral de Barcelona.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents.
2: Illa també ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions a la majoria de part del territori.
0: Seguim amb més afectacions. Una vintena de carreteres de la xarxa viària estan encara tallades per esllavissades o inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
2: Les vies amb problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona.
0: I pel que fa a la xarxa elèctrica, més de 18.000 clients es troben sense subministrament a causa d'aquestes fortes pluges caigudes a les darreres hores, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Hi ha un total de 313 incidències a la xarxa elèctrica, la majoria precisament a Barcelona i Badalona.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, un home ha mort aquest matí a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
1: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarrando.
2: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria, el 2023, va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar una segona mort, en aquest cas la d'un altre home a Montornès del Vallès. En aquest cas els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que l'havien trobat a faltar. I d'altra banda, un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu, continuen buscant un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar.
1: Segons ha informat Salvament Marítim, l'operatiu s'ha desplegat un helicòpter Helmer 220, la llança de salvament Sirius i també una embarcació de la Creu Roja. L'avís d'aquesta desaparició s'ha rebut a 8:45 i es treballa amb la hipòtesi que el jove s'hauria apropat a mirar, hauria relliscat i hauria estat arrossegat per la riera en una zona propera a l'Ies Joan Coromines. En aquest operatiu també participa la policia local i els bombers de la Generalitat.
0: Seguim amb més afectacions d'aquest aiguat i marxem ara fins a Cardedeu per connectar en directe amb el seu alcalde, Javi Orozco. Javi, molt bon dia.
3: Molt bon dia, bona tarda.
0: Molt bon dia, bona tarda.
3: Espero que sigui millor que aquest vespre, que aquesta nit i que aquest matí.
0: Bé, Javi, sembla que el fenomen ja va passant, no, que es dirigeix cap al terç nord-est del país, però ara mateix aquí a Cardedeu quina és la situació al municipi?
3: Bueno, en alguns llocs, en alguns carrers i en algunes zones de Cardedeu, doncs una mica dantesc, perquè clar, hi ha molts pàrquings, molts sòtans, inclús alguna planta baixa inundada, i per tant hi ha molts veïns afectats que, bueno, doncs em deien, no?, doncs que han perdut doncs efectes personals, aquells que no es recuperen i que tenen un valor sentimental, cotxes, molts cotxes que han quedat absolutament coberts per l'aigua, i bé, una situació una mica dura en alguns extrems, sí.
0: Entenc, Javi, ho comentes, danys materials, no la majoria, però danys personals, per sort, de moment,
3: no,
0: afortunadament, no s'han de lamentar.
3: No, afortunadament no, són danys sí, en edificis, tant privats com públics. En algun edifici públic també, per exemple, en el CAP s'ha ensorrat doncs un sostre. Tenim el pavelló amb parquet ple d'aigua, diguem, i per tant sí que hi ha alguns elements que haurem de dedicar-hi recursos per arreglar-ho, però afortunadament cap desgràcia personal, que és el que compta. El que sí que és evident és de que el canvi climàtic s'està produint, que aquest és un fenomen extraordinari que pot repetir altres vegades i que haurem de prendre mesures perquè tots aquests danys, encara que siguin materials, no es puguin tornar a repetir o almenys es repeteixin, és a dir, que el mal sigui el menys possible, diguem, eh?
0: Clar, ja vist el que t'anava a preguntar, no? És a dir, el fenomen fa dies, no?, que es porta pronosticant, jo diria pràcticament inclús una setmana. Un altre fet ja és que en aquests darrers dies s'hagi alertat encara més a la població, però des de Cardedeu, des del consistori, entenc que ja estàveu gestionant possibles mesures de prevenció,
3: sí,
0: no, davant
3: sí,
0: el que ha acabat
3: sí,
0: passant.
3: Sí, sí. No, anàvem avisant i, de fet, ahir d'acord amb les instruccions que vam rebre de la Generalitat, fins i tot una mica abans, ja vam situar, ja vam activar el pla d'emergència, i per tant, des de les 6 de la tarda fins a les 2 d'avui, aquest migdia, doncs vam suspendre totes les activitats culturals i esportives de Cardedeu. Aquesta tarda n'hi havien dos activitats, un concert i una obra de teatre, i d'acord amb els organitzadors també s'han suspès perquè hi ha molts carrers amb una fangada tremenda, que encara que ja passen màquines, i una cosa molt important que es visualitzen quan passen d'aquest tipus de coses, i és de que els ciutadans i ciutadanes comencen a posar, a remengar-se i a posar-se solidàriament al costat d'aquells que ho necessiten. I la veritat és que és impressionant i emocionant veure com la gent ajuda a treure aigua dels gratxos, a netejar els mobles, la roba que pot haver, tot, és a dir, és impressionant. I per això hem considerat que sí que valia la pena que pagava la pena, en fi, que suspendre també aquestes dues activitats aquesta tarda. I d'alguna manera el comitè d'emergència no l'hem aixecat aquesta tarda a les 6. Ens tornarem a reunir perquè hi ha molts pendents. Jo no sé si m'allargo massa, perdona, igual no m'estic allargant, però hi ha un tema que ens preocupa, que són les escoles. Demà les escoles han de poder començar. Sabem que alguna ha estat afectada poc o molt amb inundació, amb goteres, i volem que demà al matí la mainada i els infants, quan s'incorporin, ho facin amb les millors condicions possibles.
0: Clar, Javi, ja ho estava explicant tu, però és el que just anava a comentar ja com a darrer front, no com a darrer tema, que és que l'inici de les tasques de neteja o de recuperació ja no només les esteu impulsant des de l'Ajuntament, sinó que és la pròpia gent a peu de carrer, poc a poc, que ja ho està començant a executar, no?
3: Impressionant, impressionant. Des de primeríssima hora del matí, Perquè, clar, ara, a les dues del migdia, que encara s'està treballant i molt, i de fet hi ha pàrquings i sòtens que estan coberts fins dalt de tot, inclús alguns que no poden obrir, diguéssim, no poden accedir ni a la porta d'entrar, però la gent està al carrer d'una manera fantàstica, de debò. No només els veïns, els veïns del propi carrer. Hi havia afectats que em deien és que venen d'altres carrers, venen d'altra punta del poble a demanar si necessitem ajuda, no? I això, la veritat és que és molt maco, és molt maco.
0: Doncs Javi, moltes gràcies pel teu temps i ser del cert que m'has comentat abans fora de micro que estaves tu mateix com a encapçalant, no a peu de carrer, aquest inici de les tasques de neteja i de recuperació, així que no et robem més temps i no donem...
3: Mira, perdona, perquè no seria just això que acabes de dir, val? És a dir, que hi ha tot un comitè d'emergència que va des del cap de la policia local, a la cap de serveis socials, al cap de la brigada, des de la regidoria de Seguretat Ciutadana, el grup d'emergències. És a dir, això és un equip de gent que portem reunits des de primera hora del matí i que cadascú, en la seva feina, ajuda en l'activitat que el poble necessita. No és feina d'un, això. Aquest tipus d'activitats és una feina coral on tothom hi posa el seu gra de sorra i si no fos així la cosa no funcionaria.
0: Això mateix volia comentar, no, senyor Javi Orozco, no com a, diguéssim, com a cap vigil, però fins que és una feina de tot el municipi, autoritats, veïnat i tot el municipi en general, que ja s'heu posat mans a l'obra.
3: Tots amb una pinya, sí.
0: Això mateix. Senyor Orozco, ja dic que no li robo més temps per a que pugueu continuar amb les tasques de neteja i recuperació, en aquest cas al municipi de Cardedeu. Moltes gràcies per la vostra atenció.
3: No, gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
0: Mm. No deixem de parlar d'aquest fenomen, no, d'aquests aiguats que porten descarregant al nostre territori durant pràcticament les darreres 24 hores. Parlem ara de Protecció Civil, perquè, com hem dit al principi, aquest fenomen ara s'està desplaçant cap a les comarques gironines de la costa i s'han activat dos missatges és alert pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, Aldaró i diverses rieres de la comarca, com diem, del Baix Empordà.
1: El riu d'Aura supera els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro i les pluges ja deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts del Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
4: El temporal de pluja manté alerta al Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou és alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni després d'haver-ne enviat un altre pal desbordament del riu Ridaures i Aldaró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Aldaró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i S'Agaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
5: En aquest moment la situació s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta, he convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior als Mossos d'Esquadra per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
4: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
6: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca ja va apaivagant.
4: Protecció Civil demana a la població que eviti les zones baixes i els soterranis, que es protegeixi a l'interior dels edificis i, en cas de perill, es truqui al 112.
0: Tal com expliquem, el fenomen s'està desplaçant no de les comarques del litoral i prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a les comarques de Girona, en aquest cas el terç nord-est del territori. Per això connectem ara en directe per saber com pot evolucionar aquest fenomen amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs estem fent un seguiment d'aquestes precipitacions que en aquests moments ens estan donant una certa treva, sobretot a comarques gironines. Tenim ruixats encara, sobretot a la línia de la costa de l'Alt Empordà, del Baix Empordà. Tenim ruixats, per exemple, a viles costaneres com a Roses, com l'Escala, Palafrugell. De cara a aquestes immediates hores, aquests ruixats es podran tornar a reactivar en aquest sector, també a la zona del Pirineu. Els ruixats esperem que no es pateguin amb tanta torrencialitat com a les darreres hores, però repetim, a les properes immediates hores, la situació continuarà sent de molta precaució.
0: Marc, en principi sembla que, entre cometes, se va desinflant, no? El fenomen, per tant, s'espera un volum o acumulació, intensitat de pluges, en principi inferior, no?, al de la darrera matinada, per exemple.
7: Sí, sí, la situació que hem tingut a les darreres hores ja començarà a ser història. A poc ja va marxant cap al sud de França, mar endins. Ara el que tindrem a les properes hores ja seran els típics, les típiques precipitacions que les patagaran amb molta intensitat. Tot i així, deixa'm dir-te, com acabo de comentar, que haurem d'estar molt pendents a la propera nit i matinada perquè aquests ruixats que s'ubiquin, per exemple, al golf de Roses, podran anar amb molta intensitat i podrien deixar-nos quantitats destacades en un parell d'hores. O sigui, la situació encara s'haurà de fer màxim seguiment. A més, cap al vespre tindrem precipitacions que es formaran davant de la costa del Maresme, del Barcelonès, i que sí que puntualment toquen terra, també ho podríem fer-ho amb molta intensitat.
0: Per tant, Marc, i per a tancar, no entenc que els esteu molt pendents dels models, no, de les properes hores, però entenc que les recomanacions, tal com s'ha apuntat, no, des de les autoritats catalanes, no, molta prudència encara, perquè encara no s'ha acabat de...

0: direm ja el tram final, no, d'aquest fenomen meteorològic, però encara queda com a mínim fins al final d'aquesta jornada d'avui, d'aquest diumenge, per veure com acaba de desembocar, principalment, com diem, a les comarques gironines. Moltes gràcies.
1: A vosaltres, màxim seguiment des de la xarxa.
0: I ens n'anem precisament, bé, el fenomen està a les comarques gironines, però recuperem també, en aquest cas, les afectacions que hi van haver a les Terres de l'Ebre, i és que en aquest cas aquests aiguats van tornar a posar sobre la taula la fragilitat dels serveis bàsics en aquesta zona del territori català.
2: Els alcaldes de Roquetes, Tortosa i Aldover reclamen més inversions després de patir talls de llum, problemes amb les telecomunicacions i importants conseqüències econòmiques. 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
3: Diversos alcaldes de les Terres de l'Ebre reclamen més inversions després d'arribar a estar fins a 37 hores sense electricitat per culpa dels aiguats. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha criticat el retard en l'arribada de generadors. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, destaca que encara hi ha afectacions a diversos barris on veïns continuen sense connexió telefònica i problemes amb el subministrament d'aigua i electricitat. També l'alcaldessa d'Aldover assegura que aquests talls generen greus conseqüències econòmiques, especialment en el sector aviari. Escoltem les seves queixes.
4: No pot ser que cada vegada que plou una mica ens quedem sense llum. No pot ser que després de 37 hores sembla ser que ara comencen a arribar generadors per a poder donar llum a les cases.
5: A hores d'ara tenim afectades una zona del barri del Temple, també del barri del 13 de gener, també de Disseminats de Jesús i el poble del Regués, que no té ni connexió telefònica, ni aigua, ni tampoc llum.
6: Van estar exactament 8 hores sense llum. Segurament hi haurà moltíssimes baixes en el que són els animals. Al final hi ha moltes repercussions.
3: Els alcaldes han agraït la feina dels serveis d'emergència, però insisteixen que calen més inversions perquè els municipis no tornin a patir aquests problemes quan hi ha episodis de pluja intensa.
0: Tenim encara més afectacions, en aquest cas el servei ferroviari d'alta velocitat i llarga distància amb sortida des de Barcelona, que en el seu cas es recupera progressivament. Avui no han pogut sortir ni arribar trens a l'estació de Sants, però des de la una del migdia Renfe ha informat de la recuperació progressiva de les freqüències de circulació.
2: Pel que fa a Rodalies i el Regional, s'estan fent marxes exploratòries per recuperar el servei i la idea és que estigui totalment restablert de cara a demà dilluns. I a partir de 12:45 ja s'ha restablert el servei alternatiu per carretera de les línies R3, R13 i R14. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, s'està recuperant la circulació de la línia Llobregat-Anoia des de la una del migdia i la del Vallès de forma progressiva a partir de les dues d'aquest migdia.
0: I escoltem ara el president Salvador Illa en la seva compareixença d'aquest migdia, on ha parlat de fenomen històric, el que s'està vivint durant tot aquest cap de setmana al territori amb aquestes pluges torrencials.
7: Excepcional que hem viscut. El nom tècnic de l'episodi és sistema convectiu de Mesoescava, que podia desenvolupar-se, dit en termes més col·loquials, és un temporal de característiques tropicals que podia derivar en un mini-huracà mediterrani que afortunadament no ho ha acabat de fer, però s'hi ha apropat molt. No? Perquè vostès puguin mesurar l'excepcionalitat d'aquest episodi, no té antecedents al Mediterrani, en els darrers 30 anys només té 3 antecedents. No? I a la costa catalana, a Catalunya, no hi ha cap antecedent d'aquest episodi. És la primera vegada que ens diuen els professionals del Meteocat que es dona un episodi d'aquestes característiques a la costa catalana. No? També per mesurar l'excepcionalitat del fenomen, doncs val a dir que per primera vegada a Barcelona, a la capital de Catalunya, concretament a l'Observatori de Can Bruixa, a totes les comarques que tenien fins a aquesta hora restriccions, excepte a les comarques de l'Alt i del Baix Empordà. Per una combinació de raons meteorològiques i de raons hidrològiques. Aquestes dues comarques hi ha unes crescudes importants dels rius, concretament els rius Unyà, Daró i Tordera estan en períodes, amb cabals equivalents a períodes de retorn de 10 anys. És veritat que en els punts d'aforament aquests cabals ja estan baixant, però vostès saben que, en fi, els cabals dels rius venen després de la pluja i es van traslladant des de la capçalera del riu fins al final del riu, fins a la desembocadura del riu, i per tant s'ha de tenir molta prudència en les lleres d'aquests tres rius i encara més prudència a la llera del riu Ridaura, que ha tingut cabals equivalents a un període de

0: torn de 100 anys molt excepcionals també, que han afectat algunes estructures, alguns ponts de, o poden afectar alguns ponts d'aquest riu, i que ara està baixant també, però s'ha de tenir molta prudència. Justament per això s'ha enviat un missatge als mòbils, un SAVERT, a tots els municipis que tenen llera en el riu, en els rius Riraure i Daró, per evitar que els ciutadans d'aquests municipis amb llera d'aquests rius vagin, s'apropin a deixin-m'ho dir així, a fer-ho curiós, a fer-ho badoc, i puguin prendre mal, en aquest, perquè hi poden haver episodis, hi ha encara episodis de crescuda. No? Bé, doncs per aquesta combinació de risc hidrològic i la nova etapa en què entrem, en aquestes dues comarques, de Bavi o Baix Empordà, hi haurà encara restriccions fins a les 9 de la nit. Demanem als ciutadans que estiguin en aquestes dues comarques i que hagin de desplaçar-se per la raó que sigui. Vostès saben que hi ha bastants ciutadans que viuen a Barcelona, s'hagin de desplaçar a Barcelona, que ho facin a partir de les 9 del vespre i que ho facin per l'AP7. Que no ho facin per la C35, que no ho facin per la Nacional 2, que són vies de circulació que estan encara en alguns punts amb problemes que estem intentant recuperar. Ara m'hi referiré més extensament. No? Per tant, etapa nova, un episodi nou. S'aixequen les restriccions a partir de les dues a totes les comarques, excepte a Bavi o Baix Empordà, que estaran vigents fins a les 9 de la nit. Podem dir, per tant, que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent, i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya. De Barcelona en amunt, al litoral i al prelitoral podem tenir tota aquesta tarda i tota la matinada fins demà ruixats torrencials importants. Els serveis meteorològics, Meteocat, en faran un seguiment i una monitorització, i tan bon punt hi hagi avisos que es puguin ser més precisos, doncs s'enviarà, si així es procedeix, els missatges corresponents i les alertes corresponents a les zones afectades. Però en tota aquesta zona de litoral i prelitoral, des de Barcelona cap al nord, cal estar alerta que poden haver-hi, hi haurà, segons les previsions, aiguats torrencials dispersos, localitzats en punts que anirem informant conforme en tinguem. I a la zona de Bavi o Baix Empordà, juntament per coexistir amb un risc hidrològic important, sí que mantenim les restriccions fins a les 9, fins a les 9 de la nit. No?
1: També en matèria d'afectacions i en compareixences des de Barcelona, prop de 2.000 veïns s'han quedat sense llum en diversos barris. Els més afectats són els d'Hort amb 1.400 abonats, 9 barris amb 200, Ciutat Vella amb 135, Sarrià amb prop de 120, a més de casos puntuals a Sants i Gràcia.
2: Precisament l'alcalde Jaume Collboni ha destacat que els 15 dipòsits pluvials han estat en ple rendiment durant tota la nit i que molts d'ells han arribat al 100% de la seva capacitat, i per tant això ha ajudat a evitar mals majors. També l'Ajuntament està revisant els més de 300 centres educatius de la ciutat i a les 8 del vespre informarà les famílies de si demà es podrà tornar a les aules.
1: I encara en afectacions a la xarxa elèctrica, un total a tota Catalunya de 18.500 clients es troben sense subministrament elèctric encara a causa d'aquestes fortes pluges, segons ha informat Protecció Civil amb les darreres dades actualitzades aquest matí.
2: Hi ha 313 incidències a la xarxa elèctrica, 48 són de mitja tensió i 265 de baixa tensió. Els municipis amb més afectacions són Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Santa Cristina a Daró. Els equips treballen per restablir el servei el més aviat possible, però es troben amb problemes de mobilitat i accessibilitat, ja que hi ha dificultats per accedir en alguns punts d'aquestes poblacions.
1: Amb aquests apunts acabem aquest primer tram del Next. Moltes gràcies per escoltar-nos.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Continguts en xarxa.
5: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
6: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
7: Oh, ni de coña. Es el campamento químico.
6: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
5: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
7: Estan... Ríndete, putita!
8: No!
7: Venga, ríndete ya!
8: No!
9: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
10: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
5: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un enganyo. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
9: Di algo. Di algo.
11: ¡Pudres en el infierno, Driven!
10: Eso no me lo esperaba.
5: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
12: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos. ¡Bang, bang, bang!
9: Vamos a salvar el mundo.
4: Continguts en xarxa.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot el cap de setmana.
2: A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: El fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Manjaure Guizar.
3: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I a aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les al nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
0: Seguim parlant d'afectacions d'aquest temporal. Protecció Civil ha activat 2 alert pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, El Daró i diverses rieres de la comarca del Baix Empordà.
2: D'altra banda, ja s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i el litoral i prioritari de Barcelona. I actualment només es mantenen 2, la d'Alt i Baix Empordà, per precisament aquests rius de desbordament de rius i rieres.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents, referint-se clarament a aquestes precipitacions d'aquest cap de setmana.
2: També ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions en aquesta major part del territori.
0: I a la xarxa viària, una vintena de carreteres continuen tallades des d'aquest migdia, tant per esllavissades com per inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
2: Les vies amb més problemes es concentren sobretot a les demarcacions de Barcelona i Girona, que és on ha plogut molt més aquest dematí.
0: Pel que fa a la xarxa elèctrica, amb més de 18.500 clients continuen sense subministrament elèctric.
2: Hi ha un total de 313 incidències a xarxa, la majoria concentrades a Barcelona i Badalona.
0: I pel que fa als castells, recordem que finalment a les 4 de la tarda es donarà el tret de sortida a la 30a edició del concurs de castells des de la Tarraquarena, plaça de Tarragona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un home ha mort aquest matí a Tordera després de cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
2: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarrando.
4: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalop amb 2 persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar també una segona víctima, en aquest cas un altre home que ha mort a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que el trobaven a faltar.
2: I també un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu busquen un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins a la mar.
0: Precisament ens anem ara fins a Montornès del Vallès per conèixer la darrera hora a aquest municipi. Tenim en directe a l'altra banda del fil telefònic al seu alcalde, José Antonio Montero. Bon dia.
5: Bon dia.
0: José Antonio, ho parlàvem, no? Quina és la situació al municipi ara mateix, senyor Montero?
5: Bueno, per motius evidents, l'afectació major ha sigut la pèrdua d'aquesta persona. Ja s'hauria fet la intervenció, com heu informat, de bombers i de Mossos i del jutjat. Ja haurien retirat el cos d'aquesta persona. Hem prioritzat també l'atenció a la família i preservar-los d'aquesta situació. I estem també prioritzant l'actuació en aquell barri, és un barri petit, de cases, que és el que està més afectat, moltes cases en el seu interior, en els accessos. Tenim desplegat molts voluntaris de protecció civil del nostre municipi i d'altres que estan atenent i millorant aquests accessos i retirant fang de les cases. Nosaltres també estem netejant tots els carrers de l'interior del barri i Diputació, que és la responsable de la carretera d'accés, la BB-5001, també hi ha fa hores que està retirant fang. Per tant, en aquell barri estem prioritzant millorar els accessos i la mobilitat dels propis veïns i veïnes afectades. Per altra banda, tenim un munt d'afectacions a equipaments municipals. Hi ha una destrossa brutal, sobretot en la zona esportiva, tant l'interior, pavellons, piscina coberta i dependències del personal, com les exteriors, camp de futbol, pistes de tennis. Tot això està, hi ha una destrossa immensa que estan avaluant, a la vegada que també hem repassat l'afectació a les escoles del municipi. Aquí sí que l'afectació és mínima, alguna coseta amb alguna d'elles, sobretot interessats en garantir que demà els alumnes puguin accedir a les escoles i poder fer classe de manera normal. Esperem, això ja està quasi confirmat que podrà ser així, i a partir d'ara pues, avaluarem danys i hem tingut contacte amb totes les institucions, ens sentim molt, molt recolzats i també avaluarem pues, l'afectació general de tot plegat.
0: Entenem, senyor Montero, no, que aquest fenomen ja s'havia predit, no? Inclús des de fa, jo diria, més d'una setmana sí que és veritat que en els darrers dies havia anat inclús en augment, no? Que els pronòstics eren encara pitjors que els inicials, però des del municipi, no? des de Montornès, entenc que ja havíeu gestionat, no? Temes de prevenció davant el que podia arribar.
5: Bueno, jo crec que aquestes afectacions són aquelles que es veuen en la planificació d'aquests riscos, no? Quan a través de l'ACA com a responsable, però la Protecció Civil de la Generalitat, la prevenció que podem fer als municipis, apareixen, no, aquest tipus d'afectacions que es produeixen a les lleres, pues, amb avingudes, diguéssim, cada 500 anys, aquelles previsions que fan, i que mai penses que això es pot succeir, no? Pues, aquesta nit, aquesta enorme quantitat d'aigua que ha caigut, concentrada i també canalitzada per les rieres i per l'orografia del territori, ha provocat aquesta situació desbordant. Evidentment, nosaltres, en quant a prevenció, doncs, disposem del Duprocim, del Pla de Protecció Civil, i estem, diguéssim, preparats sempre per afrontar situacions, però jo crec que la situació d'aquesta nit ha sigut absolutament desbordant i l'impacte encara haurem de, com es deia, calibrar-ho i estudiar ben bé què és el que ha passat en detall, però és bueno, jo crec que és molt difícil de preveure i resulta quasi difícil de creure, no?
0: Senyor Montero, parlàvem anteriorment amb l'alcalde de Cardedeu, també un altre dels municipis afectats, i ens ha posat sobre la taula, no, el factor del canvi climàtic cada cop més palpable, no, a la societat, i que genera, sobretot en períodes de primavera o tardor, no, fenòmens meteorològics tan extrems com aquest. Entenc que des del consistori de Montornès sigui aquesta línia, no?
5: Efectivament, jo crec que si algú encara té dubtes sobre l'impacte que té el canvi climàtic, no només per aquests fenòmens tan desbordants i tan intensos que es poden produir, sinó també per la imprevisibilitat, no? Que pots caracteritzar des del punt de vista tècnic a través del CECAT dels possibles impactes, però les condicions climàtiques provoquen, no, fenòmens que són imprevisibles. Per tant, jo crec que és quasi ridícul negar aquestes conseqüències i aquesta nova etapa que ja fa temps que ens està afectant i que hem de prendre mesures. Anys enrere hem tingut episodis concrets, com va ser l'huracà Glòria, que també va afectar aquesta zona i la nostra zona com a municipi, però jo crec que un fenomen com el d'aquesta nit és d'una altra escala, no? Això comença a avançar i jo crec que vamos, que jo no qüestionaria No crec que, hi hagi cap motiu per qüestionar l'impacte del canvi climàtic, que està dimensionant aquestes afectacions molt més enllà. Jo crec que requerirà monitoritzar aquests impactes i estudiar-los en el mig termini, perquè ja veieu que són brutals.
0: Ja per acabar, senyor Montero, un cop sembla, en aquest cas, a la zona de litoral i prelitoral barceloní, ja ha superat aquest fenomen que ara es dirigeix al terç nord-est del país, a les comarques de Girona, de l'Alt i del Baix Empordà. Entenc que des de Montornès del Vallès ja s'han posat mans a l'obra, no, en aquestes tasques de neteja i recuperació del municipi, no?
5: Sí. De fet, com en el resum que us feia, l'afectació en aquell barri, que l'Ametller, que és el que més ha tingut l'impacte, estaven ultimant la neteja de la carretera i dels carrers, però nosaltres tenim alguns punts que són habituals d'alguna dificultat per la presència d'aigua, d'accessos a polígons i en alguns equipaments, i això, evidentment, estem prioritzant per ordre, diguéssim, de dificultat, però estaran accessibles i facilitaran la mobilitat de tothom, i esperem que no es torni a produir en les pròximes hores massa pluja, perquè també ens complicaria molt la situació.
0: Doncs, alcalde de Montornès del Vallès, senyor José Antonio Montero, un plaer, i molt agraïts des de Notícies en Xarxa haver-lo tingut aquí per donar-nos aquesta darrera hora, o com s'estan visquent aquestes darreres hores al municipi. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
0: Com avançàvem, aquest fenomen meteorològic ja ha deixat enrere les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, i ara se situa especialment sobre l'Alt i el Baix Empordà. Allà Protecció Civil ja ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, Aldaró i també diverses rieres.
2: El Ridaura supera els 300 metres cúbics per segon, aquesta crisi d'Aro, i les pluges deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts d'aquest Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
6: El temporal de pluja manté alerta al Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou és alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni, després d'haver-ne enviat un altre pal desbordament del riu Ridaures i el Daró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i Sagaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
7: En aquest moment la situació s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta, he convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior, als Mossos d'Esquadra, per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
6: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
8: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca ja va apaivagant.
6: Protecció Civil demana a la població que eviti les zones baixes i els soterranis, que es protegeixi a l'interior dels edificis i, en cas de perill, es truqui al 112.
0: No ens movem de l'Alt i el Baix Empordà, perquè precisament com estem explicant el fenomen meteorològic, aquestes pluges torrencials ara mateix es localitzen en aquesta zona del nostre territori. És per això que anem a actualitzar aquesta darrera hora dels models meteorològics de la mà del Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
9: Bon dia. Doncs continuem amb molt seguiment en aquest sector de l'Alt i del Baix Empordà. Tenim encara precipitacions que queden just a la mateixa línia de la costa, com Palafrugell, l'Escala, Roses. Són ruixats que inclús van acompanyats de llamps i trons, i de cara a les properes hores encara es mantindrà la inestabilitat en aquests sectors. Per tant, molta precaució, rius, rieres, que com bé comenteu, estem tenint aquests problemes. La intensitat de les precipitacions no marxarà del tot, i és que de cara a aquesta propera nit i matinada encara podrem tenir uns aiguats que podran descarregar també amb molta intensitat, sobretot aquest sector de Roses, l'Escala, Torroella de Montgrí. Per tant, situació que el gruix de les precipitacions sembla que passa, però en aquest punt del territori català encara dona problemes.
0: Com a darrer apunt, Marc, en principi s'espera que aquesta part final de l'episodi, no, a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà sigui molt més suau, no, del que s'ha viscut ja des de divendres al terç sud del país, especialment durant les darreres 24 hores a la costa litoral i també al prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona.
9: Sí, no tindrem les pluges torrencials que van tenir aquesta passada nit i matinada, aquestes pluges torrencials que les recordarem durant molt de temps. Seran pluges que seran d'anar fent també en moltes ocasions, que localment podrien fer-ho amb molta intensitat. Repetim, haurem d'estar pendent cap allà a les 12 o 1 fins a les 2 de la nit, que encara podríem tenir precipitacions que puguin descarregar, com diem, amb molta intensitat. A partir de demà, ruixats molt més aïllats, molt més esporàdics, i en aquest sector sembla que ens podríem donar una petita treva.
0: Moltes gràcies, Marc, i doncs seguirem molt pendents ja d'aquest, sembla ja, tram final d'aquest episodi plujós històric que hem viscut a pràcticament tot el territori català en les darreres 72 hores, diríem, inclús.
9: Sí, són registres que en els propers dies haurem de posar sobre la taula, valorar els danys i, malauradament, com ja heu comentat, ja han hagut pèrdues humanes, per tant, la situació haurà de ser analitzada, valorar el que s'ha fet bé i el que no, i, per tant, aprendre d'aquesta situació que, com diem, és històrica.
0: Moltes gràcies, Marc, una vegada més per la teva col·laboració amb aquesta informació de servei de darrera hora pel que fa a la meteorologia. I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat d'històric aquest fenomen que s'està visquent en les darreres hores arreu del territori català. També hi ha dit la seva des de Barcelona i fent balanç de les incidències de la capital catalana, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. L'escoltem.
10: Primer, per dir que estem recuperant ja la normalitat des del punt de vista climatològic i també des del punt de vista de la posada en marxa de la ciutat. Com ha anunciat fa un moment la consellera Parlon, que està al capdavant de l'emergència, com a màxim responsable de la protecció civil, doncs aquesta desescalada serà paulatina les properes hores fins a les 14 hores, que és quan s'acabaven, en principi, totes les mesures extraordinàries pel pas de la tempesta. Vull agrair, en nom de l'Ajuntament i del Govern Municipal, doncs el civisme i la responsabilitat amb la que s'ha comportat tothom. Sempre diem que en aquests casos el més important és l'autoprotecció, és a dir, ser molt conscients dels riscos que hi havia amb aquesta tempesta i, per tant, les mesures que cadascú ha de prendre a casa seva en el seu dia a dia per evitar sobreexposar-se. I des d'aquest punt de vista, doncs, vull agrair als ciutadans i ciutadanes de Barcelona, doncs, aquest esforç que han fet. I, evidentment, després d'una nit que ha sigut llarga, doncs agrair també als serveis d'emergència municipals i de la Generalitat, començant pels bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra, emergències socials del CUESP, emergències mèdiques, treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona que han posat en marxa, tot i que hi ha moltes incidències encara, però han començat a posar en marxa el transport públic a la ciutat a les 5 del matí, tal com teníem previst, i també a BCM i a tots els seus treballadors que tenen tots els espais gestionats per aquesta empresa municipal, com són el Tibidabo o el Zoo, doncs la seva col·laboració que ha fet possible que aquesta nit, que ha sigut excepcionalment difícil, doncs finalment, que jo crec que és una de les primeres conclusions a les que arribem, per la informació que tenim fins ara, no hi ha hagut cap dany personal directament atribuïble a la tempesta. Per tant, iniciem aquest camí cap a la normalitat i ens voldríem centrar en aquesta compareixença en allò que afecta directament a la ciutadania de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, hem d'estar atents a allò que indiqui Protecció Civil i la Generalitat en el propi decret, on es fixarà exactament quina és la desescalada. Ara el tinent Batlle donarà algun detall sobre la Ronda del Besòs. I també pel que fa a les escoles, que el que estem en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat. A les 8 del vespre tindrem tota la informació d'aquests equipaments escolars per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles. Així serà en la immensa majoria dels casos, però el que farem durant tot el dia d'avui és escola per escola veure quines són les afectacions per poder informar a les famílies de cara a demà dilluns.
2: Barcelona, com la resta de municipis afectats, ja ha iniciat aquest procés de neteja i recuperació de la ciutat, tal com ha dit l'alcalde Collboni.
0: Parlem ara de Castells perquè la final del concurs que se celebra avui a Tarragona s'ha endarrerit finalment fins a la tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de les pluges torrencials, que de fet ja ha quedat desactivada a la zona del Camp de Tarragona.
2: La jornada està reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora de Colles Castelleres. Finalment es celebrarà a partir de les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més.
11: D'aquí poc menys de dues hores arrencarà l'edició de diumenge de la 30a edició del concurs de Castells de Tarragona. Les 12 millors colles es citen avui amb un horari diferent a causa d'alerta per la pluja. S'espera que el concurs de Castells tingui una durada aproximada d'unes 5 hores i previsions, evidentment, de màxim, sobretot per les 4 candidates a emportar-se al concurs. La favorita són els castellers de Vilafranca, que planteja una actuació mai vista amb el 3 de 10 amb Forra i Manilles, el 4 de 10 amb Forra i Manilles, el 9 de 9 amb Forra i el Pilar de 9 amb Forra, Manilles i Puntals. Però qui no s'ho posarà fàcil són les dues colles dels Xiquets de Valls, que per la cita podrien portar castells inèdits i mai descarregats. La Colla Vella planteja arrencar amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 amb Forra i Manilles i portar el 2 de 9 amb Forra, castell mai descarregat. Per la seva banda, la Jove es planteja el 4 de 9 net, el 2 de 8 net, el 3 de 10 amb Forra i Manilles i fins i tot podríem provar també el 2 de 9 amb Forra, castell tampoc mai descarregat. Finalment, la Jove de Tarragona portarà en primera ronda el 5 de 9 amb Forra, el 4 de 10 amb Forra i Manilles, i a partir d'aquí podríem portar el 2 de 9 amb Forra i Manilles o fins i tot intentar un altre castell de 10 com és el 3 de 10 amb Forra i Manilles. Programes de màxims de les colles amb castells mai vistos i que tindrà un factor més que es fa a la Tarraco Arena Plaça, on no hi ha referències. A partir de les 4 de la tarda arrencarà l'espectacle casteller més gran del món.
2: Sentíem a Eric Rosique de Realitat de Valls i, com bé deia, els castellers de Vilafranca busquen revalidar el seu títol per tercer any consecutiu i afegir al seu palmarès una 14a victòria en la seva història. Mentre que les dues colles vallenques també lluiten per aquest títol, la Vella i la Jove es busquen donar un cop d'efecte descarregant castells inèdits.
0: Són les 2 ara i 52 minuts, moment de fer una breu aturada als esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb futbol femení, i és que tampoc s'ha escapat en aquest cas dels problemes que ha causat el mal temps durant el cap de setmana. D'aquesta manera, el Barça-Madrid de la 6a jornada de la Lliga F jugarà finalment a les 7 de la tarda i no pas a les 5 com estava previst.
2: Aquest canvi arriba a causa d'aquest temporal que pateix el territori català i que després de rebre l'avís per el mal temps, el conjunt blaugrana va sol·licitar a la Lliga ajornar aquest partit dues hores més, moment en què la part més perillosa del temps hauria d'haver de passar.
0: També es va ajornar el partit, en aquest cas, entre el Sabadell i l'Andorra, que finalment es jugarà avui a les 9 de la nit. Tenim la prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, com sempre, Adrià Arroyo.
12: A la segona anirà la vençuda. El Sabadell-Andorra, que es va suspendre ahir per la previsió de pluja, es juga finalment aquesta nit, a les 9, a la nova Creu Alta, segons s'ha confirmat la Lliga aquest matí, un cop ha passat ja la tempesta. El conjunt tricolor, després de guanyar a Granada, posarà a prova la ratxa del centre d'esports a la nova Creu Alta, on entre el play-off del curs passat, les tres primeres jornades de Hypermotion i també la final de Copa a Catalunya, suma ja 6 victòries de forma consecutiva. L'exàrbitre de primera, Guzmán Mansilla, serà el col·legiat d'aquest partit que, insisteixo, aquest cop sembla que sí, sense problemes. Avui diumenge a les 9 de la nit arrencarà a la nova Creu Alta aquest Sabadell-Andorra.
2: A la mateixa hora també es disputarà el Girona-Mallorca.
0: Tampoc s'ha escapat en aquest cas de les conseqüències del mal temps la Lliga ACB. Ahir en aquest cas es va ajornar el partit de la Penya contra l'Andorra. En aquest cas avui sí que es juga el duel que enfronta el Manresa amb el Breogán. També tenim la prèvia del partit dels gironins des de Girona FM, Marc Treserres.
13: El bàsquet Girona jugarà avui al Bues Arena de Vitòria a les 7 de la tarda. El partit s'havia de jugar a les 6, però degut a la cancel·lació de vol ahir de l'expedició gironina i el fet que l'equip hagi fet nit a Saragossa, finalment entre els clubs i l'ACB s'ha acordat endarrerir el partit a aquesta hora que comentàvem. Tot i així, no canvia pràcticament res. El Girona viatjarà amb tothom, fins i tot amb Kunk, que ja ha rebut l'alta mèdica i podria tenir els seus primers minuts a la Lliga CB, i qui no hi serà, serà igualment Isaac Vázquez i Maxi Fierro, que fa uns dies, a més, el club va comunicar que tornaria a passar per quiròfan per solucionar els problemes al turmell dret. Per part del conjunt de Paolo Calviati no faltarà absolutament ningú, debutarà també el pivot brasiler Sosa i, per tant, serà un partit complicat per al Girona, ja que el Baskonia, tot i que ve de doble jornada d'Eurolliga, va guanyar en la primera jornada, l'últim segon, i també ve de guanyar el seu últim partit en competició europea. Per tant, dos equips que venen amb bona dinàmica i veurem qui s'endú la victòria. El Girona va guanyar fa 3 temporades al Buesa Arena, però ara ja porta 3 derrotes consecutives contra l'equip basc. Veurem si avui es trenca la ratxa.
0: Escoltàvem la prèvia del partit entre Girona i Baskonia que es disputa avui. És que anteriorment hem dit que es va suspendre el partit entre Manresa i Breugan. En aquest cas sí que es va jugar amb resultat favorable a l'equip gallec per 95-101. També ha jugat aquest matí el Barça amb el resultat final, partit disputat, com diem, a les 12 del migdia, en aquest cas del Força Lleida, el Força Lleida van el Sant Pablo Burgos, derrota dels lleidatans, en aquest cas per 81-94. El Barça, en el seu cas, sí que jugarà a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 d'aquesta tarda. També es va donar el tret de sortida, seguim amb bàsquet, a la Lliga Femenina, que va començar, malauradament, amb 2 derrotes pels equips catalans.
2: Dolorosa desfeta de l'Espart Girona a la pista de l'Estudiantes 82-79 amb un triple sobre la botzina des del mig del camp de les madrilenyes. I de la seva banda, el Cadí La Seu queia en la seva visita al Perfumeries per 73-57.
0: I acabarem amb waterpolo, amb la derrota del Catalunya, que va caure a la final de la Supercopa Femenina contra l'Olympiacos per un contundent 18-4.
2: Les catalanes van poder aguantar el ritme en el primer i segon quart, arribant al descans només amb 2 gols per sota. Però la segona part, les gregues van premar l'accelerador i amb un parcial de 14-2 van sentenciar el títol.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos, passi un bon diumenge i, com us hem advertit durant tot l'informatiu, molta prudència davant aquest episodi de pluges.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Continguts en xarxa.
16: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
17: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
18: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
17: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
16: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy. Té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
18: Estan...
19: Ríndete, putita!
18: No!
19: ¡Venga, ríndete ya!
18: No.
20: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
21: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
16: Dakota Johnson y Anne Hathaway protagonizan Verity, la sombra de un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
18: Di algo. Di algo.
22: ¡Pudres en el infierno, Trigger!
21: Eso no me lo esperaba.
16: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
23: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
24: Vamos a salvar el mundo.
3: Continguts en xarxa.
14: La xarxa de comunicació local.
4: Són les 3 de la tarda.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
2: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
1: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
3: Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: El calaix recorda el dramaturg i poeta Manel Dueso, que ens va deixar el passat 8 de setembre. Les entrevistes comencen amb en Carles Rivera, autor de L'home de la trompeta, publicat per La Campana. Una novel·la irònica amb un humor negre satíric que enllaça una trama on el periodisme, els tòpics i una desaparició ens faran anar de corcoll.
3: Bé, és un món ficcionat perquè em va semblar que era més còmode doncs, fer passar l'acció en un lloc que no conegués la gent perquè no fes associacions d'idees i tot això, però un cop decideixes que no, és, que no passa en un lloc real, després ja la cosa flueix fàcilment, perquè no tens aquestes... No has de pensar amb qui quedaràs malament o amb qui et criticarà o no, perquè és una ficció total.
2: Continuarem amb en Sebastià Perelló, autor de Veure sense set, publicat per l'editorial Bibop. Una delícia on la literatura sobre el vi n'és protagonista.
4: En un moment determinat vaig començar a investigar sobre el vi a la literatura. Parlant dels anys 90, en aquest sentit parlava de biblioteca. Sí que m'he fet una biblioteca sobre vi i literatura, perquè fan trama i ordit d'una manera molt especial al llarg de tot el temps. I em vaig decidir que fos del 18 en el 20 perquè m'interessava dur-lo fins al present immediat.
2: I tal com us vam prometre, acabarem amb les recomanacions pendents del Festival Riu de Lletres.
0: Doncs ara ja podem dir oficialment que aquest és el primer programa de la tardor del 2026. Benvinguts en aquesta nova edició de El Calaix. Fa uns instants, Mònica Socies us repassava els continguts d'aquesta edició que estem a punt d'estrenar i de compartir amb tu. Allà on siguis, facis el que facis. El Calaix en aquesta edició número 361 de la temporada 8, capítol 5. Benvinguts. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació. I Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix.
0: El Calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: El passat 8 de setembre ens deixava el dramaturg, director i poeta Manel Dueso, un dels grans del teatre. Una trajectòria que iniciava al Centre Parroquial Sant Vicenç, al barri de la Creu Alta, a Sabadell, i que el va portar a l'Institut del Teatre de Barcelona, on es va llicenciar en interpretació. Qui li hagués dit, aleshores, que representaria i dirigiria més de 100 obres d'autors com Shakespeare, Molière o Chekhov i que treballaria al cinema i a la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. L'hem vist a La Riera, El cor de la ciutat i Laberint d'ombres, també a Pau, L'ombra d'un silenci, Operación Malaya i els films El bosque, Mientras duermes o Fumata blanca. Sota la seva direcció hi han passat actrius de la talla de Mercè Samprieto, Emma Vilarasau, Blanca Portillo, Áurea Márquez i Montse Germán. I actors com Tristan Ulloa, Javier Cámara i Leonardo Sbaraglia. Ha rebut diversos premis com a actor i director i va ser cofundador de la Sala Beckett. Com a actor el trobem ja l'any 1996 amb Platón ha muerto i com a director el 1998 amb Striptease, de la qual també n'era autor. Després arribarien Matem els homes, Fortuna accidental i el 2023 Mata'm, publicada per Lapislàtzuli Editorial. Un llibre inspirat en l'obra teatral, meitat teatre, meitat poesia, escrit en forma d'epitafis. Una comèdia que ens parla de la mort en clau d'humor negre, amb una mirada molt particular i valenta. Per a nosaltres va ser la primera entrevista que vam compartir. N'escoltem un fragment.
5: Però penso que l'edat està allà i un està on està, i que hem de volar contínuament, hem de ser estels, hem de ser ocells, hem de ser sargantanes al sol, el que sigui, i deixar que les paraules rebentin les finestres.
2: Un home que no va perdre mai la passió per la seva professió i per la vida. No vam ser-hi a temps per compartir amb ell el seu últim poemari, publicat també per Lapislàtzuli. Som cavalls d'escuma en camps de menta. Encara més valent i amb un significat que posa la pell de gallina, perquè llegir-lo és caminar al costat d'un actor poeta que era molt conscient que la vida és efímera i que cada passa el camí es va fonent. Gràcies, Manel, per cada rialla i per un llegat que ja és Caliu.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
6: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
0: del volum... Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
7: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
8: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir...
0: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Carles Rivera i Rustullet és llicenciat en Història. L'any 1989 va començar a treballar en el sector de la premsa escrita, on, durant gairebé 30 anys, ha fet tots els papers de l'AUCA. Actualment treballa al Consell de l'Audiovisual de Catalunya. És autor de diversos llibres de recerca històrica, especialment sobre la Segona Guerra, la Guerra Civil i l'exili. Ha publicat com a coautor el llibre Cataquè amb Carles Puigdemont. Després de viure uns anys a Nova York, un periodista torna a Exília, una illa mediterrània que no surt als mapes. Es diu Louis Armstrong, però a ell no li agrada el jazz. El que li apassiona és escriure i observar. Col·laborarà al diari local i al costat de la cap de successos, de seguida cobrirà la notícia d'un incendi a l'illa. Es veurà immers en la investigació d'un crim i rebrà un encàrrec ben peculiar: aclarir la desaparició del rei d'Exília. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
9: Si us penseu que us parlarem de Louis Armstrong, sí que ho farem, però un de molt diferent. Una trama irònica, sarcàstica, i que molts descobrireu en aquesta illa d'Exília. Alguns personatges i alguns moments històrics que us atraparan. Carles, benvingut.
3: Hola, què tal? Com esteu?
9: Ara, és la primera vegada que el tinc a cara a cara, avui estem fora d'estudi, però sí que tinc el convidat al davant sense una pantalla. I ara t'ho observava i pensava, quin bon humor, quina ironia, quin saber fer, no?, per explicar segons quines coses, perquè parlem de gènere negre, però parlem molt de crítica i denúncia social. Sí que hi ha desaparició, sí que hi ha un assassinat i sí que hi ha una trama, però quantes coses la vesteixen? Com ha estat crear una mica aquest món ficcionat?
3: Bé, és un món ficcionat perquè em va semblar que era més còmode, doncs, fer passar l'acció en un lloc que no conegués la gent, perquè no fes associacions d'idees i tot això. Però un cop decideixes que no passa en un lloc real, després ja la cosa flueix fàcilment, perquè no tens aquestes... No has de pensar amb qui quedaràs malament o amb qui et criticarà o no, perquè és una ficció total.
9: Bé, això és el que diu l'autor, però nosaltres ho deixem als lectors que, quan hagin llegit el llibre, decideixin per ells mateixos. Una miqueta la base i la inspiració de la novel·la, quina va ser, Carla?
3: La base... Jo volia fer una història que tingués a veure amb el món del periodisme, no actual, sinó el periodisme dels anys 80-90, i crear aquesta història d'una redacció, de com era una redacció en aquells moments, i a partir d'aquí vestir, doncs, tota una trama que és misteri, però comèdia de misteri, no? Una mica, amb tota sèrie de personatges esbojarrats, bastant esbojarrats, tant a dins de la redacció com a fora. Hi ha uns personatges polítics i altres tipus de personatges que també tot és una mica esbojarrat, i llavors aquesta era la trama principal. I després hi ha una altra subtrama, que és una novel·la dins de la novel·la, no? Que això és una cosa, una novel·la negra purament, aquesta sí, que és el hard-boiled americà, diguéssim, està inspirat en això, que passa a dins d'aquesta novel·la. En realitat, a dins de la novel·la seria true crime, perquè explica una història que ha passat allà dins, però en realitat, com que no, també és ficció, és una novel·la negra inspirada en això, amb el Dashiell Hammett, amb tota aquesta gent dels anys 40-50 de la novel·la negra americana.
9: Bé, s'ha de dir que la música, el cinema, la literatura hi són presents, la cultura. No ens oblidem que tu ets periodista, que has treballat en molts espais, en molts llocs, que has cobert moltes notícies. Tot això també t'ha alimentat, perquè hi ha personatges que, ostres, jo me n'he enamorat d'alguns i d'altres els adoptaria i me'ls emportaria a casa, eh? Sí.
3: Sí, he creat un univers periodístic de gent que són... Molta gent s'hi ha vist identificada, que un cop he presentat el llibre, però en realitat són personatges arquetípics. Hi ha el típic director de diari dels anys 80, que era un personatge que podia estar en el diari que vaig treballar jo, però també en el diari del costat, no? I llavors una periodista de successos, que també és molt arquetípica, no?
9: La burrassà.
3: Sí. Doncs aquesta... també hi ha gent que diu, tu estàs parlant de la no sé què. No, sí i no, perquè, clar, jo he treballat en un ambient i he conegut unes persones, uns periodistes, diguéssim, no? Però no he creat els personatges, imatge i semblança exacta de tots. He anat agafant d'aquí i d'allà i m'han sortit uns Frankensteins, diguéssim.
10: Simpàtics.
9: I molt bons, eh? I després hi ha una cosa que a mi m'ha enamorat, perquè el context són els anys 80. Per tant, farà mòbils i visca les màquines d'escriure i les llibretes.
3: Sí, just estan l'any, a la frontera entre la màquina d'escriure i l'ordinador. De fet, hi ha un capítol que es presenten els ordinadors en el Consell d'Administració del diari, i els tios fan una cara, i els periodistes també el veuen, i es queden tots allà al voltant de l'ordinador, que és realment l'ordinador que descric, és l'ordinador amb el qual vaig començar a treballar jo en un diari. És el mateix model. Sí. Llavors, és un moment... A mi m'interessava situar-ho en aquesta època, precisament per això, perquè no hi ha xarxes socials, no hi ha correu electrònic, no hi ha Google, no hi ha telèfon mòbil, i era un altre tipus de periodisme. No dic ni millor ni pitjor. Tenia les seves parts positives i tenia les negatives. Jo crec que ara el periodisme, quant a tecnologia, és molt millor que el d'abans. Però el d'abans obligava a activar més la imaginació i passaven més coses dins el cervell que fora, no? Ara tens uns assistents que estan a fora del cervell.
9: No. Jo penso que hem tornat enrere, per mirar una mica com era, però tot això, que parlem de periodisme, dels anys 80, de totes aquestes revolucions, ara tornem en aquesta novel·la que hi ha dintre de la novel·la, que és fantàstica i meravellosa. No explicarem res de finals ni res, però heu d'estar molt atents, perquè penso que ens posa davant de la cara, no? Ens de cara a la realitat, no? Sí. Què seríem capaços de fer? I paga la pena segons quines coses que hem fet?
3: Sí.
9: Aquí fa reflexionar.
3: Aquí és una novel·la que explica una història de contradicció d'una persona que podria ser considerada un heroi, però també un criminal, no? Alhora, no? I és una mica la reflexió sobre si es poden ser les dues coses alhora, i a més sense, en alguns casos sense saber-ho, no? Perquè les circumstàncies en les que es produeix aquesta novel·la negra és un personatge que, això ja ho podem dir, jo crec, no durem, que mata per encàrrec, però no sap qui són les seves víctimes. I aquí es genera aquesta contradicció, diguéssim.
9: Jo no he volgut dir res perquè he pensat, si algú ha de fer spoiler, que sigui...
3: No, fins aquí puc llegir.
9: No. Per tant, està molt bé endinsar-se en aquesta història, no?, de dir què passa. I alhora, doncs es barreja amb l'altra trama. Sí. Hem de dir...
3: No, perquè a més passen en dues èpoques diferents. Una passa als anys 80, a finals dels anys 80, com bé has dit, i la novel·la aquesta que s'escriu dins la novel·la passa a finals dels anys 40, és a dir, 40 anys abans. Llavors són dues èpoques diferents. Una està redactada, o sigui, la part que passa als anys 80 està redactada amb un narrador omniscient, en tercera persona. La part de la novel·la dels anys 40 és en primera persona, que això també em va semblar que li donava una força. Són com unes memòries d'un criminal, no?
9: Sí, sí, perquè criminalitat n'hi ha. Hi ha una desaparició, hi ha un assassinat, hi ha la Borrassà, que té un nas enorme i fantàstic, però tota una societat en contra, no tot un sistema en contra. I després tenim un rei i una república absolutament divertits.
3: Sí, això forma part de la trama humorística. Se'm va acudir fer doncs, una, que fos una república monàrquica, és a dir, és un sistema republicà, però per fer-se més els importants en aquest país doncs, decideixen que hi hagi un rei. Ara, com que no tenen família real, doncs el rei es tria per sorteig, un sorteig televisat que la gent s'hi apunta quan es mor el rei anterior i treuen una boleta i aquella persona és rei fins que es mor, no?
9: Bueno, jo penso que aquí hi ha un contrapunt, no? Entre la part més dura i la part més sarcàstica, irònica, perquè així vas dansant en la novel·la. Jo penso que està molt bé també pel lector.
3: Sí, en el fons no, hi ha la part més dura crec que queda bastant amorosida per la part més còmica, diguéssim. És una novel·la una mica moral, diguéssim, i passen coses molt, molt greus, però en la mateixa novel·la la gent fa broma dels assassins, d'un assassinat d'una noia i la gent... O sigui, que això també reflecteix el que són una mica les redaccions de diaris, que la gent preguntada, si tu ets periodista de successos i cada dia et trobes amb un mort, amb una violació, amb un atracament, si no hi poses una mica de distància i t'ho agafes en sentit de l'humor, al cap de 20 anys de fer la professió acabes malament, no? Com els metges, una mica, també fan molt d'humor negre sobre la seva professió, no? És una mica aquestes professions que toquen amb coses dures, doncs han de fer una mica d'ironia o d'humor per sortir-se'n, no?
9: És una primera novel·la.

0: I continua, eh? Vull dir que m'amenaço amb continuar.
1: Per tant, hi haurà més saga de ficció.
0: Sí, els lectors volen i l'editorial vol, ja tinc preparats més lliuraments d'aquestes aventures del Louis Armstrong, que és el nom del periodista, protagonista i companyia, sí.
1: No, és que sàpigues que m'encanta, perquè això de tornar als anys 80 ha estat una gran experiència, i ara no sé si faig un petit spoiler, però com he fet memòria recordant quan traiem el Radio Caset i el posàvem a sota del cotxe quan aparcàvem. Això.
0: Sí, això hi ha un capítol que passa, que ells, en concret se l'endun, sembla que és, ara no me'n recordo ja. Però sí, s'havia d'extreure el Radio Caset perquè no el robessin, sí.
1: És meravellós fer una mica d'exercici de nostàlgia i de memòria, ha estat molt divertit. Carles, moltíssimes gràcies i, bueno, que vagi molt bé, molts èxits.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Sebastià Perelló va estudiar Filosofia i Lletres. Ha publicat, entre altres, Exercicis de Desaparició, Premi Verd de Narrativa, Veus al Ras, Premi de la Crítica Catalana de Narrativa i els poemaris Les Set i Talls d'Ombra. És autor d'alguns treballs de crítica literària sobre diversos temes, entre altres, la literatura de viatges. Veure sense set parla del vi a la literatura contemporània, sobre les seves reconfiguracions i mutacions des de finals del segle XVIII, de com n'hem reinventat els sentits, que s'estiren des de l'antiguitat grecollatina, l'edat mitjana i l'època moderna. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs nosaltres avui no tenim set, però sí que veurem, perquè estem tan ben acompanyats d'aquest veure sense set i acompanyats, evidentment, d'en Sebastià Perelló, que per mi, ja ho sabeu com sóc, els meus oients ja em coneixen, Sebastià, que quan a mi m'emociona un llibre, a mi se'm nota molt. I en aquest cas m'ha encantat, m'he emocionat i he pensat, quantes coses aprendré.
2: Molt bé, gràcies. Que t'hagi agradat ja és una meravella.
1: Jo penso que és un llibre amb molta base que uneix, no, aquesta literatura amb la història, i amb el vi, no? Des del segle XVIII parlàvem fins a l'actualitat i hi ha tantes coses que he pensat. Com poden cabre en un cervell tantes i tantes coses?
2: Mira, no és en el cervell que hi cap. No és una qüestió de cervell. És una qüestió de biblioteca. Una qüestió de biblioteca. Fa molt d'anys que és una obsessió el vi a la lectura. El vi a la lectura literària, bàsicament. Per què? Primer de tot perquè el meu pare feia vi. I jo mai vaig fer res en relació a aquest vi que feia el meu pare. No era professional, era familiar, però jo me'n vaig desfer molt ràpidament i no hi vaig participar quasi mai. Supos que, com a compensació, en un moment determinat vaig començar a investigar sobre el vi a la literatura. Parlant dels anys 90, en aquest sentit parlava de biblioteca. Sí que m'he fet una biblioteca sobre vi i literatura, perquè fan trama i ordit d'una manera molt especial al llarg de tot el temps. I em vaig decidir que fos del 18 en el 20 perquè m'interessava dur-lo fins al present immediat. I que, a més, tot aquest present arrossega tanmateix tot el que són les grans tradicions de la vertebració entre el vi, l'imaginari del vi i la literatura.
1: Aquí tenim de tot, eh? Des del vi com el gran pecat, fins al vi com a alliberació i aquesta estructura del vi, que també surt al llibre, que és trobar aquest equilibri, no? Però hi ha grans frases, hi ha grans autors, hi ha poemes, hi ha narrativa, hi ha assaig, hi ha tant de...
2: Perquè, d'alguna manera, no se tracta d'un llibre sobre vi. D'entrada, perquè a mi el que m'interessa és la literatura. No és literatura del vi, sinó literatura amb vi. Amb
1: vi. Canvia, dir-ho d'una manera o dir-ho d'una altra.
2: Canvia molt.
1: Un sol mot.
2: Canvia molt.
1: Ho modifica tot.
2: Sí. En aquest sentit, per això és tan divers. Per això se formula des del debut

0: efusiu del desig eròtic rococó, el vi revolucionari de la revolució, el de la taverna, el vi de l'embranzida romàntica, el vi de l'èxtasi, de l'embriaguesa baudelariana, el vi d'entreguerres, de la necessitat d'oblit que provoca el vi, de les noves ebrietats després de la Segona Guerra Mundial, a el vi de, diríem, de les noves sobrietats, que és allò que convocaries cap a final del segle XX, principis del XXI. En tot això és un ventall, vull dir, per mi ha estat magnífic poder anar llegint i fent una trama que proposàs una antologia. No el vi, sinó els vins. No una literatura, ni una sola proposta de literatura, sinó tota aquesta trama de veus molt diverses, que d'alguna manera és el que m'interessava, des de l'infern, des de l'ebrietat heroica, falocèntrica, per cert, quasi sempre, fins al segle XX, que canvia, no sé si amb tanta sort o no, però canvia, també des de els dimonis més sòrdids que convoca, fins a el que diuen aquella ebrietat maîtrisée, que diuen els francesos.
1: Que bé que ho dius.
0: Maîtrisée. Vull dir que no és exactament controlada, però sí amb una certa moderació, no? I que no és només, no és que aquí ens decantem per una o per l'altra, sinó per totes, totes les bous. A mi el que he tramat de bous infinites, a Mallorca parlant d'esmolar la garrova, quan se trata de que a la llarga allò que importa és la conversa, i el vi destrava la llengua. I com que el vi destrava la llengua, vull dir, aquí hi ha tot aquest procés. De com la llengua, vull dir, fa trama, jo he dit, amb la paraula.
1: És molt bonic perquè hi ha molta diversitat de mirades. Hi ha, jo comentava, des de poemes fins a narrativa. Ens proporciones material, que diguéssim, si ara jo volgués endinsar-m'hi, ja tinc material aquí. Molta curiositat. Parlem de Verlaine, de Rimbaud, de Baudelaire, de Neruda... O sigui, i ara tu parlaves dels escriptors i parlaves de la literatura, però aquí hi ha un punt que també m'ha cridat molt l'atenció, que he descobert i no sabia, és aquest estudi també, no?, dels escriptors que veuen. I això m'ha resultat curiós.
0: Sí, i només hauria de ser una curiositat, perquè, vull dir, per aventura se n'ha parlat fins i tot massa. D'aquí que jo, en molt de casos, és alguna cosa que he tocat, perquè forma part de la biblioteca, però no he insistit. A mi m'interessa el vi que convoca la literatura, no el vi que han begut els autors. Tot i que sí que n'hi ha molt que han begut, però vull dir, en molt de casos, els grans bevedors tampoc no han convocat el vi a la seva literatura. I, en canvi, gent que no bevia, el vi és molt present a la seva literatura. En aquest sentit, jo em decant més per la banda que va encaminada a fer un seguiment del vi en el marc de la biblioteca, no en el marc de la vida personal i particular i veure si la Duràs bevia més del compte o no bevia més del compte. Això és una cosa que allà es forma part del mite, dels imaginaris del vi i de la literatura, i per això és aquí. Però no és allò que, d'alguna manera, hauria d'agafar una importància que no té, perquè precisament és allò que tu has dit. És una curiositat.
1: És una curiositat, sí, que jo no t'hi he pensat. No sabia ni que algú s'hagués dedicat en això, amb la de coses que hi ha per fer, però mira, llavors, clar, m'ha resultat curiós. Hi ha una frase que també m'ha agradat molt i que, mira, també hi estic d'acord. Qui no veu vi no coneix la humanitat ni la natura. I al final pensava, el vi és terra. Clar, la imatge que tenim ara del vi, Sebastià, és molt diferent si tirem temps enrere, no? Ara el vi es veu sofisticat, anem a fer un vi, tot agafat com un aire més glamurós. Però abans tampoc no ho era, i al final és fruit de la terra.
0: Perquè hi ha una imatge, una imatge del vi que és múltiple, que és multisensorial i que, a més, afecta la memòria, afecta la història, afecta la geografia, afecta la poètica, l'ecopoètica, afecta a totes les mirades que impliquen un sentit del vi que s'elabora des de perspectives molt diverses. Aquí només agafem la literatura, però podríem agafar l'art. O podríem agafar altres formes que convoquen el consum del vi humà. Aquest llibre trama tots aquests sentits, no? Tots aquests sentits. I no cerca donar una resposta, ni fer una antologia definitiva. És un recorregut, un simple recorregut, a través de tres segles que pretenen entendre el vi més enllà d'alguna formulació tècnica. Aquí no se trata del tast, aquí no se trata del vi com a negoci, aquí no se trata del vi des del consum. Aquí se trata de com la literatura escriu el vi i com el tracta. En aquest sentit, no, qui no beu vi no coneix ni l'home ni la natura, està molt relacionat amb aquesta idea. Mira, en el llibre se cita un Nicolà Perullo que s'ha inventat una paraula que és epistenologia, que és una nova manera d'entendre el vi i que defuig els tecnicismes del tast, defuig les pràctiques tecnificades i professionals del vi i fins i tot segons quin tipus de sofisticacions del vi. Per què? Perquè entenc que el vi és una pràctica corporal, que és amb tot el cos i amb tota l'ànima que bevem el vi, que coneixem el món. Hi ha aquesta qüestió quasi de ecopoètica del terrer, del terroir, que diuen els francesos, que alguns volen definir. I, en canvi, per un lloc, no entenc que s'hagi de definir, sinó és alguna manera de ser, alguna manera de comportar-se, alguna manera de viure d'una perspectiva totalment polisensorial. Ell parla d'una visió hàptica del vi, que s'ha de tocar amb les mans. I no és que l'hagis de tocar físicament, sinó que no hi pots anar només amb la vista, ni pots anar només amb el nas. Per cert, que tenc el nas completament destrotat perquè el Covid no me'l va deixar desballestat. Però tenc un paladar, i el paladar fa una funció, ha suplert les funcions del nas. Vull dir que no se trata d'una visió tècnica del vi, sinó que se trata d'aquesta idea de qui no beu el vi no entén la civilització humana. I fins i tot la natura forma part en un concepte de la civilització. Això és Follner. A vegades ningú no recorda en qui ho cita, però és Follner, que quan beus vi, veus la civilització.
1: Ai, és que ara ho has explicat tan bé. Tota aquesta part final, creieu-me que és el llibre, i fer aquest recorregut. Hi ha tants autors, tants llibres, i m'he fet tota una llista, però ara tenia una curiositat quan venia cap aquí abans de l'entrevista que pensava, quin és, i ara tu que parlaves, no, que hi ha hagut un moment en què vas començar a llegir llibres que tenien a veure amb el vi, no? Com una mica per suplir aquesta separació que havíeu tingut. Però recordes quin va ser el primer llibre?
0: No, perquè vull dir, pensa que són lectures molt diverses. Vull dir, pensa que aquest llibre només agafa del debut. I tenim el vi dels clàssics grecs, llatins, la Bíblia, els asiàtics, els orientals. Vull dir, i tenim una quantitat d'autors que aquí no hi són i que se pressuposen perquè d'alguna manera el D8 recull tota la tradició necreòntica, tota la tradició del consum del vi, que implica una certa meravella que va més enllà. Mai he estat favorable a pensar amb el top 10 de lectures que hauries de fer sobre el vi. Ni un llibre que fos. No tenc, vull dir, tenc un comportament fan molt complicat. Perquè m'agrada la biblioteca. Per què he de triar un llibre si en puc tenir molts? Si els puc tenir, no tots, o quasi tots. La biblioteca m'interessa molt més que no un llibre. No tenc llibres de capçalera. No en vull tenir, de llibres de capçalera. I quan algú s'ho comporta d'aquesta manera, el decanto una mica i ja tornaràs. Però ara te'n vas. Perquè, vull dir, a mi m'agrada la biblioteca, l'illa. No m'enduré un llibre ni m'enduré 10. Vull dur la biblioteca. Convertir la biblioteca en l'illa és allò que necessitem. I, per tant, no hi ha un autor primer. Però si m'obligaves...
1: Que seria l'última cosa que voldria fer és obligar-te.
0: Si m'obligaves a dir un nom perquè pugui anar endavant i enrere, perquè del seu nom se dispari un eco que vagi fins als orígens de la civilització i un altre eco que arribi fins a l'actualitat i cap al futur, jo diria Baudelaire. Jo diria Baudelaire, perquè diu tot allò que ja s'ha dit i ens inventa mots per allò que encara no sabien que passaria i que som nosaltres. I jo crec que sí, Baudelaire, per aventura.
1: Nosaltres ens quedarem amb Baudelaire, ens quedarem amb la copa de vi i jo em quedaré amb en Sebastià una estona més perquè crec que li faria mil preguntes, però nosaltres tenim el temps que tenim en ràdio. No m'agradaria, que he començat i al final no ho he dit, parlar d'aquesta primera cita inicial que ja t'enganxa a la lectura, que és l'home deu al vi el fet d'ésser l'únic animal que veu sense set del nostre estimat Plini el Vell, el llibre Història Natural.
0: Sí, vull dir, d'aquí ve el títol, de Plini el Vell, perquè vull dir, sí que som els animals, diuen que bevem sense set, els únics. De totes maneres, vull dir, ja que hi som, ho podíem complicar un poquet més.
1: Compliquem-ho, m'encanta.
0: I anem al segle XVIII, final del XVIII, principis del XIX, i estem parlant de Beaumarchais. I Beaumarchais va dir i va citar Plini el Vell, però no va dir que fos l'única cosa. L'animal que bou sense set és l'home, però també els que, el que no, el que practica sexe sense aturall. Això ho diu el Figaro. I per tant, crec que aquesta, aquest component, vull dir, una miqueta més eròtic i més sensual de Beaumarchais, i ja que estem a principis del segle XVIII, vull dir, seria una citació fantasma que hauria de ser aquí, no és?
1: Però que ens l'ha regalada per l'entrevista. Sobre...
0: Clar que sí.
1: Però tens un tros d'entrevista, no només pel llibre, per moltíssimes coses, eh?
0: Ah, estic encantat que t'hagi anat bé. Vull dir, del vi, fins i tot, beure'n és alguna cosa que s'ha de fer, que es pot fer. Fins i tot, recordar que la paraula sobrietat implica una realitat anterior. Eh? Vull dir, la paraula sobrietat implica la preexistència del vi, d'allò que no has de beure. Per tant, el vi és previ a la sobrietat. No? Vull dir, ara que estan tan de moda les noves sobrietats, vull dir, podríem parlar d'aquesta qüestió. Però, fins i tot, les noves sobrietats, que se poden convertir en ebrietats, pensa en els règims contemporanis només alimentaris, i veure si hi ha gent que ha perdut el corbam i el cap i tot. No? Vull dir que hi ha un excés en la sobrietat contemporània. Ens diu alguna cosa que ja venia des d'aquest títol. La idea de que per ventura no podem viure sense intentar saltar la barrera.
1: No ho podeu fer, això. Salteu la barrera, ompliu-vos les copes de vi i llegiu. Llegiu molt. I llegiu abans de la copa de vi i llegiu, Sebastià, després
0: de la copa de vi. Sí, llegiu. Sobretot, llegiu.
1: Llegiu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-vos. Jo recordo Beure sense set, el vi en la literatura contemporània, publicat a Vivop, a la col·lecció Envinats d'en Sebastià Perelló. Però també us aconsello, als qui no el conegueu, a recupereu les seves obres anteriors, perquè ja veieu quantes coses ha dit i té per dir.
0: Sí, llegiu sobretot. Si no llegiu, Sebastià Perelló, és igual, però llegiu.
2: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura. El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
3: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
4: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
3: Els clàssics recuperats.
5: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
3: Literatura infantil i juvenil.
6: Les xarxes socials són els aparadors...
3: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socias.
1: La setmana passada vam compartir amb vosaltres entrevistes i recomanacions des del Festival Riu de Lletres. Però no pas totes. Avui ho arrodonim i començarem amb el poeta Jordi Llavina abans de la presentació del poemari El test de la flor malva. arribem tard, però acabem arribant, perquè sabeu que sempre tenim molta feina. Però ara tinc la sort que a Riu de Lletres m'he trobat amb en Jordi Llavina. Ell fa un gest, però dic, sí, tinc sort, perquè en persona no havíem coincidit mai amb en Jordi. I el Jordi, és Jordi Llavina és parlar de poesia. I ja sabeu que si una debilitat tinc jo és precisament la poesia. I picaré pedra fins al final, fins que tots els meus oients acabin llegint poesia. Jordi, benvingut, gràcies.
7: Moltes gràcies a tu. Sí, sí.
1: Anem contra rellotge, perquè ara tens presentació.
7: Sí, ara dos quarts, però vaja, vull dir, no passa res, sempre és agradable parlar amb tu. Sí, tenim uns minuts.
1: Jordi, el test de la Flor Malva, tot una vida de poesia.
7: Sí, o pràcticament tota una vida, són de fet 20 anys, però sí que és veritat que jo des dels 14 anys, i tinc 58, he sabut que la poesia era el meu gènere i que era el meu refugi. Aleshores, sí, aquesta, de fet, és una autoantologia perquè és una col·lecció de l'editorial Pagès que els mateixos autors, és a dir, els mateixos poetes, trien sobre l'obra publicada. Llavors, doncs, el que fan és triar en aquell moment, perquè això és, depèn una mica també dels moments, segurament d'aquí un any ja hauria triat alguns altres poemes, o no hauria coincidit exactament, no? Però ara com ara jo crec que és una bona selecció del que he anat publicant. Més un poema inèdit que llegiré en record de l'Àlex Susana, que és l'últim poema, que és l'únic inèdit que conté l'antologia.
1: Que és, bé, un in memoriam, no?, d'algú que també va ser una persona excepcional, un literat excepcional, a més a més.
7: Sí, sí, sens dubte. A més ens vam conèixer fa molts anys, l'any 87 o 88, i amb l'Àlex teníem una amistat, vam treballar junts a l'editorial Columna, final dels 80, primeria dels 90, i sempre hi va haver una amistat molt forta i una gran comunicació molt nodridora sobre recomanacions, era constant, vull dir, i sobretot arran del mòbil de poder-nos enviar missatges, jo crec que la cosa es va incrementar perquè eren molt, molt freqüents els missatges entre ell i jo en què ens recomanàvem llibres, comentàvem coses de l'actualitat, també política, etcètera, etcètera. Sí, sí.
1: Bé, una de les alegries de la tecnologia, que a vegades ens dona més disgustos que alegries,
7: sí, exacte,
1: però sempre queden coses boniques. Tu ara parlaves d'aquesta repassada de gairebé tota una vida i de la tria que fas en certs moments. Però, clar, per fer l'antologia has hagut de revisar, rememorar, recordar, i això també és un exercici personal intens.
7: Sens dubte. Per mi la poesia, quan ho explico als meus alumnes, la literatura, però en especial la poesia, és l'espinada, és el pal de paller de la meva vida. És l'únic que, diguem, molt abans de tenir fills, i els meus fills ja tenen 30 anys, jo ja sabia que... Bueno, jo ja llegia poesia i ja sabia que aquest era una mica el meu objectiu o la meva llar, no? Per tant, sí, quan llegeixes, malgrat que el primer llibre va arribar relativament tard, perquè em sembla que era el 2006, ja feia gairebé 20 anys que en llegia i que n'escrivia, malgrat això, sí, sempre hi ha hagut la poesia en la meva vida, sempre ha estat el fil de continuïtat de la meva vida, no? I, per tant, el fet de revisar 10 llibres publicats en els últims 20 anys vol dir, efectivament, encarar-te a la teva pròpia vida, tots els processos, totes les etapes, tot allò que ha passat, perquè hi ha molta correspondència, òbviament, entre la poesia i la vida i l'existència. I sí, té un punt molt bonic també, sí, i també en algun moment, no diria dolorós, però d'una certa melanconia.
1: És que aquí està la gràcia, no? I després, fins i tot et diria, ara has fet una tria i has fet aquesta antologia, però podries fer-ne una altra en una altra etapa de la teva vida i segurament tots els poemes serien absolutament diferents. Tu planteges això, de fer-ho?
7: No m'ho plantejo, però seria així, efectivament, seria tal com ho dius, no? No m'ho plantejo perquè, bé, això ha vingut donat per la proposta de l'editorial, de l'Àngels Marzo, de Pagès Editors, però, efectivament, podria fer una tria molt diferent de la que he fet. És una tria, per exemple, en aquesta hi ha molts poemes d'amor o de desamor, no? Podria fer una tria, tot i que aquest és un tema important en la meva producció poètica, però podria parlar d'altres coses, o podria triar poemes que no tenen tant a veure amb això, sinó amb altres circumstàncies de la vida, amb altres pretextos, no? Però aquesta és la gràcia, no? Que la poesia justament fa una mica de balanç o d'inventari, si vols simbòlic, si vols més abstracte del que ha estat també el pòsit que ha anat deixant la vida en tu mateix.
1: I quantes persones s'hi trobaran identificades? Perquè, a més, jo sempre dic, són bombonets. Cada poema és un bombonet que, abans d'anar a dormir, tens aquells petits minuts i endur-te'l amb tu al coixí.
7: L'Àlex Susana sempre ho deia, això, que calia consumir una dosi petita de poesia cada dia, però fer-ho constantment, no? I molt sovint era rellegir poemes que ja coneixíem i que sabíem que ens agradaven i que, com que són poemes i són poemes bons, sempre ens acaben dient coses noves i sempre acaben i acabem trobant significats que en una primera lectura, segona, tercera, potser ens havien passat per malla. Per tant, efectivament, sí, sí, la imatge dels bombonets, que recorda aquella pel·lícula anada del Forrest Gump, és molt bona. Sí, sí, són bombonets.
1: És que serà una delícia i jo des d'aquí us aconsello. Bé, nosaltres el tindrem a més profunditat, ara el deixarem marxar perquè l'espera a l'escenari, però gràcies, Jordi, per aquesta estona.
7: A tu i pel teu programa.
8: Comencem amb les recomanacions i ho fem amb una editorial que ens ha acompanyat moltes vegades al programa, Bibop, amb Montse Serra al capdavant.
9: Un dels últims llibres que hem publicat a Bibop Edicions, dins de la col·lecció Envinats, que ja sabeu que és una col·lecció que té el vi com a fil conductor, que vincula el vi amb les arts i la creació, doncs el número 32 d'aquesta col·lecció de llibres de petit format es diu La vida bona, una teologia de la vinya i el vi, i és escrita per Joan Gómez Pallarès. Francament, és un llibre molt inspirat, molt necessari en els moments que vivim, i us diré per què. El Joan Gómez Pallarès és un llatinista, és un home que ve dels clàssics i que en un moment donat, fa més de 20 anys, va tenir una epifania i es va quedar atrapat pel món del vi. I els vins amb els que va connectar, que va entendre que eren els vins que ell entenia, eren un tipus de vins sense naturals, no? Sense sulfits afegits. Bé, a La vida bona el que ell fa és com una mena de síntesi del per què ell, de com ell entén el vi i per què ell estima el vi de la manera que l'estima, no? I aleshores el que ell fa és això, és dir, un assaig ple de referències literàries, ple de referències de gent que ha escrit al voltant de la natura, com Toró, perquè ens fem una idea. I què fa Joan Gómez Pallarès? Doncs ens explica com, a través de la vinya i el vi, ell ha reconnectat amb la natura i entén la natura d'una determinada manera. I aleshores hi ha una frase molt bonica, diu, perquè estimo la naturalesa no puc beure qualsevol tipus de vi, no? Seria una mica això. I després hi ha una altra que si podem afegir, però perquè entengueu aquesta manera de viure el vi, no? Del Joan, diu, cal treballar amb la natura, no servir-nos-en, cal viure-hi, no només viure-n, cal respectar-la perquè ens respecti, cal parlar amb ella en un llenguatge comú, no en el que nosaltres vulguem imposar-li, cal cuidar-la, cal escoltar i mirar, cal comprendre, cal ser conseqüents amb tot plegat, també quan mengem i bevem. De fet, tenir aquesta actitud pot ser un dels gestos avui més íntimament revolucionaris si volem respectar la natura.
8: Des d'Andana Editorial ens arriba una recomanació amb una gran protagonista.
10: Hola, bona tarda, soc Josep Tor Miralles i avui us vull recomanar la meva trilogia sobre Ermessenda de Carcassona. Ermessenda de Carcassona és un personatge capdalt per conèixer la història de Catalunya. És una dona que sembla que estigui desconeguda i, per tant, doncs, el que intento és divulgar aquest personatge a tota la gent que estigui interessada en la nostra història. És una persona que va viure 85 anys, que en va governar més de 65, que va governar al costat del seu marit, que va governar al costat del seu fill, que va governar al costat del seu net. Va ser una dona que va tindre la força i la valentia d'envoltar-se de consellers amb una gran personalitat, com podrien ser el famós Oliba o bisbe de Vic, estaríem parlant de Gombau de Besora, estaríem parlant de Pere Girona, també bisbe de Girona, estaríem parlant d'Alderic Doris, uns personatges que en aquell moment, evidentment, no podem parlar encara de Catalunya, però sí que podem parlar dels comtats de la Marca. És una persona que, si no hagués estat al capdavant del Casal de Barcelona, avui en dia podríem entendre una Catalunya diferent, ni millor ni pitjor, però segurament una Catalunya diferent, i podria estaríem parlant de que la capital, que ara és Barcelona, doncs estaríem parlant de la Seu d'Urgell o estaríem parlant d'un altre espai. Per tant, jo penso el que us vull recomanar és aquesta història o aquesta, la vida d'aquest personatge, perquè realment ens mostra com era la Catalunya de la Marca, la Catalunya que encara no era, i com hem arribat avui en dia.
8: Raó i cor són els protagonistes de la següent proposta.
11: Soc Miquel Florido, l'autor de Et faré ballar la ment i dansar l'ànima i també l'editor de Crisol Edicions, i us recomano aquest volum integral dels meus dos primers llibres. El primer era Et faré ballar la ment i el segon era Et faré dansar l'ànima. En el fons, els dos llibres sempre havien format part d'un sol univers, hi ha personatges, hi ha situacions que s'entrellacen, per tant, el lector el que farà és anar descobrint referències i veure com s'entrellacen les històries a mesura que avança. I el primer tractava més de temes de dilemes, perquè hi ha molta reflexió, dilemes racionals i de caire moral, mentre que els segons són més sentimentals, més vinguts del cor. I en el fons, com he dit, els dos llibres sempre han fet un de sol. Hi ha il·lustracions i en la reedició tots els textos van ser revisats, repassats, corregits un altre cop i les il·lustracions també. Per tant, us convido al meu món literari a través de Et faré ballar la ment i d'En sa l'ànima.
8: Una altra de les nostres editorials de capçalera és Edicions Sidillà. I la seva proposta ens toca molt de prop. Mercè Rodoreda, una de les protagonistes del podcast Veus Indispensables.
12: Des d'Edicions Sidillà volem recomanar el llibre Mercè Rodoreda, Cartes a les Amigues Retrobades, de la Catalunya Republicana a Romanyà, que és un llibre que recull 170 cartes que Mercè Rodoreda i les seves amigues es van intercanviar. Les amigues són la Julieta Franquesa, la Susie Ramat i la Carme Manrubia. Es van conèixer durant la guerra, al comissariat de propaganda, i es van retrobar als anys 60. Aleshores, clar, havien passat aquests anys d'exili, la duresa del final de la guerra, s'havien fet dones, havien passat de ser jovenetes alegres a ser dones madures que havien viscut una vida, moltes d'elles, molt complicades. Llavors aquestes cartes són el mateix que escriuríem nosaltres a les amigues. Llavors la Rodoreda i elles s'expliquen coses molt quotidianes. La Mercè, la Rodoreda, va preparant el seu retorn a Catalunya, està ja triomfant com a escriptora, estan traduint a moltes llengües, estan a punt de fer la pel·lícula i tot això és el que comenta amb les seves amigues, no? Coses molt pràctiques de no li agradaven les entrevistes, per exemple, posava molt nerviosa, perquè ella sobretot el que volia era estar sola i escriure, que és una cosa que passa a la gent que li agrada escriure, no? I al final, clar, és la construcció de la casa dels seus somnis a Romanyà, que és una casa doncs, que tenia un balcó obert a totes les gavarres, i aquesta és la història que s'explica en aquest llibre, que eren tot de cartes inèdites, on veus una Rodoreda que toca molt de peus a terra, que és molt de carn i ossos, que com tots té els seus dubtes, té les seves angúnies, té els seus moments bons, els seus moments dolents, però com les amigues comparteix la seva creació literària, els seus neguits, i això és l'econòmica que vivim a partir de les cartes que hi ha en aquest llibre.
8: Des de Bolian Edicions, ens n'anem al 1877 per parlar de gramàtica.
13: Jo avui us recomano El País de la Gramàtica, de M.L. Nesbitt, que és un llibre que es va publicar el 1877 a Nova York. Evidentment, el Nesbitt segurament estava pensant a ajudar d'una manera divertida l'ensenyament de l'anglès, no? Però ara, a iniciativa d'una professora d'anglès, l'ha traduït al català i l'ha adaptat al català, perquè, clar, hi ha algunes coses que no coincideix ben bé la llengua catalana amb l'anglès i ella ha fet l'adaptació. Es tracta de que les categories gramaticals convertides amb persones humanes, no? Molt divertides, es barallen entre elles sobre quina és la seva posició, la importància, etc. I el jutge gramàtica posa seny i posa pau i bueno, va fent de jutge, no? I bé, vull dir, és un llibre que serveix molt per als adults enamorats de la llengua per passar una estona divertida i inclús també jo penso que per als alumnes d'ESO podria ser una bona lectura que el refrescaria d'una manera divertida el que són les categories gramaticals.
8: I acabarem amb en Melcio Comas i Carlota Gurt.
14: Bé, idò, hem vengut aquí al Riu de Lletres a parlar dels nostres llibres, no? L'últim que hem publicat es diu L'home que va vendre el món, que va sortir a l'editorial Pro, va sortir el setembre passat. I bueno, jo crec que és una novel·la d'intriga, de misteri, gira entorn d'una campanya política per les eleccions a Barcelona. És un llibre protagonitzat per un publicista que es dedica doncs, una mica a embatumar o distreure o crear eslògans, no? És algú que ensuma el món contemporani per saber de quina manera les coses poden quallar o no quallar des del punt de vista doncs, retòric, publicístic, informatiu, no? I com que tenim unes idees tan brillants i ha aconseguit sempre fer les coses tan bé, comença a treballar per una campanya política d'unes opcions polítiques que no li agraden gens, però que, bueno, per obligacions professionals s'ha obligat a entrar en contacte amb un seguit de gent una mica preocupant, una mica estrafolària i una mica populista, per dir-ho ras i curt, no? És una novel·la de com algú, doncs, no, s'ha obligat a treballar per unes coses que no li interessen, que van contra les seves pròpies conviccions. És la novel·la d'algú que comença a boicotejar aquell projecte que hauria de ser el seu somni, s'acaba convertint en el seu malson i comença a investigar i a gratar i a buscar coses que envolten aquests personatges i que no acaben de ser clares, no? Novel·la d'intriga, de misteri, feta amb molt d'humor, amb molta acidesa, amb moltes ganes de fer crítica social i política del món en què vivim. I bueno, jo crec que ha quedat un llibre entretingut i endavant.
15: Bueno, doncs avui he vingut aquí al Riu de Lletres a parlar dels Erms, que és la meva última novel·la. És un premi Anagrama del 2026. És una novel·la que n'estic especialment orgullosa. Suposo que sempre has d'estar especialment orgullós de l'últim llibre que surt, perquè em sembla que, bueno, que era ambiciós en diversos aspectes i crec que me n'he sortit. És una novel·la que parla sobre les il·lusions, sobre quan no tenim il·lusió, on l'anem a buscar, no? Com ens ho fem per tenir il·lusions, que és una cosa bastant difícil. I d'alguna manera ve a defensar la tesi que al final les il·lusions són una cosa que ha d'estar a dins del nostre cap. I que, per tant, si vols tenir il·lusió, el que has de fer és inventar-te-la, no? És com una reivindicació del poder de la imaginació, amb una reflexió sobre moltes coses del món, del món en què vivim, des de la Barcelona dels expats fins al declivi lingüístic, i amb una mica d'humor, perquè si no tot queda una mica massa solemne.
3: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Continguts en xarxa. Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
2: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
1: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
3: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. I és que el desbordament del riu Daura al Baix Empordà ha provocat una esquerda d'asfalt en un pont sobre el riu a Platja d'Aro. L'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, ha demanat a la Generalitat que s'inspeccionés la fissura i ha ordenat el tancament preventiu que després de les 3 del migdia s'ha reobert després que els tècnics haguessin avaluat l'espai i haguessin determinat que no hi havia danys estructurals. I precisament aquí al Baix i a l'Empordà es mantenen les restriccions per les pluges imposades pel govern fins a les 9 del vespre degut a aquest estat dels rius i les rieres, com el del riu d'Aura, com comentaven, o el d'Aro. El president del govern, Salvador Illa, ha dit que s'entra en una nova etapa, però que ha d'estar tothom alerta perquè el risc d'aiguats en el litoral de Barcelona cap al nord encara poden continuar i, tot i que l'aixecament majoritari de restriccions, s'ha de mantenir la precaució. I la Creu Roja ha atès més de 4.000 persones durant aquest episodi de pluges torrencials que ha afectat Catalunya durant el cap de setmana. L'organització ha mobilitzat un centenar de persones voluntàries i tècniques amb 15 vehicles logístics i coordinat amb més de 2.000 persones per les estacions de Sants o Tarragona o a l'aeroport de Girona. I a punt d'iniciar la jornada de diumenge a la 30a edició del concurs de castells a la Tàrrega Arena Plaça, i allà tenim en Francesc Domènech de Radio Ciutat de Valls.
2: Bona tarda des de la Tàrrega Arena Plaça. El concurs just acaba de... està a punt de començar. Abans hi ha hagut un minut de silenci respectat per tota la plaça i els castellers en memòria de les víctimes d'aquest episodi d'aiguats que han tingut aquestes últimes hores. Els castellers de Barcelona seran els encarregats d'obrir plaça. Ho faran amb un 5 de 8. Comença una llarga, llarga tarda de castells a la ciutat de Tarragona.
1: Moltes gràcies. I també seguim amb, bé, com comentava en Francesc, que hi ha persones que han mort a Pineda de Mar. Estan buscant amb un helicòpter de salvament marítim i amb una llanxa dels Mossos un jove que hauria caigut a la riera i ha estat arrossegat pel mar. I també en paral·lel hem de lamentar la mort d'un home a Montornès del Vallès dins d'un garatge inundat i la mort d'un home a Tordera en cedir un mur a l'interior d'un caravaning anomenat Costa Brava. I també es va recuperant la mobilitat progressivament aquest diumenge. Els serveis d'alta velocitat i llarga distància han començat a circular a partir de l'1 del migdia i rodalies i regionals s'ha restablert l'R2 Sud, l'R15 i l'R16, mentre que les altres línies es aniran restablant de forma progressiva amb l'objectiu que es tinguin totalment recuperades de cara a demà dilluns. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: De fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro, tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
4: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
3: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: Fórmula Rubí.

0: Ràdio Rubí, fes la teva.
1: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.

0: Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Senyores i senyors, salutacions cordials, bona tarda, benvinguts a aquesta l'emissora municipal Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí a Osona Manlleu per disputar una nova jornada de competició d'aquesta Lliga Elite de la qual anem a conèixer totes les dades.
2: Les dades del partit, Toni Bravo.
3: La Unió Esportiva Rubí disputa el partit de la tercera jornada de la Lliga Elite visitant el camp del Manlleu. Els rivals han començat la Lliga de manera immillorable. Dues victòries en dos partits per liderar la taula juntament amb Viladecans i l'Horta. La Unió Esportiva Rubí, per la seva banda, va sumar la primera victòria el diumenge passat a casa amb el 2-1 davant del Martorell. S'ubica en la zona mitjana de la classificació. Unió Esportiva Rubí i Manlleu s'han enfrontat en 25 ocasions al llarg de més de 3 dècades. S'han trobat majoritàriament a tercera divisió, però han tingut també enfrontaments a segona divisió B, primera catalana i Lliga Elite. La primera vegada que es van veure les cares va ser fa 33 anys, la temporada 93-94, en segona divisió. La darrera, el 22 de març passat, amb el 2-0 per als d'Osona. En l'històric de resultats, al camp del Manlleu, els rubinencs han guanyat en dues ocasions, han perdut en 6... i han empatat en les altres 4. A Can Rosés s'han guanyat en dues ocasions, han empatat en 4, n'han perdut en 7. En el total d'estadístiques de les 25 vegades que s'han vist les cares, la Unió Esportiva Rubí ha guanyat en 4, la resta, 8 empats, 13 derrotes.

0: Ràdio, la informació esportiva local.
1: Alineacions.
2: Vinga, anem a conèixer els protagonistes d'aquest partit entre Manlleu i Unió Esportiva Rubí, l'equip local amb la seva habitual samarreta Gualdi vermella, pantaló també de color vermell, juga amb Charlie a la porteria, Roger, Jordi Costa, Vila, com a mala, Kerr, Mata, Diego, Baba, Guillem i Rafael, 11 titular de l'equip que entrena el Marc Prat i que té a la banqueta a Carcassona, Casanova, Nil Capdevila, Albert, Cullell, Aleix, Pau i Casalprim. Surten els equips al terreny de joc. En breu que començarà el partit, la Unió Esportiva Rubí, que avui té novetats importants perquè Rafa Leva estarà a la porteria amb Marc Juncà, Adri Record, Jordi Massip, Oriol Tenorio, Creixell, Cante, Peque, Ruano, Kevin i Castellote. Aquest és l'equip titular de la Unió Esportiva Rubí per aquest partit, amb el Blai Bartí a la banqueta i esperant la seva oportunitat. Tati, Aitor Torres, Sergi Sánchez, Cortina, Àlex Ruiz, Jean Lázaro, Bailen, Pau Herranz i Josef. El partit el dirigirà el senyor Corella Martín, auxiliat a les bandes pels senyors Barragán i Pagès.

0: Ràdio, la informació esportiva local.
1: Doncs vinga, va, que seguim. S'estan fent ara la foto els àrbitres, la tripleta arbitral del Col·legi de Barcelona, amunt del Bages, com és Barragán. Els altres dos, l'àrbitre principal, Corella Martín i Pagès de Barcelona. I ara la foto dels equips que s'estan realitzant i en breu que arrenca aquest partit mentre sona l'himne del Manlleu, així com molt format, centraït, un rotllo així. La veritat és que força contundent l'himne del Manlleu, l'himne d'aquest equip d'Osona que, com deia el nostre company Toni Bravo, ha arrencat molt bé la temporada amb dues victòries. Li va agradar sobretot molt en la primera de les cites a l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, el Blai Martí. Per tant, és un equip que de moment ha començat amb bon peu aquesta campanya, un equip d'intensitat molt alta, i d'això ha d'intentar la Unió Esportiva Rubí doncs igualar-lo, i d'aquí els canvis, que hi ha l'11 titular, jugadors amb més veterania, més importància i més pes en l'equip, però evidentment amb un físic doncs que amb els anys ja no és tan fort com un nano de 20 anys, doncs que avui s'han quedat a la banqueta, com poden ser Àlex Ruiz o Aitor Torres, però probablement que els veurem en la segona meitat en funció també una mica del que passi en aquest partit. I aquí al Municipal de Manlleu, com sempre, un d'aquells camps macos, 25 vegades que s'han enfrontat aquests dos equips, i ara mateix que arrenca la 26a vegada que es veuen les cares, Manlleu i Unió Esportiva Rubí, Associació Esportiva Cultural de Manlleu davant de la Unió Esportiva Rubí. Juga per l'esquerra, primera arribada, Sadri Record deixa enrere, Jordi Massi, la centrada aquest, la Ventina Lázaro, refusa en primera instància el jugador Vila. Primera arribada de la Unió Esportiva Rubí, aquest camp que de dimensions és reduïda, és petitó. Allà va la centrada d'Àlex Ruiz, el primer pal, acaba tallant la defensa de l'equip local, enviament en llarg, el qual guanyarà Tenorio per a la Unió Esportiva Rubí, deixant enrere a la porteria i el seu company Rafa Leva amb l'equipació segona que juga avui la Unió Esportiva Rubí, aquesta blava amb les franges blanc i vermelles al pit. Recordant la retro, precisament, de, per exemple, la segona B, quan van estar aquí contra el conjunt usonenc, en aquella ocasió la Unió Esportiva Rubí va guanyar el Manlleu. Enviament en llarg de Lázaro cap a Kevin Díaz, que pot arribar a l'interior de l'àrea, acaba intentant tocades, però refusa Mata, intenta fer-se amb la pilota, tot i que no ho fa en condicions òptimes. Va, i queda la esfèrica perquè la jugui des de darrere. Cante, enviament en llarg per la cursa, atenció, Peque, però surt el porter i guanya l'esfèrica. Es queda amb la pilota el porter Charlie del Manlleu. L'any passat aquí ja en la segona volta el Rubí va perdre 2-0. Va ser doncs ja la confirmació de la marxa del José Solivelles. A partir de llavors va agafar les regnes de l'equip el bo del Blai Martí, que el va acabar portant a aquesta doncs promoció d'ascens que vam explicar l'any passat contra la Pop Mafumet. Per cert, que la informació que donaré ara, vaja, és que qui l'escoltarà és precisament qui ja ho sap, perquè no tenim la freqüència modulada, l'FM, problemes tècnics derivats d'aquesta tempesta que va tenir lloc en el dia d'ahir. Per cert, al descans del partit d'avui tindrem informació a última hora del que ha pogut arribar d'informació a la nostra emissora. Doncs, com dèiem, fruit o arran d'aquesta tempesta, que hi ha hagut problemes amb el centre emissor i d'aquí que no puguin escoltar a través de la freqüència modulada aquest partit en el dia d'avui, sí que a través d'internet, amb el www.radiorubi.cat, en l'apartat, vaja, hi ha a baix una pestanyeta en directe, que és la que es pot premer, tot i que el que dèiem, en si ja és contradictori, perquè clar, si ho estàs explicant i algú t'està escoltant, ho està escoltant a través de la pàgina web. Hi ha falta de Creixell, la primera del partit, protestada per la parròquia local al mig del camp. El que ha fet és aturar una possible pujada en joc per part de l'equip local. Castelló, té atenció a aquest jugador juvenil, que està jugant força minuts a les files de la Unió Esportiva Rubí. Un dorsal 24, jugador doncs de base a les files del primer equip de la Unió Esportiva. A veure si continua aquesta progressió, perquè és bo doncs veure un jove valor que estigui jugant amb el primer equip de la Unió Esportiva Rubí. Enviament en llarg, al qual arribarà Rafa Leva. Intentava fer-ho també per part del conjunt local, Jordi Costa. Rubí en zona ampla. Recordin, Manlleu, dues victòries, líders de la classificació amb els 6 punts de 6 possibles. La Unió Esportiva Rubí, que perdia a Viladecans en l'estrena, en diumenge a les 5 de la tarda. El passat diumenge a les 4 de la tarda guanyava la seva cita a casa. En aquest cas doncs, va ser una victòria davant del Martorell. I avui, a veure què passa en aquest partit davant dels d'Osona. Un camp complicat, aquí s'ha guanyat només en dues ocasions. Això sí, una doncs, en aquella segona divisió B i una altra en tercera en aquell any que dirigia el Manlleu precisament un vell conegut de la Unió Esportiva Rubí com era l'Alberto Fernández, aquell entrenador que va dur al nostre club a la tercera ref d'avui dia, era la tercera divisió quan 2012, doncs 2011-2012, doncs el va pujar de categoria. Pilota per a la Unió Esportiva Rubí, envia en llarg Cante, se la queda, la toca a Ruano, deixava la pilota perquè la controlés Castellote, però li han pres. Ara juga el Manlleu, apertura a l'esquerra, no controla ningú, volia fer-ho Kerr, no ho ha pogut fer, és per línia de banda. Favorable a la Unió Esportiva Rubí, la divisòria de moment no és que estiguin passant massa coses, però és cert que està tenint més la pilota el Rubí que no pas el seu rival. Pilota per Kevin Díaz, la deixa passar perquè anava cap a la zona on es trobava Castellote. Espera per línia de banda perquè crec que ha estat en defensa. Ara ho confirmo, Mata, qui ha tocat aquesta pilota. I de nou Ruano, dorsal 22 a la samarreta, serà qui enviï la pilota a l'interior de l'àrea per part de la Unió Esportiva Rubí. Allà va la centrada del jugador rubinenc, cap al punt de penal, la pentina Kevin Díaz, però surt cap enfora, se la queda Creixell, la toca per Ruano, que la torna a penjar, però surt amb neu, queda dins de l'àrea, atenció Castellote, que encara la lluita, acaba pujant el peu en aquest esfèric, el jugador Roger per evitar problemes en defensa, pilotada d'aquelles que ha sortit als núvols i banda de nou per a la Unió Esportiva Rubí. De nou serà Ruano qui envia aquesta pilota just a la divisòria dels dos terrenys, just a la perpendicular amb la línia de l'àrea gran. Allà va Ruano, va cap a dins, intenta pentinar, no, se la deixa Castellote enrere, el xut, queda el rebot dins de l'àrea encara, i acaba refusant la defensa. Ara Ruano no ha controlat bé, se l'han tirat a sobre i la pressió de Cante ha evitat que l'enviament llarg que volia fer com a mala per al Manlleu hagi arribat a bon port. És banda favorable al Manlleu, però s'ha evitat el possible contraatac amb un Rubí que ha tornat a trepitjar àrea. El que dèiem, arrencada de partit, 6 minuts i de moment una mica més la Unió Esportiva Rubí al camp del Manlleu, que no passa la inversa, per cert, en aquesta jornada que també arran doncs de l'aigua, ja saben, des d'ahir els partits programats per a les 6 de la tarda i fins avui a les 2 de la tarda, que tots els partits han estat suspesos amb una incidència directa, amb força, doncs partits, evidentment, de la base, un munt per cadascun dels clubs de la nostra ciutat i també doncs, pels primers equips. Per exemple, doncs, s'han vist implicats Cuento 25 de setembre, Olímpic en faig jo, el 20B també en d'altres modalitats esportives. Vaja, també ho repassem en el descans d'aquest partit, en el qual parlarem dels encontres que sí que es van jugar, per exemple, en waterpolo, perquè van ser al matí, i un de futbol sala que començava a les 4 de la tarda, i para de comptar, poca cosa més, i avui doncs els que es juguen en aquest horari de tarda, per això també ho explicarem al descans d'aquest partit, que arriba al minut 7 amb el 0-0 en el marcador, i la Unió Esportiva Rubí que gaudirà d'una primera falta favorable als seus interessos des de l'esquerra de l'atac. Veig a Jordi Masip també, al jugador, a veure qui és, Creixell. A veure, aquí dels dos envia la pilota a l'interior de l'àrea, si Creixell o Jordi Masip. Masip o Jordi Creixell, amb els jugadors col·locats ja en busca de la jugada que sigui important pels interessos de la Unió Esportiva. Allà va la pilota. Que penjaran, no? Demana encara a l'àrbitre alguna cosa, no sé què. Ah, que tirin una mica enrere la pilota. Doncs haurà de tornar a servir la Unió Esportiva. Vaja, no han servit, però hauran de fer el llançament doncs d'aquesta falta en zona de tres quarts a l'esquerra de l'atac. Gairebé ha passat un minut perquè estem fregant el vuitè d'aquesta primera meitat. Allà va la centrada, el primer pal, intenta pentinar, queda el rebot per Jordi Masip, que l'envia en llarg, una esfèrica per la qual lluitarà Cante. És un nano molt llarg, és un nano ràpid també, i a punt ha estat de robar-li la cartera, tot i que sembla ser venia de fora de joc, i això és el que ha assenyalat l'àrbitre. Enviament en llarg per part del Manlleu, passa de llarg de tots els jugadors que volien controlar aquesta pilota per a línia. No, vaja, l'ha guanyat abans per a la Unió Esportiva, Rubí. Rafa Leva, que entén bé en llarg, la lluitarà Kevin. No arriba ben posicionat per tocar la pilota Kevin. L'acaba refusant la defensa local, ha estat Roger. En zona tres quarts a la dreta, pilota en banda per Ruano, que la toca per Roger, per Kevin, que mira a controlar-la, i al final la toca el jugador local. Mata! I és banda. Mata diu que no, però jo crec que sí, eh? Jo l'he vist molt clar, Mata, però jo l'he vist molt clar que l'havia tocat amb el peu. Suposo que pensarà que havia estat fora. Doncs pilota per a Rubí. Ruano va amb la pilota dins de l'àrea. Allà va intentant pentinar Kevin Díaz. L'àrbitre assenyala falta de Kevin Díaz perquè li havien guanyat la posició i lluitant per aquesta pilota. Al final ha concorregut en acció antirreglamentària. Estem al minut 9 d'aquesta primera meitat, ja saben, de moment. I en el dia d'avui, la freqüència modulada anul·lada. Sí que a través de www.radiorubi.cat poden seguir aquest partit entre la Unió Esportiva Rubí i el Manlleu. Fem la primera pausa amb encara els 9, empat a 0.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: A Ràdio Rubí tenim les nostres Telma i Lluís particulars.
2: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
3: Sí.
4: Ara va ser una sorpresa.
1: Però... Cinquena temporada de l'Inspira't. Amb Carmen Moreno i Cuca Fernández descobrirem nous projectes i persones.
2: Tenim una edat ja, no?
4: Humana. No, que edat? Que som...
1: Tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Inspira't.
5: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
6: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
5: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
6: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
5: ¿Estás seguro?
6: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
5: Jejejeje.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Vinga, va, falta favorable al Manlleu, és la quarta en aquest partit que comet la Unió Esportiva Rubí per només una del conjunt. Pilota a la dreta perquè la controli en aquella zona Diego. Diego ajusta la divisòria de deixar al mig per Roger, el central, que toca a l'esquerra i Vila. Tot això en terreny propi, encara jugant per al Manlleu. Una pilota que Bava volia deixar enrere, la recupera el Rubí amb Creixell, que volia en llarg, la demanava en curt. Kevin Díaz recupera el Manlleu, per cert. Ja hi ha hagut una amonestació. L'ha vist Creixell després d'una falta reiterada, jo agafant durant una estona un jugador del Manlleu perquè no progressés. Targeta groga que el pot condicionar perquè a més és el migcampista aquí al centre, just el que ha de tallar les jugades en progressió del Manlleu. Són d'aquelles targetes que sense cap mena de dubtes condicionen. Van favorable de nou a la Unió Esportiva Rubí. De nou es repeteix des d'aquesta dreta amb Ruano, que va dins de l'àrea, la penjarà. Parla com si fos un córner. Allà va la pilota dins de l'àrea, la vol tocar, no fa marjum, que queda el rebot per Creixell, que fa un misto a l'hora de xutar, se la queda, intenta sortir al contraatac al Manlleu, va llarga aquesta esfèrica i se la queda el porter Charlie, perquè l'han deixat passar els seus companys. Enviament en llarg, la toca Cante, aquest dorsal 17 de la Unió Esportiva Rubí, és molt, molt alt, ràpid. La veritat és que bones sensacions les que ens deixa. Ja ho va fer l'altre dia i avui també aquí de moment en un camp en el que... Això és el que buscava el Blai Martí. Buscava un equip doncs, de rapidesa, d'intensitat, que igualés fins i tot en el joc aeri al Manlleu i de moment doncs, ho està aconseguint. Un cop que passin els minuts, quan el físic comenci a baixar també potser serà quan l'aportació que puguin donar o jugadors que ja tenen una mica més d'edat, però tenen qualitat, com ara l'Aitor Torres o l'Àlex Ruiz, segurament que també els veurem en el terreny de joc d'aquest doncs, municipal de Manlleu. De moment, amb el 0-0, juga el conjunt Gualdi Vermell. Allà està sortint Roger. Bé, s'ha marxat de la pressió dels jugadors de la Unió Esportiva Rubí per obrir a l'esquerra. Mata, creua divisòria, deixa el seu company com a mala, que el doble continua com a mala, fa centrada, talla Cante, se la queda Ruano, que veient la pressió del rival ha optat per fer una pilotada llarga. Ara al mig del camp que la controlava el conjunt usonenc, se la queda però perquè hi ha hagut un rebot. Rafa Leva, és un camp de dimensions reduïdes, és un cap. Sempre ho hem dit, sempre ho direm, sempre que venim ens repetim, però és que és un camp major amb aquest punt antic, molt, molt, molt interessant, molt maco de venir, de veure, de fins i tot com es viu el futbol, tot i que hi hagi pressió, evidentment, sobretot local, però és cert que després les dimensions del terreny de joc, el que és el rectangle, tampoc és que sigui excessivament gran, perquè gairebé els 9-15 que marca des de la cantonada amb la línia està a tocar de la línia de l'àrea gran, el que vol dir que són 10 metres, més els 15 que hi ha d'àrea gran, doncs fa això, uns 50-55 metres aproximadament. Doncs pilota per al Manlleu, amb Creixell que la talla, se la vol quedar i la toca Massip cap a Castellote, que la controla en zona de tres quarts, mira de marxar, acaba perdent la pilota. Clar, és que aquí quan s'intenta el joc al mig del camp és molt difícil perquè ràpidament hi ha jugadors de tots dos bàndols perquè, com és un camp petit, doncs es concentren molts jugadors. Marxa per l'esquerra, Mata, vol fer-ho de Ruano, continua Mata per acabar traient una centrada que no és bona, acaba refusant, marxa un cas, se la queda, doncs, i caient al terra demanant falta, i l'àrbitre que la concedeix al jugador de la Unió Esportiva, Rubí Peque. Segona falta del Manlleu per les 4 amb una targeta que ha comès la Unió Esportiva Rubí, minut 15. Estem en aquesta primera meitat a Manlleu, entre Manlleu i Unió Esportiva Rubí, 0-0 en el marcador, i explicant-ho en aquesta l'emissora municipal Ràdio Rubí, al 99.7 de l'FM, que avui no es pot escoltar, i a través de www.radiorubí.cat, que aquells que ho sàpiguen, ara mateix estan escoltant el que un servidor diu, clicant l'en directe. Enviament en llarg, intenta Kevin, no, queda el rebot per Ruano. Llàstima que no ha pogut controlar la pilota perquè estava en una situació franca per haver portat perill. La passada és en profunditat. Vol arribar Cante, també com a mala i Cante, no arriba cap dels dos. Es perd per línia de fons, recupera la Unió Esportiva Rubí aquesta esfèrica. Des de línia de 5 metres que jugaran els nostres, des de porteria, Marc Juncà, La deixa perquè sigui Rafa Leva qui la toqui en curtet cap a Marc Juncà. Allà està el jugador de la Unió Esportiva Rubí amb aquesta equipació d'aquesta temporada, la segona blava, tocant cap a Tenorio, Oriol Tenorio, encara organitzant, deixa Creixell que li torna, rep la pressió Tenorio, de Bava, deixa enrere cap a Rafa Leva, que no es complica la vida, pilotada llarga, la qual lluitarà per part de la Unió Esportiva Rubí, Adri Record, la talla a la defensa, se la vol quedar Kevin Díaz, la lluita al mig del camp, no la guanya, però sí que el rebot queda per Cante, i marxa Ruano, marxa per la dreta, continua Ruano, i és banda favorable al Manlleu, favorable... Banda favorable al Manlleu amb un Ruano que li ha fotut una bronca, però de caldeu a l'auxiliar, i l'àrbitre s'ha anat a cridar-li l'atenció, perquè jo crec que tenia raó Ruano, que l'últim en tocar havia estat Mata, però clar, que espavila, no sé què, que li ha dit a l'àrbitre, clar, l'auxiliar doncs s'estava jugant fins i tot la targeta, el jugador de la Unió Esportiva Rubí. En qualsevol cas, continua el maig per l'esquerra Mata, Mata. I atenció, perquè hi ha targeta groga a Blai Martí. Perquè... Aitor Torres. No, a Blai, és a Blai. És a Blai Martí i explico per què. Perquè estava tan a prop de la línia i estava fent indicacions que ha ficat els braços dins del terreny de joc i el jugador.

Què te surt ara? El segon. Solivelles del Blai Martí, però vaja, que aquí es queda tot. Ara Blai parla, Blai Martí parla amb Marc Prat, el tècnic del Manlleu. En definitiva, falta favorable, lliure en directe al Manlleu, tocant la línia. I Blai Martí, que ja doncs, ho accepta, refusa Kevin, la centrada del conjunt local. 19 minuts de la primera meitat, 0-0 en el marcador. Ara ja sembla que el Manlleu, mica en mica, s'està també ficant en el terreny de joc de la Unió Esportiva Rubí. Havia començat millor el conjunt de la nostra ciutat sense que hi hagués, això sí, cap ocasió ni per a uns ni per als altres. 19 minuts, vinga, va, anem a fer una nova pausa en aquesta, l'emissora municipal, la pilota, atenció! Fora de joc de Bava, perquè l'havia controlat aquesta pilota dins de l'àrea de la Unió Esportiva Rubí i era perillosa, al final no ha estat així, fora de joc recupera la Unió Esportiva Rubí, doncs 19 encara, camí del 20, primera meitat, Manlleu 0, Unió Esportiva Rubí 0.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Vinga, que tornem amb pilota per a la Unió Esportiva Rubí. Bona jugada per la dreta amb Canti, que ha anat marxant de qui li sortia el pas. Ha acabat cedint per a Ruano i aquest que intentant fer la centrada ha forçat un nou llançament de banda, que és gairebé un nou córner, perquè tornarà a enviar de nou la pilota a l'interior de l'àrea. Allà està Canti amb la pilota a les mans, enviament en llarg de Canté, intenta saltar i la toca Tenorio, queda dins de l'àrea, la lluita amb rematada Jordi Massip, toca un jugador que no sé qui ha estat, si del Manlleu, crec que sí, perquè no han protestat, hauria estat per tant Diego, i cantonada en aquest partit favorable a la Unió Esportiva Rubí, que ara sí ha provocat una mica de perill de moment, i ja són 22 els minuts de la primera meitat, cap aproximació, cap llançament a porta anotat en aquest partit entre Manlleu i Unió Esportiva Rubí. Enviarà dins de l'àrea Peque. Allà va la centrada Peque, va cap al segon pal on vol arribar i Adri Record, la toca, queda el rebot dins de l'àrea. I ha tingut una mica de sort la defensa del Manlleu en el rebot i Adri Record. Al final, doncs que no se l'ha pogut endur. Ara aquí juga el Rubí, Creixell al mig del camp, intenta passar de filtrada cap a Kevin Díaz, li prenen la pilota, però el rebot és per Ruano, que obre a la dreta per l'arribada en aquella zona d'Adri Record, toca l'esfèrica, tenen defensa, mata, banda per a la Unió Esportiva Rubí, Sant Tornem-hi, amb Ruano de nou, que farà efectiu el llançament de banda, de nou la perpendicular, amb la línia de l'àrea gran, Ruano que juga perquè li torni aquesta pilota Peque, línia de fons per Ruano, que farà centrada, és bona, primer pal, acaba refusant la defensa de l'equip local, però de nou torna a trepitjar una mica més l'esfèrica, amb l'esfèrica volíem dir l'àrea del conjunt local, la Unió Esportiva Rubí, amb aquests enviaments de banda. Cante, que serà l'home que faci efectiu aquest llançament de banda, l'àrbitre que xiu

0: i comença a comptar. Vol que juguin ràpid. Kante, cap a dins de l'àrea. La lluita Tenorio, talla la defensa local. El rebot el lluita, però el perd amb com a mala Ruano. El rebot per Kante, a la frontal Kante, pot fer el xut. I aquest sí que l'anotem, però ho ha fet amb l'esquerra. Anava relativament fluixet i ha anat a parar les mans del porter Charlie, ben ubicat i sense problemes per fer-se amb aquesta esfèrica. La juga el Rubí, Jordi Masip. Mira de fer jugada a l'esquerra de l'atac del conjunt rubinenc, que ha de recular però i la deixa per Creixell. La deixa per Creixell i aquest cap a Marc Juncà, que en defensa mira de fer la primera passada per sortida en pilota organitzada del Rubí. Tenorio, entre línies, cap a Adri Record, que no controla bé, a punt de perdre-la la pilota, però la recupera Masip. Masip cap a Creixell, zona ampla, obre a la dreta Kante, té a Ruano, que és a qui deixa la pilota, zona de tres quarts ja de la dreta de l'atac rubinenc. Ruano que recula de nou cap a la possessió de Kante, i Kante a un Peque que li torna a Kante, i Sant Tornemi, no, ara era Creixell, no Peque. Enviament de Marc Juncà a l'esquerra, no arriba Adri Record, a una pilota que s'ha perdut per línia de banda, la recupera el conjunt local, el Manlleu. És curiós, perquè ara ja... Bueno, no és que hagi marxat el sol, ara s'han posat uns núvols i ara comença a ser fresqueta, perquè mentre s'ha estat el sol t'havies de posar l'ombra, perquè feia molta calor aquí al municipal de Manlleu. Després, i ara que ha marxat, o com a mínim que s'ha amagat durant una estona, no sé si tornarà a sortir, doncs déu-n'hi-do si escalfava aquest sol a Manlleu després d'un cap de setmana estrany, el que hem viscut a Catalunya, un cap de setmana, per desgràcia, també amb alguna, doncs, desgràcia de vida perduda. En definitiva, un cap de setmana de qüestions meteorològiques força mogudes. Doncs el que haurà d'haver-hi a les files de la Unió Esportiva Rubí és un canvi, i aquest haurà de ser obligat, perquè veiem a Creixell que es queixa d'un problema a la cuixa i haurà d'abandonar el terreny de joc. Per tant, un jugador de la Unió Esportiva Rubí que haurà de substituir a Creixell, i és Pau Herranz qui surt per al Rubí. Pau Herranz qui surt per ajudar al seu equip en aquest partit, el qual de moment empata 0 entre Manlleu i Unió Esportiva Rubí. Poques ocasions, la veritat és que sent un camp com aquest, un equip a més molt intens al Manlleu, de moment poca cosa hem vist en aquest encontre i en aquesta primera meitat, que ja ha sobrepassat fins i tot el meridià de la mateixa, perquè ja hem superat el C22 amb escreix, perquè estem al 26 d'aquesta primera meitat, camí del 27. He aprofitat que estava el joc aturat per agafar la camisa que tenia per aquí, per aprofitar i posar-me-la. Atenció, el xut és bo! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Xut sorpresa! Gol de la Unió Esportiva Rubí, xut d'Adri Record!
1: Els gols del Rubí a peu de camp.
0: Doncs mentre em posava la jaqueta, que anava seguint el partit, i he vist com Kevin tocava la pilota amb el cap per deixar-se-la a Adri Record, que des d'aproximadament uns 20 metres i de voleja ha colpejat aquesta, ha botat davant del porter Charlie, marxant des del mig, diguem-ne, cap a l'esquerra de la seva porteria. Charlie, que s'havia estirat, jo crec que en certa manera se l'ha menjat una miqueta, però també ha estat un bon gol. Marca la Unió Esportiva Rubí, marca Adri Record als 26, ara gairebé 28. Primera meitat, Manlleu 0, Unió Esportiva Rubí 1.

Vilanoví, la informació esportiva local. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units, directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
3: Vinga, que tornem amb aquestes bones notícies i la diana de la Unió Esportiva Rubí que guanya 0-1 al terreny de joc del Manlleu. Hi ha un jugador del Manlleu que s'ha quedat estirat al terra. L'àrbitre no ha vist res. Va a l'atac per l'esquerra de Mata. Mata que intenta marxar de Ruano. Fa la centrada! I posa Baba al peu i topa amb la mà de Rafa Leva també, i ara se les estan tenint alguns jugadors de la Unió Esportiva Rubí, els del Manlleu, perquè ha anat massa fort amb Rafa Leva, que ja es veia que agafava aquesta pilota. L'àrbitre que més ha assenyalat, crec que falta, i per cert, per a un Manlleu que també ha vist una targeta groga amb un estat com a mala, que li ha xivat un cop d'aquells amb moviment amb el braç, crec que era a Castellote. L'àrbitre ho ha vist i ha assenyalat l'acció antireglamentària, a més damunt està el dorsal número 7 del Manlleu, com a mala, que estava a l'esquerra de l'atac, ara ha marxat a la dreta, ha passat cap aquí Guillem, el qual gairebé no l'havien vist a l'arrencada de partit, perquè tot el que estava fent el Manlleu era a l'esquerra del seu joc. Juga el Rubí en zona ampla, Tenorio toca enrere cap a Marc Juncar, ha de temporitzar bé. El 0-1 el fa permetre doncs jugar a favor de vent a aquesta Unió Esportiva Rubí amb aquest gol d'Adri Record. Allà va Tenorio, enviament en llarg, salta i refusa per tocar-la cap al seu porter, Charlie Mata, el dorsal número 11. La deixa ara el porter Charlie en apertura a l'esquerra, s'equivoca en la passada llarga. Rafael al mig del camp volia organitzar, però amb aquesta pressa que es té quan un està per sota en el marcador, la Unió Esportiva Rubí, que està per sobre i se n'ha d'intentar aprofitar. Jugarà Cante per als nostres, de banda, enviament en llarg. La intenta tocar Ruano, però se la queda al mig del camp Peque. La perd Peque, el control és de Rafael, que es dona la volta. Mira de caracolejar amb la pilota als cara als peus i continua amb apertura a la dreta, on controla i l'acaba perdent, però Camamala. L'àrbitre assenyala falta. Una falta que ve d'aquelles de la llei de l'avantatge. Primer havia deixat jugar i després una passada llarga en aquest partit que arriba al minut 32, camí del 33. Aprofitem per enviar una salutació al nostre bon amic i sempre i habitual present en els terrenys de jocs, com és el bo del Jurián Aroca, que avui, per desgràcia i per qüestions de salut, doncs no ha pogut venir a Manlleu, així que doncs li enviem una forta abraçada des d'aquesta, l'emissora municipal, des d'aquesta casa, des de Ràdio Rubí, per desitjar-li també, evidentment, que una prompta recuperació al bo del Julián Aroca. Enviament en llarg, saltarà Kevin, la toca amb el pit pel control de Peque, se la queda Kevin, no, perquè no ha pogut controlar, i ara sí que juga el Manlleu en zona ampla. Kerr, que era obra a l'esquerra, però on arriba Guillem, ara s'ha vingut a l'esquerra i com a mínim toca una mica més la pilota al dorsal 23. Continua Guillem, la toca per l'organització de Rafael, ja en zona 3 quarts, és bona jugada de toc del Manlleu. Jordi Costa a la dreta, intentava centrada, la guanya el Rubí, la perd, atenció, a Record dins de l'àrea, Jordi Costa, la toca Rafa! I Jordi Massí posa abans el peu, que no pas pogués arribar Kerr, i que ja estava a prop de posar la pilota al fons de la xarxa. Salva la Unió Esportiva Rubí aquesta jugada, que ha vingut provocada d'una mala sortida de pilota per part d'Adri Record. Ara és esfèrica perquè la juguin els de Manlleu dins de l'àrea, que mira de marxar, Mata, però li acaba traient la pilota en defensa. Un actiu, molt actiu en el dia d'avui, Cante. Per l'esquerra arriba Kerr, Kerr davant de Ruano, continua Kerr, intenta fer centrada, i Cante que salva per a la Unió Esportiva Rubí, però aquesta arribada esperona a la parròquia local, aquesta arribada li dona ànims als aficionats, tant a la zona de tribuna tapada com a la zona de no tapada, que està a l'altra banda, on hi ha també molta, molta gent. Avui podem estar aquí parlant de perfectament 700 persones. Enviament en el primer córner favorable al Manlleu. Allà va l'esfèrica, que l'enviarà Guillem cap a dins de l'àrea. Guillem, que toca per la posició de Kerr. Kerr, Guillem, Kerr, i bé, ha estat ara ràpid Ruano, acabant refusant i quedant-se la pilota per part de la Unió Esportiva Rubí en una d'aquelles jugades que els coneixen com a Hilly Corner. Volen fer una jugada en comptes de penjar, tocar-la, no sé què, i al final doncs acaba sortint tan malament que l'equip que tenia la pilota acaba perdent-la, i per tant doncs ha sortit beneficiada aquesta Unió Esportiva Rubí. Juga Marc Juncà, enviament en llarg de Marc Juncà, el qual lluitarà Kevin, salva per part de l'equip local en zona ampla Roger, se la queda i deixa enrere Pau Herranz cap a la posició de Tenorio. Tenorio en zona de tres quarts, no veu passada franca, encara amb la pilota als peus, no sap què fer, al final acaba reculant massa, deixa enrere per Marc Juncà, aquest que toca de primeres, per Pau Herranz, que atenció a l'entrada, clara per darrere, doncs no és targeta, doncs s'ha lliurat en aquesta jugada, i tot i que la protesti el jugador del Manlleu, que ha estat Jordi Costa, ha estat una falta clara, i jo diria que de targeta groga, però bé, ho dic jo, no ho diu l'àrbitre, que al cap i a la fi el senyor Corella Martín és qui ho ha de dir, qui mana, qui dirigeix aquest partit entre Unió Esportiva Rubí i Manlleu, que arriba al minut 35, ho estem explicant en directe a Ràdio Rubí. Al descans ja saben, revisió dels resultats, protagonistes, tots els partits que no s'han jugat, i per començar, doncs, les incidències del temporal a la nostra ciutat durant aquest cap de setmana. Enviament per part de Peque, se la queda Kevin Díaz, refusa la defensa, l'àrbitre diu que tot i que Kevin Díaz volgués jugar-la, aquesta pilota ja no ho podia fer perquè es trobava en situació antirreglamentària. Juga el Manlleu enrere, mata, més enrere cap a la posició de Roger. Roger que juga amb Diego, que vol creuar divisòria, però la toca per la posició de Jordi Costa. Creuant divisòria el Manlleu, que ara el que vol fer, abans no ho feia, abans estava buscant una mica més de joc directe, és, diguem-ne, que com anar pressionant el Rubí, però amb la pilota controlada, acostant-se a la porteria, i que ja es fiquin tots els jugadors a l'àrea de la Unió Esportiva Rubí, que és precisament qui ha robat aquesta esfèrica, que acaba sortint, la recupera el Manlleu, perquè s'ha perdut per línia de banda. I serà el dorsal 3, Roger, qui la jugui amb el seu porter, Charlie. Des de darrere que juga el Manlleu. Amb Diego, que té la pilota, un Rubí que ha començat molt bé, després s'igualaven les forces. En el moment del gol ja havia trepitjat una altra vegada, dos, tres vegades l'àrea, al 26. I després, a partir d'aquí, és cert que amb el 0-1, mica en mica el Manlleu, com ha canviat aquest estil de joc, ha deixat la verticalitat tan marcadament clara a l'arrencada, doncs s'ha anat fent amb el control, però de moment sense que hi hagi hagut arribades considerables, més enllà d'aquella en la qual doncs Adri Recorta ha perdut la pilota, i això ha provocat que no hagi arribat a la rematada Kerr de miracle i hagi salvat ara ho diré, Rafa Leva. Se m'havia oblidat el nom del porter de la Unió Esportiva Rubí. Atenció, pilota a l'interior de l'àrea, Bava, i falta. Que Bava és un davanter molt ràpid, perquè és molt ràpid, però clar, què li passa? Que és tan ràpid que ja s'ha passat de frenada en un parell d'ocasions. Una, en la qual li ha fet falta a Rafa Leva, i una altra ara a Marc Juncà, quan havia saltat, ha tocat la pilota, ja no ha pogut aturar-se, perquè anava a una velocitat descomunal, el davanter dorsal 22 dels de Manlleu, i la pilota que ha acabat amb falta favorable a la Unió Esportiva Rubí. Ja són 5 per 6 faltes que ha comès la Unió Esportiva Rubí, les que ha comès el conjunt usonenc. Controla Jordi Massip, no ho fa bé, perd la pilota, la recupera al mig del camp Rafael. Passada filtrada Rafael, i Tenorio, que la protegeix molt bé, la deixa cap a Rafa Leva, no, al final deixa que es perdi per línia de fons, la recupera la Unió Esportiva Rubí, aquesta pilota recuperada des de darrera, línia de 5 metres, 38, camí del 39. Estem en la primera meitat a Manlleu, en directe a Ràdio Rubí, amb una Unió Esportiva Rubí que de moment guanya amb aquest balanç, de 4 victòries, 8 empats, 4 i 8, 12 i 13 derrotes amb el Manlleu, Molts més partits perduts que no pas guanyats, entre d'altres coses, perquè el Manlleu, fins ara fa un parell de temporades, ara porta dues temporades marxant de Rubí amb derrota, però fins llavors sempre havia marxat guanyant els partits, crec que tots amb victòria. Ara estic parlant de memòria, potser algun amb empat, però sempre puntuant i gairebé tots amb victòria. D'aquí la diferència de 4 victòries del Rubí, 8 empats i els 13 partits guanyats per part del Manlleu en el global, tant aquí com a la nostra ciutat, perquè parlem del municipal de Can Rosés i també del que hi havia al camp antic de la Unió Esportiva Rubí, on es troba ara el Rubí Forma. Juga el Manlleu, atenció, la jugada és bona per l'esquerra, vol arribar-hi Guillem, no ho pot fer. No ho pot fer, però com a mínim per a ells, ara parlo del Manlleu, estan començant a despertar. La Unió Esportiva Rubí ha estat començant a tenir una mica més de problemes. Doncs 40 de la primera meitat, fem l'última pausa abans del descans en aquest partit en el qual guanya de moment 0-1 la Unió Esportiva Rubí gràcies al gol d'Adri Record.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
2: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
3: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
4: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
5: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
6: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Vinga, afrontem els últims 4 minuts més afegit d'aquesta primera meitat. 41-0-1 guanya la Unió Esportiva Rubí al Manlleu. Pilota per als usonencs, però en defensa la juga Viles. Apertura a l'esquerra per al progrés en aquella zona de Roger. Roger que intenta passar de filtrada, però la recupera Ruano per al Rubí. Se la queda Kevin Díaz cap a Ruano, que mira de marxar al mig del camp, però li pren la pilota com a mala, que torna a recular i la deixa cap al seu porter, Charlie. Charlie, que té la pressió de Ruano, acaba enviant cap a la dreta, allà vol progressar com a mala, creuant divisòria, continua com a mala, cap a Guillem, Guillem a com a mala, i aquest a Rafael al mig del camp mirant d'organitzar un dels últims atacs que puguin arribar en aquesta primera meitat al conjunt de Manlleu. Qui entrena? El Marc Prat. Marxa Marc, per Marc, no, perdó, Mata, marxava per l'esquerra, però ha posat el peu Cante, refusant banda, zona de tres quarts, ataca el Manlleu. De moment, l'únic més destacable ha estat aquella errada d'Adri Record, que ha estat l'autor del gol, d'altra banda, de la Unió Esportiva Rubí. Cante refusa dins de l'àrea i Baba, que comet una nova falta. El que dèiem, és ràpid, és bo, la veritat és que va passat de frenada i de moment doncs ja ha comès tres faltes, si no més, jo crec que són tres de les sis, és a dir, la meitat de les faltes del seu equip en aquesta primera meitat. Enviament en llarg, tall en defensa al conjunt local, la lluita però se la queda Jordi Massip, la toca per Pau Herranz, que mira a controlar el mig del camp, continua Pau Herranz, talla la defensa local i al final Cante no es complica la vida, la lluita Kevin, aquesta esfèrica dins de l'àrea, hi ha falta de Kevin en una empenta sobre Jordi Costa, diu l'àrbitre, quan lluitava per la pilota dins de l'àrea, però és que amb ell també li havien fet una empenta. Són d'aquelles coses del món del futbol. Mata, juga per al Manlleu. Temps, dos. Els que resten, més l'afegit, si n'hi ha en aquesta primera meitat. 43, Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí. Un gol d'Adri Record és el que està en el lluminós de la Unió Esportiva. Allà està l'apertura a la dreta del Manlleu, que vol intentar una de les últimes. Abans també ho havia fet Diego. Apertura a la dreta, Guillem que li torna a Diego. Just a la divisòria, el dorsal 12 juga amb Vila. Vila que fa l'apertura a l'esquerra, on trobem a Mata. Zona de tres quarts Mata, pot fer centrada, de moment no opta. La toca en curtet per Rafael, que mira d'organitzar de nou per Mata enrere. I ara ja intentant tenir la pilota en els últims compassos al Manlleu i tenir l'última, Roger. Creua divisòria, ara és Vila, la toca cap a l'apertura de Comamala a la dreta per Guillem, zona de tres quarts, continua el Manlleu jugant, allà està Comamala, passada filtrada frontal de l'àrea i el xut de Kerr, que com a mínim serveix per anotar-lo, però la veritat, ha estat una bona jugada de combinatòria, eh? Han combinat bé des del Manlleu, amb paciència i amb calma per mirar d'arribar a la passada a Baba, a la frontal de l'àrea, que l'ha deixat enrere, jugada preparada, ha vingut Kerr i ha xutat, però la pilota s'ha perdut molt per sobre de la porteria defensada pel veteraníssim jugador de la Unió Esportiva Rubí, vaja, porter, Rafa Leva, pilota que refusa llarga, no es vol complicar darrere a la Unió Esportiva Rubí en aquests últims compassos, la vida. La lluita Kevin Díaz, la refusa la defensa, enviament en llarga com a mala. La lluita Kevin, allà està, pilota per Marc Juncà, que la controla. La lluita se'n va, tots dos. I Baba, que agafa a Marc Juncà i l'àrbitre, que se'n va a Baba a dir-li que calma i paciència. Calma i paciència, però si ha assenyalat falta...
2: Dos.
1: Doncs mira, dos minuts. Ara... Dos minuts de temps afegit, arribarem al 47, tot just quan hem complert el 45. Dèiem, ja són la 4 de 7, i 4 per acumulació són moltes faltes, per part d'un jugador. Seria punible d'una possible amonestació, però vaja, de moment el senyor Corella Martín no ho ha considerat oportú. Juga al Manlleu per l'esquerra, Mata recull un enviament dolent de Guillem, però segueix l'atac del conjunt local. Kerr controla, zona de tres quarts, continua Kerr, ha de recular, no ve una passada franca, i la juga per l'esquerra, de nou Kerr. Allà està la pilota per Mata, que intenta jugada, no veig perquè hi ha aquí els jugadors del Manlleu s'han posat tot dempeus i Ruano, que la lluitava, l'acaba refusant, se la queda, però en defensa Roger. Roger que ho torna a intentar. Resta un minutet perquè portem un d'afegit i l'àrbitre n'ha posat dos. en aquesta primera meitat. Se la vol emportar Pau Herranz, no pot. És Diego qui la juga a l'esquerra cap a Roger a la divisòria, enviament en jarda de Roger, el qual lluita doncs com a mala amb Adri Record, i és el jugador del Rubí qui guanya aquesta esfèrica. Ara és Pau Herranz, i aquí una lluita a la frontal de l'àrea per una pilota penjada que déu-n'hi-do, la controla Kerr, continua Kerr amb la pilota als peus a la frontal de l'àrea, es dona la volta, passada filtrada dins de l'àrea que intentava enviar-la Jordi Costa, talla la defensa del Rubí, a veure si arriba, no ho pot fer. Castelló té un possible contraatac. 46 amb 35 segons, pot ser l'últim atac. Allà va el Manlleu, pilota a l'interior de l'àrea. Kerr, Kerr, Kerr, gol! Kerr, Kerr, Kerr, gol! Marca els 46 amb 40 segons al Manlleu. Marca Kerr!
0: El gol del rival també és gol.
1: Bona jugada cuinada per part del Manlleu. Arriba després d'una bona triangulació a Kerr, que dins de l'àrea la toca una mica i picadeta. Fa un xut a l'escaire al qual no pot aspirar Rafa Leva. Descans a Manlleu just quan ha empatat l'equip local. Descans entre Manlleu 1 i Unió Esportiva Rubí 1-1.

0: Escucha, porque esto también va contigo. Hay temas que nos preocupan, nos afectan y forman parte de nuestro día a día. En el Brunch hablamos de salud y bienestar de una forma cercana, clara y sin rodeos. Reflexionamos sobre esas cuestiones que nos generan dudas, nos inquietan o simplemente queremos entender mejor. Y lo hacemos de la mano de expertos, con conversaciones que ayudan a mirar cada tema desde nuevas perspectivas. El Brunch, el espacio para hablar de lo que nos preocupa y de lo que nos hace sentir mejor. Cada dos semanas, los lunes a las 12.
1: Vinga, doncs, som-hi, que al descans del partit de la Unió Esportiva Rubí a Manlleu aprofitem per revisar els resultats, que n'hi hauria d'haver molts més, dels equips de la nostra ciutat en aquest cap de setmana. Són poquets perquè entre ahir i avui hem viscut un important temporal i aquí és on ens aturem per començar aquest descans del partit de la Unió Esportiva Rubí, perquè anem a conèixer totes les novetats de tot el que ha passat amb la veu del nostre company David Burillo Sánchez.
2: Rubí ha esquivat finalment les afectacions més greus d'aquest episodi de pluges, tot i que la matinada ha estat complicada i s'han acumulat més d'un centenar de litres per metre quadrat en alguns punts de la ciutat. En concret, l'Observatori de la Serreta ha recollit 127 litres en les últimes 24 hores. Al centre de Rubí se n'han registrat 73 i a les urbanitzacions gairebé 96. Un dels moments de més preocupació ha estat durant la matinada, quan la riera de Rubí ha arribat a baixar els 187 metres cúbics per segon de cabal i ha assolit un nivell d'un metre i 84 centímetres cap a les 4 de la matinada. Tot i això, les incidències al municipi han estat limitades. S'han registrat 22 trucades al 112 i 6 avisos als bombers. Els serveis d'emergència han hagut d'actuar per la caiguda d'arbres que han caigut sobre la via pública i en una casa particular. També 3 filtracions d'aigua en habitatges i una tapa de claveguera trencada. També hi ha hagut problemes amb el subministrament elèctric. S'han notificat 7 talls de llum, sobretot entre el carrer de Montserrat i el carrer del Pintor Murillo, que s'han anat recuperant al llarg d'aquest matí. Precisament al carrer del Pintor Murillo, els bombers han intervingut aquest matí després que caigués part del fals sostre d'un habitatge per les filtracions d'aigua. No hi ha hagut ferits i els bombers han descartat que hi hagi risc estructural en aquest edifici. Durant tota la nit, la policia local i Protecció Civil han estat treballant per atendre les incidències i perimetrar les zones més inundables. I ara, amb l'avís de risc màxim ja aixecat al Vallès Occidental, l'Ajuntament està centrant els esforços a recuperar la normalitat i netejar els carrers. S'han activat diversos equips amb camions de recollida i brigades de desbrossament. D'altra banda, el transport urbà de Rubí ha reprès la seva activitat normal, com també ho ha fet FGC. Perquè fa el balanç general a Catalunya, una persona ha mort a Tordera, al Maresme, a causa de les fortes pluges registrades en aquella zona. La víctima, de 75 anys, era a les instal·lacions del Caravaning International Costa Brava, on vivia i li ha caigut un mur a sobre. També s'ha confirmat una segona víctima mortal al Montornès del Vallès i es tracta de la persona desapareguda que els bombers buscaven en un aparcament particular inundat. Òbviament, aquest episodi de pluges torrencials ha tingut conseqüències en el calendari d'aquest cap de setmana, també l'esportiu. S'han cancel·lat tots els partits previstos entre les 5 de la tarda d'ahir i les 2 de la tarda d'avui. També s'han hagut de cancel·lar activitats culturals com el Festival de Fotografia a la Nu i les 12 hores de Roca Rubí. En aquests moments estem ben pendents de la reunió de valoració de l'episodi per part del Comitè d'Emergències presidit per l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, que tindrà lloc avui a les 8 de la tarda. De moment, doncs, calma després de la tempesta i a l'espera que s'acabi recuperant la normalitat i alleujats que la pitjor part d'aquests aiguats no hagi volgut deixar molts estralls aquí a Rubí.
3: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I després d'aquesta crònica amb respecte a l'última hora del temporal que hi ha hagut a tota Catalunya, evidentment que també amb incidència a la nostra ciutat, ara sí parlem d'esports i ahir Amb només 3 resultats en futbol sala femení, l'Esportiu Rubí sí que jugava la seva cita davant del Penyes Plugues. Tot plegat es va aturar a partir de les 6 de la tarda. Derrota en la tercera jornada d'un Esportiu Rubí que havia guanyat en les dues primeres jornades en segona nacional de futbol sala. I en waterpolo també es van disputar, com es van jugar al migdia, els partits tant en categoria masculina com en femenina. En divisió d'honor, derrota 8-22 del Club Natació Rubí davant del Club Natació Sabadell a la piscina del Sabadell. De llencs i en un partit en el qual només el primer quart els nostres li van plantar una mica de cara. Ens explicava tot plegat com havia anat l'entrenador del conjunt rubinenc, el Rui Tiago.
4: No, más importante que el resultado en estos partidos es irmos creciendo, ¿no? Y viendo mejorías en el equipo. Y hoy sí que creo que podemos... creo que estamos en una buena línea porque han entrado bastantes jóvenes. Los jóvenes hoy sí que han ido mucho más intensos do que nos primeros 3 partidos. Es el proceso, es aprendizaje, pero yo hoy el resultado no es importante, pero sí que voy más contento para casa.
5: Y sensaciones, lo digo porque aquel 31 del primer día dolió un poquito, la cosa es diferente ahora ya.
4: A ver, es muy diferente, en ese 31 tampoco puede marcar a nuestra temporada. Acordarse que ese 31 teníamos un cadet que hoy mismo, hoy, en su categoría, ha parado 6 penaltis y Rubí se califica para el grupo de arriba. Entonces, hay que ver más para la del 31. Y ya hoy, ya con Octavio, ya es diferente, la diferencia es diferente, la intensidad es otra. Y hay que seguir. Nos quedan 3 partidos duros, pero tenemos que ir a más y vamos a ir a más seguramente.
5: Claro, es que, Rui, yo creo que haya llegado Octavio ahora va a ir muy bien porque en breve empezarán a llegar los partidos clave y ya estará el equipo bien aposentado.
4: Claro, Octavio es una presa clave de nosotros ya el año pasado, ha sido, y claro, hoy está no más por cómo estábamos de presupuesto, pero bien, él llegó bien, él estaba para muy bien. Y nos da un plus de calidad y quedamos nosotros ahora a trabajar para lo que queda. Queda mucho.
5: Vamos por el futuro, porque queda mucho. Primero, eso sí, muy poquito para el martes, que es cuando visitamos Tarrasa.
4: Sí, es duro. Normalmente nosotros cuando tenemos partidos seguidos se nos complica. Pero iremos a Tarrasa a jugar con una equipa muy potente, pero a jugarse, a competir y a crecer día a día.
5: Y el futuro un poquito a más largo plazo, no tanto, pero que son unas semanas después. Aquí sí que llegan los partidos clave y el equipo parece que yo lo veo bien encaminado, Rui.
4: Bien, hemos tenido un bache muy potente contra Canoy, ese partido ha sido duro. Tampoco tenemos que nos poner locos, o sea, queda mucha temporada. Año pasado hemos ido a Copa del Rey, las expectativas son muy altas, pero los jugadores son diferentes. Vuelvo a decir siempre, hoy han jugado 4 jóvenes que año pasado eran juveniles de Rubí, ¿no? Entonces necesitan de su tiempo, necesitan de se equivocar y al final van a jugar contra una de las mejores equipas del mundo, que es Sabadell.
1: El Rui Tiago, doncs, que confia en els seus de cara al futur pròxim, derrota davant del Sabadell i, com dèiem al final de l'entrevista, dimarts a Terrassa, nova jornada, exigent aquesta divisió d'honor del waterpolo en homes com en dones, perquè les noies jugaran dilluns davant del Club Natació Sabadell després d'ahir haver-se enfrontat al Club Natació Sant Feliu. 17-12, derrota de l'equip que entrena el Carlos Ligero, que va donar bona imatge, i amb aquesta part es queda l'entrenador, a qui escoltem en aquesta entrevista.
6: Només estem a la jornada 3, és veritat que són 3 derrotes pel moment, però sí que quan això que fan tots els entrenadors i pràcticament tothom, que quan surt el calendari fas una mica els teus números i marques en verde los que tienes que ganar i en rojo los que no. Aquests 3 segurament són dels que marques que no. I hem estat més a prop de competir i endur-nos algo del que esperàvem, sobretot ahir, que hem estat molt bé en partit durant 3 parts, i els 2 partits anteriors també hem sortit amb molt bones sensacions. Llavors creiem que és la línia a seguir, encara que els punts no arriben, però això és molt llarg i ja l'experiència em diu que hem de mantenir la calma i seguir treballant.
1: Mm-hmm. Quant al partit, aquest 17-12, deies, no?, que potser en els moments claus podríeu haver estat una miqueta més fines i potser podríeu haver fet alguna sorpresa que altra.
6: Sí, perquè la veritat és que hem fet 3 quarts molt bons, sobretot en la part ofensiva, que és la que ens venia costant més. van estar molt intenses, vam trobar les opcions de gol i això ens va permetre arribar a l'últim quart amb un desavantatge d'un gol, inclús al segon quart teníem avantatge de dos. Va ser tot el partit una mica... Ara hi ha dos a dalt, nosaltres un a dalt, així, però el vam treballar bé. Crec que al final de partida es van juntar dues coses, que nosaltres vam perdre jugadores importants, perquè la Laia Rió, la nostra defensora, va patir una lesió i teníem bastantes jugadores amb dues expulsions i això ens va fer perdre una mica d'estructura a l'equip. I aquí, amb els canvis de posició, ens va costar interpretar-ho bé i després que físicament vam arribar bastant justetes i la presa de decisió ja no va ser la mateixa, vam cometre dos o tres errades que elles en el contraatac ens van matar.
1: Mm-hmm. Doncs superioritat d'un Sant Feliu teòrica, anys enrere, encara recordem quan el Sant Feliu estava per sota del Club Natació Rubí, objectiu tornar a voltejar aquesta situació de cara al futur, no?
6: Bueno, però per això necessitem que ens recolzin, tenir ajuda a les institucions, tenir més coses. El Sant Feliu és un equip que segurament el seu pressupost està 3 o 4 vegades per sobre del nostre. Llavors, al final nosaltres podem fer moltes coses, podem treballar, però si no tenim uns recursos iguals o superiors als d'ells, per molt que treballem podem estar a prop, com hem demostrat, però ja ara mateix hi ha molta diferència pressupostària i també en espais, ja que ells alquilen dos piscines més per tenir espais per les categories, espais pel primer equip, a nivell de condicions tan econòmiques com d'instal·lació, estan molt per sobre nostre.
1: En qualsevol cas, que no eclipsa ni molt menys la feina que fa Rubí, això que quedi clar.
6: No, això no ho dic com una crítica al club, sinó el recolzament ha de venir més de fora. Nosaltres, a nivell de club, la feina és perfecta perquè, bueno, nosaltres tenim dos equips de divisió d'honor, estem competint, ahir vam tenir opcions de guanyar fins pràcticament meitat de l'últim quart, i a nivell de club no és un problema, sinó que és una gran virtut que aconseguim tenir el rendiment que jo crec que es té tant en les categories de base, que és el més important, com els dos primers equips, amb els recursos que aconseguim tenir.
1: I després una qüestió federativa que a mi no m'acaba de fer el pes, perquè està forçant molt i els equips més, diguem-ne, que petits ho acaben pagant. I és que dilluns teniu un altre partit i ni més ni menys que heu d'anar a Sabadell.
6: Sí, el calendari és així. Aquest sí que és veritat que no ve d'una doble jornada, és més perquè el cap de setmana següent hi ha una fase de Champions a Sabadell i ens obliga a fer el canvi. Bueno, ens tocarà anar a competir, el bo és que després tenim pràcticament dues setmanes complertes netes per preparar la doble jornada que tenim amb Barceloneta, un rival a priori molt difícil, però sí que diumenge tenim Horta, que ja és un rival de la nostra lliga, i aquí volem intentar sumar.
1: És on posa el punt de mira el Carlos Ligero d'aquí a 3 partits, per ser exactes, i davant de l'Horta, un Club Natació Rubí en categoria femenina com en masculina encara no han puntuat enguany en aquesta divisió d'honor del waterpolo. Recordeu, partits ajornats o suspesos arran del temporal de pluja. El CEP Sant Jordi femení, que jugava a Tona, el Sant Patins sí que va disputar la seva cita i va acabar perdent davant del Tres Cantos perquè el partit es disputava a Madrid, derrota del conjunt rubiner, que en dues jornades ha perdut els dos partits. En Liga Élite masculina, ara el Màrius Godano, que marxa cap a terres paraguaies per disputar el Mundial en França, perquè l'absolut masculí no ha anat a aquesta competició pel que fa a la selecció espanyola. L'Olímpic en Fatjó Bé suspenia el seu partit davant del Prat Bé, així com el 20B davant del Vallirana. Vola i Rubí, Viladecans, tampoc jugaven la seva cita, i Penya Blaugrana Sant Cugat i Penya Blaugrana Ramon Llorenç tampoc. Pel que fa ja avui diumenge, per aquest migdia suspesos, els dos partits del 20, el de futbol de primera catalana davant de l'Igualada i el de l'handbol del 20 davant del Vendrell. Sí que s'està jugant el de la Unió Esportiva Rubí, així com el Club Natació Caldes Esportiu Rubí, la de Paf Xots Cep Sant Jordi, el Rubí B Sabadell Nord, el Cerdanyola Vola i Rubí en categoria masculina, així com també l'Olímpic en Fatjó B i el Sant Pere Nord, que es comença a jugar a partir d'un quart i 5 minuts de 7 de la tarda. Fem pauseta i tornem ja amb el partit, segona meitat de la Unió Esportiva Rubí.
0: A Ràdio Rubí, la informació...

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
3: Vinga, que comença la segona meitat amb el Manlleu, que atacarà la nostra dreta. A l'esquerra ho farà la Unió Esportiva Rubí en aquesta segona meitat, que tot just arrenca ara mateix. Segona part en joc entre la Unió Esportiva Rubí i l'equip local Manlleu. 1-1 en el marcador i en directe a Ràdio Rubí, avui a través d'internet, www.radiorubí.cat, clicant l'en directe. Juga l'equip local, no hi ha hagut canvis, és a dir, el Manlleu segueix amb Charlie, Roger, Jordi Costa, Vila, Coma, Malaker, Mata, Diego, Baba, Guillem i Rafael. La Unió Esportiva Rubí, Rafa, Leva, Marc, Juncadri, Record, Masip, Tenorio, Cante, Peque, Ruano, Kevin, Castellote. Recordin que Pau Herranz ha sortit substituït al lesionat Creixell. Va a la càrrega el Manlleu, quina pena, el gol a 10 segons que s'acomplissin els dos de l'afegit, perquè guanyava 0-1 en una primera meitat treballada la Unió Esportiva Rubí, però en un molt ben treballat gol, Kerr ha col·locat l'1-1 després d'una bona jugada i un gran xut a l'escaire de la porteria de la Unió Esportiva Rubí. Juga Baba a la lluita amb Tenorio i mans de Baba. Baba ara que se les té amb Jordi Mas... no, amb Peque. Peque que li diu alguna cosa a Baba, li vol mostrar la mà i ara sí, tots dos es donen les paus. Falta de Baba. La primera meitat, 4 faltes i 3 de la resta de l'equip. 4 de Baba, ja és la cinquena, la primera de la segona meitat. Ha tocat amb la mà la pilota. Juga el Rubí des de zona defensiva. Rafa Leva envia en llarg aquesta esfèrica. La toca Kevin pentinant, però no arribarà. Adri Record en una jugada que volien o que volien que sortís, que estava preparada. S'ha perdut, però, per línia de fons. Jugarà des de darrere el Manlleu. Jugarà des de la seva porteria Charlie, tocant cap a Jordi Costa, que es dona la volta. Ara és Vila qui obre. No, no era Vila, era Rafael cap a la posició de Kerr. Kerr que envia, no, toca amb Jordi Masip la pilota perquè la volien endinsar a l'àrea amb una centrada que no ha arribat a bon port per al Manlleu, evidentment. Ara la juga al conjunt usonenc, la passada és bona, atenció, la triangulació ha estat boníssima, el xut, posa el peu, Marc Juncà per part de la Unió Esportiva Rubí, ho ha fet bé ara el Manlleu, que ja en la primera meitat ha sortit tocant bé, la perduda ara, Jordi Masip, la centrada és de Kerr, interior de l'àrea, queda a la frontal, es dona la volta, el xut, toca molt bé, en doble ocasió Cante, però continua l'atac del Manlleu, que ha sortit amb força en l'arrencada de la segona meitat, empenta, que li dona el gol de l'empat, tot just entrant en afegit, però ara pot sortir el contraatac al Rubí. Atenció, Kevin, és un 1 contra 2. Kevin, que està massa escurat, però s'ha d'aturar esperant companys per fer jugada. Continua Kevin, passada filtrada dins de l'àrea per la passada enrere. Ah, era bona la passada per part de Castellote. Ha posat el peu Jordi Costa i és córner el segon del Rubí, primer de la segona meitat. Un en la primera meitat per cadascun dels equips. En aquesta segona, el primer per al Rubí. Una arribada del Manlleu amb un xut des de la frontal, però que ha topat amb un munt de jugadors en defensa del Rubí. El llançament de cantonada, a veure si veig qui ho farà, perquè des d'aquí no el veig. Fan la centrada, la toca! Marc Juncà la tocada i s'ha perdut fregant el travesser de la porteria. Doncs ves per on, que la millor ocasió i tot i la pressió inicial del Manlleu ha estat per a la Unió Esportiva Rubí. Ara va la càrrega, l'equip local com a mala vol marxar de tothom. I Ruano posa el peu per enviar el córner favorable al Manlleu. Doncs la primera meitat amb poques arribades, la primera meitat amb poc joc, diguem-ne que ofensiu interessant, i en aquesta segona que portem 4 minuts hi ha un xut a porta del Rubí i el Manlleu que trepitja àrea, també xut, però era molt llunyà, hi havia molts jugadors del conjunt d'Osonenc. En definitiva, segona meitat que ha començat força entretinguda aquí al terreny de joc d'un Manlleu que empata de moment amb la Unió Esportiva Rubí. A un córner que enviarà Kerr dins de l'àrea, allà va Kerr cap al primer pal, Rafa Leva refusa el rebot i es perd per línia de fons aquesta pilota, que no ha pogut xutar bé, que Guillem, perquè se l'ha menjada i caia al terra. Si no la toca, potser fins i tot podria haver sortit beneficiat al conjunt de la nostra ciutat. I és llançament de porteria. Juga el Rubí des de darrere. Marc Juncà, Jordi Massip, apertura a l'esquerra, Pau Herranz. Envia en llarg, talla la defensa local. No ha estat bona la passada de Pau Herranz. I deixa enrere cap al porter. Charlie, en una passada complicada, Rafael. La juga per el Manlleu, enviament en llarg per la velocitat en aquella zona de Mata. Té Mata davant a Cante, que gens al terra. Atenció, la pilota li ha sortit rebotada dins de l'àrea. Queda encara dins de la frontal aquesta pilota. Jordi Costa, el xut fora. El xut i fora, tocat en Pau Herranz. Quina jugada amb més sort que han tingut, però ha acabat en un xut a porta per part de el dorsal número 4, Jordi Costa, que ha tocat en Pau Herranz, i és córner, el segon de la segona meitat, gairebé consecutius per al Manlleu, després d'una jugada en què Cante semblava havia tallat ja la progressió per la banda esquerra de Comamala. Enviarà dins de l'àrea Kerr. Allà està la centrada, va cap al segon pal, Rafa Leva. Es fa amb la pilota, la guanya el porter, el veterà porter de la Unió Esportiva Rubí. Enviament en llarg, una pilota que lluitarà, però no arribarà massa llarga. Castellote per part de la Unió Esportiva Rubí, se la queda de nou al Manlleu, que està tenint molt més la pilota, que ha començat millor la segona meitat. 6 minuts d'aquest segon temps, amb l'1-1 en el marcador entre Manlleu i Unió Esportiva Rubí. Rubí que ha fet una primera part interessant, podríem dir, però de moment el marcador és d'empat, ja que el gol d'Adri Recorta als 26 l'ha neutralitzat als 45 minuts. 46 amb 40 segons. Ignasi Kerr és el seu germà, el del déu del Manlleu. Ara hi ha falta i targeta groga per a Peque, clara, sense protestes per part del Rubí. És la primera falta del Rubí en aquesta segona meitat. Dèiem que és el germà de l'Ignasi Kerr, que és qui ara està jugant al Barça Atlètic i que estava al Vic l'any passat, tal igual que el seu germà, el dorsal número 10 d'aquest Manlleu. Bon jugador, autor del gol. Ara hi ha una falta que és perillosa perquè és un llançament bona per un dretà i ja ha col·locat la pilota on volia per intentar-ho aquest dorsal 10. Aquest jugador del Manlleu, un dels destacats en aquest partit contra la Unió Esportiva Rubí, Pius Kerr, allà va Kerr, el xut per sobre la porteria. Se'n va molt per sobre de la porteria de la Unió Esportiva Rubí, aquest llançament del Manlleu, recupera doncs la pilota la Unió Esportiva Rubí, però aquest llançament sí que l'anotem, dos del Manlleu per un de la Unió Esportiva Rubí en aquesta segona meitat, 7 minuts. Estem a Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva, amb pilota perquè la controli Cante, marxa per la dreta, l'agafen, però diu l'àrbitre que pot continuar el joc, i al final sí que assenyala la falta de Guillem sobre Cante. Favorable a la Unió Esportiva Rubí, allà està Cante, just a la divisòria, planta la pilota per jugar-la enrere cap a Marc Juncà. Marc Juncà que busca un amic i un company, no troba ningú, al final a Cante per la dreta que creua divisòria. Continua Cante, toca cap a Ruano, no ha estat bona la passada, la perd la pilota davant de Mata, Mata que continua, pressió de Cante, toca Cante, banda favorable al Manlleu, que deixa enrere Mata, no era Mata, que en aquesta ocasió era Guillem, la pilota per Roger, Roger que deixa el seu porter Charlie dins de l'àrea del Manlleu, se l'ha jugat amb la pressió de Castellote, però al final ha sortit bé el Manlleu de la seva pròpia àrea, fora de joc. Favorable a la Unió Esportiva Rubí. Hòstia, jo el fora de joc que ha assenyalat ara, però vaja, si no era falta per part del Manlleu, per tant, és igual una cosa que l'altra. Ara doncs sembla que començarà a haver-hi el ball de canvis, ja saben, en tres opcions o tres finestres, fins a 7 canvis que es poden fer en un partit ara ja de futbol. Enviament en llarg de Mata, massa llarg, la talla, la defensa, la volia agafar Adri Recorta en l'esquerra de l'atac de la Unió Esportiva. La tocada Vila, i per tant és banda per al Rubí, cap a Kevin, que va la pilota, que la controla, la deixa cap a Adri Record, que deixa més enrere per Pau Herranz, que podrà ara sí fer una centrada al segon pal. Massa passada li ha sortit, però la controla Ruano, que ha de recular. No hi ha una passada franca per Ruano. La deixa al final enrere cap a Cante. Passada filtrada és bona cap a Jordi Massip. Ruano, a veure Ruano si arriba aquesta pilota dins de l'àrea. Li ha pres Rafael. Bona feina del dorsal 24 del Manlleu. Ara va la càrrega al conjunt osonenc. Mira de sortir el contraatac. Pilota llarga, la qual controlarà per a la Unió Esportiva Rubí Cante. La protegeix i és banda per al Manlleu. I diuen a l'àrbitre que ha tocat la pilota Cante. Sí que ho ha fet per evitar que l'agafessin en una situació franca d'atac. Per tant, pilota en banda a la divisòria i a l'esquerra de l'atac de l'equip local. Estem al minut 9-10 ara mateix, complint-se de la segona meitat. Tot just quan s'acabi aquest atac que farem la pausa, la primera d'aquesta segona meitat. Allà va com a mal, arribant a línia de fons, intenta centrada. No toca ningú. I és porteria per a la Unió Esportiva Rubí. 10 minuts, segona meitat. De moment continua l'1-1 de la primera meitat entre Manlleu i Unió Esportiva Rubí.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
2: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Vinga, que seguim en directe al minut 12 d'aquesta segona meitat amb l'1-1 en el marcador. Ara s'ha salvat sota la mateixa línia Tenorio. Una jugada una mica estranya perquè ha refusat Rafa Leva un córner, per cert que no havíem notat el llançament de cantonada. Ha acabat amb una rematada una mica estranya, crec que era de Roger, que com que hi havia molts jugadors del Rubí l'ha pogut refusar Tenorio, però si no la refusava dins, eh? O sigui que ha d'anar en compte la Unió Esportiva Rubí en aquest partit, en el qual el Manlleu ha anat de menys a més, sense cap mena de dubtes. El Rubí, que ha començat millor, no és que hagi anat a menys, però no està jugant tant, perquè també el rival està superant una mica. Atenció, la pilota a la frontal de l'àrea, se l'emporta Pau Errant, queda enrere però cap al porter, que la controla dins de la petita Charlie i fa una pilotada llarga, la qual toca Buba cap a Kerr. Atenció a Buba, Kerr, Buba, Kerr, enviament a l'esquerra, no arribarà en aquesta jugada Guillem, la controla per a la Unió Esportiva Rubí, el porter Rafa Leva. La juga el Rubí des dels 5 metres, no és porteria, sinó... el bo de Rafa Leva, ara sí se la queda la Unió Esportiva, Rafa Leva des de la seva pròpia àrea, fa una pilotada llarga a seguir, la qual lluita Kevin, saltant de cap, refusa la defensa, se la queda Jordi Costa, que fa una pilotada davant de la pressió d'un Adri Record, que el que fa és protegir l'esfèrica perquè no l'agafi el jugador del Manlleu. Se la queda la Unió Esportiva Rubí, és banda per als nostres, banda des de l'esquerra de l'atac. Adri Record, l'autor del 0-1 en aquest partit, enviarà dins de l'àrea, allà va Adri Record, lluita Kevin Díaz, talla la defensa, queda en la frontal Kevin Díaz, continua amb la pilota als peus, la obra a l'esquerra, on arriba de nou Adri Record, que farà centrada aquesta al punt de penal, talla la defensa, el rebot per Jordi Massip, que la controla en situació perillosa, la deixa cap a Adri Record, que farà centrada amb l'exterior, dins de l'àrea, el rebot de nou per Adri Record, la deixa passar perquè no la podia controlar bé, i de nou pilota per la Unió Esportiva Rubí, que ara està pressionant sobre l'àrea de Charlie, vol el segon, l'equip del Blai Martí, de moment sense canvis, allà va la centrada, Kevin Díaz, ha rematat, però li ha donat amb el front, quan volia moure el cap a cap a la seva dreta, i la pilota, com ha sortit recta, ha sortit molt lluny de la porteria del Manlleu, de la porteria de Charlie. Doncs estem al 14 d'aquesta segona meitat, hi haurà canvis, perquè veiem, mira... entra Nil Capdevila i Marc Comamala és qui entra. Hi haurà canvis també a les files del Rubí, perquè veig a Aitor Torres, a Àlex Ruiz i a Cortina, que entraran al terreny de joc. Jordi Massip d'una banda, Peque d'una altra, i a veure qui és... el tercer és Castellote. Aquest és el tres canvis que fa la Unió Esportiva Rubí, els tres canvis que fa el tècnic Blai Martí. Vinga, va, anem cap a Can Rosés, en aquest cas per veure com estan les coses en el partit, que a veure l'hora que és, ha hagut de començar ja fa una estoneta. Entra Unió Esportiva de la Unió Esportiva Rubí, bé, volíem dir, anem a veure, perquè... anem amb el nostre company, que ja està ja desplaçat al municipal de Can Rosés, el bo del David Burillo Sánchez. David, què tal, com estàs? Bona tarda.
2: Molt bona tarda, Cisco, i molt bona tarda a tothom. Doncs aquí estem, molt bé, després de la pluja en aquest partit, que com bé deies, Rubí B contra Sabadell Nord. Fa més o menys 18-19 minuts que ha començat aquesta primera part, aquest partit. És l'únic partit de la competició que s'ha pogut jugar després d'aquest episodi de pluges. De moment el marcador 0-0, la pilota puja i baixa, però no ha acabat d'entrar en cap de les ocasions.

Diego i es banda favorable a la Unió Esportiva Rubí. Des de l'esquerra de l'atac, que juga el conjunt rubinenc, avui amb aquesta samarreta blava, pantaló també blau, amb franges blanques i vermelles, Cortina controla, Cortina entre línies, bona cap a Pau Herranz a la frontal, Kevin Díaz li torna Pau Herranz dins de l'àrea, Pau Herranz deixa enrere, cap a Record, que intentava el xut directe, ha topat en el cos de Jordi Costa, nou llançament de la Unió Esportiva Rubí, segon córner en aquesta segona meitat que... Amb respecte a la primera, tots dos equips han trepitjat àrea, tots dos equips estan tenint més ocasions en una primera en la qual han arribat els dos gols amb poques ocasions de gol. Enviarà a l'interior de l'àrea el gran capità Aitor Torres. Allà està, que ha sortit en aquesta segona meitat per donar veterania a l'equip. Aitor Torres fa la centrada cap al segon pal, surt el porter Charlie i es fa amb la pilota, mira de córrer, mira de ser ràpid. Al conjunt del Manlleu hi ha alguna cosa, no sé què diu Marc Juncà, que se li ha caigut la pilota al porter, que no l'ha tocat ningú. Jo crec que l'àrbitre no ha vist ni tan sols què havia passat, eh? Per això no mostrarà targeta, perquè si no ha vist el que ha passat tampoc pot assenyalar una targeta, perquè Marc Juncà li estava dient que ningú havia tocat el porter, sinó que se li havia caigut la pilota quan volia córrer ràpid. Doncs ara juga el Rubí, és Aitor Torres, toca cap a Cortina, que li torna Aitor Torres, malament Aitor Torres per la pilota, però al mig del camp, però la recupera Pau Herranz, cap a Record, Aitor Torres al mig del camp organitzant, toca cap a Àlex Ruiz, que ha sortit, però com si fos Àlex Anco, el central s'ha col·locat com a davanter de la Unió Esportiva Rubí, busca centímetres, Blai Martí, busca centrades i pilotes que puguin rematar o més alts com Kevin Díaz o Adri o Àlex Ruiz. Pilota a l'interior de l'àrea, atenció, Àlex Ruiz, la toca la pilota i és, diu l'àrbitre, que falta, joc perillós d'Àlex Ruiz perquè ha aixecat massa la cama quan el porter Charlie sortia per fer-se amb la pilota. Sincerament, ha aixecat la cama a l'alçada més o menys de la cuixa, vale? Jo no crec que fos tan alta. Ha tocat la pilota i és la pilota la que li ha donat al porter a la cara, que ja sortia escopida i no passava res, no era ocasió de gol per a la Unió Esportiva Rubí. Però vaja, decisió arbitral que ja s'ha liquidat, continua el joc amb Rafa Leva, que es fa amb la pilota. La juga ràpidament amb Cante per la dreta en la defensa, Cante, que toca a Cortina, just a la divisòria, entre línies cap a Kevin Díaz, que toca de primeres, Pau Herranz, llàstima que se li ha anat una mica llarga, Pau Herranz que ataca per l'esquerra, continua Pau Herranz tocant cap a Adri Record, que intenta la jugada per fer centrada, li han tallat però se la queda al Manlleu, que mira sortir al contraatac. Tenorio respon, la recull, ara es pilota per Àlex Ruiz, Àlex Ruiz que està a punt de perdre-la, continua Àlex Ruiz i és pilota per a la Unió Esportiva. Ruano farà centrada, allà va el segon pal, no la toca ningú, s'ha passejat per davant de la porteria de Charlie, no ha saltat ningú del Rubí, per allà estava Adri Record. Tampoc la defensa del Manlleu i al final el porter que ha sortit sense tocar-la s'ha perdut per línia, no sé si de banda o de fons, però la recupera el Manlleu, un porter, Charlie, que en aquella jugada amb Àlex Ruiz s'ha fet mal perquè continua tocant-se la cara al porter del conjunt local. Doncs 20 minuts estem ja d'aquesta segona meitat, que ha passat ràpida perquè està força interessant, això sí, de moment no es mou el marcador de la primera, als 20 de la segona, Manlleu 1, Unió Esportiva Rubí 1 altra.

0: Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. I never left my side. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem!
2: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes?

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Vinga, que seguim en directe. Atenció, la falta ara de Mata, contundent, dura per darrere. Arruano, targeta groga per al dorsal número 11 del Manlleu. Falta clara i contundent. Ha mostrat el senyor Corella Martí. Martín, Corella Martín, la targeta al migcampista o lateral ofensiu carriler del Manlleu, que el que ha fet ha estat tallar el possible contraatac d'una Unió Esportiva Rubí, que ara tenia la pilota i sortia ràpidament després d'una jugada que ha acabat en córner arran d'un llançament de lliure directe que ha obligat a Rafa Leva a estirar-se, precisament llançat per Mata, l'autor de la falta i qui ha rebut la targeta groga. Vinga, va, tornem un moment per saber com estan les coses en aquesta arrencada, en aquest primer temps. Ja saben que estarem durant el primer temps, del partit de la Unió Esportiva Rubí. Ve a casa i davant del Sabadell Nord. Necessiten els de l'Unai Martínez, doncs necessiten victòria o puntuar, perquè han començat amb dues derrotes. Com està la situació ara mateix en el partit, David?
2: Doncs bones de nou, Cisco. La veritat és que males notícies. Acaba de ficar un gol al número 11 del Sabadell Nord. Per tant, 0-1 en el marcador. Tot just acaba de xutar una falta a la Unió, bueno, al Rubí B, i no acaba de fallar ara mateix. Per tant, 0-1 en el marcador. De moment anem perdent aquí a Rubí.
1: Doncs males notícies, gràcies. Tornarem en una estoneta. En quin minut estem, David?
2: Doncs ara mateix estem en...
1: Ep, no l'he escoltat. Ha marxat. S'ha despenjat el David Burillo. En qualsevol cas, tornarem d'aquí una estona amb aquest partit que perd de moment el Rubí B davant del Sabadell Nord. Aquí a Manlleu, gairebé 25 de la primera meitat. 1-1 en el marcador, juga el Rubí, enrere Aitor Torres, cap a Marc Juncà, que controla per creuar divisòria, la toca a l'esquerra, Tenorio, passada filtrada, talla el Manlleu, se la queda en zona ampla per mirar de jugar-la, Nil Capdevila, enrere que juga Guillem, cap a la posició del seu company Vila, que ja controla per mirar d'organitzar el joc en estàtic del Manlleu, marxa d'Àlex Ruiz, continua Vila per darrere, que controla el jugador Nil Capdevila. La passada no ha estat bona cap a Kerr, i aquesta esfèrica que s'ha perdut per banda favorable a la Unió Esportiva Rubí en posició de lateral dret, la jugarà un dels destacats avui, La veritat és que Kante m'ha deixat molt bones sensacions, com ja ho va fer la setmana passada en la defensa de la Unió Esportiva Rubí. Ha relliscat ara Kevin, se la queda la pilota al Manlleu, quina pena, perquè juga cap a la dreta Diego, l'apertura la guanya Tenorio per part de la Unió Esportiva, li fa una pilotada a Adri Recorti, és banda favorable al Manlleu, enviament en llarg, atenció, està dins de l'àrea Bava, la lluita amb Marc Juncà, la toca Marc Juncà, han estat espavilats perquè Bava, com era banda, no es trobava en fora de joc i ho ha aprofitat la posició avançada i ha portat perill perquè ha provocat el llançament de cantonada favorable al Manlleu. Minut 26, enviarà dins de l'àrea Kerr. Allà va la pilota de Kerr al primer pal, Ruano refusa, se la queda en zona ampla. Rafael, la obra cap a Kerr, que ve de fora de joc, no era Kerr, sinó Guillem, i és pilota per a la Unió Esportiva Rubí en llançament de fora de joc. Sembla ser que serà el mateix Rafa Leva el porter qui enviarà aquesta pilota des de la línia defensiva. Li diu a l'auxiliar on s'ha d'ubicar per fer el llançament d'aquesta esfèrica. Per als interessos de la Unió Esportiva Rubí en zona defensiva, farà un fort xut el veterà porter rubinenc, o de la Unió Esportiva Rubí. Enviament que toca Alex Ruiz, queda dins de l'àrea, però Kevin no s'ho esperava. Llàstima, perquè si segueix la cursa potser podria haver aprofitat aquesta esfèrica dins de l'àrea de l'Associació Esportiva i Cultural de Manlleu, on ens trobem en el dia d'avui seguint aquest partit que està disputant contra la Unió Esportiva Rubí. En directe, que ho seguim a l'emissora municipal, al 99.7 de l'FM, no, perquè avui només tenim la pàgina web www.radiorubí.cat en clicant l'en directe. 27 minuts d'aquesta Segona meitat, 1-1, roba la pilota per al Rubí Peque, se la queda Aitor Torres, passada cap a Àlex Ruiz, que mira donar-se la volta com a davant de centre, no ha estat ara amb opció de guanyar la defensa del Manlleu, que és qui juga enviament en llarg cap a Bava, la deixa passar Tenorio, la protegirà Adrecord, expert per línia de fons, la recupera la Unió Esportiva Rubí des de línia de 5 metres en un partit que en la segona meitat ha guanyat en intensitat, ha guanyat fins i tot en interès, està sent més maco i també doncs, en opcions de gol i perill per a tots dos equips. És a dir, que les opcions de posar-se per davant en el marcador no són sols d'un, sinó que també dels dos, perquè el Rubí està també trepitjant àrea del Manlleu, tot i que també és cert que els dos xuts així més interessants han estat del conjunt local, tot i que ha tingut un, Marc Juncan, una rematada de cap que s'ha perdut fregant el travesser de la porteria de Charlie. Estem als 28, ara juga Cortina, la deixa cap a Ruano, que mira de fer una diagonal cap a dintre, deixant de nou cap a Cortina, que li torna la pilota a Ruano, mira de marxar amb rebot, surt afortunat, se treu la centrada, queda el rebot a la frontal per Kevin, que la toca enrere, Cortina, el rebot dins de l'àrea, record, i és Miqui! Perdó, Charlie! És Charlie! És Charlie qui salva el Manlleu. Bona ocasió de la Unió Esportiva Rubí amb aquest llançament des de la frontal de l'àrea. Creuat de Cortina, que ha trobat resposta en el porter de l'equip local. El que dèiem, El que dèiem... Ocasions per a uns i per a altres. Ocasions per als dos. Ara Tenorio, que se les estava tenint amb Bava, l'àrbitre que crida a Tenorio, també crida a Guillem, i els dos els demana calma. Tenorio, Guillem, calma, tots dos. També va cap allà Cortina, també va a Rafael, va tothom. Alguns jugadors s'acosten a la banqueta per rebre instruccions de Marc Prat, en definitiva, de tot una mica. Falta favorable... El Manlleu, continuen discutint amb Guillem, el senyor Corella Martín, que col·loca la pilota on l'ha de treure. Guillem, i falta perillosa perquè pot ser una bona centrada per opció de rematada. A punt d'arribar als 30, doncs quan acabi l'opció ofensiva dels de Manlleu, farem una nova pausa ja per afrontar la recta final d'aquest partit en la segona meitat, més interessant que en la primera, tot i que els gols han arribat en el primer temps. Allà va el xut de Cortina... Rafa Leva, de Cortina, no, perdó, de Guillem. Rafa Leva, que es fa amb la pilota en aquest minut 30, segona meitat, va fent descans. Manlleu, un, Unió Esportiva Rubí, un altre.

0: Rugbi, la informació esportiva local.
1: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
0: Actualitat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
1: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva. Era això,
0: sempre volem massa i necessitem... Actualitat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.
2: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Vinga, va, minut 31, ha entrat Jan Lázaro a les files de la Unió Esportiva Rubí, substituint a Kevin Díaz. Tres canvis a les files del Manlleu, han entrat Aleix, Pau i Casalprim, substituint a Mata, Diego i Baba. Recta final d'aquest partit, 32 de la segona, maco, interessant, amb ocasions per a uns i altres, i de moment repartiment de punts amb l'1-1. Es queda la pilota al Rubí, l'ha guanyada molt bé Adri Record, la passada no és bona per part de Pau Herranz, la recupera el Manlleu, en zona de tres quarts es dona la volta Kerr, el xut, ho ha intentat des de molt lluny Kerr, confiança absoluta amb el seu xut, s'ha perdut per sobre de la porteria Rafa Leva, que ha jugat ràpidament amb Tenorio. Allà està Tenorio, encara en zona defensiva, enviant en llarg perquè la lluiti Jan Lázaro. Talla la defensa local, ara la lluita Aitor Torres. Cau al terra Kerr, continua la jugada. L'àrbitre ha assenyalat falta d'Aitor Torres en aquesta acció al mig del camp a la divisòria. Es col·loca davant de la pilota perquè no tregui ràpid. Pau Herranz ho farà per part de l'equip local. Al final Guillem, perquè ha deixat la pilota Kerr. El 23, Guillem serà qui faci efectiu aquest llançament. Demana distància i, per tant, s'ha d'anar als 9-15 allà el Lázaro. I Guillem, que enviarà dins de l'àrea aquesta esfèrica. Anem a veure, perquè cap allà va la centrada. Arriba Adri Record, refusa també Marc Juncà. Aitor Torres, que fa un altre toc amb la pilota. I Ruano, que acaba refusant una mica més llarga aquesta esfèrica. Guillem la controla, zona de tres quarts. Cap a la posició de Nil Capdevila, Guillem. I aquest que obre al centre per a la divisòria, que se la quedi Vila. Vila, que la toca perquè li torni la pilota al Roger. Atenció dins de l'àrea. És bona Kerr dins de l'àrea. Ara és Roger. No era Roger, sinó que Vila. I no ho xuta a porta. És que ara ja estan xutant gairebé cada cop que trepitgen la zona d'influència de l'àrea de la Unió Esportiva Rubí, ara des de la frontal. L'àrbitre li diu a Rafa Leva que tregui amb rapidesa, perquè són 5 segons amb els que compta el porter de la Unió Esportiva, i això ho fa ara. Enviament en llarg, el qual vol arribar i toca per al Rubí Àlex Ruiz, però se la queda Charlie, el porter del Manlleu, que la juga ràpidament amb Rafael, que es dona la volta. Obre la dreta per l'arribada en aquella zona de Jordi Costa. Costa continua, va dins de l'àrea, continua Costa, passada enrere, es dona molt bé la volta. Atenció, quina jugada! La pilota al pal! Quina jugada que acaba de fer Aleix després de la gran jugada de Jordi Costa. I el Rubí, que ha tingut una sort espectacular. Pilota al pal d'Aleix en una gran jugada entre Jordi Costa i el mateix Aleix. I després córner, el voten, diuen que s'ha perdut per línia de fons, la recupera la Unió Esportiva Rubí. Va, anem cap a Can Rosés, perquè si no m'equivoco tenim allà, ara dic en línia, el nostre company, el David Burillo. David, com estan les coses a hores d'ara?
2: Molt bones de nou, doncs les coses igual que abans, 0-1, marcador, anem perdent de moment. Res, de moment el Rubí ha tingut dues ocasions més aturades per la primera, per la defensa, i de moment continua l'equip lluitant de valent per poder empatar aquest resultat. Minut 37, que abans s'ha penjat quan t'estava dient, i res, ara tots us acaben de pitar una falta, ja és la segona falta que han pitat a favor del Rubí en aquesta primera part.
1: Doncs 37 i encara amb el 0-1 en el marcador. Estarem amb ell fins al descans. Ara falta de Tenorio, falta clara i targeta per al central de la Unió Esportiva Rubí. Res a dir, falta clara. Què li reclamen? Perquè vermella evidentment no és. La falta és clara, tallat la progressió del jugador del Manlleu, Guillem. No, Guillem no, de Jordi Costa. Falta i targeta per al central esquerrà de la Unió Esportiva Rubí, que ha aturat una progressió que era molt i molt perillosa. Però clar, hi ha tanta gent seguint el partit, és espectacular, és molt maco veure l'ambient que hi ha aquest municipal de Manlleu, perquè la graderia, la que està amb la tribuna vaja tapada, està gairebé plena, i en l'altre costat també hi ha un munt d'aficionats, jo diria 700 persones seguint aquest partit de Lliga Elite. Centrada dins de l'àrea, la toca un jugador del Manlleu, però es perd per línia de fons. favorable a una Unió Esportiva Rubí, que ara està mirant de guanyar temps al cronòmetre, perquè el Manlleu ha arribat en perill, sobretot aquesta ocasió, aquesta arribada de l'Eix amb la pilota al pal, una mica de sort que ha tingut el conjunt de la nostra ciutat als 37 d'aquesta segona meitat. La toca Àlex Ruiz, volia arribar-hi ja el Lázaro, se la queda un Manlleu que cada cop s'està fent més amo i senyor del partit, cada cop està tenint més la pilota i arribant a l'àrea de la Unió Esportiva, dona la volta, han agafat ara, record d'una manera clara la frontal de l'àrea, però l'àrbitre diu que no hi ha hagut res, continua l'atac, és Guillem, refusa com a mala, ara ho diré, que se m'ha anat del cap Cortina, la volia jugar Àlex Ruiz, però se la queda al Manlleu, a l'Eix que controla, atenció a l'Eix que volia marxar, no ho ha fet bé, banda favorable a la Unió Esportiva Rubí. Juga el Rubí, minut 37, camí del 38, Tenorio que haurà de treure ràpid perquè l'àrbitre ja està fent el compte enrere de banda, Tenorio que envia en llarg, la lluita, Pau Herranz, se la vol quedar Aitor Torres, en defensa o la guanya Marc Juncà i la pentina enrere, atenció, és que aquesta pilota, Àlex Ruiz, se la vol emportar ja el Lázaro, ja el Lázaro que continuava lluitant per aquesta esfèrica, l'ha acabat perdent davant de Pau i és banda favorable a la Unió Esportiva Rubí. Minut 38, quin partit en la segona meitat, més maco en la primera no tant, però és que han arribat els gols amb l'1-1 que hi ha ara mateix en aquest lluminós del municipal de Manlleu en directe a Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí. Pau Herranz deixa enrere, Adri Record la toca per Cortina que intentava filtrar-la dins de l'àrea, la talla, la defensa, la refusa en llarg Pau, una pilota que lluita Tenorio, que ho fa amb el jugador local, Nil Capdevila, i és banda favorable a la Unió Esportiva Rubí. La guanya el conjunt rubinenc. Tenorio enviarà en llarg, allà està aquesta pilota que vol controlar Adri Record, la toca però es perd per banda, favorable al Manlleu. Banda en zona defensiva, la jugarà Jordi Costa, envia en llarg la pilota, han agafat clarament a Adri Record, però no l'ha assenyalat l'àrbitre, la falta és banda perquè l'últim en tocar ha estat Pau Herranz per al Manlleu. Juga Rafael, que la tocava en curtet, l'ha tallat la Unió Esportiva Rubí, i ara se la juga enrere a Vila per tocar-la a l'esquerra, per el control en aquella zona de Roger, que està a la divisòria, rep la pressió d'Àlex Ruiz i juga enrere el Manlleu. Doncs vinga, va, que arribem al 39, aprofitem per fer l'última pausa. Agafem aire en aquest... No, no és falta tocar la pilota, però l'àrbitre l'ho ha assenyalat. Doncs falta favorable al Manlleu, doncs l'aguantarem, perquè aquesta anirà penjada a l'interior de l'àrea. Després ja farem la pausa en aquest tram final del partit, amb l'1-1 en el marcador entre el Rubí i Manlleu. Enviament en llarg, la controla dins de l'àrea, Esquer, que veu que ho ha fet. Encara sort de la sortida de Rafa Leva, refusant una pilotada llarga i a jugar des del mig del camp. Ara sí, 39, gairebé 40, segona meitat. Manlleu 1, Unió Esportiva Rubí 1, altra.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
2: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
3: Vinga, va, que seguim. Tres recta, final, centrada, atenció dins de l'àrea. Rafa Leva, que no la controla bé, refusa, de record, queda a la frontal, la pilota per Guillem, el xut de Guillem. I s'està bé en la defensa del Rubí. Hi ha hagut cert desconcert dins de l'àrea del Rubí, que a punt està d'acostar-li el segon gol. Corner, i és ja el setè de la segona meitat del Manlleu. N'ha tingut dos la Unió Esportiva Rubí. Quina jugada més estranya, que gairebé li costa un gol en Rubí, que ja ha rebut el primer en el temps afegit de la primera. Centrada a segon pal, Rafa Leva es queda amb la pilota. La guanya per a la Unió Esportiva Rubí, però encara que vulgui treure ràpid no hi ha ningú. Així ho fa ara, ràpid per Jan Lázaro, però aquesta pilota arriba al porter Charlie, perquè ja el Lázaro estava massa lluny. Torna a ser la pilota del Manlleu. Minut 42 ara mateix, 1-1 en el marcador. Va la càrrega al Manlleu, és Kerr qui mira de fer jugada dins de l'àrea, continua Kerr, la deixa a la frontal, Rafael no la controla, la refusa Ruano, amb un Rubí que cada cop s'està defensant més, no li queda un altre. El Manlleu s'està mostrant superior, les coses com són en aquest tram final del partit, i amb l'1-1 en el marcador, anem de nou cap a Can Rosés a veure com està la cosa entre el filial i el Sabadell Nord. Som-hi!
4: Doncs molt bones de nou. Bones de nou. Cisco, aquí estem al camp. De moment cap canvi en el marcador. 0-1, va perdent el Rubí B. Continua lluitant per això de valent per intentar empatar aquest resultat en un moment en el que falta res, un minut perquè acabi aquesta primera part. El Sabadell de moment s'està mostrant superior. Veurem aviam si el partit acaba canviant el marcador o si ens emportarem aquesta derrota. Queda molt partit encara per jugar.
3: Doncs una estoneta i la segona meitat d'aquesta en tindran informació a través de les xarxes socials d'aquesta casa de Ràdio Rubí, els esports que informaran, perquè clar, ara acabarà ja el partit de la Unió Esportiva Rubí. Hem aprofitat per tenir en directe una estoneta el conjunt de l'Unai Martínez, que de moment ens porta males notícies de nou amb aquelles dues derrotes en les dues primeres jornades. De moment camí en la... aquesta, una estoneta. Entrarà Josef al terreny de joc per Pau Herranz. Doncs Pau Herranz, que abandonarà el terreny de joc, havia entrat. No, perdó, Pau Herranz no. El que havia entrat havia estat... No, sí, era Pau Herranz, veus com ho havia dit bé. Havia entrat substituint en la primera meitat el lesionat Creixell, però vaja, és com si hagués jugat doncs 63 minuts, com si l'haguessin canviat als 13 de la segona. Ara hi ha una pilotada d'Adri Record, el Rubí està ara ja imprecís veient que s'està doncs fent amb el partit, amb la pilota, amb les ocasions al Manlleu, se li està complicant el partit i ara ja volen sobretot que passi el temps i que sigui favorable als seus interessos. Estem al 44, és a dir, resta un per entrar en afegit, important saber quants n'hi haurà d'afegit. Els dos de la primera han estat claus per a l'empat del conjunt d'Osona. Atenció a aquesta pilota perquè marxa, falta de Cante. Falta de Cante, falta del central, del central dretà de la Unió Esportiva Rubí. Nova falta i targeta, aquesta necessària, i ho ha fet bé Cante perquè marxava d'ell Nil Capdevila i podria haver fet una superioritat numèrica perillosa per als interessos de la Unió Esportiva Rubí, profitoses per als del conjunt local, el Manlleu, en directe amb la Unió Esportiva Rubí en un partit que tot just en 3, 2, un, entra en afegit. 4 minuts de temps afegit. I n'hi haurà 4. N'hi haurà 4 minuts de temps afegit. Ara hi ha una rematada feble de Jordi Costa per part del Manlleu. Vol sortir ràpid Rafa Leva, a veure si arriba una ràpida transició del Rubí per posar-se per davant en el marcador, tot i que es veu difícil, però com a mínim s'ha d'intentar. Ja està Adri Record, quedar-se amb la pilota, enviament cap a Josef. Ha tallat la defensa local, ha tocat aquesta pilota el jugador Albert, que ha sortit fa no re al terreny de joc just quan estàvem en la pausa. Doncs si aquí ha arribat ja el temps afegit, David, allà com estan les coses quan el temps arriba al descans? Ah, no hi és el David, doncs, perdó, demano perdó perquè no havia coordinat jo bé que estigués o no el bo del David Burillo, així que ara en breu ja el tindrem, perquè aquí s'està arribant a la recta final de la primera meitat, a la recta final del partit. Atenció, aquesta jugada és bona d'Albert! I és falta d'Adri Record, falta d'Adri Record, que ho ha fet també bé, perquè aquesta falta era molt necessària. Aquesta falta era molt necessària perquè se n'anava dins de l'àrea. Ho ha fet molt bé Albert, aquest jugador que ha sortit fa no re al terreny de joc fent un control orientat, marxant, deixant, quedant-se per davant dels jugadors del Rubí, i Adri Record, abans que entrés en l'àrea, doncs s'ha posat entremig, l'ha fet la traveta, ha caigut al terra, i la pilota que passa a poder del Manlleu en falta perillosa, però l'ocasió era molt bona per al conjunt que entrena el Marc Prat. Blai Martí, tècnic del Rubí, és qui ara mateix també està indicant als seus que defensin bé. Atenció a la falta, perquè sembla ser que Roger l'enviarà de manera directa a la porteria de Rafa Leva, o no, o la penjarà. A veure cap a on va aquesta esfèrica. Allà va Roger, el xut, toca en Cante, toca en Cante. Nou córner favorable al Manlleu. Nou xuts a porta. 8 corners en la segona meitat per al Manlleu. L'àrbitre demana calma amb aquesta pilota que enviaran dins de l'àrea. Ara anem a Can Rosés perquè ja tenim el David Burillo. Abans per ara el corner, el primer pal, l'ha refusat, queda dins de l'àrea, el xut, oh, quina aturada! Mare de Déu, Rafa Leva! Mare de Déu, Rafa Leva! Rafa Leva li acaba de donar, si acaba amb empat al partit, un punt al Rubí. Quin xut dins de l'àrea de Roger, era un míssil, i Rafa Leva, amb 44 anys, que s'ha llançat com un gat i ha fet una aturada espectacular. L'àrbitre demana ara que s'aturi el joc, ha passat alguna cosa en el córner. L'àrbitre que demana que aquest llançament de cantonada es torni a fer. 8 llançaments de cantonada, quina aturada de Rafa Leva, ha salvat el Rubí en un xut dins de l'àrea que anava a l'escaire, dret de la seva porteria, de Roger. Allà va Albert, que fa la centrada a punt de penal, no remata ningú, queda encara dins, esquer, la centrada, xut, Rafa Leva la guanya i se la queda. A veure si surt ràpidament el contraatac al Rubí. No hi ha però ningú. 3 d'afegit, són 4, resten 30 segons. Allà va Rafa Leva jugant ràpidament. David Burillo, com estan les coses en el partit a Can Rosés? S'ha arribat al descans?
4: Exacte, tot just quan, quan hem acabat l'última connexió, l'àrbitre pitava al final de la primera meitat. Per tant, de moment aquí, calma a l'estadi. Després, doncs, d'aquest resultat que de moment dona derrota al Rubí, 0-1 davant el Sabadell Nord. Veurem a veure com evoluciona el partit en aquesta segona part i ho anirem informant a partir de les nostres xarxes socials i també des del nostre portal web.
3: Gràcies, David Burillo, ja ens ho acomiadem de tu. Atenció ara al xut, se'n va als núvols i s'ha acabat el partit. L'últim xut ha estat de Jordi Costa, als núvols de Manlleu. Final del partit amb un últim xut, però molt llunyà. No hi havia opcions. El Rubí treu un punt d'un camp molt complicat. Un molt bon punt, l'1-1 de la Unió Esportiva Rubí davant d'un Manlleu que ha anat de menys a més, d'un Manlleu que ha acabat pressionant la porteria de la Unió Esportiva Rubí, que ha tingut una gran aturada de Rafa Leva allà en temps afegit, una gran aturada per salvar aquest puntet per a la Unió Esportiva Rubí. Doncs a Can Rosés perd el descans el Rubí B, el Rubí el primer equip Gigalit empatat a un al terreny de joc del Manlleu. No perdin aquesta sintonia Ràdio Rubí, perquè ara anem a buscar protagonistes a la zona dels vestidors. Fins ara!

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs, amb Glenn i Xourio. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Doncs vinga, que tornem ara des de zona de premsa, esperant que els companys de la premsa d'aquí de Manlleu doncs, ja estiguin preparats per poder escoltar l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, el Brai Martí, amb aquest 1-1 davant del Manlleu, un partit en el qual el Rubí s'ha posat per davant el marcador, empat just arribant doncs, al descans, i a partir d'aquí segona meitat molt interessant, més ocasions per als locals, però repartiment de punts amb un Rubí que també ha tingut alguna que altra en aquesta segona meitat, i sobretot destacar perquè és gairebé com un gol, la gran aturada ja gairebé amb el temps doncs, extra doncs, complert de Rafa Leva quan la pilota es ficava al seu escaire. Vinga, va, que arrenca ja la roda de premsa amb el Blai Martí. Començo jo doncs, amb el tècnic de la Unió Esportiva Rubí, el Blai Martí, doncs, que el que farem serà parlar amb ell. Arribes o no? Si no, agafo. Vale, perfecte. Doncs vinga, Blai, per començar. Partit molt difícil, ja ho havies avisat avui aquí a Manlleu, però un punt que jo crec que l'heu de donar molt per bo, no?
2: Sí, sí, sí, és un molt bon punt, vist com ha anat el partit, perquè crec que al final venir aquí a Manlleu i sumar punts és una cosa difícil, és un camp que dificulta moltes coses, amb un gran ambient, i amb un equip que juga molt bé, que estava en un molt bon moment, i que jo crec que la primera part hem estat molt bé, hem estat superiors, i en un context que era una mica advers per nosaltres, de tota la qüestió dels duels i tot plegat, hem plantejat un partit amb un to de disputa molt alt. Jo estic molt content amb l'equip, és una pena que sigui només un punt, però crec que és just, i sí, el donem per bo, té molt de valor per mi.
1: Els gols se celebren, però l'aturada del Rafa Leva és un gol que serveix d'un punt, eh?
2: Ja no ens sorprèn del Rafa, perquè ho fa tan bé que 45 anys, però en pot jugar 45 més, gairebé. Sembla que no, que potser pugui estar més lent que fa 20 anys, jo crec que continua sent el porteràs que era fa 20 anys. Tenir-ho és un privilegi pel dia a dia, pel que porta el vestidor, pel que porta com a persona. A millor el Rafa no és el que para, sinó el que és com a persona dins el vestidor. I la veritat és que sí, ha estat una parada que dona punts. És un porter que dona punts, el Rafa és un porter que dona punts. I ja en tenim un altre, el Tati, que també dona punts, que també ho sabem de l'any passat, que els hem de cuidar els dos. Tenim una porteria molt, molt, molt, molt, molt, molt bona.
1: I gairebé podria ser el pare de Castellote, titular, aquí a Manlleu, un jugador juvenil a destacar també.
2: Sí, ha jugat molt bé Castellote. Castellote ja tota la pretemporada ha estat amb nosaltres, crec que ho fa molt bé, crec que ho ha fet molt bé avui. Penso que al final és valor de la feina que s'està fent el juvenil A, amb el Santi que ho està portant molt bé, que a més ha estat generós perquè Castellote anava a ser titular avui i era una baixa sensible pel juvenil A. I res, jo crec que al final aquest juvenil A té moltes coses interessants, molts jugadors interessants que estan en dinàmica nostra i ens apugen al nivell en el dia a dia. Castellot és un d'ells, ho ha fet molt bé, però ja et dic, mèrit també de la casa, del Santi, que ho farà molt bé aquest any aquest juvenil.
1: Dues últimes preguntes. Primera, 4 punts de 9 possibles, una mitjana bona, no? Es podria considerar?
2: M'agradaria tenir-la més, a mi m'agradaria tenir-la més. Sí, va ser molt important guanyar Martorell, crec que els desplaçaments són difícils, crec avui a l'autocar donant una dada, que és que el Rubí no ha guanyat a Manlleu des de la 93-94, llavors venir aquí era un partit complicat, m'agradaria sortir aquí amb 6, la veritat, però tenim 4, la setmana que ve anirem pel 7.
1: Doncs a veure la setmana que ve, com es planteja el partit, amb la moral.
2: Sí, partit complicat amb l'Horta, que és un equip que també ha fet el 6 de 6 per ara, no ha pogut jugar aquest cap de setmana, però és un equip que ha començat molt bé. Però bé, nosaltres comptem amb el factor Can Rosés, que fins ara ens ha anat molt bé allà, i bé, serà complicat, però nosaltres intentarem tornar a guanyar a casa.
1: Gràcies, Blai. El tècnic de la Unió Esportiva Rubí, el Blai Martí, tècnic del conjunt que marxa amb un punt avui d'aquí, de Manlleu. I ara, doncs, esperem el Marc Prat, l'entrenador del conjunt local, que ja s'acosta fins aquí, així que ara també amb els companys de premsa local, doncs que començarem aquesta roda de premsa. Endavant.
3: Doncs Marc, com et quedes després d'aquesta última acció en un partit on el Manlleu suma un punt, es manté invicte, però potser avui amb aquell regust agradós, no?
4: Sí, veient al final del partit, segurament que sí, no? Que a la segona part hem fet mèrits per treure els 3 punts, però bueno, tenen un porter que juga a part i ha tret 3 mans, em sembla que són espectaculars. I al final marxem amb un punt, no estem contents, evidentment, ho vam dir, nosaltres empatar no ens aporta, volem més, i res, haurem de treballar per treure 3 punts la setmana que ve.
3: Sí que és cert que en certs moments el Rubí també hagués pogut emportar-se'n la victòria, però sí que el Manlleu ha sigut dominador.
4: Sí, a la primera part, sobretot fins al gol, ells han estat molt millor que nosaltres. Ens ha costat trobar solucions i no estàvem còmodes. I ells sabíem què farien, ho han fet molt bé i per això han fet el gol al final. Però després, a partir del gol, crec que hem estat bastant superiors. Sí que és veritat, això, eh? Una transició, alguna centrada podien fer-nos mal, però nosaltres anàvem pel partit descaradament. I res, bueno, s'ha acabat així i...
1: Doncs aquest Manlleu aquest any l'aposta està a dalt, no? Perquè la veritat és que la imatge ha estat molt bona, la classificació també ho diu.
4: Bueno, sí, nosaltres l'objectiu que tenim és entrar al play-off, però dintre aquest objectiu general, no, que volem és guanyar cada partit i fem això. Al final, cada partit anem a pels punts, cada partit i cada acció anem a per ell, i res, llàstima dels primers 30 minuts que hem fet que no són bons, perquè si haguéssim estat així, doncs segurament ara mateix tindríem 9 punts en comptes de 7.
1: Molt bé, gràcies. Doncs el Marc Prat, l'entrenador del Manlleu, també, que ens ha deixat les seves valoracions d'aquest empat a un entre el seu equip i la Unió Esportiva. Rubí, un puntet que es pot donar per bo, sobretot amb aquesta última gran aturada de Rafa Leva, però el Rubí també ha creat ocasions. En definitiva, que ha estat un partit, jo diria, que força, força interessant. Amb aquestes entrevistes, nosaltres, que el que ara fem és una petita pausa perquè mirem de coordinar una qüestió i, si és possible, perfecta, i si no, doncs ens acomiadarem des d'aquesta casa, des de Ràdio Rubí i amb l'empat de la Unió Esportiva Rubí a Manlleu. Passa, pausa i tornem.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs, amb Glenn i Xourio. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.
2: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Doncs vinga, balla, són a la sintonia dels esports a Ràdio Rubí, són a la sintonia de la Peu de Camp, perquè fins aquí hem arribat. Marxem en la tarda d'aquest diumenge amb l'1-1 de la Unió Esportiva Rubí. El descans perdia el Rubí B, 0-1 a casa davant del Sabadell Nord. El Jake ha estat als estudis centrals, el nostre tècnic de so. Rebeu una salutació també del David Burillo Sánchez des de Can Rosés i d'un servidor, Cisco Lara García. Més informació, web, programes d'esports, com sempre, tota la informació esportiva en aquesta, l'emissora municipal Ràdio Rubí. Que vagi bé.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. I és que 8 centres educatius estaran tancats demà dilluns per culpa de les afectacions derivades del temporal de pluges torrencials d'aquest cap de setmana, segons Fons d'Educació. En concret, es tracta de 2 escoles, 4 instituts i 2 centres de formació d'adults del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, també hi ha unes 87 escoles, instituts i centres de formació d'adults que pateixen incidències però que sí que podran obrir. D'aquests 24 casos, caldrà modificar el seu servei habitual. Educació informa que aquestes són les dades que s'han pogut recollir fins al moment, però no descarta que en les pròximes hores es coneguin les noves afectacions. I també els treballs per recuperar la normalitat a la xarxa de trens de Rodalies després de l'aiguat que ha afectat Catalunya les últimes hores a centres en diversos punts de la R1 i al túnel de Plaça Catalunya, segons ha informat Adif. A la R1, entre Arenys de Mar i Canet de Mar, s'ha acumulat fang, pedres i sediments arran del desbordament d'una riera. I també es mantenen les tasques de reconeixement i avaluació de danys entre Sant Pol de Mar i Calella. També un punt que requereix més actuació és el túnel de Plaça Catalunya, on Adif treballa amb 3 equips de bombeig per aguaquear tota l'aigua acumulada. Tota aquesta és la situació en aquest punt que condiversa i condiciona diverses línies de Rodalies. I també l'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que es normalitza la situació de risc hidrològic a Santa Cristina d'Aro a Riu d'Aura, a la Bisbal d'Empordà, Fogars de la Selva i a la comarca de la Selva. I també un dels municipis del Ripollès que impulsa projectes per encadenar la problemàtica d'habitatges Planoles. Ràdio Ripoll, Paula Sallego.
2: L'Ajuntament de Planoles treballa en 5 projectes d'habitatge social amb l'objectiu d'oferir 32 pisos a persones interessades a viure al municipi, siguin nouvinguts o joves que volen independitzar-se. Entre aquestes 5 línies d'actuació, el consistori destaca els habitatges del MOPU i com ja tenen data per acollir els nous inquilins, setembre de 2030. Aquest projecte oferirà llar a 12 famílies. N'explica els detalls l'alcalde David Berge.
3: I ja ens ja vam quedar que durant aquest període la Generalitat, a través de l'Incasol, doncs ja vindrà a veure l'edifici, a fer un informe, a fer una valoració, a veure com està tot el que s'ha de fer, i a partir d'aquest informe hem de parlar amb el Ministeri d'Hisenda doncs, per acabar de negociar aquest habitatge. Per tant,
2: en 6 mesos, el consistori contempla desencallar els 6 pisos de la Sareb. Per altra banda, també treballa la rectoria, un equipament que hauria de ser cedit a l'Ajuntament per posteriorment ser rehabilitat i posats al mercat de compra.
1: I també continuen els treballs per recuperar la normalitat a l'Hospital Comarcal de la Selva, Blanes, després de que les fortes pluges inundessin la zona d'urgències. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
4: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Un cap de setmana típic i amb una forta incidència del temporal que ha afectat Catalunya i que ha provocat nombroses suspensions de partits i de competicions tant ahir com avui. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció i Roger Aliaga, el control de so, aquí arrenca l'Enjoc. I saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
5: Què tal, Ignasi? Molt bé. Bona tarda.
4: Repassem el més destacat de la jornada als titulars. No hi ha massa història de moment. Al Camp Nou, on el Barça rep des de les 7 al Real Madrid.
5: Les blaugranes busquen el 6è triomf en 6 jornades de Lliga per deixar les blanques a 5 punts abans de l'aturada per seleccions. De moment, descans De moment, descans amb un resultat de 5-0 amb 4 gols de Claudia Pina i un de Graham Hansen. Pel que fa a Espanyol, Badalona i Europa, entren demà a la tarda en el sorteig de la tercera ronda de Copa de la Reina.
4: Suspès pel temporal el partit de Copa del Prat.
5: El rival dels Potablaves a la prèvia de la Copa, el Sant Rafael Balear, no ha pogut viatjar a terres catalanes i el jutge de competició decidirà a les pròximes hores el dia i hora del partit de tornada en què els Potablaves defensen 1-5 de l'anada. Demà a l'una el sorteig a la primera ronda de la Copa en què també entren Espanyol, Girona, Sabadell, Europa, Sant Andreu, Reus i Manresa.
4: I a la segona divisió masculina, Sabadell i Girona juguen avui a les 9.
5: Els arlequinats reben l'Andorra buscant el quart triomf en 4 partits a la nova Creu Alta en el partit que es va ajornar ahir pel temporal. I el Girona, per la seva banda, rep el Mallorca a Montilivi amb l'objectiu de sumar el tercer triomf consecutiu a la Lliga.
4: I d'altra banda, cap català guanya Primera Federació Masculina.
5: Al Sant Andreu se li han escapat 2 punts en temps afegit davant l'Antequera, 2-2 a Can Dragó. Tercera derrota seguida del Nàstic, 2-0 a Múrcia, i els tarragonins s'apropen a la zona baixa. I quarta desfeta en 6 jornades de l'Europa, 3-1 a Osca, en un partit gris dels escapulats que continuen en descens.
4: Marxem de ronda. Actualitzar marcadors en aquest diumenge 4 d'octubre de 2026. Diversos partits en joc, començant pel gran clàssic a la Lliga F, que no està tenint, com dèiem, els titulars, Eric, cap història.
5: Doncs sí, de moment un resultat contundent a favor de les locals, el Johan Cruyff, on el Barcelona guanya per 5-0 al Real Madrid, on Claudi Apina ha fet 4 gols i Graham Hansen a l'altre que falta.
4: Sortint ja les jugadores sobre el gespa del Camp Nou per preparar la segona meitat. Veurem si Pere Romeu aprofita per donar descans a alguna de les seves jugadores. A segona divisió masculina, 8a jornada, i els dos catalans jugaran a les 9, començant pel Girona, que rep el Mallorca, partidàs a Montilivi. Última hora, Girona FM, Pau Villafanyer, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs sí, el Girona, que intentarà sumar el tercer triomf consecutiu i el cinquè en els últims 6 partits davant d'un Mallorca que també és aspirant a l'ascens. El Girona, que sortirà amb Gazzaniga sota pals, amb defensa formada per Bonyar a lateral dret, Francesc i David López als centrals, a l'esquerra per Àlex Moreno, sala de màquines al mig del camp per Morante i Isan, a la mitja punta amb Van de Beek, i en punta d'atac amb els 3 homes, en aquest cas amb el Charles Pérez a la dreta, Abel Ruiz en punta i Javi Sarasa, el del filial, que repeteix en aquest sector esquerre, en un partit on en les últimes hores fins i tot havia sobrevolat la possibilitat que no es disputés, però el Girona ja ha confirmat que sí, que es disputarà aquest partit entre el Girona i Mallorca a partir de les 9 del vespre a Montilivi.
4: Doncs estarem ben atents, com també a la mateixa hora a les 9, a jugar al Sabadell Andorra, que s'havia de jugar ahir a la tarda, però pel temporal es va ajornar fins avui, com diem, a partir de les 9, i també volem saber l'última hora d'aquest partit. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo, bona tarda.
7: Bona tarda. Com comentes, l'última hora passa perquè el partit arrenca amb més de 24 hores de retard respecte al que havia de ser l'horari inicial d'aquest duel entre arlequinats i andorrans. Ho deia al sumari, un Sabadell que està en ratxa a casa, 3 partits, 3 victòries a la Hypermotion. Li heu de sumar una quarta a la final de Copa Catalunya i 2 més en el play-off de l'any passat. Els 6 últims partits oficials aquí a Sabadell han acabat amb victòria arlequinada. L'última hora, com a Girona, passa també pels punzes, amb moltes novetats a banda i banda per part del Sabadell. Entren a l'alineació Baena, Eneko i Obolski, cauen d'aquest 11, Miki Codina, Català i Gaston Vallès per part de l'equip tricolor. 4 novetats, una més presenta Carles Manso, jugar Jesús Owono, jugar Molina, Lautaro i Sidibé, i cauen d'aquesta alineació el porter Pau López, Solozabal, Nacho Quintana i Espats. Finalment arrencarà a les 9 de la nit aquest partit Sabadell-Andorra, arbitrat per l'andalús de Jaén, José Luis Guzmán Mancilla.
4: Perfecte, demà ens expliqueu com ha acabat el partit. Moltes hores, Adri, bona nit, bona tarda, vaja. I en bàsquet, Lliga CB, segona jornada. Tenim a 2 equips catalans jugant a aquesta hora. El Girona ho està fent a la pista del Baskonia. Com van les coses, Girona FM, a Marc Tresserres?
8: Doncs bé, no van gaire bé. Ara mateix el Girona està perdent de 13 punts al Buesa Arena, un partit que ha començat d'allò més bé, en un primer quart molt àgil per part dels jugadors de Moncho Fernández, que han estat molt bé tant en atac com en defensa. Al segon quart el partit s'ha equilibrat més i llavors ha arribat un parcial important de 24-7 favorable al conjunt de Paolo Galbiati, que ha agafat una diferència de 12 punts al descans. Ara, a la represa, en aquests primers 5 minuts, intercanvi de cistelles, per tant, això no li afavoreix gens al conjunt gironí, que segueix per sota en el marcador. Ara mateix, 71-58. Ara, doncs, faltarà veure si el Girona és capaç de defensar millor en aquesta segona part que queda a la pista del Baskonia.
4: A veure si aconsegueix reaccionar el conjunt gironí. I també a les 7 ha començat el partit del Barça, en aquest cas a la pista de l'UCAM Múrcia. Com tenim el partit, Eric?
5: Doncs de moment descans a Múrcia, on els dos equips empaten 46-46. Veurem com avança aquesta segona meitat del partit.
4: I acabem aquesta ronda amb hoquei patins. Hi ha partits de la segona jornada de la Lliga Catalana Masculina, partits que s'haurien d'haver jugat ahir, però que també pel temporal es van suspendre i s'estan jugant o es jugaran a les pròximes hores. De fet, a 8:45 jugarà el Noia i Lleida, i a aquesta hora havia de començar el partit entre el Reus i el Xum.
5: Doncs sí, de moment no tenim informació, intentarem recuperar-la ben aviat.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, són les 8 i 10 minuts, som els de l'Enjoc, dissabtes i diumenges de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. Avui comencem parlant de futbol, comencem parlant de la Lliga F, d'aquesta sisena jornada i d'aquest clàssic que no està tenint gens d'història. Ho parlàvem amb l'Eric, doncs tant els titulars com a la ronda. El Barça, que està guanyant 5-0, minut 47 de partit, acaba de començar la segona meitat. 4 gols de Claudia Pina, espectacular, ja en porta 9 en el que portem de temporada a la Lliga. I un altre gol també de Graham Hansen, una altra de les jugadores del Barça més en forma en aquest inici de temporada. 5-0, i a la mitja part, precisament a la transmissió televisiva que s'ha fet de Zon, escoltàvem a la gran protagonista, la autora del pòquer, Claudia Pina.
2: Bueno, muy feliz, la verdad. No todos los días se meten 4 goles en un partido. Y nada, muy feliz contra el Real Madrid también. Pero creo que con lo que me quedo es con la primera parte de todo el equipo. Creo que hemos generado mucho. Hemos robado y no les hemos dejado transitar, que es donde ellas son más fuertes. Creo que lo estamos controlando bien y hay que seguir así la segunda parte. Nada, sobre todo salir a ganar la segunda parte, si se puede meter algún gol más, hacerlo, pero sobre todo creo que también contundentes en defensa, a seguir igual y sobre todo que no nos metan un gol.
1: Doncs aquests són els objectius de Claudia Pina ara fa uns minutets a Dazón en aquest partit que s'està jugant al Camp Nou. De moment 5-0, minut 48 de partit al Coliseu Blaugrana. I ahir van jugar, Eric, tant l'Espanyol com el Badalona amb sort diversa.
3: Espanyol 1, Alavés 0. Sevilla 3, Badalona 3.
1: Doncs l'Espanyol, que porta 4 jornades seguides sumant, i ahir, a més, va aconseguir els 3 punts amb un gol de Brown al minut 101. O sigui, el partit ja estava a punt d'acabar, però va aconseguir guanyar l'Espanyol, que se situa ja en una situació molt còmoda, setena plaça amb 8 punts, aconseguint la segona victòria de la temporada. Després del partit, escolta, amb l'entrenadora Sara Monforte i a la jugadora de l'Espanyol, Mire Muñoz.
4: No ha sigut gens fàcil, perquè considero que m'ha agradat molt a la vez, ja ho sabien, ja ho vas dir abans del partit. Felicitar des d'aquí a l'Andrea, realment. Crec que ha demostrat que coneixem, que coneix la categoria, encara que no hagi estat en els últims anys. Crec que es demostra una vegada més que les dones estan molt preparades per entrenar. I, bueno, jo crec que l'equip està molt bé defensivament. Crec que no ha sigut fàcil repetir molt de centre lateral. Sabíem que era un equip que s'entrava moltíssim. I, bueno, al final s'ha decantat per nosaltres. Partit igualat, repetís, però, bueno, mereixíem aquesta victòria.
5: La porteria cero és trabajo de todas, tanto de las delanteras, que son la primera línea de defensa, como de las centrales y de nosotras, las porteras. Y es algo que demuestra que todo el trabajo defensivo lo estamos haciendo bien y que sabemos hacerlo y que vamos a continuar haciéndolo así de bien.
1: I el Badalona, de la seva banda, va empatar 3 a Sevilla. Un resultat agradolç, perquè el partit va tenir de tot. Va tenir moltes alternatives en el marcador i el Badalona en temps afegit s'havia avançat i va acabar encaixant també en temps afegit el gol del definitiu empat, que deixa el conjunt de Badalona en la 8a plaça, també amb 8 punts, com l'Espanyol. Com ha anat tot plegat, Ràdio Ciutat de Badalona, Mònica Martín?
6: Punt d'autèntic infart pel Badalona avui, man a l'estadi Jesús Navas. Les badalonines sumen un empat amb un 3-3 contra el Sevilla, en un partit de bogeria, anades i vingudes i alternatives constants al marcador. Tot i que les locals s'han avançat a la primera meitat amb un gol de Fatu Kanté, el Badalona no ha baixat els braços i ha sabut reaccionar en un tram final frenètic. Mirari ha arribat a situar el conjunt català per davant, però les sevillistes han certificat el repartiment de punts amb el gol definitiu de Blum. Ens ho explica Lucía Martínez, jugadora del Badalona Women.
7: Bueno, creo que sobre todo el mensaje que nos ha transmitido Marc es de confianza absoluta. Creo que hay veces que tenemos que tener más calma e intentar que a través del juego pues generar nuestra mejor versión y sobre todo potenciar que con balón somos muy buenas y creérnoslo y empezar sobre todo desde ahí.
6: Un punt molt treballat que demostra la capacitat de competir de l'equip fins a últim moment.
1: I aquesta era la lectura, aquest punt que en feia de tot plegat també al final del partit el tècnic de Badalona, Marc Ballester.
8: Bueno, sabíamos que veníamos de un partido que se nos escapa en el último minuto, aún siendo un partido que constantemente estás dominando, creando ocasiones. Hoy ha sido un contexto diferente, hoy nos encontramos una primera parte donde nos desajustamos mucho sin balón, donde tenemos pues el error del primer gol que nos lleva a ir por detrás. Pero bueno, creo que la reacción del equipo ha sido buenísima en la segunda parte. Iniciamos con el gol, pero bueno, es más de lo mismo, ¿no? Justo un minuto o dos después volvemos a encajar, volvemos a tener que remar contracorriente. Aún así, pues bueno, hoy es de felicitar, ¿no? La reacción del equipo en últimos 20 minutos, empatamos, llegamos a meter el 2-3. Y bueno, la jugada desafortunada, ese centro lateral, ese posible fuera de juego, pero bueno, el equipo pues tiene que defender mejor estas acciones porque ya van varios puntos que se nos escapan en últimas acciones y creo que el trabajo bien hecho durante 93, 95 minutos no puede pues tirarse, ¿no? En los últimos instantes.
1: I per cert que tant Badalona com Espanyol són dos dels 8 equips de Lliga F que entren demà en el sorteig de Copa de la Reina de la tercera ronda. Es sorteja a 4:45 de la tarda a Madrid, a banda del Badalona Women i l'Espanyol. Els altres equips de Lliga F que entren són Depor, Eibar, Logroño United, Madrid Club de Futbol i els ascendits a la Bes i València. Qualsevol d'aquests 8 equips seran el rival de l'Europa, que és el tercer equip català que entra en aquesta tercera ronda i que sap segur que en aquesta tercera ronda que jugarà en la setmana del 4 de novembre jugarà a casa.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: I de la Copa de la Reina a la Copa del Rei. Avui s'havia de jugar el partit de tornada de la fase prèvia entre el Prat i el Sant Rafel. Recordeu que els Patablaves havien guanyat 1-5 en el partit d'anada la setmana passada, per tant, era pràcticament un tràmit per acabar de segellar el passi a la ronda i ser present demà en el sorteig que es farà a la 1. Però el partit s'ha suspès. El Prat Ràdio, Nil Piera.
9: Bon vespre, doncs. Efectivament, el partit de tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei entre Prat i Sant Rafel ha quedat suspès. El temporal que ha colpejat el país en les últimes hores ha impedit al conjunt eivissenc pujar l'avió a primera hora del matí i, malgrat els esforços de la Federació Espanyola per buscar alternatives en el transport, la situació meteorològica ha impedit que el Sant Rafel pogués viatjar. Per tant, el partit no s'ha pogut jugar i la Federació ha anunciat que es dona 48 hores per escoltar els dos clubs abans de fixar una nova data. Ara bé, la disputa del partit no es pot endarrerir gaire, ja que la pròxima ronda de la Copa del Rei es juga la darrera setmana d'octubre. Tot apunta que el partit s'acabarà jugant un cap de setmana per les dificultats logístiques del desplaçament, el que portaria a ajornar un nou partit de Lliga Elit pel Prat. Seria la tercera jornada de Lliga que han de recuperar entre setmana, deixant un calendari molt exigent pels de Cristian Gómez. Sí, com sigui, recordem que els pretencs van golejar 1-5 a l'anada i, per tant, aquest partit de tornada hauria de suposar només un tràmit per enfrontar-se a un equip de primera divisió a la primera ronda de la Copa del Rei.
1: Cerca fals, 6è gol al Barça, gol d'Eva Pallor. Ja trobàvem a faltar també que marqués. Minut 54 de partit al Camp Nou, 6-0, guanyant el Barça. I en espera de que el jutge de competició decreti quin dia i quina hora juga aquest Prat-Sant Rafel de la tornada de la fase prèvia d'aquesta Copa del Rei, demà a la 1 es farà el sorteig ja de la primera ronda. Si passés, el Prat jugaria a casa segur contra un primera divisió i seria un d'aquests 4 equips, Espanyol, Osasuna, Alavés o Atlètic. A banda de l'Espanyol i presumiblement del Prat, també entraran al sorteig els dos catalans de segona, Girona i Sabadell, dos de primera federació, Europa i Sant Andreu, i també dos de segona federació, Reus i Manresa. I sabem segur en aquest sorteig que els rivals dels equips de casa nostra poden ser tant altres equips catalans com també navarresos, bascos, aragonesos o riojans. Vinga, 8 i 19 minuts, és moment de parlar de la segona divisió masculina, 8a jornada. Ho dèiem, parlàvem doncs, amb els nostres companys que ja estan ubicats tant a la Nova Creu Alta com a Montilivi a partir de les 9. Eric, juguen tant Sabadell com Girona.
3: Doncs sí, a partir de les 9 jugaran Sabadell i Girona, on el Girona surt amb l'alineació de Gazzaniga, David López, Francesc, Àlex Moreno, Javier Boñar, Iván Morante, Izan González, Carles Pérez, Van de Beek, Javier Sarasa i Abel Ruiz. I pel que fa al Sabadell, la seva alineació, Diego Fuoli a la porteria, Òscar Sanz, Edgar Aguilar, Ripoll. A la defensa, al mig del camp, Urri, Pere Pons, i a la davantera, Liamet. Per una banda, Baena per l'altra banda, Joel Priego i Obolowski a la davantera.
1: Doncs un Sabadell que busca el quart triomf en 4 partits a la Nova Creu Alta. Es vol fer fora el conjunt arlequinat a casa seva i ho farà amb el suport de la seva afició. El tècnic Ferran Costa veu així aquest partit sempre complicat davant de l'Andorra.
10: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim, i el futbol doncs és molt ampli, no ho fem des d'una actitud de superioritat, sinó des de la humilitat, clarament.

0: hem vist, jo hem fet una molt bona setmana d'entrenaments. Els rivals són diferents, també. Jo crec que, com dius tu, és un rival que igual no necessita tant per marcar, que té un, igual un estil de joc de més control de partit i que no està patint, està defenent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva. Però clar, nosaltres és la nostra feina. Ja ho vaig dir la setmana passada. Nosaltres hem de millorar, estem en el procés, hem de recuperar gent, que també estem en el procés, i estic content amb la setmana que hem fet i això em fa ser optimista, no?, de cara al partit.
1: En joc, el programa de l'esport català.
2: I mala jornada de diumenge a la primera federació masculina, sisena jornada i cap dels tres equips catalans ha aconseguit guanyar.
3: Reial Múrcia 2, Nàstic 0. Osca 3, Europa 1. Sant Andreu 2, Antequera 2.
2: Doncs tercera derrota seguida del Nàstic. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: Bona tarda des de l'Enrique Roca. El Nàstic ha encaixat aquí la tercera derrota consecutiva de la temporada davant del Real Múrcia, que finalment ha guanyat el partit per 2-0. El primer gol ha arribat a la primera part, al minut 13, a la segona meitat, ha sentenciat l'equip Múrcia amb el segon gol. Parlem amb el segon capità del Nàstic, Marc Montalvo. Bona tarda, Marc. Quina anàlisi fas del partit, d'aquesta derrota? Un Nàstic que avui ha plantat cara, que no li ha perdut la cara al partit, que ha donat una millor imatge que la derrota davant del Corcón, però que ha sigut incapaç d'aconseguir puntuar aquí.
5: Bona tarda. Al final crec que l'únic que ha faltat ha sigut el gol. S'ha fet un molt bon partit, s'ha donat una molt millor imatge de la que es va donar sobretot al Corcón. Ens hem de quedar amb aquestes bones sensacions d'haver fet les coses molt millor, d'haver estat molt millor inclús que el rival en moltes fases del partit. I al final, doncs, sobretot que es vegi aquest Nàstic, no? Aquesta idea que vol el míster, que s'està treballant i que a poc a poc doncs anem millorant.
4: Us preocupa la dinàmica que està agafant l'equip amb aquestes tres derrotes consecutives? Què és el que preocupa al capità, a la plantilla?
5: Sí, és veritat que són tres derrotes consecutives, però crec que el que ens està matant són els detalls. Avui els dos gols que ens fan és la primera arribada, l'única arribada que ens fan a la primera part, i l'altre gol és una acció d'estratègia que es pot defensar molt millor. Per la resta, doncs jo crec que hi ha hagut molts moments del partit que el Nàstic ha sigut millor que el Múrcia, però no hem sigut capaços de fer gols, que això és uns deures pendents que tenim.
4: Ara, segon desplaçament consecutiu del Nàstic de Tarragona, com afronta aquest partit amb la necessitat ara sí imperiosa de guanyar?
5: Sí que és veritat, doncs, que ara mateix és una necessitat guanyar, portes tres partits perdent, vas a un camp totalment diferent, un context diferent, però a partir de demà començar a treballar el partit i no queda una altra.
4: Gràcies, Marc.
5: Gràcies.
4: Doncs Juventud Torremolinos és el proper rival del Nàstic de Tarragona. El partit es jugarà a la ciutat de Màlaga, Torremolinos, el proper dissabte, amb aquesta necessitat que té el Nàstic de guanyar davant d'un equip en hores baixa, com és el Juventud Torremolinos, però el Nàstic no està passant per un bon moment perquè ha sumat avui la tercera victòria, la tercera derrota consecutiva. Partit a Torremolinos dissabte vinent a les 4 de la tarda. Avui derrota aquí a l'Enrique Roca de Múrcia davant de 15.013 persones. Una quarantena d'elles eren nastiquers que s'havien desplaçat fins a Múrcia per seguir aquest partit. És tot des de l'Enrique Roca. Bona tarda.
2: Bona tarda i mala imatge avui de l'Europa, Òscar. Derrota 3-1 per a l'equip de Luis Blanco.
6: En la primera part hem comès moltes errades amb pilota i sense pilota, que ha aprofitat que l'Osca o l'Huesca ens hagi generat moltes ocasions de gol. Sí que és cert que la segona part hem millorat, hem jugat més en camp contrari. La situació és que estàvem molt a prop del gol, però hem tingut la situació aquesta del gol anul·lat i ho hem intentat. Hem millorat a la segona part, sí que és cert que al final ja amb el 3-0 era diferent, però l'equip ha estat molt bé fins al final, ha pogut generar un penal,

0: hem estat a prop. A veure, necessitem millorar, està clar. Això és una setmana de treball, de millorar les coses que no hem fet bé i pensar en el següent partit.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Probiòtics i prebiòtics. Certes paraules o conceptes que apareixen de forma quotidiana, etiquetes d'aliments, articles, programes o xarxes socials, no sempre són compreses al 100% pel públic. Bífidus, microbiota intestinal, probiòtic o prebiòtic, fermentat, no pasteuritzat, entre d'altres en són alguns exemples. Per aquest motiu, cal entendre per què és important mantenir una microbiota intestinal saludable, qui la forma i com es pot modular a través de l'alimentació. La microbiota intestinal és un ecosistema on conviuen diferents microorganismes, principalment bactèries, que juguen un paper important en diferents processos dels sistemes digestiu i immunitari. Es concentren sobretot al còlon, però també es troben al llarg de tot el tracte digestiu i a diferents òrgans. Té molta capacitat d'adaptació i es caracteritza per una gran diversitat de ceps. De fet, tot i no saber quin és el perfil ideal de microbiota, es poden identificar diferents tipus que influeixen positivament a l'estat de la salut. Quan hi ha un desequilibri amb la composició i funció de la microbiota, conegut amb el nom de disbiosis, provoca certs símptomes que creen malestar a la persona i apareixen patologies o problemes de salut. Per assegurar que es manté en bon estat de salut, dependrà directament de l'alimentació que es segueixi. Doncs aquests microorganismes es nodreixen dels components que el cos no pot digerir o absorbir per si mateix. Per tant, aquesta haurà de ser rica en aliments probiòtics i prebiòtics. Els prebiòtics són aquests compostos que l'organisme no pot digerir, però que en canvi són aprofitats per la microbiota intestinal. Per exemple, la fibra fermentable, el midó resistent que es produeix quan s'escalfen productes midonats i posteriorment es refreden, com l'arròs, el llegum o les patates cuites. També els vegetals rics en fructans, com all, ceba, porro, pèsols, carxofes o espàrrecs. Alguns cereals rics en beta-glucans, com el sègol, el blat, la civada o l'ordi, i els bolets. Els mucílags presents a les llavors de lli o chia, o bé les pectines de la fruita com el kiwi, el plàtan, la poma, la pera o la taronja. Els probiòtics, en canvi, són microorganismes vius que, administrats en quantitats suficients, són beneficiosos per a la salut. És a dir, són reforços externs de la microbiota. Els aliments fermentats en són l'exemple. Els lactis com el formatge, el iogurt o el kèfir, algunes begudes com el kombucha, ferments de soja com la pasta miso o el tempe, o alguns vegetals com el xucrut o el kimchi o també els cogombrets i les olives. Si vols assegurar un bon estat de salut de la teva microbiota intestinal, promou la teva dieta habitual aliments pro i prebiòtics i evita aquells que disminueixen la seva diversitat i funció, com els fregits o els aliments ultraprocessats.
1: La xarxa de comunicació local.
4: Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
5: Dos quarts de nou del vespre. Vinga, que som els de l'Enjoc i estem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant de futbol i ara és moment de parlar de la primera federació femenina, quarta jornada. Aquí tenim avui noves bones notícies perquè per fi el Barça Atlètic ha aconseguit el primer triomf a la Lliga aquesta temporada.
6: Barça Atlètic 2, Alhama 0.
5: Doncs suma 4 punts al Barça B, li havia costat fins ara, havia patit dues derrotes, només un empat en els 3 primers partits, però avui per fi ha arribat aquest primer triomf que el permet situar-se ara mateix en la desena plaça amb 4 punts, 3 més que el Real Madrid B, que en aquest cas és l'equip que ocupa l'última posició, l'única posició de descens aquest any. I una categoria per sota, la segona federació femenina, grup segon, ens divertirem aquest any perquè hi ha mastegots, tenint en compte que els 5 primers pugen L'any que ve hi ha reestructuració a la segona federació femenina. En lloc d'un grup a la primera femenina hi haurà dos, i per tant enguany pujaran 15 equips de segona federació femenina, els 5 primers de cada grup. Són 3 grups diferents. En el grup 2 tenim els catalans, i aquests són els resultats d'aquesta jornada.
6: Espanyol B 0, Atlètic Balears 0, Ona Sant Adrià 2, Villaviciosa de Odón 0, AM 0, Europa 0, Barça C, Llevant suspès.
5: Doncs amb aquests partits, i en espera també del que faci el Barça C en aquest partit suspès, Ona Sant Adrià recupera el lideratge en solitari. Se situa amb 12 punts i és primer gràcies al triomf ahir davant de Villaviciosa de Odón, i aprofitant-se de l'empat sense gols entre AM i Europa en aquest autèntic partidàs, aquest, podríem dir, clàssic del futbol femení català, que es va jugar i que vam poder veure ahir a través de Lleida Televisió i de la plataforma La Xarxa Més. Un partit sense gols, però que va ser força emocionant, força igualat, i on només va faltar precisament això, el gol. Ahir, després del partit, vam tenir l'oportunitat de parlar amb el tècnic de l'AEM, en Samu Luna, que ho està fent molt bé en aquest nou projecte que ha encetat en aquesta temporada, i volíem saber quines eren les seves impressions després d'aquest partit. Samu, com estàs? Bona tarda.
7: Bona tarda.
5: 0-0, però hagués pogut ser un empat a uns quants gols més.
7: Bueno, sí, bueno, ha sido un partido muy competido entre dos rivales que sobre el papel tenemos que estar ahí peleando por el ascenso, y bueno, que se podía haber decantado por cualquiera de los dos, y bueno, hoy han tenido más acierto las defensas.
5: Sí, perquè només ha faltat això, no? Encert de les davanteres, tant vostres com d'elles, per veure gols, perquè ha estat un partit molt intens, molt lluitat, molt batallat, no?
7: Sí, claro, también es un rival el cual al final hemos jugado 3 veces contra ellas, y imagino que igual aún nos queda alguna de que el partido de vuelta más Copa Cataluña, entonces al final te conoces muy bien, o sea, además tenemos jugadoras, ambos equipos que han estado los dos en los dos equipos, entonces te conoces muy bien, y dos rivales que compiten en cada jugada, compiten hasta el último minuto, entonces son partidos que se pueden decantar por detalles.
5: De moment, l'inici de l'AM està sent molt bo, o sigui, 3 victòries, 2 empats, encara no ha encaixat cap gol, que això és espectacular, en 5 jornades, des de la solidesa esteu fent créixer l'equip, no?
7: Sí, es algo que trabajamos mucho, esta categoría, la portería cero, para poder estar en los puestos de arriba que te dan la acción del ascenso, pues es muy importante para nosotros que la portería esté a cero. Luego ya, pues bueno, un día estarás más acertado, otro día menos, pero siempre sumas. Entonces, bueno, como antes me decían que habían estado muy bien las defensas, yo lo mismo que he dicho antes, al final nosotros defendemos todo el equipo. Las delanteras como Maya y Lara, por ejemplo, trabajan muchísimo, muchísimo en defensa.
5: Per tu, acabes d'arribar, com aquell qui diu, és un projecte absolutament nou, li esteu traient un rendiment molt ràpid, no?, a aquest canvi, perquè al final, hòstia, venim de tot un Rubén López que portava molts anys aquí, i no sempre és fàcil, no?, aplicar una nova filosofia, moltes jugadores noves...
7: Sí, no, además... Es una filosofía que, bueno, a ver, la AEM siempre tiene muy buenos entrenadores, y la categoría es muy diferente a Primera Red, porque se iguala, está muy igualada desde el primer equipo hasta el último, y luego tú, como eres un equipo que desciendes de categoría, sobre el papel tienes que ser un equipo que domine los partidos, entonces un poco el contexto de los partidos es diferente al del año pasado. Es algo que llevamos trabajando desde pretemporada, y en lo que pues un poco preparas la plantilla para jugar a eso. Es verdad que, como bien dices, el rendimiento está siendo muy rápido, aunque todavía tenemos mucho margen de mejora, que eso es lo bueno.
5: ¿Per on passa aquest marge de millora d'aquest AEM?
7: ¿En qué tiene que mejorar el AEM? Pues sí. Bueno, sobre todo en momentos con balón, porque defensivamente, como bien decías, no le podemos pedir más al equipo. Todavía no hemos recibido un gol. El equipo está robando el 75% de las veces en campo contrario, y eso te da que tienes muchos momentos con balón que tienes que aprovechar. Hay jugadas que tenemos que tener un poquito más de calma, ver mejor los espacios, pero bueno, cosas que se pueden trabajar.
5: Evidentment, l'objectiu de l'AEM és pujar sí o sí, no?
7: Sí. Així és.
5: Hi haurà garrotades per això, eh? Hi ha molts equips aspirants, s'està demostrant, no?, com han començat una Sant Adrià, l'Espanyol B, Barça C no compta per l'ascens, el Huesca, el mateix Saragossa, que és el pròxim rival vostre. Aquí hi ha molts equips, eh?, que voldran aquestes 5 places d'ascens.
7: Sí, pues mira, es que a diferencia del año pasado, para mí la categoría ha subido de nivel, porque igual que nosotros somos un equipo descendido y queremos estar entre esas 5 primeras para devolver el equipo a primera red, también hay muchos equipos que dicen, bueno, este es el año que suben 5, vamos a echar el resto y vamos a intentar hacer la mejor plantilla posible para ver si terminamos entre esos 5. Entonces, todos los equipos han subido mucho el nivel.
5: Molt bé, doncs, Samu, que hi hagi molta sort aquesta temporada, i tant de bo, Europa, una Santeria, Espanyol, bé, els equips catalans puguin pujar tots, però, evidentment, per la part que et toca, moltíssima sort amb l'AEM.
7: Moltíssimes gràcies.
5: I, a banda de Samu Luna, també vam parlar amb Nani Anzis, l'entrenador de l'Europa, en una setmana especial pel conjunt de la Vila de Gràcia, després de la classificació per la tercera ronda de la Copa de la Reina, eliminant a tot un Villarreal, que està una categoria per sobre, golejada el dimecres 4-0, i ara un empat de molt de mèrit a un camp tan complicat com l'AEM. Demà, sorteig de Copa. Nani, com estàs? Bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda, Ignasi, com estem?
5: Molt bé. 0-0, però qui hagi pogut veure el partit a Requesens o a través de Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més, la veritat és que segurament és sorprenent que el partit hagi acabat sense gols.
8: Sí, de fet, et diria que jo crec que el resultat no demostra el plantejament valent dels dos equips. Jo crec que al final és un balanç positiu per la càrrega del que portaven tota la setmana. Jo crec que ha estat molt igualat el partit. Crec que la primera part nosaltres hem estat molt més incòmodes. La segona hem ajustat i et diria que hem estat més a camp contrari. Però al final és aquella sensació que si algun dels dos equips tenia una errada, en qualsevol moment l'altre obriria marcador. I crec que el 0-0 demostra, sobretot, la feina defensiva que han fet els dos equips.
5: Sí, a més, com molt de respecte, no? Al final sou dos equips que us coneixeu moltíssim, i jo crec que és una mica el que deies tu, que els dos sabíeu que si hi havia una petita errada et podia condemnar o et podia portar a la glòria.
8: Sí, de fet, jo crec que ha hagut alguna acció, ha hagut una falta a la primera part, que la Mar, jo crec que ha fet una molt bona estirada, i a la segona part jo crec que hem tingut la de Natàlia i la d'Anon, que jo crec que aquí podíem haver decantat el partit, però al final, sincerament, crec que el més just era un 0-0 per com hem estat els dos equips i sobretot per com han anat les dues parts.
5: No deixa de ser un bon punt, no?, per l'Europa, un camp tan complicat com el Requesens.
8: Sí, jo crec que, a més, molts equips es deixaran punts aquí. Crec que és un camp on a nosaltres ens costa fer el desplegament de joc que ens agrada a nosaltres. I dins del que s'ha jugat, que crec que hem aconseguit que jugués més que l'altra vegada que vam venir aquí, crec que l'equip ha competit molt bé. O sigui que al final és premi a l'esforç de tota la setmana i segur que han pesat cames, però crec que ni s'ha notat al final, perquè els dos equips han tirat molt de cap, i el que tu dius, jo crec que ha hagut cert respecte també, perquè al final a cap dels dos se li anés el partit.
5: Escolta'm, l'equip està creixent, malgrat aquell cop anímic que va resultar, no?, els 3 punts perduts al primer partit per eliminació indeguda, està demostrant que està creixent l'equip amb les dues victòries prèvies a la Lliga, amb l'exhibició l'altre dia a la Copa, avui amb aquest empat de meritori, aquest Europa va més, no?
8: Jo estic molt contenta, la veritat. Crec que el dimecres es va voler un equip amb molta personalitat contra un equip d'una categoria superior i que, a més, juga molt bé a futbol, tot i que les vam neutralitzar, però real que és un molt bon rival. I l'equip avui ha demostrat que a nivell defensiu que ha millorat les estructures defensives d'àrea, que cada vegada està més còmode dins de la incomoditat que et genera el rival i que també sap jugar amb el resultat. O sigui que jo estic molt contenta perquè es veu un nivell maduratiu més alt que el que es va veure a l'agost.
5: I serà necessari, no? Perquè al final és un any en què pugen 5, però ja estan demostrant una Sant Adrià, Espanyol B, que aquí jugaran les garrofes molts equips, no?
8: No, Ignasi, el que està claríssim és que és el grup més fort de segona ref i que és veritat que pugen 5, però és que potser hi ha 8 o 9 equips més que fets per intentar aconseguir l'ascens. O sigui que estic segura que serà una cosa que es decidirà molt al final i que anirà de la regularitat. I per això jo crec que aquest punt d'avui és bo, l'haver puntuat a un camp on puntuaran molt pocs i sabent que encara te queda el partit de tornada i que l'hauràs de fer a casa.
5: I a més el pròxim, el Huesca, un altre dels equips que està aquí en aquesta lluita, o sigui que això és un no parar, una batalla darrere una altra.
8: Real que avui tot toca descansar i a partir de demà ja començar a pensar en plantejar Huesca i sobretot sabent que és un d'aquests 8 equips que estem parlant amb més pressupost que nosaltres i amb un objectiu clar d'intentar pujar a primera ref. Llavors torna a ser un partit de duel directe.
5: Molt bé. Escolta'm, i abans, el dilluns, sorteig de Copa de la Reina contra un Lliga F. Com esteu vivint?
8: Això sí que ens fa molta il·lusió. Bueno, pues ja les tinc nervioses, òbviament. Avui no havíem parlat del tema encara, però ara ja m'ho han preguntat en acabar el partit. O sigui, òbviament l'equip sap que és un premi al bon partit que vam fer dimecres i tenim moltes ganes de que vingui un equip gran al nostre camp i sobretot d'intentar tornar a fer màgia i intentar seguir dins d'aquesta copa que tant ens agrada.
5: Badalona Women, Espanyol, Depor, Eibar, Logroño United, Madrid Club de Futbol, Alavés, València... No sé si hi ha alguna preferència, algú que no vulguis...
8: Mira, et diria que el que no vull, sí, voldria evitar els dos catalans de Liga F perquè crec que són molt complicats i inclús et diria que el Madrid CFF, però per preferències meves m'agradaria trobar-me un equip que ens deixi o que ens permeti intentar competir i sobretot pues que l'estil de joc a nosaltres ens afavoreixi. Et diria que em quedaria potser amb un València o un Eibar, tot i amb tot el respecte del món, sabent que són equips top que estan a Liga F.
5: Molt bé. El podreu seguir al sorteig juntes o com ho fareu?
8: Ho intentarem. La veritat és que hem fet trobada al Sardenya i la idea és mirar-ho ja a sala de premsa, amb la televisió totes juntes, i a partir d'aquí ja pues, somiar i pensar en la següent ronda.
5: Doncs a somiar en gran, tant a la Copa com a la Lliga. Nani, moltes felicitats per la feina que esteu fent en aquest inici de temporada i que hi hagi molts èxits aquesta campanya.
8: Moltes gràcies, Ignasi. Sobretot que quan ens truqueu sigui per poder comentar partits que haguem guanyat.
5: Exacte. Gràcies, Nani.
8: Vinga. A tu, una abraçada.
4: En joc. Amb Ignasi Trapero.
5: 43 minuts, arribem ja al minut 79 al Camp Nou, continua guanyant el Barça 6-0 i per cert que el Barça femení acaba de fer oficial la xifra d'assistència a l'estadi, 40.533 culers a l'Spotify Camp Nou, rècord d'assistència a la història de la Lliga F. Per tant, déu-n'hi-do, 40.000 culers estan gaudint avui d'aquesta golejada davant del Real Madrid. Vinga, més coses. Segona federació masculina, grup segon, cinquena jornada. El Barça Atlètic, que continua líder. L'Olot, que continua guanyant a La Rioja. El Manresa, que s'ha sortit a Reus. En fi, ha passat avui tot això en aquesta segona federació masculina.
6: Unión Deportiva Logroñés B, 2, Olot, 4. Reus Redis, 1, Manresa, 4. Tudelano, 1, Barça Atlètic, 2. I per partits suspesos d'aquesta jornada, Terrassa, Girona B, suspès, i Espanyol B, Nàxera, suspès.
5: Doncs el temporal que també ha afectat aquests dos partits en presència catalana, però dels que s'han jugat, doncs el més destacable, aquesta victòria del Barça Atlètic amb remuntada, 1-2, al camp del Tudelano, que permet al filial blaugrana continuar en la primera posició, amb 13 punts, un més que l'Osasuna B. I força destacable també aquest Olot espectacular, 3 victòries en 5 partits, 3 victòries, un empat, una única derrota. Són ja 11 gols marcats, tercer, màxim golejador de la categoria ara mateix, i un Olot que se situa tercer, a 3 puntets del líder, després d'aquesta victòria, com dèiem, per 2-4, tercera victòria a La Rioja, 3 visites a camps de La Rioja i 3 victòries del conjunt de l'Olot, avui en presència estel·lar, o podríem dir destacada, de Marc Tenas, que ha fet un doblet, ha marcat 2 dels 4 gols de l'Olot, que a més ha remuntat un 2-1 advers. Marc Tenas, amb qui hem parlat ara fa uns minuts.
9: Sí, bueno, crec que és un partit que han passat moltes coses, però l'important és que ens hem sobreposat la situació i en què hem pogut treure els 3 punts. Sí, bueno, sempre que un davanter marca gols està content i content per ajudar l'equip i poder aconseguir els 3 punts. Sí, la veritat que tenim molt bona relació els 3 i que ens entenem molt bé i que sempre marquem els 3, ojalà sigui així cada cap de setmana. Bueno, la veritat que estem contents, volem estar a dalt, fer una bona temporada, però sí que la setmana que ve volem aconseguir els 3 a casa. Bueno, sabem que jugar fora sempre és complicat i ho estem afrontant bé i esperem que sigui així de cara de tota la temporada.
5: i una altra victòria a domicili d'un equip català destacada, en aquest cas també a casa d'un altre equip de casa nostra, ha estat la del Manresa, 1-4 al camp del Reu Redis amb hat-trick de Momo. I una molt bona victòria pel Manresa, que se situa amb 9 punts, els mateixos que l'Espanyol B, que és l'equip que ara mateix marca la zona de play-off. És veritat que el filial blanc i blau doncs té el partit de menys que no ha jugat aquest cap de setmana pel temporal, però en qualsevol cas, molt bon paper de la Manresa en el retorn a segona federació. El Reus Redis, en canvi, de moment el tenim a la plaça de permanència, de play-out. Com ha anat aquest 1-4 a la nova ràdio, Aleix Pérez?
10: El Reus Futbol Club Redis firma un partit més que gris i cau golejat per 1-4 a l'estadi municipal davant el Manresa. El conjunt roig i negre s'ha vist per sota el marcador des dels primers compassos, quan una pèrdua en sortida de pilota, Momo ha aprofitat per anotar el primer gol. Els visitants han dominat de manera intel·ligent la primera part i a la segona han duplicat l'avantatge, quan els reusencs més arraconaven els manresans. Només Ostrell ha estat capaç de posar una miqueta de llum amb una gran jugada individual que ha culminat amb una rematada creuada. A partir d'aquí, la capacitat de contraatacar dels visitants ha estat letal i Momo ha firmat amb un excels cop de cap al tercer al seu compte particular. Per més, Ginli Martínez ha aprofitat un nou contraatac per posar un inusual i desconcertant 1-4. Escoltem a Edu Albacar.
11: Bé, jo crec que avui l'equip no ha entrat tan motivat, podríem dir, com altres partits. Jo crec que els primers 10 minuts ens ha costat molt entrar a partit, ho han pagat molt car, i després jo crec que l'equip ha anat a remolc, d'acord? Sí que és veritat que la segona part ha intentat buscar algo més de presència a dalt, a Malia i Ostrell.
10: Els reusencs han anotat 3 gols i han encaixat 7 a les 5 primeres jornades de Lliga.
5: I no s'ha jugat al Terrassa Girona B, que havíem de veure a la xarxa i a les televisions locals. Què ha passat, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Amagosa?
12: Podríem dir que és el partit més llarg del món. I és que el maig previst per aquesta tarda a les 6 entre el Terrassa Futbol Club i el Girona B no s'ha disputat, ha quedat suspès. Però déu-n'hi-do tot el que ha donat de si. Ahir, el Girona B, mitjançant les seves xarxes socials, doncs comentava que el partit havia estat suspès. Arribava un comunicat de la Federació Espanyola on confirmava la suspensió d'aquest partit. Poc després, arribava una comunicació, rectificació de la Federació, on deia que el partit es jugaria diumenge a les 6. El Terrassa també comunicava que el partit es jugaria sense cap problema. Però avui, novament, les coses han canviat. El partit que estava previst, com dèiem, per les 6 de la tarda, mitjançant un comunicat de la Federació, doncs finalment quedava suspès. El Terrassa comunicava també que ha provat de canviar l'horari per poder disputar aquest maig a les 7 o a les 8 de la tarda, per evitar doncs que el desplaçament fos dins d'aquest horari, com dèiem, de restriccions fins a les 2 de la tarda. Però no hi ha hagut manera. Finalment no s'ha disputat aquest partit i ara el Terrassa doncs demanava disculpes per la situació viscuda i demà emetrà un comunicat. Recordem que Terrassa i Girona B ja van tenir una situació, no va ser la mateixa, lògicament, però ara fa unes quantes temporades, quan el Girona B no es va presentar a l'Estadi Olímpic de Terrassa al·legant baixes del seu equip B. Veurem com acaba tot plegat, però un partit que no s'ha disputat, però que ha donat molt que parlar.
5: Vinga, i a la tercera divisió masculina, grup 5è, cinquena jornada, es van suspendre ahir molts partits, avui també, però se n'han jugat 3.
6: Doncs sí, se n'han jugat 3 partits de 9 que es podien disputar. Atlètic Lleida, 1, Poble Mafumet, 1. Vilassar de Mar, 1, Europa B, 6. Tona, 1, Badalona, 3.
5: Doncs Atlètic Lleida i Poble de Mafumet s'han repartit els punts, 1-1, Sergi Guiu.
13: Amb la igualtat per bandera ha estat l'Atlètic Lleida el primer en tenir el gol a tocar. De fet, ha estat el travesser qui ho ha impedit. Primer, amb una bona baselina d'aire. Amb el refús, Youssef ha provat sort a boca de gol, però entre la defensa i Ferrando, porter visitant, la Pobla de Mafumet s'ha acabat salvant. No només això, ha estat l'equip tarragoní qui ha enfilat el descans guanyant. Al minut 44, Sogor ha realitzat un autèntic golaç per situar el 0-1 al marcador. Ja la segona meitat, i com ha passat més d'un cop enguany, l'Atlètic Lleida ha vist més difícil la remuntada, quan al minut 48, Fer Romero ha vist la segona groga i ha deixat els lleidatans amb 10. Ara bé, Aquest diumenge, l'Atlètic Lleida sí que ha tirat més d'orgull propi i no ha deixat que els cops el deixessin amb un cau tècnic. Juan Carlos Beltrán ha plantejat diversos canvis i l'equip lleidatà ha aconseguit la recompensa del gol a través del punt de penal. Dieste l'ha provocat al minut 71 i l'ha transformat al 72. Amb un desgast físic majúscul per part local, la Pobla de Mafumet ha intentat tornar a posar-se per davant en el marcador, però no ho ha aconseguit i l'empat a un ha estat el resultat final. El tècnic de l'Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán, parlava de les sensacions i de les circumstàncies que envolten a l'Atlètic Lleida en aquest inici de temporada i en aquest partit en concret.
14: Positivas en cuanto al final del partido, porque con todas las circunstancias que han pasado, rescatar un punto pues ha sido meritorio, ¿vale? Pero también es un poco de preocupación en el sentido de que, bueno, de que no estamos teniendo para nada ni fortuna ni suerte con los diferentes avatares que te presenta el fútbol, ¿no? En cuanto en forma de lesiones, expulsiones o momentos, ¿no? De partido.
13: Els lleidatans visitaran el camp del San Juan Atlético de Montcada diumenge a les 7 de la tarda.
5: Pel setè, Sydney, minut 88, Barça 7, Real Madrid 0. I a tot això, el Badalona va guanyar Tona. Ràdio Vic, Pep Portet.
15: Bona tarda. La Unió Esportiva Tona ha perdut a casa davant el Badalona per 1-3 i continua amb la mala ratxa de resultats, especialment a casa, on ha perdut els 3 partits que hi ha disputat. Els d'Axel Bizuete han sortit a plantar cara a un Badalona que no ha creat perill, però que ho provava de lluny aprofitant que el camp estava molt moll, trobant sempre la resposta d'Eric Mourín. El Tona s'ha avançat en la primera arribada amb una jugada per banda dreta en què Didac ha superat el porter Jaime en el mà a mà. Només s'havien jugat 20 minuts i el Tona ja dominava. Però a la mitja hora de joc, Nil Sauret ha aprofitat un refús d'una centrada lateral per empatar. El descans ha arribat amb empat a un, sense un clar dominador. A la represa s'ha mantingut la tònica. Més domini del Badalona, però sense ocasions. Fins que als 54 minuts, Aguilera ha aprofitat una pilota sense control al segon pal i ha marcat l'1-2 pels visitants. El cop ha fet mal al Tona, que ho ha provat amb un canvi múltiple i 4 jugadors nous al camp. Però abans de poder fer res en atac, el Tona ha encaixat el tercer, als 76 minuts, amb un xut llunyà de Juaco, que s'ha enverinat per l'estat del camp i que ha passat per sota els braços de Mourín. El Tona ja no ha tingut resposta, tot i volcar-se a la porteria de Jaime, però sense arribar a inquietar el porter del Badalona i sense poder moure el resultat d'1-3 ja definitiu. Toni Sureda, defensa del Tona, valorava la derrota.
16: Bueno, hem fet un partit on hem fet moltes coses bé. Hem seguit el pla de partit i sabíem a què jugaven ells, a què volíem nosaltres. Crec que ho hem plantejat molt bé. Hem aconseguit avançar-nos. I bueno, una jugada també és normal. Et sotmeten molt a darrere, et fan patir molt i crec que hem defensat la majoria d'accions bé. Ells també han fet coses bé i ens han empatat. Després, la segona part, ens han fet un gol en una jugada fortuita. Després hem volgut volcar-nos i anar a dalt i en una contra ens han fet el tercer. Així que, bueno, content amb el rendiment de l'equip, sé que anirem a més, sé que això ho estem treballant i bueno, mica en mica.
15: Sureda reconeix que s'ha de sortir d'aquesta espiral negativa tan aviat com sigui possible.
16: Quan estàs amb aquesta dinàmica negativa has de fer tot el possible per sortir-ne el més ràpid possible, fer moltes coses bé i treballar molt més que quan et surt tot de cara i bueno, intentar capgirar-ho el més ràpid possible i quan vinguin de cara allargar-ho al màxim.
15: La derrota deixa el Tona a la cua de la classificació amb només 3 punts, mentre el Badalona continua escalant posicions i ja suma 9 punts.
5: Lliga Elit, tercera jornada, també per les suspensions pel temporal, només s'han pogut jugar 3 partits.
6: Martorell 3, Argentona 0, Manlleu 1, Rubí 1, Viladecans 2, Valls 3.
5: Doncs tot i l'empat, el Manlleu de moment seria líder provisional. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
17: L'AEC Manlleu continua imbatible a la Lliga Elit, però no guanya a casa contra la Unió Esportiva Rubí. Ha acabat empatant a 1 el partit corresponent a la jornada 3 de la Lliga, a un Manlleu que partia com a líder en aquesta jornada i que ha començat el partit amb una mica de neguit. Ha sigut el conjunt visitant qui s'ha avançat al minut 26 amb un gol d'Adrià Record. Des de fora l'àrea que engaltava amb cama esquerra una rematada de primeres inabastable per Charlie. Llavors, però, el Manlleu ha reaccionat i ha acabat la primera meitat tenint un domini clar de pilota i alguna arribada més clara que els rivals. Finalment, amb una llarga combinació del conjunt local i una excel·lent finalització de Piusquer, un dels fitxatges d'enguany, ha marcat l'1-1 fregant l'escaire del primer pal del pal curt que defensava Rafael Leva. El Manlleu, doncs, seguint el guió que va tenir contra el Vic a la primera jornada a casa, empatava les coses just abans del descans i això permetia sortir de segona meitat amb uns aires renovats. La segona part ha tingut majoritàriament un color, i ha sigut la quadribarrada. Els manlleus combinaven i s'apropaven a la porteria de Rafael Leva en una de les accions més clares, ha estat a l'eix Gesa, al minut 77, que després d'un gir excel·lent en un control orientat, rematava la pilota al pal. El manlleu ho ha provat i no serà per ocasions en el tram final de partit, però no ha aconseguit batre porteria rival i va aconseguir sumar el segon gol que dugués la victòria als manlleuencs. Per tant, repartiment de punts, 1-1 al marcador i un partit molt igualat que no ha sigut capaç de desequilibrar ningú.
5: I també col·lidera amb el Manlleu i el Valls, que entrena Àlex González.
18: Victòria de prestigi en un camp molt complicat. Viladecans sempre un equip molt competitiu. A més, doncs, havia guanyat els dos partits anteriors, per tant, anàvem al camp del líder. Victòria de molt de mèrit. La veritat que hem estat esperant les nostres oportunitats, treballant molt bé en bloc, sabíem que tindríem les nostres. Al final, la llàstima és que hem tingut, quan hem fet els gols, ens han marcat ràpid, i això no ens ha donat aquesta tranquil·litat, pausa que podíem haver buscat després. Però hem competit fins al final contra un gran rival, ens dona molta confiança. Una victòria fora de casa en aquesta lliga és or, així que a gaudir-ho i a descansar.
5: Final al Camp Nou, 7-0 guanyat el Barça al Madrid. Notícies i les 9:03, més esport aquí a l'Enjoc.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El dispositiu de recerca del jove desaparegut a Pineda de Mar a causa del temporal s'ha anat per finalitzat aquest diumenge al vespre i es reprendrà demà dilluns a la llum del dia, segons ha confirmat el cap de bombers David Borrell. El cos estava buscant conjuntament amb els Mossos d'Esquadra des de primera hora d'aquest dematí quan un testimoni ha alertat que una persona havia caigut a la riera i havia estat arrossegada pel corrent fins al mar. I una de les conseqüències en aquest cas bonica de l'episodi de tempestes és l'aspecte que presenten salts d'aigua de Sant Miquel del Fai. L'alcalde de Sant Feliu però recorda que l'espai després d'un episodi de pluges és tan bonic com perillós. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
2: Els més de 110 litres per metre quadrat que l'episodi de tempestes han deixat a Sant Feliu de Codines fan que Sant Miquel del Fai presenti un aspecte com poques vegades es veu, amb els dos salts d'aigua brollant amb molta quantitat. A banda del salt del Tenes, que és el que es veu sempre, també raja el salt del Rossinyol, que desborda la bassa i cau amb força cinglera avall. Malgrat l'espectacularitat de l'escena, l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, fa una crida a la prudència.
3: És un espai que durant les pluges i els dies següents no és un espai segur. És tan espectacular com insegur, segurament perquè recordem doncs, que els últims anys hem tingut desprendiments de roques, desprendiments de pedres en la, a la carretera. Aquest cop no, també ho hem revisat, tota la carretera fins a Sant Miquel.
2: L'espai natural de Sant Miquel del Fai ha estat tancat al públic tant dissabte com diumenge per les condicions meteorològiques adverses. Tot i això, desenes de persones s'han acostat fins les portes de l'espai natural aquest diumenge a la tarda per veure de prop els salts d'aigua.
1: I acabada la tercera ronda de la jornada del diumenge del concurs de castells amb caiguda dels castellers de Vilafranca, quan intentaven carregar el Pilar de nou amb folre, ramelles i puntals. Com ha anat la resta de la ronda i com queda la classificació? Francesc Domènech, Ràdio Ciutat de Valls, bona nit.
4: Bona nit. De moment, la Colla Vella dels Xiquets de Valls és la que encapçala la classificació a partir del fet que els castellers de Vilafranca, com apuntaves, no han tingut èxit amb el Pilar de nou, amb folre, ramelles i puntals, que han estat a punt de carregar, però no ha estat així, ha estat un intent. Per tant, això vol dir que en les dues rondes que queden, perquè el Pilar de nou de Vilafranca era el final de la tercera ronda, les dues rondes que queden seran decisives, rondes que seran bastant més ràpides, portem 5 hores ja de concurs, perquè no totes les colles la utilitzaran, i tant és així que la Colla Jove Castiguets de Valls ara mateix està muntant el 2 de 9 amb folre, que vol dir 2 de 9 sense manelles. Castell, que per Sant Urso l'any passat va carregar i que ara fa per mantenir opcions per guanyar el concurs.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
5: Què tal? Bona nit. Benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts escoltarem doncs, protagonistes d'aquesta gran victòria, aquesta golejada del Barça en el Clàssic davant del Real Madrid a Lliga F, 7-0. Han guanyat les culers. També repassarem tota l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'handbol, de l'hoquei, patins, de moltes coses. Com sempre, amb la feina de gairebé una 50ena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Avui és diumenge, són les 9, i això és l'Enjoc. Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
6: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona nit.
5: Molt bé, doncs ho dèiem ara. El Barça signa la major golejada davant el Real Madrid.
6: Doncs sí, Ignasi, les blaugranes han golejat les blanques per 7-0. Sumen 6 triomfs en 6 jornades de Lliga i les deixen a 5 punts abans de l'aturada per seleccions. Claudia Pina amb 4 gols, Hansen, Peijor i Sidney han fet els gols del Barça. També 40.533 espectadors han gaudit del partit al Camp Nou, el que suposa un nou rècord d'assistència en un partit de Lliga Femenina.
5: A segona divisió masculina, Sabadell i Girona comencen a jugar a aquesta hora.
6: Els arlequinats reben l'Andorra buscant el quart triomf en 4 partits a la Nova Creu Alta en el partit que es va ajornar ahir pel temporal. De moment, 5 minuts de partit, resultat 0-0. I pel que fa al Girona, rep el Mallorca a Montilivi amb l'objectiu de sumar el tercer triomf consecutiu a la Lliga. Per ara, minut 4 de partit, 0-0 al marcador.
5: De moment, mala jornada per als catalans a la Lliga CB de bàsquet.
6: Doncs sí, el Barça juga els darrers instants a Múrcia i de moment 95-87 que perd. També el Girona ha caigut a la pista del Baskonia per 118-78 i ha patit la primera derrota al Lleida, que ha caigut 81-94 davant el San Pablo Burgos. Dissabte, segona desfeta en 2 partits del Manresa, 95-101 contra el Breogán. El partit de la Penya a casa contra l'Andorra, suspès pel temporal, es jugarà dimecres, 14 a les 8 del vespre.
5: I atenció, perquè perilla el debut de la selecció femenina d'hoquei patins als World Roller Games.
6: Doncs les jugadores de diverses seleccions, inclosa l'estatal on juguen 7 catalanes i que dirigeix Sergi Macià, han mostrat el seu malestar pel mal estat de la pista a Asunción i es plantegen no jugar aquesta nit a 3:15 davant França en el primer partit de la fase de grups en què també hi ha Xile, Argentina i Suïssa. El combinat estatal juguen les catalanes Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Aimé Blackman.
5: I sí, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits que encara s'estiguin jugant a aquesta hora. Ja no en queden molts en futbol. Com dèiem, el Barça ha guanyat 7-0 al Real Madrid en el clàssic de Lliga F. A la segona masculina, ho dèiem també ara, comencen els partits de Sabadell i de Girona. Eric.
6: Doncs sí, Ignasi, i en paral·lel t'he de dir que els resultats no s'han mogut encara. 0-0 a Girona i també 0-0 a Sabadell.
5: En bàsquet, Lliga ACB, a la segona jornada, a la Barça, que estava a punt d'acabar el seu partit.
6: Doncs sí, minut i mig per acabar aquest últim quart del partit. De moment, Ucan Múrcia, 95, Barça, 87.
5: Doncs sembla que perdrà el conjunt blaugrana, com també ho ha fet abans el Girona, de manera contundent a la pista del Baskonia. Com ha anat tot plegat, Girona FM, a Marc Terserres?
7: Doncs molt malament. Aquest és bàsicament el resum del partit, un duel en què ha perdut de 40 punts de diferència el conjunt gironí, la major diferència des d'aquest a la Lliga ACB, a la seva història. L'últim partit que havia perdut de tant, hem de marxar fins la temporada 23-24, un menys 37 contra el Barça, i tot i que el partit havia començat d'allò més bé, en un primer quart en què el Girona tothom estava sumant i tenien molt d'encert, que han acabat guanyant de 6 punts, a partir de l'equador del segon període, l'equip ha fet aigües i en defensa ha encaixat un parcial de 24-7, l'ha fet anar al descans ja perdent de 12 punts, havent encaixat 54 contra els vitorians, i a la represa no hi ha hagut resposta del Girona, que amb el gran encert dels bascos, amb 16 triples, un gairebé 40-50% d'encert, han baixat els braços i han començat a jugar de forma molt individual, en què, a més, en defensa no han estat gens concentrats. I això, contra un equip d'Euroliga, ho ha pagat molt cara a l'equip de Moncho Fernández, que, per tant, haurà de jugar a Europa aquest dimarts, havent encaixat aquesta dolorosa derrota. Per tant, 118-78, el Girona acaba aquesta segona jornada de CB amb una victòria i una derrota.
5: Ens toca passar pàgina ràpidament. Gràcies, Marc. Bona nit.
7: Bona nit.
5: Vinga, i anem cap a un altre equip de Girona. Com dèiem, a Montilivi ha començat ja el partidàs entre Girona i Mallorca. Volem saber com ho ha fet Girona FM. Pau Villafanyem.
8: Molt bona nit. Doncs sí, de moment, primers instants de partit a Montilivi. El Girona, que està tenint més oportunitats, més aproximacions i fins i tot un travesser. Als peus d'Abel Ruiz, amb una gran acció personal, que ha trobat l'espai per poder carregar la cama i ha trobat, doncs, el travesser, i llàstima, perquè ha estat a punt de fer el primer el Girona en un partit de moment igualat, però portant la iniciativa al conjunt de Quique Álvarez.
5: Perfecte. I en hoquei patins, Lliga Catalana Masculina, segona jornada, estem pendents de 2 partits. D'una banda, ha d'haver començat ja a 8:45 el Noia Lleida, Ràdio Sant Sadurní. Jaume Boquera, bona nit.
9: Hola, què tal? Bona nit. Pues aquí sí, falten 3 minutets per arribar al temps de descans. El Noia, que domina 2-0, un Noia que ha dominat més que el rival, el Lleida, un Lleida que ve amb Carlos Cortijo, ex del Noia, a la seva banqueta, i veritablement Aleix Espaller, entrenador del Noia, en té moltes ganes. Ha començat David Gelmà inaugurant el marcador al minut 4. Hi ha hagut després una targeta blava a Ortigosa del Lleida i això ha aprofitat el Noia, que amb inferioritat numèrica del Lleida, Pau Andreu ha aconseguit el 2-0, que de moment corria el minut 19, que de moment és el que llueix el Lluminós aquí a l'Olímpic de Sant Sadurní. A manca de, doncs, 3 minuts i 20 segons, el resultat és 2-0 favorable al Noia Freixenet.
5: De moment s'imposa el Noia en aquest partit de Lliga Catalana Masculina, que s'havia de jugar i es va suspendre pel temporal, com també, Eric, el del Reus Xung. Com està el partit ara mateix?
6: Doncs sí, un partit que ha començat a favor dels visitants. El Xum s'ha avançat al marcador, però ràpidament el Reus ha posat la directa i ha remuntat aquest partit. De moment porten 10 minuts del segon període. Reus 4, Xum 1.
0: En joc, el programa de l'esport català.
5: Vinga, són les 9 i gairebé 11 minuts de la nit. De seguida repassarem l'actualitat del bàsquet, però, com us dèiem, l'actualitat mana. El Barça ha guanyat 7-0 al Real Madrid, la major golejada en la història dels enfrontaments entre blaugranes i merengues des que es va crear l'equip femení del conjunt blanc. 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. L'escoltàvem a la mitja part als micròfons de Dazón i també ha parlat a la segona o després del partit. Això és el que diu Clàudia Pina.
10: Nada, espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa. El Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón a seguir igual.
11: Hay quien pide también ya Balón de Oro, Claudia Pina, no sé, para esta temporada, para la siguiente, se te caen los goles, vas a repetir Pichichi o vas camino de ello. ¿Cómo también te encuentras tú con todo esto?
10: Yo muy tranquila, lo único que tengo que hacer es salir al campo y dar el máximo de mí e intentar ayudar al equipo en lo que pueda, sea siempre. Y nada, solo espero que el Balón de Oro se lo den a una del Barça.
11: Pues nada, te dejo disfrutar con tu balón.
5: Doncs és Clàudia Pina en declaracions a Dazón. 9 gols porta ja en 6 jornades de Lliga. Clàudia Pina avui n'ha fet 4 dels 7 que ha fet el seu equip en aquest partit de rècord. Com dèiem, major golejada del Barça, 7-0. Major assistència en un partit de Lliga F, 40.533 espectadors. I atenció ara a la dada que veia per aquí de tots els enfrontaments entre Barça i Real Madrid en els, crec que són 6 anys des que es va crear la secció blanca del conjunt del Real Madrid. L'historial de gols, sumant tots els gols que han marcat un i altre equip en els enfrontaments directes, Barça 106, Real Madrid 15.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
5: 9 i 13 minuts. Anem a parlar de bàsquet. L'esport de la cistella catalana ens agrada. Lliga ACB, segona jornada. Estàvem pendents, Eric, del final del partit del Barça.
6: Doncs sí, estem pendents del partit del Barça. Fins ara estava aturat. Resten 23 segons tan sols per acabar aquest partit, en un partit on no se li dona massa bé al Barça. O Camp Múrcia, 96, Barça 92. Veurem com acaba aquest partit.
5: S'ha apropat, s'ha apropat al Barça i encara té alguna opció d'intentar treure alguna cosa positiva d'aquest partit. Seria l'únic equip català que ho aconseguiria aquesta jornada, perquè de moment tots són derrotes, tenint en compte també que la penya ahir no va poder jugar el seu partit davant de Morabanc Andorra, que ha quedat suspès per al 14 d'octubre. Però els altres tres equips catalans han perdut.
6: Doncs sí, el partit que estaven seguint també en directe, que ha acabat fa uns minutets, Baskonia 118 i Girona 78. Pel que fa a la resta de partits, també Lleida 81, San Pablo Burgos 94, Manresa 95, Breogán 101.
5: Doncs déu-n'hi-do, mala jornada per als conjunts catalans de la Lliga ACB, i l'Albert García, que és més ràpid que ningú, ja té tall disponible del tècnic del Girona, Moncho Fernández, després d'aquesta derrota a 40 punts a la pista del Baskonia, en un partit que ha acabat fa uns minuts.
12: Yo creo que hemos entrado bien al partido, la verdad. hemos hecho bien el trabajo que queríamos hacer, hemos tenido acierto, hemos defendido. Ya empezábamos a tener problemas en el rebote defensivo, nos cogieron 5 rebotes, creo, en este primer cuarto, pero bueno, era un poco el único lunar, ¿no? Y a partir del segundo cuarto, pues la verdad que se resume muy fácil, ¿no? Nos han aplastado. Hemos perdido todas las batallas que tienen que ver con el esfuerzo. El uno contra uno defensivo estuvo muy flojo, la transición defensiva, el rebote, el balance, es muy complicado. Y contra un equipo tan físico, que juega tan rápido, que ha tenido mucho acierto también, pues bueno, al final el marcador refleja lo que ha ocurrido. Un poco el resumen es ese. Hemos jugado un partido de 10 minutos y los últimos 30, pues no hemos podido competir a nivel físico que exigía el partido.
5: Doncs Moncho Fernández autocrític, com també ho ha estat el tècnic del Lleida, Gerard Encuentra, després de la gran victòria de l'altre dia a la pista del València. Avui ha caigut a casa davant de San Pablo Burgos en un partit on especialment a la part final el Lleida s'ha desinflat, i d'això es queixava precisament el tècnic Gerard Encuentra.
13: Mai hem sigut capaços d'encontrar el nostre, no, de trobar el nostre ritme. Hem jugat sempre el ritme que ells volien, sí que hem tingut algun moment alguna petita escletxa, però per acabar de rematar ens ha faltat molt, molt encert, no? Jo crec que hem tingut moments de, bueno, de molt poc encert, especialment dels nostres millors tiradors de l'equip. I el partit ha estat molt igualat, manant especialment en l'últim quart al marcador del San Pablo Burgos, i després de l'últim minut pues, ha sigut una vergonya per part nostra, no? Perquè ens hem desconnectat absolutament i no hem sigut capaços de competir fins al final, no? I aquest últim minut ha sigut esperpèntic perquè amb jugadors amb molta experiència, que sabem que els averaixos són molt importants, i hem comès uns errors que esperem que no tornin a passar.
5: El Barça, que perd ja de 7 punts, cistella increïble, estava perdent de 5 al Barça, ha perdut una pilota i ho ha aprofitat Lucas Murcia en el servei des de línia de fons per fer un 2-1, 99-92, 19.9 per acabar el Barça. Murcia sembla que se li escaparà el partit, com també se li ha escapat, a banda de Gironella i a Lleida, el Manresa, que ha caigut, va caure ahir doncs a casa davant del Breogán, 95-101. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
14: El Quintanàs Manresa va començar molt endollat el partit, a defensa intensa i atac ràpids, fent 21 punts en només 5 minuts, però a partir d'aquí l'equip va perdre el rumb del partit. Males defenses, concedint moltes transicions ràpides al rival, i a patir en atac amb només Timmy Allen amb 30 punts, mantenint els manresans dins del partit. Breogán va baixar el ritme al tram final del partit i Notae va aparèixer amb 20 punts que deixaven un 95-101 al marcador, que no reflectia la superioritat dels gallecs durant tot el partit. Diego Campo es mostrava molt enfadat en acabar l'enfrontament.
15: Entiendo que el público que lleva 3 o 4 meses sin baloncesto y ven aquí y ve esta mierda, pues que se desanime. Que defender así a su equipo, pues normal que te desanimes. Tenemos que mejorar, evidentemente, nuestra condición física, cosa que me preocupa desde hace tiempo, y más jugando dos competiciones, y después nuestro nivel defensivo. Y la tercera cosa, y también importante, es jugar en ataque más en equipo y no tanto a jugadores, ¿no?, de 2-3 jugadores.
14: El Quintanàs Manresa haurà de canviar ràpid la dinàmica perquè tornarà a jugar al Nou Congost dimecres a 8:45 de la nit davant el Rapid Farm Ulm alemany, un partit corresponent a la jornada 2 de l'Eurocup.
5: I acaba el partit del Barça, derrota 100-94 a la pista de Lucas Murcia, per tant primera derrota també de la Barça. Déu-n'hi-do quina jornada a l'ACB, no ha guanyat ni un sol català. A la Lliga Femenina Endesa no va anar millor el debut, tant pel Cadí la Seu com per l'Uni Girona, perquè tots dos van caure també.
6: Perfumeries Avenida 73, Cadí la Seu 57. Estudiantes 82, Spar Girona 79.
5: Doncs amb un triple a l'últim segon des del mig del camp va acabar perdent l'Uni Girona davant d'Estudiantes, un triple inversemblant. I derrota dura del Cadí la Seu a una pista complicada com la del Perfumeries Avenida. Això deia el tècnic del Cadí, Pepe Vázquez.
16: Bueno, creo que hemos durado un cuarto y algo, ¿no? Creo que Habíamos hablado de que Avenida, lo que habíamos visto en pretemporada, empezaba siempre muy fuerte los partidos. Creo que hemos conseguido salir bien, salir mejor nosotros, con acierto, haciendo un poco el plan de partido, y creo que nos ha durado. Las primeras rotaciones nuestras nos han penalizado mucho, Avenida se ha crecido, ha puesto mucha más intensidad que nosotros, y bueno, creo que felicitarlos porque son claros dominadores. Creo que hemos perdido el ritmo. Para mí la clave, lo que le dije a las chicas en el descanso, es que pasamos de dominar al ritmo a perderlo por completo, y no lo hemos vuelto a recuperar. Sí que hemos ido un poco a algún arreón en la segunda parte de, bueno, de orgullo, ¿no? De algún momento lanzar dos, tres pases seguidos, pero en general estábamos siempre fuera de sistema, muy colapsados por la intensidad de Avenida defensiva. Bueno, en definitiva, ¿no? Creo que Avenida ha sido superior. Aprender de esto, porque bueno, esto acaba de empezar, ¿no?
5: I, a més, bàsquet, Lliga Femenina Challenge, primera jornada. El Joventut València es va suspendre fins a dimecres pel temporal, així que va jugar ahir el Lima Horta.
6: Espart Gran Canària 54, Lima Horta 68.
5: Bon debut pel conjunt barceloní. A la Lliga Femenina 2, grup B, tots els equips catalans van suspendre els seus equips, els seus partits, volem dir. I a la segona FEB masculina, grup B, també primera jornada, en aquest cas, per Prat i Bisbal.
6: Calvijo 63, Prat 81. Saragossa 93, Bisbal 71.
5: És una de bona i una de dolenta. A la tercera FEB, el grup CA, amb prou feines, un equip català ha pogut jugar a l'Esparreguera.
6: Doncs no, finalment Ignasi ha acabat suspenent-se també el partit contra Calvià Esparreguera.
5: Doncs tots els equips catalans del grup CA han suspès els seus partits. Sí que hem tingut alguns al grup CB.
6: Doncs sí, hem tingut 3 partits. Valls 54, Salou 84, Menorca 107, Roser 75 i Mollerussa 103, Barbastre 87.
5: Doncs clara victòria del Salou a la pista del Valls. Ràdio Ciutat de Valls, Jaume Pros.
17: Derrota contundent del club bàsquet Valls Tallers Pablo Martínez en el primer

0: accentuat i en l'últim quart els ballencs han desaparegut de la pista sense cap opció d'aconseguir la victòria. La pròxima jornada els ballencs visitaran la pista del Club Bàsquet Ciutadella a Menorca, mentre que els de Salou rebran l'Espanyol Bàsquet Cornellà.
1: 9:22 i en waterpolo, Supercopa d'Europa femenina històrica pel Club Natació Catalunya. Va caure, això sí, a la pista de les campiones d'Europa a l'Olympiacos, 18-4. I parlàvem ahir amb Javi Belmonte, el tècnic. Javi, com estàs? Bona nit.
2: Hola, bona tarda. Molt bé.
1: Era tota una gesta i la veritat és que al final, sobretot doncs, l'Olympiacos s'ha acabat imposant.
2: Sí, sabíem que era molt difícil. L'Olympiacos és el millor equip d'Europa de la temporada passada, probablement també d'aquesta, tenen un equip molt de talent. I, bueno, no ha pogut ser. Hem competit molt bé durant dos parts, però el partit se'ns ha fet llarg.
1: Sí, no? Perquè a la mitja part, al descans, estàveu 4-2, fins i tot en parcials de 1-1 en el segon quart, i l'equip ha estat competint durant la meitat del partit, però, com dius tu, a la segona meitat sí que elles han imposat, suposo, que el seu físic, no?
2: Sí, la veritat és que són jugadores molt fortes, molt ben preparades físicament, això no vol dir que les nostres no ho siguin, però elles són jugadores top mundial, de les millors seleccions, i hem pogut jugar bé, aguantar el partit, donar la cara contra tot el campió d'Europa de dues parts, però no hem pogut aguantar aquest ritme les dues següents.
1: Suposo que, malgrat tot, podeu treure conclusions positives en el sentit de que és un pas més en el creixement de l'equip, no? Enfrontar-te a tot un Olympiacos amb un títol europeu en joc, no?
2: Sí, sí, sense cap mena de dubte. Aquestes dues primeres parts podem treure moltes coses positives que ens poden ajudar a intentar construir de nou l'equip de cara a la temporada. I, bueno, amb la joventut que tenim, juntament amb l'experiència, pues intentar trobar la nostra millor versió quan abans millor.
1: Quins són una mica els objectius d'aquesta temporada, Javi, després del gran èxit l'any passat a l'Eurocup, un títol històric, a què aspira el Catalunya aquesta temporada?
2: Bueno, el fet de guanyar l'Eurocup, a més de jugar a la Supercup, ens dona poder ser a la fase prèvia de Champions. El primer objectiu a curt plaç és la setmana vinent intentar passar a la fase de grups, passar a la fase de qualificació, que també hem de vindre aquí a Grècia, i a partir d'aquí pues, créixer, intentar estar entre els equips que es juguin una plaça europea, i a partir d'aquí la competició més gran que puguem obtenir. Intentarem buscar, com anys anteriors, estar entre la cinquena i sisena plaça per jugar a l'Eurocup, com a mínim.
1: Quin goig, per això, veure el Catalunya, la secció femenina del Catalunya, entre els grans d'Europa, no?, ara mateix.
2: Sí, sí, sí. Fa molt de goig. Esperem que no sigui cosa d'un o dos anys, sinó que pugui ser prolongat en el temps.
1: Molt bé, escolta'm, em deies que anàveu camí de l'aeroport. Suposo que esteu una mica al cas de tot el que està passant a Catalunya, tot el temporal que s'espera les pròximes hores. No sé si teniu notícies de si podreu viatjar amb normalitat o no.
2: Sí, ens han avisat al finalitzar el partit que hi havia l'alerta a Catalunya i, bueno, ara per ara encara no tenim molta més informació. Esperem que tot que puguem arribar i que el vol surti i que la pluja ens respecti.
1: Les previsions és que sortiu aquesta nit, no?, si no passa res estrany.
2: Sí, exacte.
1: Molt bé, doncs tant de bo pugueu fer el viatge amb normalitat. En qualsevol cas, avui volíem parlar amb el Javi Belmonte, el tècnic del Club Natació Catalunya, després d'aquesta històrica final que ha jugat avui de la Supercopa d'Europa a la Pireu, davant de l'Olympiacos, davant de les campiones d'Europa, finalment derrota, però un nou pas en aquest aprenentatge d'un club i un equip jove com és el Club Natació Catalunya. Javi, moltíssimes gràcies i a continuar amb el creixement d'aquest equip que té molt de futur.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: Javi Belmonte, la pròxima setmana, prèvia de la Champions, també històrica per al Club Natació Catalunya, per primera vegada en la història del club de la Vila de Gràcia, jugarà la màxima competició. De moment, gairebé mitja hora a Montilivi, a la nova Creu Alta, 0-0, tant pel Girona com pel Sabadell. 3 minuts i més en joc.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Continguts en xarxa.
5: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sanitens

0: Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
1: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
2: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
1: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
0: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
2: Estan...
3: Ríndete, putita!
2: No!
3: Venga, ríndete ya!
2: No!
4: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
5: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
0: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
4: Di algo. Di algo.
6: ¡Pudres en el infierno, Digger!
7: Eso no me lo esperaba.
0: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
8: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
4: Vamos a salvar el mundo.
9: Continguts en xarxa.
10: La xarxa de comunicació local.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de 10 de la nit, darrera mitja hora del programa, estàvem parlant de waterpolo, hem repassat el que va passar a la final de la Supercopa d'Europa femenina, però també s'han jugat partits de la Divisió d'Honor femenina. Tercera jornada ens deixa aquests marcadors.
2: Etxeide 6, Terrassa 10, Mediterrani 5, Sabadell 17, Sant Feliu 17, Rubí 12, Canoé 12, Sant Andreu 10, Barceloneta 19, Horta 6.
1: I pel que fa a la quarta jornada, la Divisió d'Honor masculina, els marcadors són aquests.
2: Cavalla 11, Terrassa 17, Rubí 8, Sabadell 22, Mataró 22, Mediterrani 13, Barceloneta 19, Etxeide 10, Canoé 11, Barcelona 14, Sant Andreu 17, Catalunya 11.
1: Doncs clara victòria del Sabadell a la visita a la piscina del Rubí, 8 a 22, Ràdio Rubí, Siscolara.
3: Resultat previsible entre Club Natació Rubí i Club Natació Sabadell amb la diferència de plantilles entre un conjunt que lluita per als títols, el sabadellenc, i un altre per la permanència, el rubinenc, que tot i jugar a Sabadell feria com a local en aquesta jornada de competició de la Divisió d'Honor. Potser es queden a les files rubinenques amb el primer quart, amb un 3-5 i un 3-4 just abans del final, el cinquè gol dels sabadellencs, que els ha permès plantar-li cara. A partir d'aquí, amb el parcial del segon, ja el partit ha navegat cap al 8-22 final, després del 3-8, i al descans, el 6-13 en el marcador. El Club Natació Rubí, que es queda amb aquest primer tram i, sobretot, continua treballant en la conformació d'una plantilla jove de cara al futur pròxim, per al qual demana paciència a l'entrenador, el Rui Tiago.
4: Tampoco tenemos que nos poner locos, o sea, queda mucha temporada. El año pasado hemos ido a Copa del Rey, las expectativas son muy altas, pero los jugadores son diferentes. Vuelvo a decir, yo vuelvo a decir siempre, hoy han jugado 4 jóvenes que año pasado eran juveniles de Rubí, ¿no? Entonces necesitan de su tiempo, necesitan de se equivocar y al final van a jugar contra una de las mejores equipos del mundo, que es Sabadell.
3: Encara no ha puntuat el Club Natació Rubí en l'actual campanya i ho té complicat. Dimarts avança el partit de la pròxima jornada visitant la cocapital vallesana, el Terrassa, mentre que el Sabadell ha sumat tots els punts possibles en aquesta arrencada de Lliga.
1: I victòria còmoda també del Mataró davant del Mediterrani. Mataró Ràdio, Jordi Tabassa.
5: Després de les dues derrotes inicials contra el Club Natació en Cavalla de Ceuta, relativament sorprenent, i a la piscina de l'Atlètic Barceloneta, aquesta del tot esperada, el Sol Artràdex Centre Natació Mataró, sembla haver agafat embranzida, i aquest dissabte ho ha demostrat amb una clara victòria sobre el Club Esportiu Mediterrani. El partit, jugat en gran part sota la pluja, ha estat un autèntic festival de gols. Ni més ni menys que 35 al final dels 32 minuts de joc. Els de Miquel Gasulla han tingut la virtut d'encarrilar el partit ja en el primer quart gràcies a un parcial de 6-2, un marge de 4 gols que els de Sants han estat incapaços de retallar en tot el partit. Certament el maig s'ha igualat a partir del segon període, prova d'això són els parcials de 6-4 i 5-4 en el segon i tercer quarts. Però els locals sempre han tingut una mena de marge de seguretat que els ha permès afrontar el partit sense gens de pressió, malgrat la pluja de gols. I és que el Sol Artràdex, la maquinària de cara a porteria, li ha funcionat a la perfecció. Els 4 gols d'avantatge al final del primer quart s'han convertit en 6 al descans llarg, 12-6, en 7, 17-10 al final del tercer i en 9, 22-13 a la conclusió. A més, el Sol Artràdex ha pogut gaudir de l'aportació del veterà Ramiro Beik, que reapareixia després de participar als Jocs Sud-americans i autor, avui, de 5 gols i d'un endolladíssim Massis Mas. El jugador francès, incorporat a l'equip matroní aquesta temporada, ha anotat 4 gols i, a més, ha estat elegit MVP del partit. Per acabar-ho de Dubai, com a cirereta del pastís, Cesc Claveria, de 17 anys, i germà de Martina, ha aconseguit el seu primer gol amb el primer equip del Centre Natació Mataró. Al final, doncs, 3 punts per al Centre Natació Mataró, que comença a situar-se a la part mitjana alta de la classificació amb 6 punts de 12 possibles. Sol Artràdex, Centre Natació Mataró 22, Club Esportiu Mediterrani 13.
0: En Joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9:35 minuts, vinga, parlem d'hoquei patins, que també tenim força teca. Lliga catalana masculina, segona jornada. Encara tenim un parell de partits en joc. Des de 8:45, el Noia Lleida. Estàvem guanyant els locals. Com va la cosa ara mateix? Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera.
6: Pues segueixen guanyant els locals. Ara ho fan ja el doble del que havíem quedat. Havíem quedat amb un 2-0. Abans d'arribar al descans, Marc Zanon feia el 3-0. Corria, faltava un minut i mig. I a la represa, el Noia que segueix apretant de valent amb aquest Lleida, un travesser d'Aragonès al minut 27, mentre que al minut 28 David Gelmà, que feia el seu segon i el quart del Noia. 4-0, ara a manca de 18 minutets per acabar el partit, sembla que el Noia té el partidet encarrilat.
1: Doncs això sembla. I a Reus com estan les coses, Eric?
2: Doncs de moment resten 2 minutets i mig, més o menys, per arribar al final d'aquest segon període, d'aquest partit també. Reus 6, Xum 3.
1: Doncs així estan les coses a Reus. De moment, tant Reus com Noia, els equips locals estan guanyant en una jornada també marcada pel temporal que va obligar la suspensió de molts partits, però sí que vam tenir partit a la pista del Voltregà.
2: Correcte, un Voltregà que va guanyar per 6-0 davant l'Alcoi.
1: Doncs com ha estat aquest partit, Ràdio Vic, Pep Portet?
7: Bona tarda. El Club Patí Voltregà Movento Stern es va imposar ahir a casa per 6-0 davant el Pas Alcoi en la segona jornada de la Lliga Catalana d'Hockey Patins. En un maig que es va avançar 15 minuts davant l'alerta meteorològica respecte a l'horari previst, els de Jefa Rovira van ser molt superiors i als 7 minuts es van avançar en el marcador amb un gol de Ferran Font, l'home gol dels de Sant Hipòlit aquesta temporada. L'avantatge mínim es va mantenir fins a la recta final del primer temps, on Arnau Canal va agafar protagonisme. Canal, de penal, va fer el 2-0 a 4 minuts pel descans i un minut més tard feia el 3-0 per posar les coses molt de cara pels blancs i blaus. A la represa, l'Alcoi va sortir amb empenta buscant retallar diferències, però els locals, molt sòlids, no van mostrar escletxes. El Voltregà no va donar opció a la remuntada i Ferran Font anotava el 4-0 als 5 minuts. Amb el maig molt de cara, Àlex Rodríguez va fer el cinquè i ja a la recta final Ferran Font anotava el 6-0 definitiu. La victòria, segona en aquesta fase de grups, assegura una de les dues primeres places del grup i es jugarà el primer lloc el proper dissabte al Palau Blaugrana en la visita al Futbol Club Barcelona.
1: Molt bé, i aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Masculina es disputarà Santa Perpètua de Mogoda 17 i 18 d'octubre. Abans, la pròxima setmana, s'ha de disputar la femenina a Bigues i Riells, però també hi ha partits suspesos que s'hauran de jugar aquesta setmana. De la tercera i última jornada tenim algun resultat que finalment sí que s'ha pogut jugar.
2: Doncs sí, tenim dos resultats. Bigues i Riells 5, el Picat 5. I pel següent resultat, Cerdanyola 3, Sant Cugat 2.
1: Doncs el Manlleu Voltregà i el Palau Mataró, que van quedar suspesos, s'han de jugar aquests dies. De fet, el partit del Manlleu Voltregà es jugarà demà a les 9 de la nit i el del Palau Mataró encara sense data, però s'ha de jugar aquesta setmana perquè, com us dèiem, el pròxim cap de setmana a Bigues i Riells es disputa la final a 4 d'aquesta Lliga Catalana femenina. I a tot això, en una horeta aproximadament, hauria de debutar ja la selecció estatal femenina als World Roller Games, Espanya davant de França, una selecció estatal amb 7 jugadores catalanes, com són Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Aimee Blackman, a banda del seleccionador Sergi Macià. A hores d'ara encara no estava clar si el partit es jugaria o no. Per què? Doncs ens ho explica la Victòria Porta, la jugadora de la Vilassana, que amb la que hem contactat ara fa un moment. Sembla que hi ha problemes amb la pista on s'ha de jugar a Asunción, a Paraguai, aquests World Roller Games. La pista està impracticable i les jugadores, tant del combinat estatal com d'altres seleccions, estaven plantejant-se negar-se a jugar.
8: Ens hem trobat en una situació molt desagradable com a jugadores perquè vam arribar el dijous i vam provar la pista i la pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa a nivell físic. Total, que des de l'equip portem dient això s'ha d'arreglar, tal com passa Espanya, ha passat Argentina, ha passat Portugal, ha passat Itàlia, ha passat França, tots els equips ho han notat, tothom està d'acord en que la pista és impracticable, menys els dirigents del World Skate Games d'Asunción, que són els que ens obliguen a seguir disputant els partits i el Mundial.
1: Doncs de moment s'han jugat ja els partits de Portugal i d'Itàlia, que han guanyat els seus respectius partits. Com diem, en una hora i cinc minuts ha de jugar la selecció espanyola davant de França. Victòria Porta també ens ha explicat que fins i tot han rebut amenaces dels encarregats de responsables federatius en cas de que finalment no juguin.
8: Aquí ningú ha mogut res, ningú ha actuat. Ahir es va fer una reunió abans de que comencessin avui al dematí els partits, de que la pista es poliria, se ficaria un vernís i no s'ha fet res. S'ha continuat amb la pista igual, no s'ha actuat de cap manera i no s'ha fet res. I què passa? Doncs que com a jugadores de totes les seleccions estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir, ei, no jugues, se suspèn. I després els màxims dirigents de tots els World Rolling Escapes no n'han portat i no han donat cara en cap moment ni han actuat. I no sabem com actuar ara de cara al partit. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs de amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient si no jugueu doncs podeu estar sancionades al resto de la Lliga, us poden sancionar un mes, un any, el que els hi convingui, i doncs clar, estem com obligades a disputar-lo, vigilar per nosaltres mateixes, i no tenim a més cap tipus d'associació ni res que defensi els jugadors o jugadores de, davant d'una situació d'aquest tipus. I la veritat és que, bueno, no sabem com actuar.
1: Doncs veurem si d'aquí una hora i quatre minuts la selecció espanyola femenina d'hoquei patins juga davant de França, com diem, amb set jugadores catalanes i el seleccionador Sergi Macià. Fins al dia 12 no debutaran la selecció masculina, que també té nou jugadors i catalans, i el seleccionador Pere Bàries. I vinga, per acabar de repassar tot el que ha donat de si el cap de setmana pel que fa a l'hoquei patins. A l'hoquei Lliga Plata, grup nord, segona jornada. S'ha pogut jugar algun partit, tot i que també se n'han suspès d'altres, però els resultats que sí que tenim són aquests, Eric.
2: Dominicos 1, Congrés 2, Lubians 2, Olot 2.
1: I el grup sud de la segona jornada només s'ha pogut jugar un partit.
2: Sporting Alcoi 1, Palafrugell 2.
1: I 42, vinga, parlem també de futbol sala. Un altre partit que s'ha suspès és el que havia de jugar avui el Barça a la pista del Noia, quarta jornada de la primera masculina, també pel temporal i la impossibilitat de viatjar. Sí que va jugar aquest cas Santa Coloma el divendres.
2: Santa Coloma 1, Saragossa 1.
1: Segon empat pel CatGas en aquest inici del torneig d'obertura de primera masculina. Quatre jornades, dos empats, dues derrotes. Javi Vargas, tècnic del conjunt colomenc. Doncs no podem escoltar ara mateix el Javi Vargas. Doncs vinga, va, escoltem-lo. Jorge Vargas, perdó.
9: Pero bueno, en general es muy contento con el partido. Creo que este es el inicio del camino. Pienso que el fútbol sala no está siendo justo con nosotros. Creo que el día de Palma hicimos un buen partido, no puntuamos. El día de Ferrol, el 3-5, faltando un minuto y poco, se nos escapó. El otro día en Manzanares hacemos un mal partido y se nos castiga. En cambio, hoy creo que merecíamos más. Bueno, seguimos en la línea del trabajo. Creo que estamos en el camino correcto, evidentemente, y nada, este partido de hoy nos da más fuerzas para afrontar lo que nos viene, que ahora nos vienen cuatro jornadas muy, muy duras, y nada, yo creo que llegamos preparados para competir estos partidos.
1: Vinga, i parlem d'handbol. A la Lliga Asobal, quarta jornada, el partit Granollers-Conca s'havia ajornat prèviament a tot el que va passar amb el temporal per malaltia de jugadors del Conca, que feia impossible doncs, que poguessin reunir prou jugadors com per disputar aquest partit. El que sí que es va disputar finalment ahir va ser el partit del Barça.
2: Barça 46, Alacant 31.
1: Doncs quarta victòria en quatre partits per al conjunt blaugrana, on hi ha Dani Fernández.
10: Sí, al final avui era molt important guanyar, fer-ho amb contundència, tornar a trobar-nos a nosaltres mateixos, seguir el model de joc i recuperar doncs, la setmana que hem tingut a Egipte, que ha sigut dura, amb el final que no esperàvem ni molt menys, però bueno, la confiança segueix plena amb l'equip. Aquest és el camí que hem de seguir, ens han demostrat que hem de seguir treballant i és el que farem. Sí, tot i el mal temporada de Barcelona aquesta setmana, és d'agrair que avui el Palau hagi respost. Hem sentit el seu suport després de la setmana a Egipte i bueno, els animem també a que vinguin al partit de Dinamo aquí a Champions.
1: I d'altra banda, a la divisió d'honor femenina, la Lliga Guerreres Iberdrola, quarta jornada per al CAC 7 Granollers.
2: Elx 27, CAC 7 Granollers 23.
1: Doncs derrota per al conjunt que enguany entrena Josep Morales.
11: Tot i la derrota, estem contentes perquè l'equip crec que ha fet passos endavant. Hem millorat bastant l'atac posicional. Crec que durant molta estona hem competit el partit. I bé, al final s'ha escapat una mica. Penso que al principi de la segona part no ens ha costat fer la seva transició. Hem fallat llançaments i alguna pilota perduda que ha provocat que poguessin córrer, i això elles ho fan molt bé, són letals. I bé, després hem mantingut aquesta diferència de sempre entre 4 i 2 gols. I crec que l'altre punt clau ha sigut, doncs, una inferioritat que hem perdut les tres pilotes que han fet gols sense porteria i allà ens han tornat a fer mal.
1: Doncs és la tercera derrota seguida del Granollers en aquest inici de Lliga. Ara mateix, 12a plaça per al conjunt ballesà, a punt de marcar el Girona. Quina llàstima, Montilivi ha marxat el xut que ha fet el conjunt gironí. A tot això, divisió d'honor or femenina. El partit entre Lleida i Naitasuna es va suspendre també pel temporal. A la plata femenina, grup C, primera jornada, sí que hem pogut tenir algun partit.
2: Doncs sí, hem tingut dos partits, eh? Onda 35, Granollers Atlètic 23. També Almassora 17, Sant Quirze 16.
1: Es van suspendre els quatre, on també tenien presència d'equips catalans. També es va suspendre la plata masculina al Barça Atlètic Sinfín, i a la primera estatal masculina, el grup de tercera jornada, suspesos tots els partits dels equips catalans. Vinga, i a l'hoquei herba, divisió d'honor masculina, tercera jornada, també s'ha vist afectada per alguna suspensió, però també s'han jugat alguns partits. Com sempre, ens en fa el resum de tot plegat des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
12: Tenis i Club Deportiu Terrassa continuen donant la sorpresa a la divisió d'honor masculina, i és que tres victòries en els tres primers partits situen a aquests dos equips al capdavant de la classificació. El Club Deportiu Terrassa va haver de remuntar al tram final, perdia per 1-2, i els gols de Mirallers i de Pau Patxamé, amb un doblet des del penal córner, donaven tres punts importantíssims a l'equip de les Pedritxes, un partit on la majoria de gols van arribar des del punt del penal córner. Per la seva banda, el Club Egara treia un punt insuficient del camp del Taburiente, un empat a 3 que deixava sensacions agredolces, més agres que dolces, per al conjunt del Pla del Bonaire, i és que el Taburiente encara no havia sumat cap punt. Per altra banda, el partit entre l'Atlètic Terrassa i el Barça ha estat suspès a l'estadi Josep Marquès per l'alarma meteorològica a Catalunya, a l'espera de quina serà la data escollida. Tot fa indicar que serà entre setmana, en un calendari atapeït, recordem, i que s'hauria de completar, doncs, aquesta primera volta abans de que comenci la segona, ja que recordem, al mes de desembre, entre desembre i març, hi ha una aturada a la competició.
1: I també tercera jornada, en aquest cas, a la divisió d'honor femenina. Com ha anat, Miqui?
12: A la divisió d'honor femenina, l'alerta meteorològica ha deixat dos dels tres representants agarencs sense disputar el seu partit. Un d'ells era un derbi, el que jugaven l'Atlètic Terrassa i el Júnior a les instal·lacions de Can Sales. Per altra banda, el Club Egara jugava el seu partit a les 11 davant el Sardinero. L'únic representant agarenc que ha disputat el seu partit ha estat el Club Deportiu Terrassa, que ha perdut per 2-1 davant el conjunt del tennis de Santander, i deixa l'equip d'Estefi Piris encara sense aconseguir cap victòria. Una Terrassa que només podia aconseguir l'empat amb un gol de Delfina Porto Real al segon quart, però el tercer quart arribava al gol del conjunt de Santander. Una situació de la classificació, doncs, que és força complicada per al Club Deportiu Terrassa després de tres jornades disputades. I és que, recordem, ara mateix és QE juntament amb Sardinero i Taburiente. El Club Egara és setè, recordem, amb un partit menys, ha sumat un punt, i l'Atlètic Terrassa, a l'espera de la disputa d'aquest partit, continua a la quarta plaça.
1: Recte final, també repassem de manera breu altres esports. Tenis taula ha començat ja la superdivisió femenina amb aquests marcadors per als equips catalans.
2: Jaén 4, Vic 1. I el partit que enfrontava Pontevedra davant el Miró Ganxets, suspès.
1: I a la superdivisió masculina també hi havia previstos partits a la primera jornada.
2: I s'han jugat tots, eh? Alacant 2, Olot 4, Arteal Santiago 4, Borges Vall 1, L'Hospitalet 2, Tecnigen Linares 4.
1: Us direm també que el jove jugador català, Vladimir Mayorov, ha tornat a fer història aquest diumenge a la localitat francesa d'Antibes, aconseguint la medalla d'or al top 10 europeu sub-15 amb tan sols 13 anys. Espectacular. En rugby, divisió d'honor masculina, segona jornada, avui jugava l'ala Sant Boiana.
2: La Vila, 36, Sant Boiana, 33.
1: I a l'hoquei gel, Lliga Loteries Divisió d'Honor Masculina, tercera jornada, el Puigcerdà no jugarà fins al dia 12 d'octubre davant l'Andorra, però sí que teníem pendent el partit del Barça.
2: Tartaló, 1, Barça, 7.
1: I per últim, la Lliga Iberdrola, també tercera jornada, ha jugat el Puigcerdà.
2: Puigcerdà 7, Jaca 0.
1: Doncs vinga, a les 9:51 hem repassat tots els resultats, però encara en tenim en joc. Anem a la ronda. Vinga, Eric, repassem com tenim els dos partits de segona masculina, de Sabadell i Girona.
2: Doncs sí, fins al moment resultat igual, eh? Els dos camps, tant a Montilivi com a la Nova Creu Alta, resultat a 0-0 els dos partits. Girona i Mallorca, 0-0, Sabadell i Andorra, 0-0. Per això estan els dos partits al descans.
1: Com ha estat la primera meitat? Ràpidament, fes-nos un resum d'aquest Girona-Mallorca, Girona FM, a Pau i Afanyem.
13: Doncs molt igualada, la veritat, entre els dos equips i amb ocasions més clares pel Girona, que n'ha tingut fins a 3, i l'última, a l'últim minut de la primera meitat de Bonyar, pràcticament a l'àrea petita, però també una de clara n'ha tingut el Mallorca amb una gran aturada gazzàniga que hagués pujat al marcador, tot i senyalar-se fora de joc. Per tant, primera meitat molt igualada entre dos aspirants teòrics de pujar a primera divisió de nou.
1: Perfecte, doncs demà ens expliques com acaba el partit. Gràcies, Pau, bona nit.
13: Bona nit.
1: I en hoquei patins, Lliga Catalana Masculina, segona jornada. Ha acabat ja el noi a Lleida, Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera?
6: No, el tenim en joc. Li queden 10 minuts encara en aquesta segona part i repassem. Hi ha hagut dues boles al pal per part del noi, que ho deixàvem amb un 4-0. Al minut 36 hi ha hagut la desena falta per part del noi, on Aragonès no s'ha pogut trobar a la porteria del Lleida, aturava el porter. I al mateix minut, la desena per part del Lleida, del Noia, perdó, Darío Jiménez. Ho ha intentat aquí Martí Zapater, que també ha estat inspirat i aturat aquesta bola aturada, i les coses semblaven, doncs, amb aquest resultat de 4-0. Però ara, al minut 38, Pau Andreu, que repetia, feia el 5-0, on sembla ser que el Noia, molt més inspirat que el Lleida en aquest partit, s'endurà aquests 3 punts de la Lliga Catalana en aquesta segona jornada. A 9 minutets pel final, doncs, 5-0 pel Noia.
1: Doncs clar, la victòria del Noia. Gràcies, Jaume. Bona nit.
6: Bona nit.
1: I ha acabat, Eric, el Reus-Xum?
2: Ha acabat el partit i amb victòria dels locals, Reus 6, Xum 4.
1: Doncs victòria de la Reus, tot això en un diumenge on us dèiem ara fa una estona que el Barça ha perdut a Múrcia, 194 a la pista de l'Ucamp. Alexander Sekulic, el tècnic del Barça en roda de premsa, ha dit això.
14: I mean, everybody's asking in the NBA, there is a lot of talk about this.
15: Doble jornada de la Liga, pero así es. Así es como es, no es una excusa, no es fácil. El Murcia ha tenido toda la semana para preparar la semana, para preparar el partido, pero no es una excusa, tenemos que jugar mejor, encontrar las soluciones para arreglar los retos que tenemos por delante. Hemos jugado 4 partidos en 8 días y tenemos que estar juntos para superar los retos que tenemos.
14: Find a way, figure out how to overcome this challenge was.
1: Històric 7-0 del Barça davant del Madrid al clàssic del Camp Nou. Pere Romeu, Esport 3.
16: Sí, sembla mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit. El Real Madrid segueixo pensant que té un gran equip, ben dirigit, ha crescut molt durant la temporada passada, amb les incorporacions, fa un joc, per mi, millor del que el feia la temporada passada, així que res.
1: I us dèiem a la primera federació masculina que al Sant Andreu se li han escapat 2 punts en temps afegit davant l'Antequera 2-2. Això ha dit el tècnic Nacho González en roda de premsa.
17: Nos vamos fastidiados, pero tenemos que aprender un poco de las experiencias que uno va viviendo, pues la próxima vez pues intentar no provocar la tarjeta, la próxima vez defenderme mejor, la próxima vez no empezar el partido como lo hemos empezado, porque eso te penaliza, etcétera, etcétera. Bueno, pues son circunstancias que vas viviendo y que tienes que ir mejorando en lo que no estàs tan bien y manteniendo lo que está bien.
1: I també ens arriben declaracions de Juliano Belletti. El Barça Atlètic és líder de segona federació, ha guanyat 1-2 al Tudelano.
18: Fue de estos partidos donde el nivel de intensidad es altísimo. En la primera parte, bien, hemos conseguido controlar las transiciones ofensivas que tenían, que son buenas en esto. Y un gol encajado desde un saque de banda es ajustar pequeñas cosas. Pero para la segunda parte, reaccionar. Y reaccionar no solo con la misma intensidad que el rival estaba poniendo, sino también con fútbol. He ajustado un par de cosas, sobre todo para superar la presión alta que tenía. Hemos conseguido mantener más el balón en campo rival y las oportunidades fueron apareciendo. Otra vez, los defensas trabajando muchísimo, los centrocampistas muy bien ubicados ahí, entendiendo el contexto de la intensidad.
1: No hi ha temps per més. Eric López, gràcies. Bona nit, bona setmana.
2: Gràcies, bona nit i bona setmana, Ignasi.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Aliag, el control de so. Els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I entre setmana, més informació a la vostra ràdio local també. Gaudiu de la nit de diumenge. Bona setmana.
0: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 10 de la nit.
1: Sonido vinilo. Revive los grandes éxitos de los años 70, 80 y 90. Tres décadas irrepetibles que marcaron la historia de la música, con la calidez y la esencia del mejor sonido analógico. Las canciones que forman parte de tu vida, como nunca has dejado de recordarlas. Todos los lunes a las 10 de la noche en la 99.7 de la FM y también en www.radiorubí.cat. Sonido vinilo, con José Verde, porque la mejor música nunca pasa de moda.
2: Informatiu migdia.
3: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
4: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
5: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
6: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
7: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry, I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.

0: És mitjanit.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
3: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
4: Són les 10 del vespre d'aquest dimarts 29 de setembre. Salutacions per endavant, una hora intensa de soul i rhythm and blues combinada amb informació musical. Fins les 11, des d'aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí, el programa Long Play en antena. I avui, per començar, doncs, escoltarem un senzill d'Otis Redding, la cançó que inicia el programa, el tema que se'n diu així: T'estimo més del que les paraules poden expressar.

Ens hem atensat a l'any 1968 des de l'àlbum The Duke of the Bay, on estava la famosa cançó Sitting on the Duke of the Bay del gran Otis Redding. Estem davant d'una de les balades de desamor més punxants de la factoria Stax Records de Memphis, gravada a principis de l'any 67, pocs mesos abans de la tràgica mort d'Otis Redding en un accident d'aviació. La lletra va ser escrita pel seu company de segell, Eddie Floyd, qui la va dissenyar expressament perquè en Redding hi deixés l'ànima.

una dona que actua bé, un home que actua bé, Durage Woman, Durage Man. Des de l'àlbum I Never Love a Man del 67 estem escoltant a la reina del soul, la gran Aretha Franklin. Una obra mestra del Southern Soul que va néixer com la cara B del cèlebre senzill single anomenat Respect. La gravació va començar en els històrics estudis Fame de Muscle Shoals per una forta baralla entre el marit d'Aretha i el propietari de l'estudi va fer que es finalitzés aquest enregistrament justament a Nova York. I Aretha mateixa doncs, hi va agafar el control absolut tocant el piano elèctric, mentre que els cors els complementaven les seves germanes i la mare de Whitney Houston, la Sissy Houston, una peça precursora en l'exigència del respecte i l'igualtat de gènere.

Chain encadenat de la música de la mà de Marvin Gaye des del seu àlbum del 68, Into the Groove. Tot i que l'àlbum és recordat mundialment per al seu clàssic Ho he de sentir dir, aquest tall és una demostració impecable de la força de Detroit, escrita per Frank Wilson, tota una icona dintre del moviment Northern Soul, ens mostra un Marvin Gaye amb un registre molt més urgent, trencador i desesperat que el de la seva típica faceta romàntica, imposat per la secció rítmica implacable dels llegendaris de Frank Brothers.

Nit de Soul i de Rhythm and Blues d'avui a la ràdio. Ara mateix escoltant aquesta cançó dels The Temptations de l'any 65, La manera com fas les coses que fas. Aquest va ser el seu primer gran èxit nacional de la banda a les llistes de pop, trencant una ratxa de 12 senzills consecutius sense cap tipus de rumb. Escrita per Smokey Robinson mentre anava en l'autobús de la gira, destaca per un divertit joc de paraules on es compara una noia amb coses quotidianes com podrien ser doncs, una espelma o una escombra. La brillant veu de falset d'Eddie Kendrick lidera el tema, obrint el camí cap al conegut, ben reconegut, Somo Town.

és que només vull fer l'amor amb tu, de l'any 1960, de l'àlbum Atlas, la gran Etta James. Un clàssic del blues elèctric de Chicago compost per Willie Dixon per a Muddy Waters en l'any 1954, que Etta James va transformar en un himne de rhythm and blues absolutament trencador. L'arranjador Riley Hampton va fer una aposta revolucionària unint un ritme tèrbol i provocatiu amb violins i violutxans clàssics. I cal dir que la interpretació salvatge d'Etta va rebre força censures en el moment a les emissores de l'època pel seu obert contingut de desig carnal.

L'àlbum Let's Stay Together del 72 de All Green incluïa aquesta cançó La La La For You, un exemple de manual dels sadors His Soul de Memphis, editat pel segell High Record. El productor Willie Mitchell buscava deliberadament un so oposat a la duresa de la Motown, un sol íntim, càlid i molt nocturn. El groove hipnòtic de la bateria flueix lliurement mentre All Green fa servir el seu falset com si fos un instrument de vent més, improvisant riures i gemecs melòdics d'una elegància captivadora en aquesta cançó. 9-9-7, l'omple i en antena, avui especial de soul i rhythm and blues.

Era l'any 62 quan es publicava l'àlbum Don't Play That Song del gran Vinnie King. Estem escoltant la cançó Ecstasy. Després del sisme mundial que va suposar el seu clàssic Stand By Me, la discogràfica Atlantic Records va voler consolidar Vinnie King experimentant amb arranjaments dramàtics. Per aquest tema va comptar amb la col·laboració d'un jove Phil Spector en l'escriptura. El resultat és una curiosa fusió de soul orquestral que introdueix patrons rítmics de bolero, llatí en aquest cas, inspirat en el paisatge sonor de l'Spanish Harlem de Nova York.

Bons temps, good times, un treball del 64, una autèntica celebració de la música, el ball i l'optimisme gravada a Los Angeles, a principis, com et deia, del 64. Darrere d'aquesta tornada tan festiva i enganxosa s'hi amaga el treball d'estudi de la Greenwich Creep, amb el llegendari Hal Blaine a la bateria. Va ser un dels últims grans èxits de Sam Cooke, que veuria llançats en vida abans del seu fosc assassinat el desembre d'aquell mateix any, i seria versionat posteriorment per la gran formació de Rolling Stones.

0: Ens hem conduït a la ràdio directament a l'any 71 per escoltar un dels grans àlbums de la història de la música, What's Going On. I estem fent sonar la cançó Mercy, Mercy Me, The Ecology. Ens trobem davant d'un dels primers grans himnes ecologistes de la història de la música popular. En Marvin Gaye, el seu protagonista, va haver de lluitar de valent contra la seva pròpia discogràfica, ja que el cap de la Motown, en Berry Gordy Jr., es negava a publicar un disc de contingut social i polític, justament una cançó que plora la destrucció de la natura amb una dolçor colpidora coronada per un emotiu solo de saxofó tenor a càrrec del gran Will Gilmore.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladar.

Ets el raig de sol de la meva vida, You are the sunshine of my life. Estem també escoltant un gran èxit de l'àlbum Talking Book del 72. Cal esmentar que les dues primeres línies d'aquesta immortal cançó d'amor no les canta Stevie Wonder, justament, sinó els seus coristes, Jim Gilstrat i Lanny Groves. Quan entra la veu de Stevie a la tercera línia, l'efecte de calidesa és instantani. Dedicada a la seva dona, aleshores, la Syreeta Wright, el tema destaca per un ús pioner d'aquell famós sintetitzador anomenat Tonto, que li dona aquest fons d'atmosfera tan luminosa. I ara a la ràdio, Bill Withers, amb aquesta cançó, Utilitza'm.

Doncs així t'ho deia, Use Me, utilitzen des del seu àlbum del 72, Steel Bill, Bill Withers, un monument al funk soul minimalista. El riff principal, interpretat amb el clarinet elèctric, és un dels fragments més samplejats de la història del hip-hop. En Withers, que va començar la música bastant tard, després d'haver estat mecànic d'avions, en aquest cas a l'exèrcit, ens regala una lletra mordaç i molt realista sobre una parella que s'utilitza mútuament justament doncs, per pur interès i per plaer.

Amb aquesta cançó hem tornat a la dècada dels 60 de Midnight Towers. És l'àlbum del 65 de Wilson Pickett, on hi trobàvem inclòs aquesta cançó, No hi lluitis. Ho he escrit al costat del gran guitarrista Steve Cropper als estudis Stax de Memphis. Aquest és el tall que millor reflecteix justament l'estil salvatge, enèrgic i contundent de Wilson Pickett. Steve Cropper va confessar que va dissenyar el riff de la guitarra intentant imitar el ritme d'un tren de mercaderies en moviment.

No ho saps com ho sé jo. És de l'any 66 i pertany a l'àlbum Hold On, I'm Coming de Sam and Dave, el duet més explosiu de la història del soul, que va aconseguir el seu primer gran èxit gràcies a la ploma dels compositors Isaac Hayes i David Porter. El tema defineix a la perfecció l'estructura de la crida i resposta heretada de l'Església Gospel. La veu esmolada i aguda de Sam Moore s'entrelliga de forma magnètica amb el registre més greu i terrós de David Prater sobre el potent vent de la formació Memphis Horns.

Sonant a la ràdio un tema brutal, Everybody Needs Somebody to Love Me, tothom necessita algú a qui estimar. Any 67. Tot i que era llançada originalment pel gran Salomon Burke el 64, va ser aquesta versió, la dels Wilson Pickett, gravada a Alabama, la que va accelerar el compàs per convertir-se en una festa col·lectiva. El seu potent ritme de ball gairebé rock i l'enganxosa secció de vents de la Muscle & Shoals va servir de base directa per a la versió cinematogràfica, en aquest cas dels The Blue Brothers, que faria mítica justament a finals dels 70 i se'ns colava la propera cançó, però bé, ara sí que l'entrarem en directe des de la 9-9 amb 7, des de Long Play, avui aquest vespre dedicant el programa doncs, al bon soul i al bon rhythm and blues.

Segurament estem escoltant la cançó de Rhythm and Blues més famosa del planeta, I Got You, I Feel Good. Estem escoltant a ella. James Brown va ser aquí, on el Patí del Sul va assentar definitivament les bases del gènere funk. El ritme deixa d'estar al servei de la melodia per basar-se en la força de tota la banda colpejant a l'uníson en el primer temps de cada compàs. El kit inicial de Brown i els històrics talls de del saxofonista Mateo Parker són pura història del pop. I cal dir, sempre ho recordo, que aquesta cançó es troba inclosa en aquella fantàstica pel·lícula ambientada en el món de la ràdio Good Morning Vietnam.

Sonant a la ràdio el gran Ray Charles a l'any 61 amb aquesta cançó Hit the Road Jack, una brillant disputa de retrets i comèdia escrita per Percy Mayfield, que Ray Charles va portar el número de les llistes nord-americanes. La veu principal femenina pertany a Margit Hendrix, líder de les seves coristes, les The Rowlettes, amb qui Ray mantenia una relació personal bastant tempestuosa a la vida real. Aquesta tensió i aquesta ràbia autèntiques es noten a cada vers sobre la misma línia salterina del piano. I ara el que anem a fer en el long play, anem a baixar una miqueta el ritme i ho anem a fer amb aquesta cançó dels Harold Memblins and the Blue Notes.

Miss You, et trobo a faltar. Estem escoltant aquest tall que va inaugurar de manera oficial l'elegant So Philadelphia. Els productors Kenny Gamble i Lil Huff van desplegar luxoses seccions de corda i vents gairebé de música clàssica sobre un ritme que avança a la música de discoteca. I compta amb la data, perquè tot i el nom del grup, la increïble veu de baríton que ho dona tot davant del micròfon pertany al gran Teddy Pendergrass.

Ara mateix a la ràdio sonant Salomon Burke amb aquesta cançó, Si em necessites. Una de les grans anècdotes de la Factoria Atlantic, Wilson Pickett va escriure aquest tema, però el productor Jerry Wexler, que va preferir donar-li a Salomon Burke, fet que va iniciar una gran rivalitat entre ells dos, entre, en aquest cas, entre Burke i, com et deia, Wilson Pickett. Burke combina la música amb la seva feina de predicador a l'església i un negoci, a més, de pompes fúnebres, i introdueix un cèlebre sermó, parlat enmig d'aquest tema, com acabem d'escoltar, que el va consagrar com el rei del rock i del soul.

Què hi faràs? Sonant Doris Day a la ràdio any 63. Una píndola breu de Rhythm and Blues urbà de Nova York, coescrita per la mateixa Doris Troy. Coneguda a la indústria com la Mama Soul, va ser una de les grans veus a l'ombra de l'època, fent cors per a Salomon Burke, de Rolling Stones, o la mítica cançó de, en aquest cas, de Great Hits in the Sky, de Pink Floyd, un tall en estil girl group, amb un dels vents punxants que demostra el salt del gènere cap al pop.

0: I avui, amics, acomiadarem el long play amb un tema instrumental. Davant de l'èxit massiu de la cançó de Green Onions, la discogràfica Stax va tancar el quartet a l'estudi a l'any 62 per enregistrar aquesta seqüela directa amb un ritme espectacular de la bateria de Al Jackson Jr. i les línies punxants de l'òrgan Hammond B3. Amb aquesta cançó, doncs, justament, des de l'àlbum Green Onions del 62, ens acomiadem de vosaltres. Tornarem dimarts vinent a partir de les 10 en sintonia de Long Play aquí a Ràdio Rubí. Salutacions, t'ha parlat Xavier Baltà.
1: Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: És la una de la matinada.
1: Radio Rubí.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: Jazz para Nictalopes, con Enrique Heredia.

Hola, què tal? Benvinguts al Rebost. Ja sabeu que és el bo i millor de la setmana a Ràdio Rubí. Minuts encapsulats per ser redifosos, per tornar a gaudir-los o bé descobrir-los gràcies a la màgia de la compilació i del nostre rebost màgic de grans moments radiofònics de la setmana. Avui, a més, us presentarem a Les Gildes, un programa que cada dues setmanes doncs, el podeu escoltar en directe els dilluns a partir de les 12:03 i que doncs, reuneix a noies empoderades, joves, diferents, que tenen ganes d'explicar les seves aventures i la seva percepció de la realitat, de la seva realitat i segurament de la teva. En aquest primer programa de Les Gildes van entrevistar a un nen prodigi, podríem anomenar-lo així, a un petit actor de 7 anys, sí. Ell porta per nom Dylan Ridley i és un actor que l'has pogut veure en anuncis molt importants de la televisió o, per exemple, el podràs gaudir en el seu projecte El Nido, que ve a presentar-lo en el programa de Les Gildes. Les Gildes, molt recomanable, eh? I després, a més, tindrem una altra proposta molt interessant. Viatjarem literalment al àlbum d'U2, al nou àlbum d'U2 que es presentarà i que portarà per nom Carnaval de Luz. Un moment encapsulat, una càpsula musical, una recomanació que rescatem del programa Rubí al dia. Un programa Rubí al dia que també té entrevistes molt interessants, com per exemple la que li van fer al Carles Mercader de la NU. Sí, per presentar una nova edició d'aquest festival, d'aquesta exposició itinerant. Tu vas per Rubí, camines i et pots trobar fotografies a tamany magnífic, monstruós, màgic, doncs enganxades en diferents espais de la ciutat, en diferents parets, no? I tot això doncs, per promoure l'art fotogràfic, la NU, Carles Mercader, el Rubí al dia i el Rebost. Ja sabeu que és aquests minuts encapsulats en perfecte estat de conservació per ser redifosos, per gaudir-los. Bon profit!

Pero bueno, mis niñas, mis Gildas. Sé que fa massa temps, la veritat, que no escolteu aquesta preciosa veu dient-vos aquestes tres paraules que us taladra una mica el cervell. But it's okay, my loves. Per les noves espectadores, benvingudes i benvinguts al vermut més esbojarrat de Ràdio Rubí. I per les de sempre, les que continueu. Quant de temps, Gildetes meves! Com esteu? Que us trobava jo a faltar. A veure, la veritat és que no és mentida quan dic que us he trobat molt a faltar. La temporada passada la vam acabar una mica com qui no vol la cosa. I és que en el que havia de ser el penúltim programa, us vaig dir que ens veiem la setmana que ve, per tancar la temporada. Però, mira, xica, degut a les exigències de començar adulta ja, pues, no vam poder gravar-ho. Llavors, és que és un programa de moltes coses. Ja m'entendreu ara? Ja m'entendreu, vale? Segurament estareu esperant que en el moment en què es deixi d'enfocar aquesta persona que presenta, que penseu que veureu a